0: mòbils, els resultats educatius a la majoria de països occidentals han anat a la baixa. Diu també que els joves no són capaços de mantenir l'atenció i que els costa interpretar textos de més de 400 paraules.
1: Elements com ara, per exemple, la lectura en profunditat, la lectura reposada, entren en contradicció amb les propostes tan atractives que es fan, per exemple, des de determinades xarxes socials, on pràcticament l'usuari, tant se val l'edat que tingui, està 15-20 segons veient una cosa, de sobte capta que canvia cap a la següent.
0: És Francesc Padoró, catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra, que va treballar també durant anys a l'OCDE.
2: El curs ha arrencat a la ciutat de Girona amb més de 350 alumnes que s'incorporen a escoles públiques per la privatització de dos centres concertats. L'Ajuntament critica que la Generalitat no hagi posat diners extra per assumir l'augment de l'alumnat. Carles Couso.
3: Les escoles Institut Belloc i Alzines passen a ser privades aquest curs per poder continuar segregant per sexes. Els alumnes que no continuen, uns 350, s'han repartit per escoles públiques de la ciutat. Lluc Salelles, alcalde de Girona.
4: Si fins ara estàvem parlant que Belloc i les Alzines cada any a la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat.
3: Des del govern defensen que ja s'han donat els recursos que marca la llei per augmentar les línies. En canvi, la direcció d'alguns dels centres critiquen que no en tenen suficients.
2: Investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un hidrogel injectable que permet administrar quimioteràpia de forma local, directament al tumor. Aquest format permet reduir la toxicitat del tractament quan s'aplica per via intravenosa.
5: El nou sistema, elaborat amb components naturals, també evita desplaçaments dels pacients a l'hospital, ja que el fàrmac es va alliberant lentament al llarg de dues o tres setmanes. Diana Fernández, investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca, lidera l'estudi.
6: Esto hace con que exista mucho más fármaco disponible en el local donde tiene que estar, muchísimo menos efecto sistémico porque el fármaco no va por la torrente sanguínea y como la terapia se está liberando durante mucho tiempo, el paciente no tendría que deslocarse tantas veces al hospital.
5: De moment, al laboratori, l'hidrogel s'ha mostrat eficaç en càncer d'ovari i en glioblastoma, el tumor cerebral més comú i agressiu en adults.
2: I un jutjat de Barcelona haurà de tornar a estudiar si investiga la DGAIA per possible malversació.
0: Fa mesos, el grup d'advocats Acció Cassandra va denunciar la Direcció d'Atenció a la Infància, però el jutge inicialment va creure que no hi havia indicis de delicte en els fets escrits i directament va rebutjar la querella, bàsicament perquè es basava en un informe del síndic que pel tribunal no era suficient. Ara, però, l'Audiència de Barcelona ho ha tombat i obliga a tornar a posar la denúncia sobre la taula.
2: Són les 6:57. El Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord. Martí Junca.
7: Ho farà a 6:45 al Camp Nou. El Barça arriba al partit com a principal favorit després del gran inici a la Lliga. També debuta com un dels grans candidats a endur-se la màxima competició europea. Lamine Yamal assenyalava que aquest és el títol que tenen al cap.
8: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si d'aquest any.
7: El Barça tindrà les baixes d'Eric Garcia per sanció i de De Jong i Bardagy per lesió.
9: I vull acabar donant les gràcies al meu país d'acollida, Catalunya. Ser avui aquí va molt més enllà dels somnis amb què un dia vaig arribar a Barcelona.
2: I aquesta que escolteu és Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alba, que hi va rebre la medalla d'or de la Generalitat.
0: Ho va fer al costat del cuiner Ferran Adrià. Durant l'acte, el president Salvador Illa va defensar l'obertura de Catalunya davant dels que s'entesten a projectar una imatge de país tancat, replegat i aïllat del món.
2: Doncs el que fem ara a aquesta hora, quan queden un parell de minuts per les 7 del matí, és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal?
10: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
2: Avui un programa on mirareu el cel, no?, bàsicament.
10: Sí, perquè avui és dia de vigilar amb aquest avís que tenim de protecció civil per mal temps, per fortes pluges, sobretot a 5 comarques, ja ho heu explicat. Nosaltres parlarem amb el Xavi Marramon, del cap de guàrdia de protecció civil, d'aquí una estoneta, perquè ens digui com evoluciona la cosa i una mica per abordar tot aquest debat sobre les alert, no?, quan s'envien els avisos, quan no i per què. Si ens passem avisant, però després si ens passem avisant avisant i no s'avisa, també és un problema, vaja, una
2: sí,
10: mica...
2: Sí, perquè tant de bo no plogui, o no plogui tant com ha de ploure, però és veritat que si no ho fa demà, sentirem, doncs...
10: I tant, i tant.
2: Ui, no hem anat al col·le, no?
10: No n'hi havia per tant.
2: No n'hi havia per tant,
10: exacte. També és veritat que ahir vaga, avui escoles
2: exacte,
10: tancades per la pluja, divendres diada. Tindrem l'anàlisi, també, amb la Neus Tomàs i la Milagros Pérez Oliva. A la conversa incorporarem el David Bueno, que és neuròleg. Amb ell parlarem

0: d'això, de com ens afecten les pantalles al cervell, ho sabem, però vaja, ell és molt gràfic a l'hora d'explicar-nos-ho, sobretot veient la incidència que això té en els resultats de les proves dels alumnes al conjunt de l'Estat. Punxarem també en directe a la sessió de control de Pedro Sánchez, marcada per Ceuta, i desmuntarem l'extrema dreta amb el Manuel Delgado i el Joan Serra. També entrevistem el president de l'ANC, perquè, clar, dèiem, divendres ja diada, a veure com es preparen els independentistes. I el racó de pensar, la Núria Casas i la Lorena Vázquez. I el Sorogoyen, avui ve el Sorogoyen a la part final del programa.
1: Doncs un dia més no ens perdrem el programa, que vagi molt bé, Marina.
0: Gràcies.
1: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la informació en doble programació, d'una banda l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, amb la Marina Fernández, i de l'altra a la cadena Ser, a l'Hoy por Hoy, amb la Imar Bretos.
0: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

És dimecres 9 de setembre. Ja ens va avisar ahir el Carbó que preparéssim els mòbils per anar escoltant les alertes de Protecció Civil i ahir a la tarda ja van començar a sonar en previsió del que ens pugui venir avui. I després d'això, doncs clar, és dia de mirar el cel i és dia també d'evitar fer el ruc.

0: A partir d'aquesta hora ens ve una tongada forta de pluges, especialment a 5 comarques que concentren un gruix important de ciutadans. En total, 2,2 milions de persones. Són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Avui toca quedar-se a casa si no és estrictament necessari sortir, teletreballar si es pot, perquè ja sabem que no tothom s'ho pot permetre, ajornar visites al metge o quedades amb qui sigui. I clar, també és dia de suspendre classes. Ho han fet en aquestes 5 comarques. Ja és mala pata que comença el curs en vaga i l'endemà et tanquen el col·le per risc d'inundacions i, a més a més, demà passat festa, que és la diada. Ara connectem amb el Carbó per veure on cau ja aquesta hora. Avui, que també és notícia, un altre moviment del Suprem, ara amb els fills i nets dels exiliats durant el cop del 36 i els anys posteriors. Fa 4 anys que el govern Sánchez va impulsar una llei per donar-los la nacionalitat i el PP no hi va veure cap pega en aquell moment. Però ara, arrossegat per Vox, s'ha instal·lat la idea que allò es va fer per manipular el cens electoral, perquè els socialistes tinguessin més votants, i ara el Suprem ha decidit suspendre el dret a vot de totes aquestes persones. A part d'això, les institucions europees presenten avui un pla per prohibir que allà on el mercat de l'habitatge estigui impossible s'hi pugui comprar una segona residència per posar-la a Airbnb. I avui és tarda, no nit, tarda, de Champions al Camp Nou.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: I ara sí, l'home més esperat del dia, Jordi Carbó, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: Som-hi amb on està plovent, perquè em penso que ja ho tenim al damunt en algunes d'aquestes comarques.
2: Sí, de fet, fins fa poca estona ha descarregat amb molta intensitat entre el Garraf i el Baix Penedès. A diferents punts del Garraf ja se superen els 50 litres per metre quadrat. Aquesta tempesta ja no està activa, però se n'estan formant de noves. Ara, just pràcticament a tot el que seria l'Alt Penedès, però també se n'estan gestant al voltant de Terrassa, més al nord, cap al Moianès. En definitiva, molta precaució a tot l'interior i sud de Girona, al nord de Tarragona i sobretot a les comarques de Barcelona és aquí on hi haurà més tempestes. A qualsevol lloc poden formar-se tempestes que comportin aiguats i fortes ventades. Però com aneu dient, i és on estan aquests avisos i les alertes, especial atenció sobretot al límit entre Tarragona i Barcelona, ja que és aquí on s'han produït fins ara els acumulats més significatius, i en les diferents tempestes que tindrem fins a primeres hores de la tarda es poden superar moltes poblacions amb escreix als 100 litres per metre quadrat. Durant la tarda no desapareixeran les tempestes, de fet s'aniran formant fins ben entrada la tarda, aquestes comarques que hem comentat de la meitat est de Catalunya, de manera que no us fieu de les pauses. Fins i tot pot arribar a sortir el sol, però aquestes tempestes tornarien a formar-se. I el més agradable d'aquest canvi de temps no és aquesta pluja, sinó el tan promès descens de temperatura que farà que a partir d'avui, de fet avui no notarem calor més que ponent, però en el conjunt de Catalunya no és que vingui fresca, però avui de calor no en passarem molta.
0: És a dir, que pel que deies, és veritat que l'avís és aquestes 5 comarques, però que a altres llocs també s'haurà d'estar atent, per exemple, a Barcelona, ho deies, al sud de Girona, fins i tot al nord de Tarragona, i deies, vigileu perquè pot ser que de cop pari, que fins i tot surti el sol, però després torni a ploure. Hi ha una hora a partir de la qual ja si escampa no tornarà?
2: Quan arribi la nit. Aquest serà el moment en què ja s'acabarà l'activitat d'aquestes tempestes, i una mica la idea, perquè al final hi ha límits, no?, en el pronòstic més precís,
0: clar,
2: però la idea és aquesta, que aquesta part que engloba el nord de Tarragona, Girona i sobretot Barcelona, serà la susceptible en què es formin tempestes. On es formaran les més violentes? És quasi impossible determinar-ho amb hores d'antelació, però bé, de moment va bastant bé, perquè sí que on més esperava també amb els avisos és on està passant, però no baixeu la guàrdia a altres punts del territori, perquè, per exemple, es pot sorprendre una d'aquestes tempestes deixant la cortina d'aigua per on estem conduint, reduir la visibilitat a menys de 100 metres i, a part, amb fortes ratxes de vent, de manera que molta precaució a tota la meitat est de Catalunya.
0: Clar, i pels que s'ho estiguin preguntant ara, aquesta discrecionalitat a l'hora d'enviar les alertes, per què a vegades sí que es fa, a l'estiu no es va fer, també vam tenir uns aiguats, sobre això què?
2: Al final són protocols, i els protocols es compleixen. En algun moment no han arribat els avisos meteorològics, possiblement de manera molt encertada, per això Protecció Civil tampoc s'ha activat. En altres moments, doncs, també, no? Totes les parts aquí, al final, és fàcil que es cometi algun error, però bé, en general, els avisos, tot i la polèmica, perquè encara arrosseguem, no?, aquella polèmica de les ventades que només havien d'afectar una part del territori, però és que els protocols ho diuen, això, que quan afecta més de la meitat del territori o un percentatge de població, s'han activat també més alertes. Avui, en resumim, perquè això també possiblement mereja molt, estigueu a la White i, a més, tenim l'avantatge de que amb el mòbil podem rebre alertes de situacions ja actives.
0: Carbó, gràcies. Parlem d'aquí una estona. Passant 6 minuts ara de les 7 del matí.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que siguin possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure.
0: És la recepta del govern, que serà la consellera d'Interior, per no patir riscos innecessaris avui per les pluges previstes des d'ara, i diu el govern fins a les 5 de la tarda, però el Calbó ens deia que probablement fins ben entrada la nit. Sergi López, Judit Casellas, què tal?
4: Molt bon dia, Marina.
5: Bon dia, Marina.
0: Plou a diverses zones, ara ens ho deia el Carbó. Quines són les principals recomanacions per avui?
5: Doncs avui les recomanacions habituals, com ara evitar passar per zones inundables o creuar rieres o rierols que poden patir pujades sobtades de nivell. En definitiva, cal aplicar el sentit comú. Cal tenir-ho molt present a les 5 comarques on hi ha més risc de pluja, però els responsables del servei meteorològic no descarten. Ara ho sentíem també en la conversa amb el Carbó, que pugui haver-hi inundacions o descàrregues importants a altres punts del país.
6: Perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades. No estem davant d'una llevantada ni davant d'una dana, sinó d'una pertorbació que farà que donguin aquestes tempestes.
0: Això de no poder preveure on caurà és el que va passar aquest estiu. No es va poder anticipar el lloc exacte concret i el resultat van ser les tràgiques inundacions que van anegar la ciutat.
4: És un fenomen que els experts del Meteocat diuen que pot repetir-se aquesta tardor. Per això Protecció Civil ha canviat en certa manera el seu protocol i ara no descarta enviar S-alerts un cop la pluja ja estigui caient o fins i tot després de la tempesta per avisar de les possibles conseqüències, inundacions i també per donar consells. Els responsables d'emergències s'aniran reunint durant tot el dia d'avui per avaluar com avança la pluja.
0: I nosaltres d'aquí una estona parlarem amb els responsables de Protecció Civil. La zona amb més pluja que ha caigut a primera hora del Garraf és allà i també el Penedès. Connectem, traiem el nas en aquesta comarca. Eva Hidalgo, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Marina.
0: Ara mateix teniu cortina d'aigua o no?
7: No, ha caigut fa una estona. Ara la pluja ha perdut intensitat, l'aigua ha caigut amb molta força durant mitja hora des de quarts de set i també veiem llampecs constants. El cel, això sí, s'està començant a fer de dia i veiem núvols molt i molt negres. La matinada també ha estat marcada pels trons constants, perquè al Penedès, de moment, aigua poca. La previsió, com ara escoltàvem amb en Carbó, que s'intensifiqui de cara a les properes hores. Aquesta és una de les zones de Catalunya que estan en alerta màxima, després sobretot també de les greus inundacions de finals d'agost al Vendrell, que van arribar a acumular més de 130 litres per metre quadrat. Arran d'aquell episodi, l'alcalde va demanar al govern actuacions urgents per millorar el drenatge de l'aigua i per solucionar tots aquells problemes que considera que l'Ajuntament no pot afrontar per si sol. Ben pendents, avui del cel i de tota l'aigua que pugui caure.
0: Clar, i probablement això que deien que s'havia d'arreglar encara no han tingut temps per arreglar-ho.
7: Fa molt poques setmanes i encara no, i de fet és un dels reclams constants de l'alcalde i d'altres alcaldes d'aquesta zona, perquè en aquell episodi no va resultar només afectat també el Vendrell, sinó el nord del Tarragonès a Roda de Barà.
0: Eva, gràcies. Tornem a parlar d'aquí una estona.
7: Gràcies, fins ara.
0: Això aquí a casa nostra, a l'exterior. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs.
5: L'exèrcit dels Estats Units assegura que ha destruït 100 petroliers iranians al voltant de l'illa de Kharg, que és clau per als interessos energètics d'Iran. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat atacs a dos bucs de guerra dels Estats Units i les bases de Jordània, on s'han interceptat fins a 18 míssils balístics. Com a resultat d'aquesta nova escalada del conflicte, el preu del barril Brent s'apropa novament als $100.
0: Allà on intervé Donald Trump, ja ho sabeu, hi ha conflicte, i ara en tenim un altre novament amb el Canadà.
5: Sí, Trump aprofundeix en la guerra comercial amb els seus veïns i aquesta matinada ha anunciat que prohibeixen la importació d'alguns productes canadencs com l'alcohol, els lactis i les motocicletes. En aquest cas, la decisió arriba després de l'anunci del govern del Canadà d'imposar aranzels entre el 15 i el 50% a diversos productes dels Estats Units.
0: I encara un tercer front amb Donald Trump com a protagonista, perquè ara ha aconseguit que el director d'un dels museus més importants del seu país deixi el càrrec a finals d'any.
5: Sí, és el director del museu Smith Smithsonian, que té 73 anys, diu que es jubila. La realitat és que Trump ha estat exercint una gran pressió sobre aquest home perquè redibuixi la història dels Estats Units. Considera el president que hi ha una ideologia inapropiada dels museus i ha amenaçat amb retallar el finançament federal de la institució després que la Casa Blanca hagi considerat els seus responsables activistes radicals poc confiables. En definitiva, l'historiador deixarà el càrrec a final d'any.
0: A part de les anades i vingudes de Donald Trump, el que preocupa Europa, a qualsevol punt d'Europa, és l'habitatge, les dificultats dels ciutadans per accedir a un habitatge digne. Per això Brussel·les prepara una llei que limiti la compra de segones residències que siguin per posar-les a un Airbnb, això en les zones on estiguin tensionades.
4: El que vol crear la Unió Europea és un paraigua legal que permeti als ajuntaments o governs restringir la compra d'habitatge que no sigui per al seu ús habitual. Això pot afectar plataformes com, per exemple, Booking o Airbnb.
0: El nostre eurocorresponsal, Enrique García Pozo, ens ho explica. Bon dia.
8: Buenos días. Limitar la compra de viviendas que no se usen como residencia principal o habilitar a los ayuntamientos con más instrumentos para frenar la expansión de grandes plataformas de alquiler vacacional. Son dos de las grandes propuestas que se incluyen en el llamado paquete de vivienda. La propuesta de reglamento que presenta este miércoles el Ejecutivo Comunitario y que ahora tendrá que pasar por la Eurocámara y por el Consejo, por lo que se trata del punto de partida. Está sujeta todavía a muchas modificaciones. Este paquete fue un compromiso de la propia presidenta von der Leyen al comienzo de su mandato y se propone mitigar la subida del alquiler y del precio de la vivienda, un asunto que también se discute como uno de los grandes problemas de los europeos en las cumbres comunitarias.
0: I avui tornarem a tenir una mostra de l'estat de tensió en què viu immersa la política espanyola amb el primer cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en aquest curs polític.
4: Sí, un cara a cara que estarà molt marcat per la crisi de Ceuta, amb el govern incapaç de sortir de tot l'embolic, que avui es podrà comprovar si es repeteix la imatge de solitud que ja va mostrar l'executiu durant la compareixença de Sánchez, i també serà l'ocasió de veure fins on està disposat el PP a continuar apropant-se als postulats de Vox amb la migració.
0: I fixeu-vos en la notícia que us expliquem avui. El Tribunal Suprem ha decidit paralitzar el dret a vot dels espanyols nacionalitzats pel que es coneix com la Llei de Nets, la que va permetre als descendents dels espanyols que van exiliar-se durant el franquisme a poder accedir això, a la nacionalitat espanyola que els seus pares van perdre quan van fugir.
5: El Suprem permet a aquests ciutadans accedir a la nacionalitat espanyola, però no els permet votar, a excepció dels casos que puguin acreditar de manera fefaent que els seus antecedents es van exiliar per motius polítics. El govern, a la seva instrucció, donava per fet que tots els que van sortir d'Espanya en aquella època eren exiliats per la dificultat que comporta demostrar-ho ara, quan ja han passat tants anys. El Suprem ha pres aquesta decisió a petició de Vox, els ultres i també el PP, que han estat durant mesos acusant el govern de buscar votants amb aquesta mesura. Es volen penjar ara la medalla de la suspensió de vots a aquest ciutadans. Alma Ezcurra es vicesecretaria dels Populars.
9: El Tribunal Supremo le acaba de dar la razón al Partido Popular y el gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades. Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral.
5: I Vox ha tret pit perquè diuen que són ells els que han portat el tema al Suprem.
0: I el govern esperen que el Suprem acabi fent marxa enrere en aquesta decisió quan entri en el fons de la qüestió. I després hi ha la crisi de Ceuta, la crisi humanitària a Ceuta, la crisi migratòria, i el rei ha tornat a entrar en escena.
4: Sí, perquè la Casa Reial ha informat que Felip VI es va reunir dilluns amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb la cúpula de l'exèrcit. Es tracta d'una reunió que no figurava a cap agenda oficial. Diuen que la voluntat del monarca era examinar la situació des del punt de vista de la defensa. És un gest polític, tant a nivell intern com també a nivell extern, cap al Marroc.
0: Que també sobre Ceuta, avui s'han de fer públics els 40 documents amb els avisos del CNI i la policia justícia o la Guàrdia Civil, si n'hi va haver, sobre l'entrada a la ciutat el passat 30 de juliol. Sabeu que ahir es van desclassificar, avui és quan en algun moment del dia han de començar a aparèixer. Diuen des de la Moncloa que així es comprovarà que ningú no els va advertir de la magnitud del que havia de passar. Javier Bañuelos, bon dia.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, 40 documentos según el gobierno.
11: Porque no tenemos nada que esconder. Porque actuamos con transparencia. Son en torno a 40 documentos. Si hubiera otros documentos que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informarán. Si en su caso afectara a la seguridad nacional, también saben que hay el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales.
10: 40 documentos que hoy verán la luz en la web de la Moncloa para demostrar que ningún organismo, ni siquiera el CNI, alertó de la magnitud de la entrada masiva que sufrió Ceuta. Ninguno de esos informes desclasificados se centra en la autoría o en los ideólogos. Ninguno se ciñe al papel que pudo haber jugado Marruecos, porque el compromiso del presidente del gobierno se limitó a las alertas que recibió el Ejecutivo. Una de las más explícitas, la del CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, llegó a la policía un día después de la entrada masiva.
0: I notícia que us expliquem avui aquí a la sèrie. Maquinistes que cobreixen la línia d'alta velocitat entre Madrid i València, que resulta que estan portant més lents els trens, que van més lents del que permet la via. I això ho fan perquè han detectat fissures en alguns trens, Talgo.
4: Sí, tenen el temor que aquestes fissures tinguin a veure amb les vies i per això estan reduint la velocitat. Els maquinistes havien notat vibracions que, segons Renfe, no es deuen a les fissures dels Talgo, que en tot cas s'estan analitzant al laboratori. Actualment els maquinistes han reduït la velocitat màxima a 200 quilòmetres per hora, quan en realitat poden arribar fins als 300. Aquesta iniciativa genera retards a la línia Madrid-València d'entre 15 i 25 minuts.
0: I és dura la ressaca dels resultats de les proves PISA al conjunt de l'Estat. Avui ho porten tots els diaris en obertura, com toca a fons l'educació. I el que us podem dir és que hi ha hagut poca autocrítica per part del govern de Pedro Sánchez després d'aquests pèssims resultats. Apunta com a responsables les comunitats del Partit Popular i des del PP el que diuen és que qui és culpable, reparteixen les culpes, vaja, és el govern de Pedro Sánchez. Això pel que fa als resultats de PISA. Després, les escoles de cinc comarques, us deien fa una estona, no obriran avui i ahir ja el curs va començar estrany amb aquesta vaga per part dels docents.
12: Tinc 35 alumnes! 35 alumnes! Vine amb diversitat! Això no és inclusió!
0: Ara bé, és veritat que la vaga va tenir un seguiment tímid. Un 12% van fer vaga, això és el que diu el departament. Els sindicats diuen que va ser el 30%.
4: La consellera d'Educació, que allarga la mà, continua negociant els sous dels docents amb els sindicats, mentre que les millores a l'escola inclusiva o a les ràtios diu que s'han de pactar amb tota la comunitat educativa i no només amb els sindicats.
0: Vaja, Soledad Domínguez, que es preveu una tardor moguda.
13: La consellera diu que seguiran parlant amb els docents, però que vol incloure també en el debat altres actors, no per analitzar altre cop quins són els problemes, perquè diu Niubó, el diagnòstic ja està fet, sinó per començar a concretar i sobretot a consensuar els canvis que s'han de fer en temes com l'escola inclusiva, l'acollida dels estudiants nouvinguts o la irrupció de la intel·ligència artificial.
14: És veritat que se n'ha parlat, però no s'ha arribat a concretar massa. I penso que les condicions doncs, són molt diferents avui que fa 4, 5, 10 anys i, per tant, hem de refer aquest consens.
13: En paral·lel, la conselleria mantindrà els contactes amb els sindicats que formen part de la mesa a partir del dia 21 de setembre. Prèviament, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha de decidir quines demandes concretes fa el departament i també un nou calendari de protestes.
0: Unes millores en l'educació que hauran de tenir en compte els resultats que ara comentàvem catastròfics de l'informe PISA d'ahir. Al conjunt de l'Estat ja sabeu que Catalunya n'ha quedat exclosa perquè la mostra no era homologable. Hi ha una davallada en comprensió lectora, el pitjor resultat en 25 anys, en part pel mal ús que es fa de les pantalles, per l'efecte que tenen l'ús dels mòbils en els adolescents i en els infants. En vam parlar ahir aquí al programa nosaltres amb un expert de l'OCDE.
13: L'informe alerta que des de 2015, en què es va generalitzar l'ús dels mòbils, els resultats educatius a la majoria de països occidentals han anat a la baixa. Diu també que els joves no són capaços de mantenir l'atenció i que els costa interpretar textos de més de 400 paraules. Francesc Padró és catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra, va treballar durant anys a l'OCDE.
15: La paradoxa és que molts països han intentat resoldre aquesta qüestió prohibint l'ús de dispositius per part dels alumnes, quan en realitat el que necessitaríem justament és tot el contrari, és acompanyar millor els alumnes en saber discernir...
13: Pedro diu que la solució no és prohibir la tecnologia, sinó ensenyar els infants a utilitzar-la i a filtrar la informació que els hi arriba.
0: En fi, que totes les alarmes estan posades en aquests problemes a l'educació. Nosaltres en parlarem en temps d'anàlisi a partir de 9:15 amb un neuropsicòleg que ens ajudarà també a explicar quin és l'efecte exacte que tenen les pantalles en el nostre cervell. El president de la Generalitat, veient tot el que està passant a les escoles, ha demanat comparèixer el dia 23 d'aquest mes al Parlament per explicar quin és el seu pla de futur en tot això. Hi ha hagut noves detencions relacionades amb el crim de Manresa. Els Mossos han arrestat dos menors més que podrien haver estat implicats en l'assassinat del Carles, l'home de 45 anys, a qui van apunyalar l'última nit de festa major. El Digital, Nació Digital, també aporta avui nova informació sobre els dos primers menors detinguts. Tenien problemes familiars i també l'escola.
5: Amb aquesta nova detenció ja són 4 els arrestats. Els altres dos van tornar a ingressar la setmana passada a un centre de menors. El Digital Nació dona detalls dels dos primers detinguts. El Digital explica que tenien problemes per ser escolaritzats i que van tenir molts problemes amb els professors de l'institut. Un d'ells estava a càrrec de la seva àvia perquè la seva mare va tornar al Marroc i el seu pare els va abandonar.
0: I el nou cap dels Mossos podria ser una dona per primera vegada a la història. L'actual comissari, el Miquel Esquiu, es jubila i tot apunta que avui coneixerem el seu relleu i que hi haurà un canvi històric dins del cos. Andrea Villoria.
16: A les 9 del matí, segons fonts policials, estan citats els membres de l'actual prefectura del cos, però també altres comandaments i comissaris dels Mossos. En total, prop d'una 30 de persones. Segons les mateixes fonts, el motiu de la cita és comunicar els canvis a la direcció de la policia catalana, és a dir, la persona que substituirà l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, que aquest mes es jubila. Totes les quinieles i veus de la cúpula consultades apunten a un canvi històric amb la possible tria d'una dona comissària al capdavant del cos per primer cop a la història. Això materialitzaria simbòlicament la feminització que l'anterior govern d'Esquerra no es va cansar d'anar volar, però que no va acabar aplicant. La remodelació, previsiblement, no només afectarà el cap del cos, sinó a més noms de l'estructura de la policia.
0: I fixeu-vos en això que expliquem ara. En els últims 3 anys, l'autoritat del transport metropolità ha enxampat 4.000 adults fent servir les targetes T16 dels seus fills menors. Aquest títol permet viatges gratuïts i limitats dels 4 als 16 anys i molts el que fan és aprofitar-se per tenir transport públic sense haver de pagar a costa de les seves criatures. Oriol Soler.
17: I la sanció recau precisament sobre els menors. Si les autoritats enxampen el frau, bloquegen la targeta T16 durant 3 anys. L'Autoritat del Transport Metropolità ha fet una campanya per intentar conscienciar els adults de no fer aquesta trampa, que està molt estesa. Quan puges al metro, al ferrocarril o al tren, validant el bitllet de la T16, les portes s'obren igual, encara que tu no tinguis potestat per fer servir aquest títol, i a l'autobús tampoc no aixeques cap sospita perquè se't veu passar una targeta pel lector. Avui en dia hi ha més de 400.000 targetes T16 actives que costen a les arques públiques uns 25 milions d'euros anuals. Per aquest motiu, les autoritats recorden que només la poden utilitzar les criatures i que el títol és personal i intransferible.
0: I a Tossa s'hi hauran de gastar 500.000 d'euros per evitar despreniments i risc de col·lapse de la mítica muralla d'allà de la ciutat, de la muralla de Tossa. L'Estat hi farà una actuació d'urgència.
4: L'objectiu és rescatar un dels grans emblemes de la Costa Brava. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència per restaurar diversos punts de la muralla de la Vila Vella de Tossa. La intervenció servirà per consolidar l'estructura i frenar-ne el deteriorament.
0: Temps pels esports.
18: Ojo, viene Kylian Remat.
0: Ahí sí, que li va tocar guanyar el Madrid. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Marina.
0: Es van estrenar amb victòria a la Champions.
19: Per 2-1 contra l'Inter en un partit boig, on els italians van cometre 2 errors greus en defensa a la primera meitat que van provocar els gols d'Mbappé i Fede Valverde. L'Inter va retallar distàncies a la segona meitat i va fins i tot poder empatar el partit després que els de Mourinho també perdonessin diverses ocasions.
20: Presume que podia acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco.
19: Fede Valverde va ser escollit MVP, però per Mourinho va ser Courtois.
20: En el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
19: En la resta de partits, els equips espanyols, ahir el Betis es va imposar 2-3 al Lille, mentre que el Villarreal va caure 3-2 contra el Dortmund.
0: Avui li toca al Barça.
19: Que rep el Feyenoord a 7:15 de la tarda al Camp Nou. Ahir va agafar la responsabilitat en roda de premsa a la Minya Mal, on va reconèixer que el gran objectiu és la Champions, que és un orgull ser capità del Barça amb 19 anys i que sempre està agraït als seus companys. A més, va fer una masterclass, per exemple, amb la pilota d'or.
1: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. He puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
19: Quan va ser preguntat sobre les queixes del Madrid, va dir això sobre els arbitratges. Quan li qüestionen per la seva cara enfadada el dia de l'Elx o si està feliç o no.
1: Sí, estoy muy feliz. No sé por qué hablo tanto. Al final, tenía 19 años, venía a ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida.
19: Natural, més natural que la Min, amb 19 anys. Avui també a les 9 de la nit, Liverpool-Atlético de Madrid.
0: La Min, que és un dels nominats a la pilota d'or. Després a les 8 ho ampliem. Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Blanquerna, consultor també. Què tal? Bon dia, com estàs?
21: Molt bon dia.
0: Clar, en un context d'incerteses econòmiques, de feblesa de les aliances internacionals, les economies emergents estan redefinint l'escenari econòmic i el que volem és que ens defineixis una mica com tenim aquestes economies emergents, quin paper creixent estan agafant.
21: En aquests moments, ja fa des del 2008, podríem dir que el creixement econòmic, sobretot el consum, l'estan liderant les economies emergents. La classe mitjana està cada vegada més petita a les economies consolidades, a les economies desenvolupades, i cada vegada és més important a certes economies emergents. Per tant, el lideratge del consum l'estan liderant les economies emergents. I el creixement demogràfic també. Per altra part, el que estem veient és que amb el desenvolupament tecnològic és cada vegada menys important a on produeixes, amb l'automatització, la intel·ligència artificial, i cada vegada més important a on es consumeix. I això ens torna a portar a les economies emergents.
0: I quines són aquestes economies emergents? Perquè, clar, les estem mencionant, però ara ubiquem-les.
21: Les més importants, evidentment, serien Xina, Índia, Brasil, però jo crec que també hem de comptar amb d'altres que van darrere, com seria Indonèsia, Vietnam, Tailàndia, Corea del Sud, amb la seva gran tecnologia, o Taiwan, i més de proximitat podríem dir Aràbia Saudita i, sobretot, Turquia, que és una gran, de nou, economia emergent en classe mitjana i creixent diversificació.
0: No deixa de crear atenció que la Xina encara sigui considerada economia emergent, perquè ja fa anys i panys que en parlem. En aquest context, hem de parlar de la nova ruta de la seda. Què és això?
21: Correcte. El que deies abans sobre la Xina, Xina és un món en si mateix. Per tant, podem estar parlant de temes rurals i subdesenvolupament, i Xina seria un exemple, i podem estar parlant d'economia puntera i intel·ligència artificial, i Xina també seria un exemple. Aquest projecte, que seria el Belt and Road Initiative, és un projecte que neix el 2013 dintre d'aquesta redefinició global dels equilibris econòmics, on Xina vol garantir corredors terrestres i marítims per les seves exportacions. I, per tant, el que fa és arribar a acords amb països d'Àsia, d'Àfrica, però també d'Europa, per gestionar ferrocarrils, ports, carreteres que li permetin exportar i garantir el seu accés a mercats.
0: I després, aquí, sobretot això, hi ha una part que m'interessa moltíssim, que és com el canvi climàtic està afavorint nous fluxos comercials. I això ho estem veient al canal del Panamà, però també a la ruta àrtica.
21: Exacte. Ja comença a haver, de fet, ara mateix, hi ha un vaixell xinès i un subcoreà que estan ja utilitzant aquesta ruta, que seria una ruta molt novedosa perquè retalla molt l'exportació, la connexió entre Àsia, però el nord d'Àsia, la part de Xangai cap a dalt, amb el nord d'Europa i amb els Estats Units. El que passa és que els experts diuen que aquesta ruta només començarà a ser viable, raonablement viable, com a mínim d'aquí 20 anys. Hi ha un element molt important.
0: Déu-n'hi-do.
21: Sí, però hi ha un element molt important. Normalment els grans vaixells de desenes de milers de containers, el que fan és parar a molts punts intermitjos carregant i descarregant. En canvi, la ruta àrtica el que fa és de destí a destí.
0: Val.
21: I, per tant, això li resta potencial i interès, perquè a l'Àrtic no hi ha cap lloc on puguin carregar i descarregar. Seria de destí a Xangai a destí a Nova York. En canvi,
0: que és una ruta molt llarga, clar.
21: Exacte, però a més no hi ha càrrega i descàrrega, és només destí, mentre que la resta, que seria per Orient Mitjà, pel Mediterrani, carreguen i descarreguen a molts altres ports intermitjos, i això és el que els fa el negoci.
0: Doncs ja tenim el mapa fet. Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Blanquerna, consultor. Què tal? Bon dia i benvingut a aquesta temporada.
21: Un plaer,
0: aquí a Catalunya.
21: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Hem arribat a dos quarts de vuit del matí, aquí a Catalunya. És el programa que esteu escoltant. I avui dia de mirar el cel, ho dèiem, amb aquest avís de risc de pluja intensa que ja està caient a diversos punts del país. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Fins ben entrada la tarda s'aniran gestant tempestes, hi haurà pauses entremig, no us refieu, perquè hi haurà tempestes de caràcter violent, sobretot a l'interior i sud de Girona, a gran part de la demarcació de Barcelona i al nord de Tarragona. Ara al matí fins al migdia, les més actives a la costa i per litoral, especial atenció on ja han deixat molta aigua al límit entre Tarragona i Barcelona. A mesura que anem cap a Ponent i cap al sud, núvols més trencats i més estones de sol. Avui, per cert, temperatures clarament més baixes que els darrers dies. A la tarda tan sols farà una mica de calor a les comarques situades més a ponent, a les de Lleida.
0: I això ja s'està notant a la mobilitat. A Rodalies, per exemple, hi ha els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17, RT2, que circulen amb limitacions de velocitat al tram que va entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, dels punts afectats. Per tant, paciència, perquè hi pot haver retards. Això, als trens i a les carreteres, què? Ferran Arràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquesta previsió de pluges torrencials a algunes comarques de Catalunya, on cal extremar la prudència i, sobretot, evitar el màxim de desplaçaments. Recordem que a hores d'ara ja tenim un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació en direcció a Barcelona i provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències, però sí que tenim retencions habituals, sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
0: Laura Estrada, què tal? Com estàs?
22: Hola, bon dia.
0: De què es parlarà avui?
22: Del temps. Especial atenció, com dèiem, a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, Garraf, Alt i Baix Penedès. Ha estat suspesa l'activitat educativa, les activitats esportives a l'aire lliure, també l'activitat sanitària no urgent, així com la restricció de la mobilitat excepte per causes de força major. El Meteocat manté l'alerta màxima fins les 5 de la tarda d'avui, ja que es preveuen, com dèiem, xàfecs torrencials, tempestes violentes, vent de mestral i tramuntana.
0: També es parlarà de Manresa, del crim de Manresa una altra vegada. Hi ha convocada una concentració aquesta tarda allà.
22: Sí, Manresa diu prou. Després dels darrers fets que han commocionat la ciutat i especialment després de la mort de Carles Vilajosana, que la ciutadania ha fet una crida a sortir al carrer. La cita és a la plaça Cris Rei.
0: I a Girona presenten el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, això al Palau de Congressos.
22: Que s'allargarà tot el cap de setmana a la ciutat. Aquesta trobada reuneix veus indígenes de l'Amazònia, investigadors, professionals, artistes, tot plegat doncs, per parlar de la integració de l'Ayahuasca.
0: I el que es presenta a Barcelona segur que us sona perquè és polèmica, és la Fira de Dístric, això al Cercle d'Economia.
22: Sí, és, de fet és el gran congrés immobiliari internacional que reuneix fons d'inversió, bancs, promotors, immobiliàries, altres actors del sector també de l'habitatge i desenvolupament urbà. I sí, ha estat molt polèmica a Barcelona. Des de la seva arribada al 2022 ha estat objecte de protestes de col·lectius pel dret a l'habitatge que denuncien que dona protagonisme als grans fons i a l'especulació immobiliària. Per això, a partir d'aquest any, de fet, se celebra ja a Madrid. Serà del 22 al 24 de setembre.
0: Avui, a les 9, sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez versus Núñez Feijóo ha de respondre una altra vegada a les preguntes que li faran sobre la crisi de Ceuta.
22: Sí, el focus estarà sobre Sánchez, també sobre el ministre Marlaska per la gestió de la crisi a Ceuta, però també es posarà a prova la nova versió dels fets. Què sabia el govern, què sabia la policia i, sobretot, si hi havia informació que no va arribar a qui havia de prendre decisions. A l'Audiència Nacional a Madrid, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, i Ismael Oliver, exadvocat de l'exassessor Koldo García, declaren com a investigats en el marc del cas Leire. I a París, a França, hi tenim el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Assisteix a la reunió Future of Europe in Space dins del marc de la Primera Internacional de l'Espai.
0: I en clau cultural avui es presenta la programació del Mercat de Música Viva de Vic.
22: Que se celebra del 16 al 20 de setembre, una de les grans cites professionals de la música en directe a casa nostra, entre els noms Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o aquest que sona Soc un Bohemio.
0: A qui vols que felicitem avui?
22: A The Legend of Zelda, perquè celebren 40 anys amb novetats com una nova versió d'Ocarina of Time, concerts sinfònics, una pel·lícula d'acció real prevista pel 2027. És la saga de Nintendo, nascuda l'any 86, una de les franquícies de videojocs més influents de la història i que ha venut més de 156 milions de còpies.
0: I del que avui sentireu a parlar segur també és de Cracòvia, la versió esportiva del Polònia. Segur que us en recordeu. Per què, Laura?
22: Perquè fa 9 anys de l'última emissió i ara el 3CAT ha confirmat que el recuperarà.
6: Venjança no s'acaba nunca, fe!
7: Mai! És el cant d'Oliver i Benji! És infinit! Com la teva projecció!
6: Què, projecció?
8: Es va convertir en tot un fenomen televisiu durant els anys del Barça de Pep Guardiola.
0: I a banda sonora del dia, quins la posa avui la banda sonora?
8: South Park. Perquè la sèrie d'animació torna a parodiar Donald Trump i anuncia que temporalment canviarà el seu nom pel de South America. La burla fa referència als intents del president nord-americà de canviar el nom de diversos accidents geogràfics per incloure-hi el terme Amèrica. El que passa és que els creadors no han aclarit si el canvi serà permanent o si formarà part del primer capítol de la nova temporada, que mantindrà, això sí, les paròdies sobre Donald Trump.
0: Divertits i irreverents, South Park. Molt graciosos, recomanables. Va, que en dos minuts tornem per agafar els diaris.
23: Come on down South Park and meet some friends, man. Ser Catalunya, Barcelona.
24: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
25: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
24: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
26: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
27: ¿Y qué tal el trabajo?
28: Bien, he hecho un casting.
27: ¿Para una serie?
28: No, para un anuncio de gazpacho.
27: Ah.
28: Yo hago de tomate.
26: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
29: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
30: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
32: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
33: Comença!
34: Comença la Champions!
32: Presenta Sique Rodríguez.
35: Empata el Barça, empata...
32: I narra Albert Bermúdez.
36: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
34: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
32: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
30: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
31: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 8 minuts passen de 2 quarts.

0: ni de ti ni de mi.
1: No ho ha de
0: fer. Joan Tejedor, parlen avui els diaris. Bon dia.
1: Avui més que parla a les portades, gairebé et diria que sonen i que sonen així.
0: A veure, per què
1: saps què és això?
0: Ho sé perquè ho posa el guió, que és un sonar, això.
1: Això és un sonar, que és l'aparell que fan servir els vaixells i els submarins per calcular la profunditat del mar. Perquè avui les portades i, sobretot, els editorials s'acarnissen amb pisa.
0: Aquests mals d'Espanya, els mals resultats de les proves educatives, és el titular principal a gairebé tots els diaris.
1: L'educació toca fons al país. D'altabaix a l'informe PISA, el pitjor resultat entre els alumnes de 15 i 16 anys. La caiguda és profunda al País Valencià i al País Basc. La Vanguardia, Espanya obté el pitjor resultat de la seva història. L'OCDE atribueix el retrocés mundial a la falta de lectura, la influència del mòbil i l'absència d'esforç. Espanya s'enfonsa amb el pitjor resultat de la seva història. El periòdico, els alumnes retrocedeixen un curs en comprensió lectora i un altre en mates. En mates, posa mates la portada, no ho he abreviat jo. Ni martes tampoc. Els experts aconsellen prioritzar dictats a primària i un millor ús de la intel·ligència artificial. També ha editat a Catalunya l'Ara Emergència Educativa. Catalunya no despunta, malgrat haver-se accedit excloent alumnes. El Mundo, catàstrofe educativa a PISA. Espanya es desploma a totes les disciplines. La Razón, l'informe PISA certifica el daltabaix educatiu espanyol. Això de daltabaix, que també surt al País, sona més contundent en castellà, que és descalabro. Mm. El rendiment en lectura, matemàtiques i ciències desploma per sota de la mitjana de l'OCDE. Les pantalles i la Lomloe, els factors que podrien explicar en condicional, perquè la Lomloe no en parla cap expert, però també la posem al sac. I a l'ABC... No, l'altre tall. Això. És l'únic diari on no surten els resultats de PISA. L'ABC no...
0: Raro, perquè no era una bona oportunitat per tocar-li el crust a Pedro Sánchez.
1: No ha considerat que sigui rellevant.
0: On sí que en parlen és a tots els editorials. Sobretot per les vistes al futur, que aquest, no són gens esperançadores.
1: Aquest daltabaix educatiu, aquest descalabro que reitera el País, el titular de l'editorial, aquests alarmants resultats, com titula La Vanguardia, fruit de la tempesta perfecta que detalla el periòdic, han provocat un fracàs que obliga a un pacte nacional. Titula l'Ara, el diari que dirigeix Esther Vera, clama al destacat que l'educació ha de deixar de ser una arma política i el text que hi ha diagnòstics compartits com reforçar la lectura, les matemàtiques i el raonament científic i que cal repensar si abaixar els llindars per evitar més suspensos no ha acabat perjudicant la majoria, sobretot tot els que poden aspirar a l'excel·lència. Calen recursos per gestionar la diversitat i evitar una doble xarxa entre autòctons i nouvinguts, que seria perjudicial per la cohesió social.
0: Que aquests resultats de PISA haurien de provocar una sacsejada, això és una idea que es comparteix bastant.
1: L'editorial del País creu que la caiguda alarmant a l'Estat i el declivi global posen en joc el futur de les nostres societats. Dona dades, el 40% de directors dels centres on es fan les proves constaten un dèficit de docents i un de cada quatre manca de psicòlegs, treballadors socials o especialistes d'educació especial. La mitjana de l'OCDE, que troba a faltar aquests recursos, és de la meitat, no arriba al 40. La Vanguardia, amb aquests resultats alarmants, augura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves augura un futur ombrívol i apunta, coincideix amb l'auge de forces polítiques majoritàries, aquesta falta d'habilitat intel·lectual. Fet que aconsella Espanya i el món rearmar el sistema educatiu sense frens pressupostaris i protegir els joves immersos a l'esfera digital.
0: La tempesta perfecta que apunta el periòdico, quina és?
1: Posa l'educació al nivell de preocupació de l'habitatge, la convivència amb la immigració i el canvi climàtic i defineix així el context. Els mestres han sigut desposseïts de l'autoritat imprescindible en l'acció educativa. Els pares es comporten més com a clients d'un servei que com a copartícips de l'educació. L'administració, més pendent de barems que de la formació de professors. Els estudiants confonen els seus drets amb els impulsos més primaris i els mitjans no sempre són els necessaris. I afegeix que també s'haurien de debatre els paràmetres d'avaluació. Estem posant vi nou amb botes velles, avaluant habilitats que potser no són tan determinants com quan es van implementar les proves. La magnitud obliga a replantejar-ho tot.
0: I a nivell estatal, els diaris més propers a la dreta, us ho podeu imaginar, apuntant on sempre.
1: El Mundo, fracàs educatiu i polític, l'escola no pot ser un laboratori de modes pedagògiques ni un territori fragmentat en 17 sistemes, el govern ha de corregir una política que pretenia no deixar enrere ningú i ha acabat fent retrocedir tothom. La raó sense manies, Sánchez ho destrossa tot, també les aules, tot i que el TEC reconeix que el disbarat de 8 lleis educatives en 40 anys de democràcia és el retrat i el compendi de bona part dels mals que han apartat de l'excel·lència i acusa l'actual llei, la Lomloe, d'eliminar la cultura de l'esforç, la responsabilitat, el mèrit i la capacitat amb una filosofia perversa en què l'aprovat ja no és aprovat i el suspès ja no és suspès.
0: I amb tot aquest panorama, com s'ha llegit la vaga de mestres d'ahir als diaris?
1: La Vanguardia ja titula la portada punxada. Només la va seguir el 12% segons el departament i el 20% de mestres segons els sindicats convocants. El País destaca que la vaga es nota a les carreteres però no paralitza les aules. I el Miquel Noguer titula la seva anàlisi Ustec, molt de soroll i poca vaga, ja sigui per cansament dels professors, per l'inconvenient de l'inici de curs o la falta de sintonia amb els sindicats, la convocatòria va ser un fracàs, però compte, punxa la convocatòria, no la protesta dels docents, que no els falten motius per manifestar-se. El periòdico qualifica la vaga de discreta, però amb el malestar intacte, eleva la participació segons sindicats a 30%, situa les carreteres com l'impacte més gran, i l'Ara diu que els mestres es fan sentir, però respecten el primer dia de curs.
0: I avui, al punt de mira també la llei de nets.
1: Ara mateix també la llei de Schrödinger, perquè no sabem si podran votar les pròximes eleccions els nacionalitzats per la llei de la memòria històrica, que es coneix així perquè permet obtenir la nacionalitat als descendents dels exiliats. Tampoc ho esbrinem amb les primeres portades. El Suprem suspèn el dret a vot a 500.000 de nacionalitzats per la llei de nets, titula El País. El Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten, a la del Mundo. I és que la suspensió és efectiva, però és cautelar. Davant l'equidistància de la Vanguardia, que diu el Suprem paralitza cautelarment l'efecte electoral de la llei de nets, el Periódico i la Razón ens ho desempaten, el Suprem frena el dret de vot dels nacionalitzats amb aquesta llei i el Suprem frena el cens electoral que resulta de la polèmica llei de nets.
0: I si obrim finestra al món... Encara trobem les conseqüències de la primera victòria de l'extrema dreta alemanya.
1: I tot fa pensar que no serà l'última. El País, Alemanya, es prepara per noves victòries d'alternativa als propers comicis regionals. El dia 20 a Berlín, sense anar més lluny, la pressió sobre el canceller perquè dimiteixi no deixa d'augmentar. I la Vanguardia, l'èxit a Saxònia-Anhalt, dona a aquest partit la patent de normalitat. El 67% dels votants, 2 de cada 3 votants alemanys, creuen que el partit ultra comprèn millor la ciutadania. El perfil del votant és un home jove, de mitjana edat també, i sobretot de zones rurals.
0: I fixeu-vos en el que porta avui El País. Ha accedit a la documentació d'un possible cas d'abús a l'Església en què no es van prendre les mesures oportunes.
1: El cardenal Omella va admetre a una víctima els dubtes sobre un capellà assenyalat per abusos. No va obrir el procés quan va rebre la primera alerta el 2022, però sí que va derivar aquest capellà a un psicòleg. No va intervenir més enllà perquè en un primer moment no li va donar més importància. Era la paraula d'una contra la de l'altra. Va dir a la víctima, li va recomanar molta oració i escoltar missa. Ho va tractar com un assumpte moral i com un mal moment d'aquest capellà. El psicòleg ho ha arribat a qualificar fins i tot d'anècdota, i quan la víctima va insistir al cap de 2 anys, el 2024, per rebre respostes, també ho va fer a través de burofax. Omella el que va fer va ser querellar-se contra la víctima, una querella que va ser arxivada.
0: Vaja, una més. I a l'Ara revelen que la candidata d'Aliança Catalana a Vic promovia la migració de gènere. Què és això?
1: Els ajuts a l'estranger són un dels cavalls de batalla de Sílvia Orriols, ho saps?
0: Sí.
1: Doncs la nova alcaldable del partit de la capital d'Osona, Elisenda Carrera, va ser regidora per Ara Vic. Era una branca del PDeCAT, i explica l'Ara que llavors va destinar 60.000 euros de la cartera de cooperació internacional, són 2/3 del pressupost, exclusivament a accions a l'estranger. Països com el Nepal, com Gàmbia, com Camerún, Senegal, l'Índia... També va fer algun viatge al Marroc per tancar un conveni a diverses bandes, amb administracions i la universitat. Moltes d'aquestes accions implicaven l'empoderament de la dona.
0: I els esportius... L'arrencada de la Champions pel Barça.
2: A parella, Mundo Deportivo, on utilitzen el concepte gran somni pels blaugranes, també ho fan a l'AS, tot i que el barregen amb un altre concepte, que és somni i obsessió pel Barça. El camí de la sisena comença a casa, això a l'esport.
0: El focus en Lamine.
2: Un Lamine de Champions, i llegim a la Vanguardia. La seva roda de premsa no ha deixat indiferent a la premsa.
3: El primer, jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest
2: any. Així parlava Lamine de la pilota d'or. No va deixar cap tema sense tocar, diuen a l'AS. Cada resposta va donar contingut i missatges carregats de simbolisme a l'esport. O Lamine ja és un líder amb només 19 anys, això a Mundo Deportivo.
0: El talismà va mal feien. No?
2: Interessant la història que explica el Joan Domènech al Periódico. El talismà és Gio Van Bronckhorst, que va ser un dels artífexs perquè el cercle virtuós de la porta comencés amb èxit el 2003. Avui és l'entrenador del Feyenoord. Talismà, un sobrenom que li va posar Alejandro Echevarría. Fa ja 20 anys li van posar perquè va ser l'únic jugador del Barça que va jugar tots 13 partits de la Champions que el Barça va conquerir a París.
0: El Tejerra bufa.
1: 20 anys!
0: I també a la premsa hi trobem avui, la victòria del Madrid.
2: Partit desconcertant, el defineixen a l'AS. Tomàs Roncero escriu en la seva columna d'opinió que el que va poder ser una golejada es va acabar convertint en patiment i en una exhibició de Courtois per evitar un fiasco europeu. El Marca, Courtois, favor al pla de Mourinho.
0: A Barcelona, una altra mirada.
2: L'Inter avança els regals de Nadal, això a l'Esport, o la contracrònica Mundo Deportivo diu Mourinho activa la màquina del temps. Els blancs van tornar a desplegar un joc molt pobre basat en l'eficàcia com en la primera etapa del portuguès.
0: I un ull també en la pilota d'or.
2: Ningú com el Barça és la portada de l'Esport, on destaquen les 20 nominacions que té un club, que té el club, no un, el Barça, en definitiva, entre el masculí i el femení. Orculé, a Mundo Deportivo. Compten també amb les nominacions d'Alexia Putellas o Mapileon.
0: El titular per emmarcar.
2: No sé si està fet amb aquest prisma o no, però jo sospito que sí. Ahir el Betis va guanyar 2-3 al Lille amb els gols de Bartra i Parrot. Parrot és lloro en català.
0: Sí?
2: A Mundo Deportivo titulen Bartra i Parrot fan volar el Betis.
0: Ah, molt bé. I la carta al director, re, un apuntet.
1: El fracàs dels adults, la Maria Plaza d'Almeria del País, també sobre PISA. Els nens no llegeixen perquè els pares han deixat de fer-ho, miren el mòbil perquè els adults hi viuen enganxats per oci o per feina i són incapaços de lidiar amb les frustracions perquè no els donem eines.
0: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Aquí Catalunya. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Com estem?

0: Vens amb un tamarro? Arrenques amb força.
1: Tamarro, és un tamarro. És possiblement de les cançons que a mi em fan plorar, allò, quan estic allò que me la poso amb els cascos fort...
0: Amb Dolby Surround.
1: Amb Dolby Surround, que se senti bé, és una cançó que a mi és capaç de fer-me buidar. Buidar del tot. I clar, és que és una cançó que és, no deixa de ser d'una pel·lícula que crec que ens ha marcat més o menys les nostres generacions, sí, ens ha marcat, sí, la infantesa.
0: A més, és l'arrencada, a més de la pel·lícula.
1: És l'arrencada, i és, de fet, no sé si heu anat mai a veure el musical.
0: El Rei Lleó.
1: El Rei Lleó, però si no l'heu anat a veure, jo us ho recomano. És a dir, és possiblement una de les experiències més fortes que es poden viure en un teatre. I val molt la pena pagar lo cara que és l'entrada, que té nassos, però crec que val molt la pena. Clar, estem parlant d'una... Aquesta és la versió definitiva, per dir-ho així, perquè al final ha passat per moltes músiques, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta és una cançó que compon Elton John.
0: I tant.
1: I, de fet, aquesta és la cançó original.

0: és més... és una altra cosa, però és veritat que al final... L'únic que es canvia és la frase que es diu al principi, la cigüenya, el mític cigüenya.
1: Sí, sí, sí.
0: Però... Exacte, tot això.
1: I
0: què diu aquí?
1: L'Elton John, que n'ha fet més d'una, de cançons de la banda sonora de Rey León.
0: Exacte, sí, exacte. Sí. N'ha fet, sí, de fet, la de Can You Feel the Love Tonight, n'ha fet unes quantes. Però, clar, al principi van dir, hem de fer alguna cosa que sigui el Rey León, que sigui totalment el Rey León. Hem de convertir aquesta cançó... No. Bueno, em referia de seguir escoltant aquesta, perdó. Aquesta cançó l'hem de convertir en una cosa que sigui el Rei León, allò... El Rei
1: Lleó,
0: exacte, sabanero. I van afegir-hi aquesta frase que és del musical de Broadway. Així és com sona en un musical, que és el que us dic, que recomano pagar el que valgui l'entrada per anar-ho a veure. És...
1: Que existia abans que la pel·lícula.
0: Efectivament. I així és com arriba aquesta cançó a Broadway, diguéssim. És una passada. No, amunt, la de Broadway. Amunt la de Broadway. Plena de veus, plena d'animals que van sortint. Quan et penses que ja deu ser això el màxim, encara van una mica més enllà. Per mi és un dels moments més emocionants que es pot viure, de veritat, en un teatre. I aquesta frase que diu Nans Ingonyama Bagiti Baba, bàsicament és una frase del Zulu que significa aquí ve un rei lleó, pare.
1: Ah.
0: I això és el que es diu al principi.
1: Ens has desxifrat una de les frases que probablement més gent deu haver...
0: escoltat
1: i cantat, i verbalitzat sense saber què diu.
0: No diu a cigüenya, diu Nans Ingonyama, que bàsicament és això, doncs aquí ve un rei lleó. Però vaja, que és una cançó que s'ha versionat a tot arreu. De fet, escoltem la del mateix musical de Broadway, de veritat que és una passada, amunt.

0: cançó que s'ha traduït a 50.000 idiomes, evidentment, com per exemple el japonès.
1: I de la mateixa força.
0: De la que se n'han fet 25.000 versions, fins i tot, de fet, hi havia una persona que va dir: això no sona encara prou africà, anem a fer-ho encara més.

0: és aquesta mena de gospel, sí, fins i tot, que al final sempre sona fantàstic.
1: També tens una versió, tu.
0: Jo també tinc una versió, però és que abans, fins i tot, si arriba... Exacte, sí, així li vam donar un premi Toresky a Rafinha, home, efectivament. I, de fet, fins i tot, s'ha versionat per si mai arriba Nadal i no sabeu què posar. Escolta.

0: I per últim, doncs anem amb el meu joc, evidentment. Jo sempre, ja sabeu, que m'agrada muntar cançons sobre cançons, i avui doncs vinc amb un joc que bàsicament és que us poso la base del Rei León, de la Circle of Life, i m'heu d'anar endevinant quina és la música que us he posat a dalt. La veu sempre anirà canviant, i a veure si endevineu, si teniu prou cultura musical com per endevinar totes...
1: Jugueu vosaltres a casa, perquè si no jo aquí jugo sola.
0: Ara estàs jugant sola.
1: Quedo amb el cul a l'aire.
0: Però, escolta, et vinc a posar a prova. Jo, si a mi em fas venir aquí, jo almenys et poso a prova.
1: Va.
0: I si no en saps prou, et retrataré. Endavant. Aquí encara no, eh? Marina, no pateixis. No pateixis. I comença fàcil, no pateixis.

0: we human?
1: Coldplay.
2: Yeah. Faltan tú.
3: My sign is vital.
2: Això és...
1: My hands are cold.
2: Sí.
1: My hands
2: are cold. La cançó es diu Human.
1: Sí.
2: Però no és Coldplay, és The Killers.
1: Són els altres que s'assemblen al Coldplay, The Killers.

0: Aquesta senyora es diu Christina Perry, A Thousand Years. I ara us repetiré les quatre cançons que han sonat fins ara. Perquè quedi clar.
1: Killers?
0: Però no desconnecteu, que n'hi haurà una de nova.

0: Totes les cançons han estat número 1 de llistes mundials, eh? Someone You Loved és l'últim que ha dit Luis Capaldi.
1: Ets meravellós, Albert Bermúdez.
0: Fa que es pot.
1: Gràcies.
0: Yes.

0: Ahir ens va avisar el Carbó, ja, d'això, que preparéssim els mòbils per anar escoltant les alertes de protecció civil i ja fa unes hores que s'han començat a enviar en previsió del que ens pugui venir, del que ja ens està venint. Marcaven més de 30 graus els termòmetres quan van sonar les alarmes ahir a la tarda. Des de la matinada que va creuar en Catalunya una tongada forta de pluges, la pitjor part a 5 comarques que concentren un gruix important de ciutadans, que concentren en total 2,2 milions de persones. Per la gent del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, del Garraf, de l'Alt i del Baix Penedès, avui quedar-se a casa si no és estrictament necessari sortir, teletreballar si es pot, que clar, per molta gent això no és possible, i ajornar visites al metge o quedades amb qui sigui. I clar, també suspendre les classes, que ja és mala pata, que comença el curs en vaga i just l'endemà tanquen el col·le per risc d'inundacions i demà passat festa, que és la diada. I potser sou d'aquells, els de... Apa, aquí, ja hi som. Si al final ja veuràs que això seran quatre gotes, que no passarà res, que no serà res. No sou els únics que penseu això. I igual sí, tant de bo sí. Però què voleu que us digui? Posats a triar, potser millor passar-se de prudents que haver de lamentar després, que aquest estiu ja hem tingut dues persones mortes per culpa dels aiguats. I llavors l'alerta era de 4 sobre 6, avui és de 5 sobre 6. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Fabó, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: I ja tenim les primeres conseqüències d'aquestes fortes pluges. Estan provocant retards a Rodalies.
1: Només són demores, si més no de moment, a les línies R2 Sud i també als regionals del Sud. Els trens circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, informa Renfe. D'altra banda, no consten ara mateix problemes a les carreteres.
0: Ferrocarrils de la Generalitat, en canvi, perquè, clar, també recorren part de les comarques afectades. Diuen que el servei funciona segons l'horari programat, sempre aquest contrast. Jordi Carbó, on plou ara mateix? Què ha de passar en les pròximes hores?
2: Doncs plou a diferents punts de la meitat est de Catalunya i, de fet, aquesta és la idea. Fins al final de la tarda, a gran part de les comarques de Girona, a tota la demarcació de Barcelona i al nord de Tarragona, tot i que hi hagi moltes estones sense pluja i algunes ullades de sol, s'aniran repetint tempestes com les que ja descarreguen en aquests moments, que poden deixar molta aigua en poca estona i fortes ventades.
0: Ara ho ampliem amb tu mateix d'aquí a uns minuts. Congelat el vot per la llei de nets, congelat el vot per milers d'espanyols que tenien la nacionalitat.
1: El Tribunal Suprem el suspèn cautelarment als descendents d'exiliats si no ho acrediten via consulat. Vox i el PP sostenen des de fa setmanes que el PSOE estava creant nous votants per aquesta via, tot i que les dades ho desmenteixen.
0: Patacada, l'informe PISA.
1: El pitjor resultat a Espanya des que hi ha aquest informe, amb una davallada en comprensió lectora i mates, i és inèdit que els alumnes més rics tenen pitjors resultats que els més pobres. Catalunya només puja 5 punts en mates, tot i excloure'n els alumnes menys capacitats.
0: Europa, Brussel·les, obre la porta a limitar els lloguers turístics i les segones residències.
1: A les zones més tensionades, així consta en un document de treball que presenta avui l'executiu comunitari. Ara bé, només és el punt de partida. Haurà de passar el sedàs de l'Eurocambra i el Consell.
0: Tenim 2 menors més detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa.
1: La policia investiga la presumpta relació dels 2 nois de 16 anys amb la baralla que va acabar amb la vida del Carles Vila Josana. Amb aquestes 2 altres detencions ja són 4 els arrestats.
0: I aquesta tarda el Barça debuta a la Champions.
1: Aquesta tarda sí, no aquesta nit. És un horari poc habitual. A 6:45 contra el Feyenoord, Lamine Yamal assumeix els galons.
3: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. He puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
1: Es va postular per la pilota d'or. Ell, Cubarsí i Rodri són els blaugranes nominats. Ahir el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter.
0: És dimecres. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya.

0: Avui visita el programa el director del Ser Querido, el Rodrigo Sorogoyen. És una de les tres pel·lícules preseleccionades pels Oscars per representar Espanya allà. El racó de pensar s'asseuen la Núria Casas i la Lorena Vázquez, amb qui després repassarem les revistes del cor. Ella ens vol explicar que abans de la germana de Dolly Parton, altres famílies de famosos van suplicar que es deixessin de fer vídeos seus dels seus familiars morts amb intel·ligència artificial. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins a les 12 o en recupereu després a l'app de la Ser o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Cinc minuts passen de les 8. Ahir era la vaga de mestres, avui són les pluges.
1: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible.
0: L'inici de curs va ser accidentat ahir per la vaga, però segueixen així per aquest avís. Cinc comarques es lleven amb les classes suspeses, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
2: Aquí avui no hi ha classe i la directriu d'Interior és fer teletreball en la mesura del possible. En les cinc comarques també se suspèn l'activitat mèdica en urgent, les activitats a l'aire lliure i l'activitat judicial. Aquesta passada nit s'ha enviat una segona alerta a l'Alta i al Baix Penedès i al Garraf, avisant que començaria a ploure abans, ja de matinada. Les restriccions han entrat en vigor a les 7 del matí i estaran vigents fins a les 5 de la tarda, que és quan hauria de magnar el temporal.
0: L'última hora, com us dèiem, és que la pluja provoca retards a les línies regionals sud i R2 sud. L'epicentre de l'episodi ha de ser el litoral i el prelitoral que separa Barcelona de Tarragona. Podem anar a treure-hi el nas ara, allà mateix. Eva Hidalgo, què tal, com estàs?
3: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Tu ets a Vilafranca del Penedès.
3: Soc a l'Alt Penedès. Sí, aquí l'aigua, us explico, ha caigut amb molta intensitat a quarts de set durant mitja hora. Ara ha mainat, només un lleu plogim sota un cel, això sí, molt negre, amb núvols abundants. Es nota el transport públic, com deies, perquè es circula amb limitacions de velocitat als trens de les línies regional sud i R2 sud, concretament entre Torredembarra i Vilanova, i Roda de Barà i Sant Vicenç. Plou sobre mullat, aquesta zona, després de les inundacions de finals d'agost al Vendrell i a Coma-ruga, amb afectacions importants i rescats de gent atrapada a la zona de costa. L'alcalde reclama solucions per reduir l'impacte d'aquests aiguats, per millorar el drenatge, perquè diu que l'Ajuntament no pot fer-hi front en solitari.
0: Eva, gràcies. En aquestes cinc comarques l'alerta és de 5 sobre 6, altíssima, però poden haver-hi inundacions o descàrregues importants en altres punts del país.
4: Perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades. No estem davant d'una llevantada ni davant d'una dana, sinó d'una pertorbació que farà que donguin aquestes tempestes.
0: Clar, això va passar a Tarragona aquest estiu, que no es va poder preveure el lloc exacte concret d'on cauria el patracot d'aigua i el resultat van ser les tràgiques inundacions que van anegar la ciutat. Andrea Villoria, com va anar?
5: Sí, és un fenomen que els experts del Meteocat diuen que podem veure diverses vegades aquesta tardor. Per això, Protecció Civil ja ha canviat en certa manera el seu protocol i ara no descarta enviar alertes mòbils un cop la pluja ja estigui caient a sobre o fins i tot després de la tempesta per avisar de les conseqüències d'inundacions i donar consells.
6: Quan no ho tinguem preventivament i no ens puguem guiar per fer aquests avisos de la previsió, sinó que haguem de veure quines són les conseqüències, quan veiem que aquestes conseqüències són d'un impacte important en el territori i requereix que la població estigui al cas, doncs també farem aquest enviament.
5: Així ho avançava la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, la setmana passada. Avui els responsables d'emergències s'aniran reunint durant tot el dia per avaluar com avança la pluja.
0: I aquí hi ha una altra variable que monitoritzen des del Meteocat. Quina?
2: Sí, les tempestes poden descarregar fins a uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, però si es retroalimenten, podrien deixar acumulats d'entre 60 i 90 litres, és a dir, fregant el 100.
0: Tornem amb l'home del dia, amb el Jordi Carbó. Què tal, com estàs?
7: Bon dia.
0: Tu ens havies avisat, sí, aquestes cinc comarques, atenció, però que ningú es confiï, encara que no estigui en aquestes cinc comarques on han rebut l'avís, també podem tenir alguna sorpresa, sobretot a quins punts?
7: Mira, de fet, la idea, jo crec que és que tots estiguem alerta, aquesta és la idea general, i anirem veient en cada moment del dia doncs, on cal estar ja no només alerta, sinó tenir present que hi pot haver situacions que poden provocar problemes. Ara mateix tenim tempestes al Solsonès, al Berguedà, a Osona, se n'estan gestant de noves al nord de l'Alt Penedès. És a dir, al llarg del matí, al migdia, fins al final de la tarda, a pràcticament totes les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana, a tota la demarcació de Barcelona i al nord de Tarragona, també a l'est de Lleida, s'aniran gestant aquestes tempestes que pràcticament surten del no-res. Pot estar no plovent durant molta estona, fer sol, però aniran sorgint aquestes tempestes. I els avisos venen per el que ja ha passat, per exemple, al Garraf. S'han acumulat alguns punts, en poca estona, més de 50 litres per metre quadrat, amb moments de pluja de 4 litres per minut, això és una brutalitat, i això és el que pot generar problemes. Seran molt locals aquestes tempestes, les més violentes. No podem assegurar exactament on passaran, però sí aquesta zona més o menys acotada amb els avisos i les alertes és on seran més probables. Però insistim, molta precaució fins al final de la tarda a tota la meitat est de Catalunya.
0: I escoltàvem el portaveu del Meteocat dient: això no és una llevantada, això no és una dana. Com li hem de dir? Com, per parlar amb propietat?
7: Bé, és un front que s'està apropant, s'ondula una mica. Quan passa això, passa sovint a Catalunya, és com si es formés una baixa justa sobre nostra i genera això, aquest vent constant que anirà arribant de mar a terra, i això anirà alimentant d'humitat. Recordem que el mar Mediterrani està molt calent, proper als 30 graus, molta energia, i hi ha una mica de condicions per a aquest front, perquè els núvols creixin amb més facilitat. Per cert, un front que comportarà tramuntana i mestral al sud de Catalunya, tramuntana al nord, ho dic perquè no hi haurà pluja en aquestes comarques, fa molt que no plou, haurem d'estar atents a partir d'avui mateix també als risc d'incendis d'aquestes comarques.
0: Clar, és que jo deia en començava, una mica bipolaritat meteorològica, no?
7: Sí.
0: Perquè al final que t'arribin les alertes, ahir ho comentàvem, amb els companys d'aquí de l'equip del programa, dèiem, ostres, que tinc el termòmetre per sobre dels 30 graus i estan enviant les alertes.
7: Sí. Mira, jo me'n vaig una mica del tema, però m'entendràs. Fa unes setmanes va llançar un nou satèl·lit Meteosat que vindrà a posar una miqueta més de millor pronòstic en tots aquests aspectes. És un satèl·lit nou que farà fotografies cada 2 minuts i mig. Això ens ajudarà a detectar pràcticament en el mateix moment on s'està formant la tempesta, com creix aquesta tempesta, i que aquests avisos doncs, puguin ser més precisos. Però ara mateix hi ha uns límits, per això la idea general és que està alerta, aquestes comarques que estem avisant més alerta, en un futur no molt llunyà, encara es podran millorar més aquests avisos.
0: I escolta'm, avui ha partit al Camp Nou a 6:45 de la tarda. Serà segur que hi vagin els aficionats i poden anar perquè aquella hora hi haurà passat tot?
7: El gruix per la costa i peritoral de Barcelona l'esperem al llarg del matí fins al migdia. Després, durant la tarda, també hi pot haver algun xàfec, alguna tempesta, però les més violentes estaran ja més al nord de Catalunya. Sí que, si esteu anant cap al camp, us pot caure un bon xàfec, però la idea és que ja no serien massa persistents i no haurien de generar problemes. Però una mica el que dèiem fa un moment, no? Aneu seguint la situació al moment, el mòbil ben a prop, que hi ha aquest soroll tan discret de les alertes,
0: sí,
7: que tothom s'entera.
0: Que tothom s'entera, que tothom, o que alguns critiquen, perquè ja sabem com ens agrada això també a vegades.
7: Sí.
0: Carbó, gràcies, i igual tornem a parlar d'aquí una estona, pot ser.
7: Molt bé, aquí
0: fins
7: estarem.
0: Ara, que vagi bé. Heu de saber que, a part de les afectacions que hi està bé en alguns trens de Rodalies que passen per les zones més crítiques, que estan reduint la velocitat, ara mateix hi ha una trentena de vols cancel·lats a l'aeroport del Prat i alguns que s'han de desviar. Això és tot el que està succeint a aquesta hora, i ja que us estem parlant d'informació de servei, a banda de les afectacions de la mobilitat per culpa d'aquestes pluges, tenim una incidència a l'autovia A2, a banda del mal temps, hi ha un carril tallat a Bell-lloc d'Urgell en sentit Barcelona perquè s'ha incendiat un cotxe que hi havia allà, i això doncs provoca problemes a la mobilitat també. En 2 minuts serà 9:15 del matí del dia 1 després de la patacada de les proves PISA. El conjunt de l'Estat ha tret els seus pitjors resultats acadèmics. A les 9 hi ha sessió de control i segur que el PP troba un altre front on burxar Pedro Sánchez.
2: Ja ho va fer ahir, atribuint la davallada dels resultats a la legislació educativa del govern.
8: És la crònica d'un fracaso anunciado. El Partido Popular lo advirtió desde el primer momento, pero eso no me consuela, ni como servidor público ni como padre. Hay errores de los que es directamente responsable el actual gobierno y quiero dar mi palabra de que serán corregidos.
2: Els alumnes retrocedeixen un curs en comprensió lectora, el gran taló d'Aquiles ara mateix, i quasi un altre en matemàtiques.
0: La davallada s'accentua a Espanya, però és un fenomen que és veritat que és global. també és veritat que agafar-te només a això, com va fer la ministra per justificar-ho de li passa a tothom, doncs no sé si és la millor excusa. Els experts ho tenen clar, la proliferació de les pantalles fan minvar la capacitat de concentració. Soledad Domínguez.
9: L'informe alerta que des de 2015, en què es va generalitzar l'ús dels mòbils, els resultats educatius a la majoria de països occidentals han anat a la baixa. Diu també que els joves no són capaços de mantenir l'atenció i que els costa interpretar textos de més de 400 paraules. Francesc Padró és catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra, va treballar durant anys a l'OCDE.
10: La paradoxa és que molts països han intentat resoldre aquesta qüestió prohibint l'ús de dispositius per part dels alumnes, quan en realitat el que necessitaríem justament és tot el contrari, és acompanyar millor els alumnes en saber discernir.
9: Padró diu que la solució no és prohibir la tecnologia, sinó ensenyar els infants a utilitzar-la i a filtrar la informació que els hi arriba.
0: A Catalunya ha servit de poc aquestes proves. És veritat que estem millor que la mitjana, però això no és homologable perquè hi va haver un error en la mostra, ja ho sabeu. I tot i que no va caure al mateix pou, igualment va ser un dia difícil per la Conselleria d'Educació Catalana.
2: Va ser un primer dia de curs amb vaga de docents, amb talls de carreteres al matí, que va ser la principal conseqüència. Segons el departament, només van secundar la protesta un 12,65% dels mestres. En canvi, els sindicats eleven la xifra al 30%.
11: És veritat que se n'ha parlat, però no s'ha arribat a concretar massa. I penso que les condicions doncs, són molt diferents avui que fa 4, 5, 10 anys i, per tant, hem de refer aquest consens.
2: La consellera Esther Niubó, que rebutja plegar perquè diu seria l'opció fàcil, assegura que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa per pactar quins canvis cal fer en el sistema. Salvador Illa preveu compareixer al Parlament el 23 de setembre per retre comptes de l'error en PISA.
0: Demà la consellera d'Educació a partir de 3:15 en directe a l'Aquí Catalunya, en directe en aquest programa. I el que inflamarà segur la sessió de control que hi ha avui al Congrés és l'última decisió del Tribunal Suprem. El que han fet els del Suprem és suspendre cautelarment el vot a les persones nacionalitzades espanyoles a través del que es coneix com la llei de nets, els fills dels exiliats, vaja.
2: Sí, a través d'aquesta disposició els descendents d'exiliats poden obtenir la nacionalitat. El tribunal suspèn el vot per a aquestes persones, a excepció dels que puguin acreditar-ho via consulat.
0: A la Moncloa es regiren contra el que consideren una provocació del tribunal.
12: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
2: Això deia Félix Bolaños. D'aquí a menys d'una hora, PP i Vox segur que competeixen per veure qui es penja la medalla. Des del govern central consideren que dona ales a la teoria de populars i dels d'Abascal, segons la qual el PSOE fa enginyeria electoral, engreixa el cens amb potencials votants per aquesta via.
0: Clar, i és veritat que amb tant de soroll és fàcil perdre's, però és que aquesta tesi del PP i de Vox d'intentar guanyar electorats socialistes, els progres, cau pel seu propi pes. És més, en les últimes eleccions generals el vot exterior va fer perdre el PSOE un escó, un diputat a favor del Partit Popular. Ens ho explica el cap de Nacional de la Sera, el Guillermo Lerma.
13: ¿Qué tal? Buenos días. El impacto de ese proceso de nacionalización en el censo electoral no iba a ser ni de lejos el que pronostica la derecha. Según los datos del Ministerio de Exteriores, hasta finales de mayo, 2,5 millones de personas son las que habían mostrado interés en adquirir ese nuevo derecho, pero de ellas solo la mitad han presentado la documentación necesaria. No todas las solicitudes han sido aprobadas. Por ahora la administración ha reconocido el derecho a la nacionalidad a 500,000 de personas, de las cuales son 330,000 las que ya forman parte del registro, quienes han completado todo el proceso. Pero eso tampoco quiere decir que ese sea el número de españoles que van a votar, porque una vez adquirido el pasaporte hay que iniciar la inscripción en el censo electoral de residentes ausentes y ese es un proceso diferente. En ningún caso, confirman fuentes consulares, la nacionalización iba a estar completada para las elecciones generales que se celebrarán previsiblemente a principis de l'any que ve.
0: I després tenim la crisi a Ceuta, que també és arma llancívola entre les formacions polítiques. La Casa Reial ha publicat una imatge d'una reunió de Felip VI amb la ministra de Defensa, amb Margarita Robles.
2: Una fotografia amb la qual el monarca reivindica la trobada amb altres membres de la cúpula militar. Va tenir lloc dilluns a la Zarzuela. El paper del rei ha estat objecte de controvèrsia tot el mes d'agost. Segons el missatge de la corona, Felip VI va analitzar la crisi des del punt de vista de la defensa.
0: I ahir es va donar l'ordre de desclassificar-los. Avui és quan podrem començar a llegir els informes que es van fer públics, que s'han de fer públics per part de la Moncloa.
2: Sí, són 40 informes, però estan compresos, formen part del període entre l'1 de juliol i l'1 d'agost, i no són posteriors. Això vol dir que cap se centra en els gendarmes marroquins que podrien haver organitzat o promogut l'entrada massiva de migrants.
0: A Ceuta, que sabeu que hi està havent polèmica també per com estan sent les cobertures informatives. D'una banda, tenim agressions allà a periodistes. I després hi ha hagut soroll també amb un informe que Interior ha elaborat. Es tracta d'una llista de periodistes classificats en funció de la seva ideologia.
2: L'informe que ha publicat El Confidencial és del febrer del 2024. El ministre Marlaska ha assegurat que no té majors implicacions i que es tracta d'un document de treball sense finalitats espúries. Les principals associacions de periodistes han condemnat l'elaboració d'aquest llistat.
0: 8 i 20. I si traiem el nas al que passa al món, hi ha aquest so. Els nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. L'exèrcit dels Estats Units diu que ha destruït 5 patrullers iranians al voltant de l'illa de Kharg. Sergi López.
14: Aquesta illa és clau per als interessos energètics d'Iran. I després d'aquests atacs que sentim, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat atacs a 2 bucs de guerra dels Estats Units i les bases de Jordània, on s'han interceptat fins a 18 míssils balístics. La repercussió als mercats és que el preu del barril Brent s'apropa novament als $100.
0: I sobre la crisi de l'habitatge, que no només és aquí, a Barcelona, al conjunt de l'Estat, que és europea, la Comissió s'obre a limitar els lloguers turístics i les segones residències a les zones que estiguin més impossibles, més tensionades.
14: El que vol crear la Unió Europea és un paraigua legal que permeti als ajuntaments o governs restringir la compra d'habitatge que no sigui per a ús habitual. Això pot afectar plataformes com Airbnb o Booking.
0: I la pregunta, fins on estan disposats a arribar a Europa? Ens ho explica el nostre eurocorresponsal, Enrique García Pozo. Bon dia.
15: Buenos días. Limitar la compra de viviendas que no se usen como residencia principal o habilitar a los ayuntamientos con más instrumentos para frenar la expansión de grandes plataformas de alquiler vacacional. Son dos de las grandes propuestas que se incluyen en el llamado paquete de vivienda. La propuesta de reglamento que presenta este miércoles el Ejecutivo Comunitario y que ahora tendrá que pasar por la Eurocámara y por el Consejo, por lo que se trata del punto de partida. Está sujeta todavía a muchas modificaciones. Este paquete fue un compromiso de la propia presidenta von der Leyen al comienzo de su mandato y se propone mitigar la subida del alquiler y del precio de la vivienda, un asunto que también se discute como uno de los grandes problemas de los europeos en les cumbres comunitàries.
0: A Israel, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, s'enfronta a una enorme pressió política perquè un diari ha publicat que va rebre avisos al més alt nivell de l'atac de Hamas del mes d'octubre de 2023, el que ens ha portat fins on som ara, a l'acarnissament sobre la població palestina.
14: Sí, segons el diari Haaretz, el president dels Emirats Àrabs va informar Netanyahu que Hamas preparava una operació de grans dimensions en territori israelià. Segons aquestes fonts, Netanyahu hauria respost que Israel estava preparat per a qualsevol escenari i no va transmetre l'advertiment als responsables de seguretat del seu país. L'oficina del president israelià s'ha limitat a negar la informació en un comunicat.
0: Que tenim la confirmació per part d'AENA d'aquesta cancel·lació de diversos vols que hi està havent aquest matí a l'aeroport del Prat. Una trentena de moment, pel cap baix, alguns desviaments també, però per causa dels aeroports al Regne Unit.
14: Sí, una avaria. El sistema de control ha provocat la cancel·lació de més de 1.300 vols entre ahir i avui a diversos aeroports d'aquest país. El sistema ja s'ha recuperat, però s'acumulen les incidències. Per exemple, a Heathrow, que és un dels principals aeroports de Londres, hi ha 165 vols cancel·lats avui.
0: Vinga, tornem cap a casa. Avui, aquest matí, coneixerem qui serà el nou o la nova. Fa pinta que potser és la nova, cap dels Mossos. L'actual comissari en cap es jubila. Interior ha convocat per aquest matí la cúpula de la policia catalana per informar de quins seran els canvis que nosaltres us anirem explicant també al llarg del matí. Torno amb tu, Andrea.
5: A les 9 del matí, segons fonts policials, estan citats els membres de l'actual prefectura del cos, però també altres comandaments i comissaris dels Mossos. En total, prop d'una trentena de persones. Segons les mateixes fonts, el motiu de la cita és comunicar els canvis a la direcció de la policia catalana, és a dir, la persona que substituirà l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, que aquest mes es jubila. Totes les quinieles i veus de la cúpula consultades apunten a un canvi històric amb la possible tria d'una dona comissària al capdavant del cos per primer cop a la història. Això materialitzaria simbòlicament la feminització que l'anterior govern d'Esquerra no es va cansar d'enarbolar, però que no va acabar aplicant. La remodelació, previsiblement, no només afectarà el cap del cos, sinó a més noms de l'estructura de la policia.
0: I seguim parlant dels Mossos, perquè han detingut dos menors més pel crim per l'apunyalament mortal del Carles, del veí assassinat l'última nit de festa major a Manresa.
2: La policia investiga la presumpta relació dels dos nois de 16 anys amb la baralla, l'enfrontament que va acabar amb la vida del Carles Vilajosana. Amb aquestes dues altres detencions ja són quatre els arrestats. Els dos primers van tornar a ingressar la setmana passada a un centre de menors.
0: I hem de parlar d'una altra polèmica, actuació policial.
16: Què fas, tio? Què fas? Què fas, tio? Què fas, tio?
0: Això és un vídeo que ha compartit Crida Sabadell, és una agrupació política amb tres regidors a l'Ajuntament. L'han difós a través de les xarxes. Allà s'hi veu com un agent de la policia local clava un cop de colze a un nano que queda estabornit a terra, un nano que és darrere de la gent. Denuncien així una agressió i una desproporció policial amb aquesta actuació.
17: Segons el comunicat emès per la formació, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria. Denuncien que és una actuació desproporcionada. L'Ajuntament, per la seva banda, diu que està analitzant els fets.
0: I seguim al Vallès, a Cerdanyola. L'explosió en una joieria ha deixat dos ferits greus.
17: La detonació va provocar que s'ensorrés una habitació del pis de dalt. Els bombers ja han evacuat l'edifici i els dos edificis adjacents. Sembla que l'explosió es va produir al local i va provocar la caiguda del forjat fins al soterrani.
0: I la picaresca no té límits. Ens hem de posar al metro. En els últims 3 anys han enxampat 4.000 adults al metro o a l'autobús. 4.000 adults fent servir les targetes T16 dels seus fills menors. Aquest títol, ho sabeu, permet viatges gratuïts i limitats des dels 4 als 16 anys i hi ha canàpies que se n'aprofiten per tenir transport públic gratuït sense haver de pagar. Oriol Soler.
18: I la sanció recau precisament sobre els menors. Si les autoritats enxampen el frau, bloquegen la targeta T16 durant 3 anys. L'Autoritat del Transport Metropolità ha fet una campanya per intentar conscienciar els adults de no fer aquesta trampa, que està molt estesa. Quan puges al metro, al ferrocarril o al tren, validant el bitllet de la T16, les portes s'obren igual, encara que tu no tinguis potestat per fer servir aquest títol, i a l'autobús tampoc no aixeques cap sospita perquè se't veu passar una targeta pel lector. Avui en dia hi ha més de 400.000 targetes T16 actives que costen a les arques públiques uns 25 milions d'euros anuals. Per aquest motiu, les autoritats recorden que només la poden utilitzar les criatures i que el títol és personal i intransferible.
0: I avui a les 0 us estem explicant que hi ha maquinistes d'alta velocitat que estan baixant la velocitat en el trajecte Madrid-València. I per què ho fan? Doncs perquè han detectat fissures en alguns trens.
2: Sí, trens del model Talgo. Tenen el temor que aquestes fissures tinguin a veure amb les vies i per això estan minvant la velocitat. Els maquinistes han reduït la velocitat màxima a 200 km per hora quan podrien arribar a assolir els 300. Aquesta iniciativa genera retards en aquesta línia d'entre 15 i 25 minuts.
0: I bona notícia, o potencial bona notícia, que ens arriba de la mà de la ciència. Encara és molt al principi d'aquesta investigació, però a la Vall d'Hebron han desenvolupat un hidrogel injectable que permet administrar quimioteràpia de manera local directament al tumor. Això permet reduir la toxicitat del tractament quan s'aplica per la via intravenosa. Això sí, encara s'ha de provar en animals, encara s'ha de provar també en persones. Susana Ruiz.
19: El nou sistema, elaborat amb components naturals, també evita desplaçaments dels pacients a l'hospital, ja que el fàrmac es va alliberant lentament al llarg de 2 o 3 setmanes. Diana Fernández, investigadora del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, lidera l'estudi.
20: Esto hace con que exista mucho más fármaco disponible en el local donde tiene que estar, muchísimo menos efecto sistémico porque el fármaco no va por la torrente sanguínea y como la terapia se está liberando durante mucho tiempo, el paciente no tendría que deslocarse tantas veces al hospital.
19: De moment, al laboratori, l'hidrogel s'ha mostrat eficaç en càncer d'ovari i glioblastoma, el tumor cerebral més comú i agressiu en adults.
0: I ho certifica la ciència, fumar redueix la fertilitat. Ho ha confirmat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut.
17: Doncs sí, estudis fets entre el 2000 i el 2026 conclouen que les dones fumadores tenen un 40% més de risc d'infertilitat que no les fumadores, que les no fumadores, mentre que les ex-fumadores presenten un 25% menys de risc que qui continua fumant. L'OMS subratlla que la infertilitat no és només un problema de salut femenina. Una revisió de 44 estudis també estableix la relació entre el consum de tabac i alteracions reproductives com problemes al semen i disfuncions sexuals.
0: Això ha passat a Venècia. És l'ovació a Penélope Cruz i a Javier Bardem. I per què han anat allà? Doncs per presentar la pel·lícula Búnquer, un nou thriller psicològic de Florian Zeller que competeix pel Lleó d'Or. La pel·lícula explica la crisi d'un matrimoni després que ell, arquitecte, accepti construir un búnquer de luxe per un multimilionari tecnològic. La cinta ha rebut una gran acollida a Venècia, com dèiem, amb 16 minuts d'ovació després de la seva estrena, que és la més llarga del festival fins ara.
1: La primera vegada que van treballar junts va ser el 92 amb Jamón de Bigas Luna. I encara sobre Venècia, sobre magnats com Mark Zuckerberg, també s'hi ha presentat el documental de 4 hores dedicat a Elon Musk.
0: Alex Gibney, que és el guanyador d'un Oscar per destapar les tortures de l'exèrcit nord-americà a Guantánamo i l'Afganistan, ara s'ha interessat pel fons del magnat, tot i que el mateix Elon Musk va rebutjar participar en aquest projecte i fins i tot va impedir que amics i coneguts seus també hi participessin. El film repassa la seva carrera, la vella història de l'estafador, l'especulador, és com el descriu el director.
1: Escolteu, que han tornat a robar quadres a França. Ara, de Renoir.
0: Sí,
1: on ha estat això?
0: Dos quadres, de fet. França torna a ser notícia per aquesta vulnerabilitat en la seguretat dels museus, quasi un any després del robatori del Louvre, de les joies reials, que, per cert, no s'han recuperat. Ahir uns lladres van endur-se 4 obres en total de Renoir. El que passa és que 2 les van abandonar al jardí.
1: I ens hem d'ubicar ara a Tossa de Mar. S'hauran de gastar allà 500.000 d'euros per evitar despreniments i risc de col·lapse de la mítica muralla. Ens ho explica des de Ràdio Girona la Marta Altimir.
21: L'objectiu és sortir al rescat d'un dels grans emblemes de la Costa Brava. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència per restaurar diversos punts de la muralla de la Vila Vella de Tossa. La intervenció servirà per consolidar l'estructura i frenar-ne el deteriorament. Martí Pujals n'és l'alcalde.
22: Paral·lelament, el Ministeri de Cultura també està endegant la contractació de la redacció del pla director, que és el de, que ha de recollir totes les actuacions de conservació, rehabilitació que s'han de fer a la muralla, així com els diferents usos que s'hi puguin desenvolupar més endavant.
21: Les obres se centraran especialment en les parts superiors de 3 torres de la fortificació.
1: I l'Aitana s'ha acomiadat de Barcelona. Últim dels 4 concerts que ha fet aquí amb un al·legat al català.
0: Doncs sí, la cantant de Sant Climent de Llobregat ha explicat que a casa parla castellà, però que gràcies a l'escola és bilingüe, que el català és el més important que tenim a Catalunya, i ha afirmat que, tot i que les famílies no parlin català, és important veure pel·lícules en aquesta llengua.
23: Estava parlant aquests dies amb les meves amigues, i jo sóc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut i he nascut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le.
1: Temps pels esports. El Barça comença el seu camí a la Champions i ho fa aquesta tarda, Arnau.
24: Rep el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Ahir va agafar la responsabilitat en roda de premsa a Lamine Yamal, on va reconèixer que el gran objectiu és la Champions, o que és un orgull ser capità del Barça amb 19 anys. Això ho deia sobre la pilota d'or.
25: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. He puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
24: I així surt quan li diuen que Dembélé ha dit que no el posaria entre els tres primers.
25: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
26: Dembélé.
25: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
24: També li van preguntar sobre les cares que feia, per exemple, el dia de l'Elx, que a vegades se l'havia vist com enfadat o trist. Ell diu això. Té 19 anys, avui també a les 9 de la nit, Liverpool-Atlètic de Madrid.
1: Ahir el Madrid es va estrenar amb victòria contra l'Inter.
24: Per 2-1 en un partit boig on els italians van cometre 2 errors greus en defensa a la primera meitat que van provocar els gols d'Mbappé i Fede Valverde. L'Inter va retallar distàncies i fins i tot va poder acabar empatant el partit. Això deia Mourinho.
27: Presume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. Partido loco.
24: En la resta de partits dels equips espanyols, ahir el Betis es va imposar 2-3 al Lille, mentre que el Villarreal va caure 3-2 contra el Dortmund.
1: Que ara parlàvem de la pilota d'or, ja coneixem els nominats.
24: Sí, en categoria masculina, 3 jugadors del Barça, Lamine Yamal, Rodri i Pau Cubarsí, 4 jugadors del Madrid, que són Mbappé, Vinícius, Bellingham i Cucurella. L'equip amb més nominacions és el Paris Saint-Germain amb 10. Sorprenen absències com, per exemple, la de Pedri, la de Rafinha o la de Dani Olmo. I a la porteria, Joan Garcia ha estat escollit entre els 10 millors porters nominats, vaja.
1: I el femení, què?
24: Doncs 6 del Barça, Esme Brooks, Katakoy, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Pajor i Clàudia Pina, i dos més que ja no ho són, però ho van ser la temporada passada, com Alexia Putellas i Mapi León. El Barça està nominat, a més, com a millor club, i Pere Romeu, l'entrenador, com a millor entrenador. La gala serà el 26 d'octubre.
1: I Alcaraz jugava ara, estava jugant, no sé si ha acabat el partit.
24: No ha acabat encara el partit. 2-2 contra Shelton, estan en el últim set, en el cinquè definitiu. Està Alcaraz 1-0 avall en aquest cinquè set.
1: Sense canvis a la vuelta.
24: Nova victòria de la setzena etapa del britànic Brennan, la quarta ja en aquesta vuelta. Enric Mas continua líder amb 2 minuts de marge sobre Roglic.
1: I en bàsquet, comença la Lliga Catalana.
24: Sí, comença avui amb dos partits, el Morabanc Andorra contra el Manresa i el Joventut contra el Lleida.
1: Escolta'm, que torna el Cracòvia.
24: Sí, torna el Cracòvia fa 9 anys de l'última emissió i es va convertir en tot un fenomen televisiu, sobretot en els anys gloriosos del Barça de Guardiola.
3: No s'acaba nunca, o què?
4: Mai! És el cant d'Oliver i Benji, és infinit, com la teva projecció.
3: Què, projecció?
24: Amb cançons que s'han fet un altre cop ja virals d'ahir per avui i que són contemporànies, per exemple, amb el retorn de Mourinho.
1: A veure.
24: Vaja, que torna a Cracòvia, el Trescat ho ha confirmat, que el recuperarà.
1: Vinga, 2 minuts i anem amb l'anàlisi i amb una última hora que ens explicarà ara, ens ampliarà la nostra companya, l'Andrea Villoria. Trapero, Josep Lluís Trapero, dimiteix com a director general de la policia.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
7: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
8: O el reloj que ya no usas.
7: ¿Qué haces?
8: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
7: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 7678.
8: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
9: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
10: ¡Qué calor!
9: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
26: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
28: ¿Y qué tal el trabajo?
29: Bien, he hecho un casting.
28: ¿Para una serie?
29: No, para un anuncio de gazpacho.
28: Ah.
29: Yo hago de tomate.
26: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
30: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
31: ¿Te suena la marca Branding Plan?
32: Es sobre radio y negocios, ¿no?
31: Sí, es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Hace años que ayudan a pymes de toda España a crecer. Sergio Gómez Ponce, de Tall a Tall.
33: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
31: Este año van a hablar de cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales. Será del 14 al 15 de octubre.
32: ¿Y cómo me apunto?
31: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza. Es fácil y accesible para cualquier negocio. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
6: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
1: Ara passant 8 minuts de 8:45 del matí, és la notícia que us podem explicar a aquesta hora, que acabem de confirmar. Trapero, Josep Lluís Trapero, dimiteix com a director general de la policia. Portava 2 anys en el càrrec. Ho sabeu, que era el director general de la policia a Catalunya, i d'aquesta manera fa un pas al costat en la seva etapa com a responsable polític de la policia. Han estat 2 anys de turbulències, n'hi ha hagut unes quantes. Neus Tomàs, Milagros Pérez Oliva, què tal? Bon dia.
34: Bon dia.
35: Que entretinguts, eh?
1: Sí, sí, res, aquesta no ens l'esperàvem, eh? Perquè no, sí que esperàvem per avui que es designés qui era el nou comissari, però vaja, ara hem conegut aquesta notícia.
34: No tinc més informació que la que acabes de donar. El que sí que sabíem fins ara és que les tensions entre la consellera i Josep Lluís Trapero havien anat a més. dificultats. Suposo que també no és una relació fàcil per cap dels dos. Algú que arriba de nou en una conselleria tan complicada com Interior i algú que hi havia estat i que passa de tenir l'uniforme a tenir el vestit de política, encara que sigui temporalment, no?
1: Sí, sí.
34: I el que sabíem és això, que hi havia tensions entre ells dos i, no sé, a veure què ens explicarà l'Andrea, però el que no sabem és si el detonant definitiu, que podria ser-ho, suposo, és aquest nomenament del nou cap, no? Perquè crec que tenien noms cadascú i no coincidien.
1: Mira.
0: Bé, jo no tinc tampoc cap informació addicional, és una sorpresa que ha sigut. Sí que sempre he pensat que una figura com Trapero, que té una grandíssima personalitat, que té una llarguíssima trajectòria, que ha provocat, diríem, tota mena de tensions en alguns moments també amb els anteriors consellers, sobretot quan el tema és del procés, sempre té és una figura ambivalent per qualsevol polític, per qualsevol responsable polític de la policia, en el sentit de que és una figura molt experimentada professional i tècnicament, i per tant això pot ser de gran ajuda en un moment determinat, però al mateix temps també és una personalitat amb les seves idees i criteris propis que justament per aquesta experiència i aquesta personalitat a lo millor té més dificultats per rebre directrius d'algú que, com deia la Neus, ha arribat a la conselleria sense cap experiència d'Interior.
34: I a més, recorda com va anar el president Illa, ja en campanya va dir, llavors candidat Illa,
1: sí,
34: que ell recuperaria Josep Lluís Trapero. És a dir, no és una decisió que prengui la consellera. Aquesta ni el que hi hagués anat si no hagués estat Núria Parlon.
1: Ja li van portar l'home sobre la taula.
34: És una decisió que es pren prèviament, no? I després sempre tenen aquests problemes. Els han tingut tots els consellers tradicionalment, uns perquè han volgut fer de policies, els altres perquè no han acabat d'entendre's amb el cos policial, que al final l'equilibri complicat de que hi hagi instruccions polítiques, que com en totes les conselleries han de ser-hi, però que alhora la policia pugui fer la seva feina més enllà del color que hi hagi al capdavant de la conselleria, del col·le polític, és molt complicat. I passar aquí, passar al ministeri, és increïble que Marlaska hagi sobreviscut tant temps, però clar, també té uns embolics allà dins de por, no? Llavors, doncs, serà interessant veure-ho. I també és veritat una mica això que deies tu de la personalitat de Trapero. Porta molts anys, llavors...
1: Figura també controvertida també amb els governs independentistes, vull dir que recordem tota aquella història del pla per detenir els líders del procés, no?
34: Sí, sí. Sí, però vull dir que ell, al final, és policia. Això, quan parles amb ell, t'ho diu, ell exerceix i es creu la figura que ha de tenir. I això, a vegades, els polítics, que això va passar una mica al procés, no tenien clar quin era el paper que havia de fer la policia. Ara no posarem el retrovisor tan lluny, però jo me'n recordo rodes de premsa a Palau, no?, que llavors hi havia el Jordi Turull de portaveu, dient la policia farà el que ha de fer. Però clar, el que ha de fer no en tenien...
1: No, segons qui, no?
34: Clar, no en tenien el mateix a Palau que a la seu dels Mossos, no? Llavors... està molt ensenyat, i altra, però vull dir que no és fàcil tampoc que segons què ho vulgui fer si no ho té clar.
1: Ara estem recollint tota la informació en relació a aquesta dimissió, una de les notícies del matí, la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. D'aquí a uns moments us ho ampliem, però tinc en línia, està esperant per poder entrar en directe el cap de Guàrdia de Protecció Civil, el Xavier Marramon. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Sabeu que ens ve a sobre, que de fet ja tenim a sobre, per exemple, el Garraf, el Penedès, forts aiguats que han fet suspendre l'activitat no essencial a 5 comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt i Baix Penedès i el Garraf, per aquestes inundacions. Ara mateix, on és el pitjor i cap a on vindrà?
2: L'episodi està actiu, val? Recordem que està evolucionant i que pot afectar zones densament poblades. Ara mateix hem tingut fins ara uns forts nuclis de precipitació ubicats en el Garraf i el Baix Llobregat que s'han desplaçat cap al nord i que estan ara mateix a les zones de l'Empordà. I després tenim un altre nucli de precipitació molt important actiu en aquests moments a la zona del Berguedà i el Ripollès, que està descarregant amb força allà. I s'espera que al llarg d'aquest matí, doncs, a les zones principalment avisades del litoral i el prelitoral, es aniran reactivant aquests nuclis de precipitació que, tal com ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, poden arribar a provocar acumulacions de més de 40 litres en 30 minuts o més de 60 en 3 hores.
1: Ens deia el nostre home del temps, el Jordi Carbó, que és veritat que aquestes 5 comarques és on caurà el més gros, però que ningú baixi la guàrdia, perquè pot ser que caiguin patracots d'aigua important no només en aquestes zones que, on s'ha parat l'activitat.
2: Correcte, eh? Aquest és un fenomen, com ens han dit els meteoròlegs, no? Que és molt local i que pot estar molt dispers al llarg del territori, que les zones on hem avisat i les zones on hi ha una probabilitat més gran de que es produeixin aquestes operacions i aquestes acumulacions tan importants d'aigua, però que es poden produir en tot el país pràcticament, sobretot a la zona central i a la part del nord, val? On es poden produir, doncs, aquestes tempestes fortes, aquests nuclis de precipitació que poden anar acompanyats també d'esclafits, fortes ventades, calamar-se, no? I per tant hem d'estar alerta i ser prudents a tot arreu, sobretot quan es manifestin aquests fenòmens. No?
1: Clar, crida l'atenció que això passi, que pugui estar passant, quan ahir els termòmetres marcaven 30 i pico graus quan van arribar les alertes. Ho dic perquè al final estem cada vegada en episodis de temps més violents. No sé si precisament, de fet, vostès van fer una compareixença ara fa uns dies, preveuen una tardor complicada en aquest sentit.
2: Clar, tenim aquesta crisi climàtica, no? Aquestes pujades de les temperatures a nivell global que ens fa tenir, doncs, més energia a l'atmosfera, més energia també en el Mediterrani, no? Que és una bateria que va acumulant la calor durant tot l'estiu i que en els moments en què arriben, doncs, aquestes bosses d'aire fred, doncs, poden provocar, doncs, unes tempestes molt més virulentes del que potser estem habituats. I per això, doncs, iniciem aquesta campanya, perquè la població estigui preparada, perquè en qualsevol moment, no, intentarem avisar sempre que sigui possible, i les previsions, doncs, sempre intenten, doncs, prevenir abans de que pugui succeir, però que estiguin preparats perquè en qualsevol moment, doncs, es poden produir aquestes precipitacions per sobre del que estem habituats, no, i amb danys a les persones i als béns. No? Mm-hmm. Per això demanem també que la gent sigui preventiva, no? Que aquestes precipitacions que avui tenim anunciades, aquestes zones avisades i tot l'entorn, que les persones, doncs, netegin els embornals, netegin tots els desaigües, retirin tots aquests elements que hem anat col·locant durant l'estiu, no? Tots els parasols, tots els tendals, perquè poden sortir volant, que poden ser arrossegats per l'aigua i poden provocar també danys a les persones.
1: I és millor que durant tota la tardor ja no s'hi tornin a col·locar, pel que pugui ser, perquè, clar, hem vist, i ho vam veure a l'estiu, vostès van dir que i a vegades que no poden ni tan sols tenir marge per avisar.
2: Correcte. El que estem veient, no, amb aquests episodis, és que cada vegada, doncs, tenim menys temps per poder donar aquests avisos, perquè les previsions, doncs, no són capaces d'ajustar-se a aquestes noves situacions tan sobtades i tan extremes que s'estan produint. Per tant, hem d'aplicar màxima prudència, seny, no, a les persones que, davant d'aquestes possibles situacions o davant que es manifestin en el moment en què es produeixin, doncs s'autoprotegeixin, no, busquin refugi dintre dels edificis, evitin en la màxim possible els desplaçaments, sobretot quan s'estan produint aquests forts aiguats, no creuin rius i rieres, no baixin els garatges, no baixin a zones, a països inferiors on es puguin inundar. Tot això és molt important, que la població ho vagi interioritzant per aplicar-ho sense necessitat de que tingui un avís directe.
1: Clar, a l'estiu vam tenir dues persones mortes justament per aquests aiguats. Què s'han après del que va passar aleshores? I segur que vostè sap que hi haurà, no? Qui digui, s'estan passant una altra vegada amb tantes alertes, no? Per què m'inunden el mòbil si al final després veurem, si és tant o no és tant, però pot passar això. Com gestionen vostès aquest malestar ciutadà per quan se n'envien masses o per quan no se n'envien?
2: Nosaltres tenim el pla Inuncat, no? Que és el pla que tenim per inundacions a Catalunya, que és el que marca quan hem d'utilitzar els avisos, les alertes als mòbils, i que ens indica que s'han de fer quan tenim un avís vermell, un 5 o un 6 de 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, quan hem d'aplicar mesures d'autoprotecció de la població, val? I, o quan hem d'aplicar doncs, confinaments, evacuacions, etc. Continuem amb aquest procediment, és el que tenim vigent i és el que, i és el que utilitzem. I per suposat, després de cada episodi doncs, revisem que, com ha succeït aquella situació i intentem implementar totes les millores que ens sigui possible. Intentarem en propers episodis doncs, ser més reactius, buscar nous indicadors que ens permetin doncs, activar aquestes alertes el més ràpidament possible, no?, per poder avisar la població amb la màxima celeritat perquè puguin prendre mesures de protecció davant d'aquests fenòmens extrems.
1: Clar, però no només és les alert, és prendre mesures tan dràstiques com suspendre classes amb el malestar que hi ha allà, no? Hem començat el curs en vaga, entenc que arribar a prendre una decisió així no ha de ser fàcil en un context com l'actual, també, no? Quin és el criteri, quin és, vaja, el que marca si sí o no hi ha d'haver activitat escolar o no?
2: El que ens ho marca és el pla mateix, no? Que el pla mateix ens diu que quan tenim uns avisos meteorològics en què es poden superar amb gran probabilitat, amb més d'un 50%, aquesta superació dels llindars de precipitació, el de 40 litres en 30 minuts, 60 litres en 3 hores o 200 litres en 24 hores, doncs hem d'aplicar mesures de protecció de la població.
1: Yeah.
2: I entre aquestes mesures hi ha doncs, evitar els desplaçaments, per tant restringir la circulació, suspendre les activitats educatives, suspendre les activitats esportives, també les sanitàries no urgents i les dels serveis socials.
1: Ho dic perquè hi ha la sensació, sap que hi ha hagut crítiques d'alguna part del país, sobretot de la part sud del país, que diuen, escolta'm, aquí només s'activa tot si ha de ploure a l'Empordà o a Barcelona.
2: És una cosa que potser una mica subjectiva, no? Però el cert és que ho activem independentment de quina sigui el territori afectat. Quan el Servei Meteorològic ens dona aquests avisos i per sobre d'aquests llindars i amb alta probabilitat, independentment de quina zona del territori, doncs apliquem aquestes mesures. Sí que, per suposat, tenim en compte que a les zones on hi ha més densitat de població doncs s'hi poden produir doncs, una major quantitat d'incidències. Mm. Són més vulnerables, no? Nosaltres parlem de la vulnerabilitat. El risc sempre és el fenomen, el perill més la vulnerabilitat. Doncs en aquest cas, com que tenim zones que són més vulnerables perquè tenim una densitat de població més gran, doncs per tant tenim un major risc i per tant les mesures que hem d'aplicar doncs sempre són més elevades.
1: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies i esperem que no sigui res.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Clar, això sempre genera el, segur que heu escoltat, o no sé si vosaltres mateixes, sou de... Ja hi som una altra vegada. Si després ja veureu com seran quatre gotes i no n'hi haurà per tant.
0: Jo sempre penso que hem de confiar en que quan algú pren una decisió des d'un òrgan tècnic, aquesta decisió està fonamentada en dades objectives que han de tenir uns paràmetres de valoració. No són decisions capritxoses d'una persona que diu pues ara vaig a enviar un S-alert. Per tant, també hem d'entendre, o sigui, hem d'acceptar que, i hem de confiar en que els òrgans tècnics, per això els tenim, per això els hem demanat quan no els teníem i els que no els tenen ho pateixen, diríem. Per tant, és millor tenir-los. I després també hem de confiar en que hem de tenir en compte que estan treballant sobre variables inestables. És a dir, ells tenen uns mapes de previsió meteorològica que es van modificant conforme van passant. I, per tant, jo també agraeixo moltes vegades que, precisament perquè ha millorat molt la tècnica, ara poden enviar alertes quan s'està congriant una tempesta molt forta i, a lo millor, després es poden criticar perquè han arribat a tard, a lo millor. Perquè dius, m'haguessin pogut enviar 2 hores abans. Doncs no, 2 hores abans no havia pres aquesta dimensió. Llavors, és molt fàcil pensar des dels que no tenen coneixements tècnics i científics sobre la qüestió, que les coses es podrien fer d'una altra manera basats en la intuïció. Ja. Ha plogut o no ha plogut? Però no hem de tenir aquest criteri, hem de confiar.
34: Jo és que tinc una, parlant de confiança, una confiança justa en la condició humana, m'incloc. I per tant, penso que moltes vegades l'única manera de que la gent fem cas és quan ens envien aquestes alertes o ens insisteixen, no?
0: Però has de confiar que clar, és llavors, que te l'envia o fa...
34: Clar, llavors, com que tècnica... Ens ha passat una cosa que, no sé, jo abans mai mirava el radar del Meteocat, no? Jo mirava el temps, el que escoltava a la ràdio, dient a la tele, i ja està. I ara tots ens hem acostumat, també és veritat que els telèfons et donen gairebé hora per hora, no? Llavors, més enllà de que tu tinguis la teva pròpia manera d'informar-te, crec que és bo que hi hagi aquests sistemes que arriben a tothom. A tothom vull dir... a gent que pugui estar de vacances aquí, gent que no s'informa per mitjans tradicionals. Per tant, jo estic d'acord que, a més, en el cas de Protecció Civil, per exemple, a Catalunya, és un àmbit que ha estat sempre molt punter respecte a altres llocs i es poden equivocar, segur que es poden equivocar. Però també estic d'acord amb que el criteri una mica l'han de fixar ells, perquè si no, qui el fixarà?
0: Després hi ha una altra qüestió, també. Tenim en compte, o hi ha crítiques, quan fallen les previsions.
34: Ah, sí, clar.
0: Llavors, per exemple, els hotelers van donar mal temps i després no ha vingut el mal temps. Ens han causat un perjudici econòmic, diríem. Aquesta seria molt típica. Però no tenim en compte les moltes vegades que s'han evitat danys, problemes, fins i tot s'han salvat vides, precisament perquè s'ha fet aquesta feina. I això no, ho donem per descomptat, que ja ho tenim, diríem, no? Que ja és això.
1: I per això hi ha problemes per aquestes pluges que estan caient ja a diversos punts de la línia ferroviària. Hi ha retards a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una incidència entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat. Són uns 20 minuts de retard i Adif està mirant si efectivament és arran de la pluja o no, això. Saben que és perquè falta tensió i han de veure si ho poden relacionar o no avui. Avui com a mínim ho tenen fàcil per fer aquesta connexió. I també hi ha retards a Rodalies, sobretot a les línies que circulen pel Garraf i pel Penedès. Però sabeu que estàvem pendents d'actualitzar aquesta notícia d'última hora que hem conegut

0: tribunals i successos d'aquesta casa. Què tal, Andrea? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com estàs, Marina?
0: Clar, aquí la previsió que teníem avui de moment era, escolta'm, que avui igual hem de conèixer qui serà nou comissari, comissària, no? Ens deien que igual potser una dona, però el que acaba de passar, el que acabem de saber, és que ell plega i que potser té a veure també o no amb aquesta decisió.
1: Exacte, la sorpresa ha vingut una mica aquest matí quan també hem sabut que es convocaria una roda de premsa per informar dels canvis a Mossos i a Interior des del Palau de la Generalitat, cosa que ja donava una mostra segurament de que els canvis tenien una dimensió més gran de la que esperàvem. La notícia que hem pogut confirmar fa una estona era que després de 2 anys en el càrrec, Trapero dimiteix com a director dels Mossos, com a, per tant, responsable polític de la policia catalana. Fons del seu entorn ens apuntaven doncs, el que ja sabíem des de fa algunes setmanes, a desavinences amb la consellera i amb el seu projecte, una mica una falta d'enteniment que s'ha anat gestant, una relació que s'ha anat llimant o desgastant en aquests 2 anys. En qualsevol cas, les causes o una mica més detalls d'aquests motius s'anunciaran, com et deia, a les 10:30, a 11:15, en roda de premsa des del Palau de la Generalitat, on s'anunciarà el que ja preveiem, que era el nou cap dels Mossos, la persona que substituirà a l'actual comissari Miquel Esquius, que es jubila per primer cop en molts anys. El canvi no es deu a que es faci fora un comissari en cap per posar un altre, sinó que en aquest cas Miquel Esquius es jubila, se li havia de buscar un relleu i l'escollida és la comissària Sílvia Catà, que fins ara era la cap dels Mossos a Girona, havia estat també la número 2 de la regió de Barcelona i que es convertirà en la primera dona en la història al capdavant dels Mossos d'Esquadra.
0: I a partir d'ara què passa? Perquè clar, ara tenim ocupat el càrrec de comissari en cap, comissària en cap en aquest cas per primera vegada a la història, i al lloc de Trapero hi ha travesses, hi ha noms?
1: Sí, jo crec que per respecte a totes les persones que hi ha a les travesses, no ens aventurarem ara a fer un ball de noms, però és possible que vagi en la mateixa línia, que el perfil vagi una mica en la línia de Trapero, és a dir, una persona amb molta relació amb el cos de Mossos d'Esquadra. En qualsevol cas, el nom està previst que s'anunciï en aquesta roda de premsa, on s'anunciaran canvis en l'estructura. No es limitarà només a la figura de Sílvia Catà com a cap del cos, sinó que també hi haurà una mica una remodelació de la prefectura i d'aquesta jerarquia del cos de Mossos d'Esquadra.
0: Clar, ho comentàvem ara fa un moment amb la Neus i amb la Mila, Trapero de sempre ha sigut una figura controvertida que va voler recuperar el mateix Salvador Illa, ho va fer durant la campanya abans de ser president. Per tant, Núria Parlon, quan li van dir tu seràs la consellera, ja li van dir seràs la consellera i a més tindràs el Trapero de director de policia.
1: Sí, i a més la trajectòria, com tu dius, de Trapero ha estat una muntanya russa en els darrers anys. Segurament arran dels atemptats del 2017 el van convertir en el policia més famós, més conegut
0: de Catalunya. I ara encara més, amb Cronos, amb la peli.
1: Correcte, de fet el moment ara és, no? Vaja, molta coincidència que en aquest moment en el que hem estat parlant tant d'aquesta pel·lícula que situa Trapero com un dels protagonistes, doncs ara s'aparti definitivament, no? del cos de Mossos, abans des del seu interior, no? Com el seu número 1 i després com a responsable polític. Deia que els atemptats i la gestió d'aquella massacre el va convertir en el policia més famós perquè va ser la cara visible de la resposta policial aquells dies. Sí. Després va transcendir fins i tot, no? A nivell estatal, arran dels fets de l'1 d'octubre, quan va ser processat també inicialment per rebel·lió, després per sedició, en aquell cas es deia el paper dels Mossos com a braç armat del projecte independentista del govern, una tesi que es va descartar amb la sentència de l'Audiència Nacional que el va absoldre no només per el seu rol aquells dies, sinó que aquella sentència avalava el projecte de Trapero i la filosofia de la policia catalana. Arran d'allò es va recuperar Trapero, ho recordareu, com a cap del cos, ho va fer en aquell moment el conseller Miquel Samper, sí. Però va durar amb prou feina un any perquè després el govern d'Esquerra Republicana el va fulminar per doncs arraconar-lo a la direcció
0: en un despatx, no?
1: En un despatx a la Degas, fent tasques de més aviat administratives. En aquell moment es dedicava a revisar els protocols i dispositius que es feien, i no va ser fins, com deies, la campanya electoral passada que Salvador Illa el va recuperar com una...

0: com un instrument electoral, anunciant que si ell era president de la Generalitat, Trapero seria el director general de la policia. Un anunci que va sobtar molt pel perfil de Trapero, sobretot perquè havia resultat molt cremat arran dels fets de l'1 d'octubre i semblava que s'havia bunqueritzat molt de les decisions polítiques, i aquest rol, el de director general de la policia, el situava bàsicament com el màxim responsable polític de la policia catalana. El resultat ha estat aquests 2 anys en els que les relacions, diuen fonts d'Interior i del seu entorn amb la consellera, doncs s'ha anat desgastant, probablement amb projectes una mica diferents del que s'havia de prioritzar o de com havia de ser l'estructura dels Mossos, i finalment ha acabat avui amb aquesta dimissió que segurament eclipsarà el que pretenia ser el gran anunci d'Interior, que era situar per primera vegada a la història una dona al capdavant dels Mossos, i per tant culminant o materialitzant allò que el govern anterior no s'havia cansat d'enarbolar, que era aquesta bandera del feminisme que no es van atrevir a aplicar i que avui ho fa el govern del PSC.
1: Andrea, em queda l'última, que clar, tu sempre ens has recordat que això del càrrec de major és per sempre, que el títol de major ja el portes a la motxilla per sempre, el de director general de la policia no. Ara per Trapero què? És a dir, ell seguirà en el cos, hem de suposar.
0: El de major és un rang, no és tant un càrrec com un rang, doncs, igual que tenen doncs, els altres cossos policials, o per exemple segurament és més clar en el cas de l'exèrcit, no? El de major és el rang més alt que existeix dins dels Mossos d'Esquadra. Ell, de fet, és l'únic que l'ostenta, i això és una qüestió, diguéssim, sine die, perquè és, diguéssim, el rang al que has arribat en l'escala policial. No és un càrrec, no té associades una sèrie de funcions. És veritat que Trapero està en edat de que, si volgués, es podria jubilar per dins de... Però, bueno, diguéssim que haurem d'esperar a saber quins són els seus plans. Podria tornar, si volgués, a dins del cos de Mossos d'Esquadra, però segurament seria molt difícil fer-li un encaix a una persona que no pot estar a les ordres de ningú amb un rang més baix que ell, i no existeix ningú que tingui un rang com el seu, per tant no pot estar directament dins de l'estructura dels Mossos d'Esquadra, ha de penjar de la Direcció General de la Policia, que ell, a més ara, també liderava i que abandona, per tant és molt difícil trobar-li un encaix.
1: Ho anirem explicant segur, la informació sempre fresca, de l'Andrea Villòria. Gràcies, Andrea.
0: A vosaltres, fins
1: anem
0: ara.
1: Anem parlant, fins ara. Vaja, sempre la voluntat de trobar-li filiació política també, no?, un càrrec exclusivament policial, que una mica és el que estàvem comentant abans.
2: Bueno, perquè vivim temps de politització fins a extrems impressionants, no? Clar, però la d'ella ha sigut una figura molt preeminent en la policia, amb diferents governs i en diferents moments, per tant, també és normal, no?, que...
3: Sí. És complicada perquè la consellera d'Interior és molt complicada sempre, abans ho deia, però perquè la gent ens entengui una mica què ha anat passant, no? En el cas de quan entra Joan Ignasi Elena, que tampoc tenia cap, ell és advocat però no tenia cap experiència en l'àmbit d'Interior, que no tenen per què tenir-la, només faltaria. Ell no tenia massa equip, podríem dir, propi, no? I l'equip li fa esquerra, i llavors desembarquen a la conselleria gent molt propera a Oriol Junqueras, i comença a haver-hi tensions ja inicialment, perquè els Mossos també tenen sectors, i per tant hi ha un sector pro-Trapero, sectors anti-Trapero, i allà doncs diguéssim que el sector anti-Trapero és el que s'alinea amb la Conselleria d'Esquerra, no? I ja des d'un bon començament doncs no va funcionar gens, i de fet les tensions van ser públiques, com explicava l'Andrea. Què ha passat ara amb la nova consellera? La nova consellera... ha traslladat l'Ajuntament de Santa Coloma a la conselleria, i a diferència de l'anterior conseller, sí que ha portat gent molt seva a nivell personal, gent que porta amb ella durant molt temps. Ara va plegar el secretari, que havia estat també venia a Santa Coloma, i de fet se n'ha tornat allà, a l'equip de premsa. Llavors és complicat, si venen de nou és complicat, si són gent que sap d'Interior, si no en sap. Insisteixo, hi ha una part també de que això passa també amb altres àmbits, passa amb salut, ha passat, i ho estem veient també amb educació, és a dir, hi ha col·lectius que doncs, els consellers passen i nosaltres quedem, no? Pues és un reduccionisme, segurament, però en el cas dels Mossos és important que puguin fer la seva feina sense condicionants polítics. Aquí no crec que hagi sigut aquest el problema, sinó, com explicava molt bé l'Andrea, una mica d'estratègia i de com fer front a alguns dels grans problemes que té aquest país en l'àmbit de seguretat.
1: Ara parlem d'educació, en uns segons, però deixeu-me anar al Congrés perquè ha començat la sessió de control. Està parlant Feijóo, li estava fent una pregunta a Pedro Sánchez. Què li demanava? Perquè ara respondrà el president.
4: Doncs l'ha acusat directament, ha passat revista tots els temes candents que hi ha a l'actualitat. Des de la crisi de l'habitatge ha dit que no n'està pendent, o també la llei de nets. Després d'aquest pronunciament d'ahir al Suprem, ha dit que el que vol és Sánchez engreixar el cens electoral.
1: Doncs escoltem Sánchez.
5: De manera interesada sobre la educación y los resultados de PISA de la OCDE, efectivamente son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España. Mire, este gobierno multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto a la anterior administración del Partido Popular, de 3.200 millones de euros a más de 6.000. Las becas ocurrió otro tanto de lo mismo, más de 1.000 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades y más de 400 millones de euros en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas competentes en la materia educativa para reforzar la comprensión lectora y para reforzar también las matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan esos recursos económicos.
1: Doncs mira, ens l'ha servit amb safata Pedro Sánchez per obrir el meló de les proves PISA i estem veient com al final s'acusen mútuament, no? Nosaltres ho estem fent bé, diu Pedro Sánchez, però són els governs autonòmics del Partit Popular que no es posen les piles amb totes les decisions que nosaltres prenem.
3: Em sembla un argument molt fluix. És a dir, si fins i tot s'ho mires per comunitats, per exemple, Madrid és de les que surt més bé. Segur que fa coses malament, com totes les comunitats. Però ahir, mira, ahir el José Luis Sastre, en aquesta casa, va fer un exercici interessant que va anar passant per sigles totes les lleis que hem tingut en els últims anys, la LOMLOE, la LOCE... és evident que té les competències, les tenen les autonomies, però això, si entre tots, perquè això no va només de si governa un o governa l'altre, no s'hi posen en sèrio, i això no depèn d'un conseller autonòmic només, no ens en sortirem.
1: Ara vaig amb tu, Mila, però deixeu-me incorporar la conversa al David Bueno. Ell és doctor en biologia, divulgador científic, expert en neurociència, i volem que ens doni la solució. David Bueno, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
1: Clar, perquè aquí estem dient el gran problema, i ho deia l'OCDE quan va fer públics aquests resultats de PISA, és que aquí el gran mal ha estat que en els últims 10 anys hem anat a menys, i això ho relacionen directament amb el mòbil, amb l'aparició de les pantalles, i com això ens afecta el cervell, afecta sobretot els nanos, però també els adults, que també ens ho hem de fer mirar a nosaltres, i repercuteix en la capacitat de retenció i d'atenció, que no podem llegir coses de més de 400 caràcters.
6: Sí. De fet, la situació... A veure, a mi no m'agrada la paraula preocupant, perquè això vol dir anticipar-nos a coses, no sabem què passarà, sinó que ens n'hem d'ocupar ja. Vale? És una cosa que ens hem d'ocupar. I aquestes baralles, aquestes picabaralles entre partits, el que fan és perjudicar-ho encara més, i una llei educativa cada pocs anys el que fa és perjudicar. Per tant, per mi l'origen no és només les pantalles, que també, per mi és el punt número 2, són les pantalles. El punt número 1 és que no hi ha una coherència educativa mantinguda en un període. Aquest és un problema seriós. I després les picabaralles entre comunitats, les grans diversitats territorials que no es respecten sovint. Clar, tot això el que fa és enterbolir-ho. Però sí que és cert que probablement a nivell de comprensió lectora, per exemple, el gran origen és el que s'anomena, en termes més de neurociència educativa, s'anomena la transformació radical de l'ecosistema cognitiu. És l'ambient social, cultural, on es formen els infants i els adolescents. I aquest és un ambient marcat enormement per la immediatesa, per les pantalles, les xarxes socials, les notificacions, la gran dificultat de mantenir l'atenció focalitzada en una sola cosa, perquè t'estan arribant inputs per tot arreu.
1: Clar, David, però això justament... sabem, no?, que és així, ho tenim diagnosticat. La pregunta segurament és reversible, això?
6: A veure, tot és reversible perquè el cervell és plàstic. Clar, reversible al 100% en la generació que està més afectada, doncs no ho sé, probablement no sigui al 100%, però que és molt solucionable, segur. L'important és no només aquesta generació, sinó els que venen darrere. Per això dic, no és qüestió de preocupar-nos, és qüestió d'ocupar-nos de que les generacions que encara no han començat amb aquest ambient ja no hi comencin. Ara pensem que PISA, una de les coses que posa més al focus és amb l'atenció sostinguda. I aquest és el gran problema. Estem pendents, i els infants estan pendents de mil coses, però bueno, no és culpa d'ells, eh? És l'ambient que els hi hem generat als adults. Ells veuen els seus pares, les seves mares, constantment estem pendents del mòbil, de què ens arriba, i ells fan exactament el mateix, però amb un cervell molt més immadur, i per tant els surten perjudicats. No poden llegir llargs textos perquè el seu cervell ja divaga cap a una altra banda esperant altres coses.
1: És que us dic una cosa, que ens fessin a nosaltres aquestes proves, saps, de capacitat de comprensió.
3: No, hi ha llibres que ho expliquen, no? El valor de l'atenció, en altres ho expliquen molt bé, com s'ha reduït també en adults.
2: El que passa és que jo crec, vist l'informe PISA, jo els vaig seguint molt de prop, perquè és l'àrea en la que estic focalitzada més, jo crec que ja fa una dècada que estan baixant els resultats a nivell global. I jo aquí distingiria una sèrie de factors que són específics del nostre país i que això fa que el nostre país vagi perdent més i que realment la pèrdua de l'últim informe és aclaparadora, perquè això de perdre un curs en 3 anys és una barbaritat en comprensió lectora i en matemàtiques gairebé un curs. I l'altre són factors globals que expliquen el retrocés general a tots els països avançats de la OCDE. Entre els factors específics, aquí hi ha una qüestió molt important que el mateix informe l'especifica. Hi ha hagut una transformació molt important de les condicions de l'aula. Les condicions de l'aula vol dir com arriben els nens, en quines condicions i quins recursos tenen per fer front a aquests canvis. El canvi més important que hi ha hagut a Espanya, també a altres països, però a Espanya el canvi més important és l'arribada d'una onada massiva de població, que són nens que s'han incorporat al sistema educatiu, que ja arriben amb carències educatives prèvies que costa de revertir, perquè molts nens arriben amb 8 anys però tenen carències des dels 4 o des d'abans, i per tant són nens que necessiten una atenció especial. A més, aquests nens, que són molts proporcionalment amb el conjunt de l'aula, per això s'ha parlat de que ha augmentat la diversitat de l'aula, aquests nens viuen en condicions socials de pobresa en una proporció molt alta, que vol dir que no tenen les seves famílies els recursos per compensar educativament les mancances de tipus social que tenen. I això ho ha de fer l'escola. Però l'escola no té recursos. Que el 70% dels professors enquestats que han participat en aquesta prova diguin que no tenen prous ajudes com psicopedagogs, educadors socials, assistents socials, etc., vol dir que hi ha carències no només educatives, sinó també socials al torn de l'aula. I sobretot això incideix el fenomen general que parlava el professor Bueno, els canvis en l'aproximació cognitiva a l'aprenentatge.
1: David.
6: Sí, totalment d'acord, Vull dir, quan aquí es criticava, per exemple, que a Catalunya s'havien exclòs el 23% era dels alumnes...
2: Sí.
6: Pensem que un de cada 3 alumnes té necessitats educatives especials. Per tant, se n'han exclòs menys dels que tenen necessitats educatives especials. Clar, això és un factor que cal tenir en compte. Clar, no perjudica com a tal als altres alumnes, però sí que és important tenir-ho en compte a nivell social, a nivell global, no a nivell individual, de cada alumne en concret, però sí a nivell social. I aquí és on cal realment, penso jo, implicar-s'hi. Mm-hmm. Implicar-s'hi amb tots aquests alumnes, que això pot ser molt mal interpretat, i més ara amb aquest increment catastròfic de les extremes dretes. Pot ser interpretat com un problema de la immigració.
2: No,
6: però clar. No estic parlant d'això, eh?
2: No.
6: Estic parlant d'uns alumnes que ja estan aquí, que per tant són tan catalans com qualsevol altre, però que han vingut amb unes mancances. I aquí és on cal invertir-hi.
2: És el que
6: estaves dient tu,
2: Sí, sí, i també per una altra qüestió. Pel dret a l'educació d'aquests nens.
6: Per, sí, sí, sí, sí,
2: per, absolut. Pel seu dret a l'educació, que la tenen.
3: No, i després jo crec que hi ha una cosa, els que tenim fills adolescents, en fi, no, crec que abans, sense tot aquest detall, per suposat, però algunes de les coses que explicava l'informe PISA, aquest i l'anterior, podríem haver-ho explicat amb altres paraules, perquè és el que
1: trobes
3: cada
1: a casa.
3: Dia, no? Crec que no sé si s'ha de tornar, no, ara com els noruecs que diuen totes les pantalles fora, no ho sé, però sí crec que s'ha de, com diuen en castellà, desandar una part del camí. Uh-huh. És a dir, perquè a més, amb la IA, és veritat que els professors ho tenen encara més difícil i en etapes com batxillerat complicadíssim, però has d'aconseguir, doncs, que es tornin a agafar bolígrafs, has d'aconseguir que es tornin a fer apunts, hi ha professors que demanen els apunts escrits per assegurar-se que hi ha apunts, yeah. Hi ha classes on es fa llegir a la classe, ja no els més petits, els grans, per assegurar-se que s'està llegint i no que ho estan fent a través d'una IA el resum, és a dir, han de buscar, s'estan buscant com poden, la manera de poder comprovar que s'està fent la feina, però sincerament, crec que a mi cada vegada, no sé, no? Jo tinc un nebot de 10 anys i l'altre dia li vaig dir, què, ja tens els llibres? I em va dir la seva mare, no tenen llibres. Doncs hi ha d'haver llibres. No sé quants, jo no sóc pedagoga, no és el meu àmbit, jo només sóc una mare que faig el que puc, però com deia la Mila, que no, alguna cosa s'ha de poder fer perquè ahir escoltava un expert que deia el 2016 ja s'albirava cap a on anàvem. El 2016, descompte amb la pandèmia, que va ser un desastre també per l'escola. Doncs, home, si 10 anys després encara ens estem fent preguntes que ens feien fa 5 anys, alguna resposta s'hauria de començar a donar. I estic d'acord amb el que deia en Bueno, això no va de quins consellers, això va de que realment, a més, els polítics escoltin els pedagogs i escoltin, com deia la Mila, els mestres, no?
1: Ara us deixo marxar, però abans, sobre això que deia la Neus, David, fins a on desandar el camí, fins a on treure les pantalles de les aules, ella deia
3: que n'hi ha d'haver,
1: de tornar els llibres.
6: Ara han de tornar els llibres, això sens dubte. El que no podem tampoc és prescindir el 100% de les pantalles. El que cal és utilitzar-les quan fa falta, però sobretot quan hi ha l'època d'aprenentatge de la lectoescriptura, la pantalla ha de ser sempre l'últim recurs i ha d'estar, anava a dir, amagada, perquè si no els ulls dels infants se'n van cap a la pantalla perquè instintivament se van quedar allà, de tant en tant surten coses que són molt interessants, certament. Yeah. Mm-hmm. Com poden focalitzar-se a llegir i entendre allò que estan llegint que requereix una concentració profunda si una part important de la seva atenció està pendent de si surt alguna cosa per aquella pantalla, per molt apagada que estigui. Yeah.
1: Doncs, escolta, David Bueno, doctor en Biologia, divulgador, expert en neurociència, gràcies per ser avui amb nosaltres, per haver-nos-hi posat una mica més de llum de possibles remeis, que al final tots acabem coincidint amb els mateixos i no trobem la sortida, sí. Però vaja. Gràcies, David.
6: A vosaltres, gràcies.
1: Que vagi bé. I Neus Tomàs, Milagros Pérez Oliva, gràcies a vosaltres dues també. Vigileu si us heu de moure, perquè vaja, hi ha hagut un altre avís de protecció civil de temps violent durant les properes 2 hores, possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, de ratxes, de vents superiors als 90 km hora, d'esclafits i de tornados al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, a Osona i a la Garrotxa. A tots aquests punts també evitar les activitats exteriors. Vinga, va. Re, uns segons i tornem.
7: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
7: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant 20 minuts a les 9 del matí, tornem al Congrés. En aquesta sessió de control, ara és el torn de Pedro Sánchez amb Gabriel Rufián.
5: A todos aquellos que piensan distinto a ellos. Pero mire, sí, es así, pero sí, da igual. No hay una discusión política. Aquí hay amenazas judiciales y la judicialización de la política, y luego resulta que somos nosotros los que cuestionamos la independencia de la justicia. Pero, en fin, señoría, a lo que voy. Yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar avanzando. Continuar haciendo camino al andar. ¿Y eso qué significa? Mire, durante estas semanas, usted antes hablaba de vivienda, hace pocos días hemos puesto en la cuenta corriente la tesorería de todas las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, 1.000 millones de euros a disposición de ellas para que impulsen la construcción de vivienda protegida. Otros 173 millones de euros para hacer lo que no hacen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox, allí donde tienen competencias universitarias. Por ejemplo, la construcción de residencias universitarias para los alumnos en alianza con la CRUE, en definitiva, con los rectores universitarios de nuestro país. Esto es lo que tenemos que hacer, señoría, hacer camino al andar.
1: Vaja, s'ha posat poètic Pedro Sánchez en la seva resposta a Gabriel Rufián, i ella amb la mateixa línia de sempre, tirar milles, seguir tirant milles amb el seu govern, amb aquesta legislatura agònica que ell continua aguantant. Ara continua aquesta sessió de control. El que ja ha passat és el seu cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo, Guillem.
4: Exacte, i podem escoltar com ha acabat aquest cara a cara.
11: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
5: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
4: Deia Sánchez que, per descomptat, que hi haurà eleccions el 2027. Li retreia dues coses Feijóo al cap de l'oposició a Sánchez. Les llistes negres, que és aquesta llista que ha publicat El Confidencial, on hi ha periodistes doncs, classificats en funció de la seva ideologia. I després també era arma llancívola per part del cap de l'oposició aquest últim dictamen del Tribunal Suprem, que congela cautelarment el dret a vot a les persones beneficiades per l'anomenada llei de nets, que no deixa de ser una disposició de la llei de memòria democràtica. El que ha fet Sánchez és dir-li que són falses aquestes acusacions de voler engreixar el cens electoral, de crear potencials votants progressistes. Li ha recordat que en les darreres eleccions generals el PP va guanyar el vot exterior al PSOE, el PP el va guanyar, i aquesta era la darrera reflexió, recollint-li al guant una mica la mateixa expressió, i tant que hi haurà eleccions i els tornarem a guanyar. Deia Sánchez també que les eleccions generals passades les va guanyar el PP i no el Partit Socialista.
1: Que eleccions n'hi haurà segur el 2027. El que encara no sabem és quan, o si fins i tot acabaran sent a les acaballes de 2026, perquè en Pedro Sánchez tot està per fer i tot és possible, i aquell s'ha posat poeta. Ara són les 9 i 24 minuts.
12: Pagar les seqüeles del procés.
13: Que no vot. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
14: Hay que decir sí a la prioridad nacional.
15: ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
16: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
17: We will make America great again.
18: Se

0: És dimecres, com sempre a aquesta hora, desmuntem l'extrema dreta. Aquesta vegada ho fem amb la diada de l'11 de setembre, que és demà passat. Hem de parlar també del que ha passat a les eleccions de l'estat de Saxònia, això és a Alemanya, amb la victòria aclaparadora d'Alternativa per Alemanya. Però comencem per la diada. D'aquí un moment nosaltres podrem parlar amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana. És una diada condicionada també per l'avenç ultra, amb contramanifestacions convocades per l'esquerra independentista al fossar de les Moreres com a gran símbol de la tensió que sempre és la vigília de l'11S. Això serà demà a la nit. David Fernández, Joan Serra, què tal? Bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: I de seguida, d'un moment a l'altre, aterrarà aquí a l'estudi el Manel Delgado, també. Comencem això, per la diada, per com Aliança Catalana també buscarà el seu paper. Sabeu que en els últims anys ha estat motiu de debat si eren benvinguts o no a les manifestacions independentistes. No sé si tu, que ets un habitual del fossar de les Moreres la nit dels dijous, preveus que hi pugui haver una tensió més elevada que els últims anys, David?
2: Bueno, crec que ho preveu tothom, no? És a dir, una convocatòria per com deies, de l'esquerra independentista i altres molts col·lectius, eh? Hi ha Top Manta,
1: hi ha entitats diverses.
2: Hi ha entitats molt diverses, la Global, Sumut, Flotilla, i d'aquestes característiques no s'havia vist. L'any passat sempre hi ha hagut aquest tipus de tensió, sobretot perquè, com a mínim en l'independentisme modern, des de les acaballes de la dictadura, el fossar sempre ha sigut un espai, no?, de l'esquerra independentista, dels moviments d'emancipació nacional, però molt ubicats, no?, en una cultura antifeixista, mm-hmm, que ha determinat el que era l'evolució de l'esquerra independentista. Però el nivell de convocatòria que hi ha i d'amplificació no s'havia vist, i respon també al cicle, òbviament, d'auge, no?, de les extremes dretes locals i globals. Per tant, clar, que dono per suposat, tot i que la notícia avui és una altra, que amb el dispositiu policial i el desplegament serà molt, molt ampli, amb aquesta anticipació de convocatòria, aquesta resposta amb una anticipació de la resta de convocatòries. I l'altra també, recordo l'any passat, que va haver-hi molt, molt debat amb la manifestació de la diada sobre si estaven, no? I al final el Mossos va fer un cordó durant bona part de la manifestació, que no va alliberar, o sigui, va encapsular el bloc d'Aliança, que tampoc eren tants, eren 300, 400 persones, i al final sempre vaig desconèixer per què van obrir en un moment donat aquell cordó, i va derivar també, encara que no ho fes molt mediàtic, en alguns moments de tensió.
1: Sí, que serà una diada tensa, això segur. Jo crec que al fossar de les Moreres hi haurà un blindatge policial molt, molt clar. I és, per mi és una diada una mica estranya, aquesta, perquè serà una diada tensa, com ara comentàvem, per aquest factor i perquè el context és d'auge demoscòpic de l'extrema dreta. Després en parlarem a Alemanya, no? Però aquí també estem en un... No? Hi ha un xup-xup de debat sobre això, i a la vegada es barregen dos elements més d'aquesta diada, que és una diada, diguem-ho, de record històric. Avui mateix al vespre hi ha 50 anys de la diada de Sant Boi, en un moment en què la transició encara era tendra, la democràcia estava per construir, i a la vegada jo crec que també hi ha un factor de diada reivindicativa. Diada reivindicativa perquè hem vist en els últims temps una sèrie d'episodis vinculats, per exemple, a la catalanofòbia, que ha fet despertar també un cert sentiment, no?, de desgrat sobre això, i l'episodi de les estelades al Camp Nou, per exemple, ens porta a les reminiscències aquestes, no?, d'un cert orgull de tornar a exhibir l'estelada en un moment en què a Catalunya el debat va per una altra banda, que és en la de la gestió potser no prou eficient dels serveis públics.
0: Acaba d'incorporar-se a la taula el Manel Delgado. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb la motxilla escolar encara.
3: No sé si se m'ha sentit la salutació. No sabia que estava on entén.
0: No, home, no passa res.
3: Benvingut. Però mira, som més els humans, ho sento. I això, diem-ne, de treballar amb gent amb confiança i amb la que està segur s'implica, doncs, aquesta mena d'incidents.
0: Naturalitat al poder, cap disculpa, tot el contrari. Estàvem parlant de com es presenta la diada de demà passat, aquest any, 50 anys de la recuperació de les commemoracions de l'11 de setembre a Sant Boi, i amb aquest auge demoscòpic, deia el Joan Serra, de l'extrema dreta, amb Aliança Catalana, que segur que d'alguna manera intentarà capitalitzar també tot el que passi en aquesta diada.
3: Home, jo em recordo quan la diada tenia un cert sentit que ara no sé si desdibuixa. Clar, abans veies algú amb una estelada i deies, no, exactament que és dels teus, però tenies una certa confiança de que d'alguna forma o altra era proper, que creia que era possible en una altra societat, o si més no, en un altre país. Però ara ja no estàs segura de qui tens al costat si porta una estelada, la veritat.
0: I vosaltres creieu que obertament l'Assemblea Nacional Catalana ha de dir, no sou benvinguts, Aliança Catalana no és benvinguda en aquesta manifestació, o creieu que pot arribar a passar? Nosaltres li preguntarem ara d'aquí poquet, al president de l'ANC.
2: Jo recordo, per fer-me l'oteca, o sigui, jo crec que sí, que ha de ser explícit, i fins i tot em remetria a unes declaracions en el seu moment, era que fa 2 anys o 3,
0: 2024, Lluís
2: de l'estimat Lluís Llach, que va fer unes declaracions de RAC1, si no m'equivoco, i tots vam sortir una mica dient no.
0: Perquè va avalar la presència.
2: I va rectificar i va dir no admetrem, no? Conductes que, no? que fomentin, que impulsin, que facin apologia del racisme, de la xenofòbia. O de... Però clar, també hi ha altres agents també. Jo recordo l'actual Consell de la República, que a mi també, no? que també mantenen que Aliança està dins, no? del bloc independentista.
1: El que és segur, i David, crec... és que no hi ha una majoria independentista articulable si un dels actors és Aliança Catalana. Jo crec que és una manera de respondre també el que tu ara estaves dient.
2: Sí, sí, però i això genera tensions, per exemple, en un espai com el Consell de la República, i molt expectant d'escoltar el Josep de l'Assemblea, però jo crec que en la trajectòria històrica, amb el fil del que deia precisament el Manel, de que el procés era un procés, fins i tot, si voleu, no? democràtic, democratitzant i democratitzant d'ampliació de drets i llibertats, doncs em sembla que és evident que s'ha de ser molt, molt explícit en qualsevol forma d'aquesta història bruta i brutal que és el racisme.
0: Nosaltres, dilluns, vam parlar aquí al programa amb la Laura Borràs, expresidenta del Parlament, actual dirigent de la Fundació de Junts, sobre com veia una mica el moviment, i ella anticipava que hi veia una mica més de rabifalla i ho vinculava directament als incidents que hi ha hagut amb l'estelada darrerament.
4: Que vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent.
0: És a dir, una rabifalla reactiva, d'alguna manera. Com funcionem els humans, Manuel? Sí, al final el procés en el seu moment es va caracteritzar per ser constructiu, però també, d'alguna manera, va néixer a la contra d'una sentència, no?, del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Necessita tot moviment polític, i ara això penso en l'independentisme, un detonant que el faci ser reactiu per tornar a créixer?
3: Tota identitat és sempre per contrast. No, o sigui, a no ser que tu creguis que hi ha una essència que la justifica d'una forma metafísica, però el que ets, ho ets en relació i sovint contra una altra cosa.
0: Però llavors això mona la tesi del quan millor pitjor, quan pitjor millor, de mira, que vingui, que governi el Partit Popular i Vox, perquè així com a mínim poden pensar això els independentistes i fins i tot també la gent d'esquerres, a dir, mira, que vinguin, que així tornarem a ser més.
3: No, clar, però és que si aquests més que hem de ser, han de ser els que som, si més no una part, doncs no sé, el problema està que no sap si realment surt a compte. Clar, perquè o sigui, això de que tot de que podíem estar units ja podia passar durant el procés, podies pensar que al capdavall, doncs un ampli sector, que és el que havia alimentat en aquest moment l'Assemblea de Catalunya, podia d'una forma o altra renovar-se en ordre justament a revifar aquella mena de contenciós. Però clar, si ara els que d'una forma o altra estem per un altre país, doncs ens veiem, diguem-ne, colze en colze amb gent que jo crec de francament indesitjable, doncs això ho trastoca tot, perquè ja jo certs companys de viatge no estic disposat a acceptar-los, la veritat.
0: Clar, però sense això no s'arriba, és molt difícil que s'arribi a la majoria suficient, és a dir, sense aquests companys de viatge que són Aliança Catalana, l'independentisme segur que no suma.
3: Per això existeix Aliança Catalana.
2: És impracticable, exacte.
1: És el que dèiem abans de la majoria articulable, no? El problema d'ara...
2: Inarticulable.
1: Exacte.
2: És impracticable.
3: Exacte. Però aquest és el sentit que té l'Aliança Catalana. Aquest és el... No sé si conscientment o no inconscient, sí. Però a la pràctica és desactivar el que podia haver estat un... No sé, alguna cosa il·lusionant, però ara, clar, Jo, diguem-ne, si una forma o altra. És que estem rodejats, o sigui, diguem-ne, estem entre dos fronts. El d'una Espanya irreformable i el d'una Catalunya que, segons qui, no sé si realment va ser reformable en un sentit que jo no compartiria. Per tant, el problema està que els que pensem d'aquesta forma crec que som minoria.
0: Joan.
1: El que és evident és que ara les enquestes, com diu en Manel, dibuixen una realitat i, efectivament, dibuixen aquesta minoria que ell explica. Jo crec que, en relació al que, per exemple, situaves del tall de la Laura Borràs, és veritat que l'independentisme, en els últims temps, ha reaccionat de forma reactiva. Per exemple, l'episodi de les estelades. Però jo crec que això s'explica amb una diferència molt gran en relació al procés. És a dir, al procés hi va haver un moviment ciutadà en què la classe política va ser capaç, diguéssim, de conduir-la, de cavalcar-la, aquella expressió al carrer. I hi havia la voluntat de fer renúncies partidistes. O, si més no, va ser possible aquest tipus de renúncies partidistes. Jo ara això no ho veig, és a dir, no veig aquesta majoria política disposada a fer renúncies partidistes per escoltar un clam del carrer que ara mateix no sembla majoritari, perquè només en una formulació en què no és possible aquesta majoria independentista, perquè hi ha altres formacions polítiques doncs, que trenquen amb el consens que hi ha hagut en el procés, per exemple, amb actituds i posicionaments xenòfobs, doncs seria capaç o seria possible sumar una majoria al Parlament, que ja dèiem abans amb en David que no és articulable. Hi ha diferències substancials amb el procés.
2: No és l'únic factor, el no coneix molt millor, és a dir, la probabilitat de que el món de Junts i d'Esquerra, que estan completament distants des de la perspectiva d'una nova, no?, rembrandida independentista, o sigui, no tenen cap provisió més enllà de que, no?, de l'alta probabilitat enorme.
1: És que ara mateix, David, per exemple, no hi ha ni una capacitat per assolir consensos, per exemple, en la qüestió del finançament. No. És molt difícil que si no ets capaç d'arribar a consensos mínims en relació al finançament, puguis articular altres acords, més enllà de que les enquestes et diguin que fins i tot ni així tindries capacitat de sumar una majoria al Parlament, apartant, evidentment, aliança.
0: Ara parlarem d'aquí uns minuts amb el Josep Vila, amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, però abans volia despatxar amb vosaltres, òbviament, el gran tema, un dels grans temes d'abast internacional de la setmana, que és el que ha passat a Alemanya. Allà estan digerint encara com poden la victòria aclaparadora de l'extrema dreta, dels ultras, d'Alternativa per Alemanya. Això va passar diumenge al Land de l'Alta Saxònia. Es van quedar a 3 escons, a 3 diputats de la majoria absoluta. Tenen una opció absolutament enrevesada de sumar per poder governar, que és un partit que es diu d'esquerres, que és antiimmigració. No sé si es pot ser d'esquerres i antiimmigració.
3: És que això de les etiquetes i de les denominacions d'origen, com defineixes ser d'esquerres? Clar, una esquerra que no sigui per principi classista, en el sentit que posi en primer lloc per damunt de qualsevol altra variable, la de classe, no sé, però clar, tenim una llarga tradició roja i parda, que en definitiva deia que podia ser nazi i d'esquerres. No t'ho oblidis, que no és per casualitat que els nazis van triessin la bandera roja com la seva bandera.
0: Clar, és que de fet estem tenint darrerament un exercici de comparativa amb el passat, no? Del que va passar als anys 30 a Alemanya, com Hitler va guanyar les urnes, i una mica hi ha qui diu, escolta'm, és que estan venint campanes de tot allò, no sé si ho compartiu.
2: Jo, al marge, o sigui, o al marge no, precisament dins de la referència històrica que feia el Manel, recordar que tant el Nasdaq, no?, que abans de la nit dels vidres trencats va haver-hi la nit dels ganivets jars, que precisament, no?, liquidar la part que feia un discurs pretesament obrerista, com el feixisme italià, que també el feia, o com el mateix falangisme, no?, que feia també un ser obrer, no?, que això era una fal·làcia. Ara, jo que conec bastant Berlín i la bona gent de Die Linke, quan la Sara va fer l'escissió es portaven les mans al cap, perquè semblava que la paradoxa era perquè no vingui l'extrema dreta i ja faig jo d'extrema dreta, no? I la paradoxa bestial és que és altament probable que en la tercera votació, no?, ADF acabi governant.
1: Jo crec que aquest matís és important.
2: Per l'abstenció d'una escissió de Die Linke que està passant a tot arreu, fins i tot al nostre país, no? Aquestes noves corrents que es diuen nacionalistes d'esquerres, molts dels quals tenen una indiscutible trajectòria antifeixista en el marc d'una nació sense estat, però altres que bordegen molt els límits, no?, dels mateixos
0: també,
2: discursos.
0: No?
2: Bueno, Mélenchon, l'altre dia hi havia una mani enorme, crec que era Lille, no?, que deia la nostra gran, no?, la gran aportació de la França Insumís és que m'ha aconseguit fer entendre que l'enemic no és la persona més vulnerable i més empobrida de la cadena, no? Sinó els migrants, sinó que són els rics. Mm. I la manifestació era espectacular, eh? Era molt multitudinària, no, i estan fent una defensa de la França que li diuen criolla, per dir-ho així, que és de la França mestissa, que em sembla que està molt lluny dels plantejaments de la Sara, que a més té una coalició que, amb el seu nom, vull dir que també té...
3: Però el que passa que això no sempre quadra. No te n'oblidis que els nazis, clar, el Camp de Vall, qui impugnava, el presència de Vall, qui impugnava no era dels pobres, sinó justament dels jueus, els sí. que s'acusava de ser justament rics. I què sé, soltant, l'important bàsicament és que algú tingui la culpa i que ho hagi de pagar i fer-nos creure que si aquest altre, qui sigui, perquè en fons és igual... És igual, aquest altre, qui sigui, no hi fos, tot seria molt millor. Ara, diguem-ne, qui és l'enemic? És igual. Fol dir que és de Reus, evidentment, el millor, el més fàcil és que sigui el més vulnerable, clar.
1: Sí. No, només una precisió, és que no fa falta ni que Alternativa per Alemanya sumi. N'hi ha prou en que hi hagi aquesta abstenció en la tercera votació al Parlament de Saxònia-Anhalt. Ho dic perquè aquest és el moviment que faria falta. Res més que això. No cal cap tipus d'acord de govern. I això ens porta clarament al debat del cordó sanitari. Jo crec que aquí hi ha una posició molt clara, que és que és molt més perillós sempre que l'extrema dreta governi. Sempre és molt més perillós pel programa que té i també per la capacitat que té d'accedir als ressorts de l'Estat. Uh-huh. Hem de recordar que el candidat guanyador d'Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, per exemple, es va reunir a Potsdam en una trobada de grupuscles de l'extrema dreta el 2023, uh-huh. en què l'objectiu era desplegar un pla per expulsar milions de persones d'Alemanya. Aquest és el tipus de personatge que ha guanyat les eleccions.
0: Escolteu, per seguir incidint sobre això, perquè algú pot pensar que es queda molt lluny a Alemanya, no? Un land en aquell país tan gran. Ubiquem-nos una mica de què passa, com és, quines característiques té Saxònia-Anhalt, com s'explica l'evolució del vot que ha portat l'extrema dreta, per treure possibles paral·lelismes o no amb què pugui passar aquí. A què podem atribuir, Sergi López, aquest percentatge de vots? Quina és la realitat d'aquest estat alemany?
5: Doncs mira, en primer terme podem conèixer una mica com és aquest territori, per entendre'l. Saxònia-Anhalt és un territori relativament petit, té una superfície de 20.000 quilòmetres quadrats, que perquè ens fem una idea, en comparació amb Catalunya en té 32.000, és a dir, és més petit fins i tot, i té una quarta part de la població que hi ha a Catalunya. Per entendre què ha passat en aquest territori, perquè de cop i volta 4 de cada 10 votants hagin donat suport a un partit d'extrema dreta, probablement hem de revisar la seva història. Saxònia-Anhalt va formar part de l'Alemanya de l'Est, sota domini de la Unió Soviètica, fins l'any 1990. Des de la reunificació d'Alemanya, és a dir, fa 36 anys, sempre, menys una legislatura que va tenir president socialdemòcrata, sempre havia governat la CDU, els conservadors moderats. En aquesta ocasió, Alternativa per Alemanya ha millorat resultats d'una manera tan espectacular, bàsicament perquè ha obtingut el suport d'antics votants de la CDU i per molts vots de ciutadans que fins ara s'havien abstingut. Però per què està tan descontenta la població amb els partits tradicionals? Tot i que la formació d'extrema dreta defensa les polítiques contra els migrants i els refugiats, el que ha portat els votants a donar-los aquest suport tan massiu no té a veure directament amb aquest posicionament i amb aquests col·lectius. De fet, només el 9% de la població d'aquest estat és estrangera i en el conjunt d'Alemanya és el 15%. El que més ha portat la gent a votar-los és el que han promès en àmbits com la seguretat social, la pau a Europa o la política econòmica. Hem de pensar que és un territori econòmicament deprimit, que no va sortir ben parat de la reunificació d'Alemanya i que molts ciutadans han emigrat a altres zones del país amb més opcions de futur. A Saxònia-Anhalt hi ha la sensació que Berlín els té oblidats. Era un territori que tenia molta indústria, ara no en té gaire, i molta gent ha hagut de marxar d'allà.
0: És molt important tot això que ens estava radiografiant ara el Sergi López, un dels estats amb menys immigració proporcionalment comparant-ho amb la mitjana, un 9% només de població estrangera i posar la banya contra l'immigrant. Això d'una banda, el que també volem fer és el retrat del candidat al perfil de l'Ulrich Siegmund, que és, qui encapçala aquest partit, Alternativa per Alemanya, a qui la revista Der Spiegel va batejar com l'home més perillós d'Alemanya, Guillem.
6: Sí, que connecta molt amb el que acaba d'explicar en Sergi. Ara Alternativa per Alemanya, per cert, ha capgirat el sentit de la frase i l'utilitza per fer-ne propaganda. Sigmund té 35 anys i el caracteritza el somriure amb el qual va pels carrers fent campanya i té molta tirada a TikTok. El seu historial, però, és més fosc. Quan anticipava en Joan, va participar de la reunió de neonazis a Potsdam el 2023, en la qual va discutir-se aquest pla de reemigració. Abans de ser un primer espasa d'AFD, va militar breument a la democristiana CDU, els quals ha deixat molt tocats després dels resultats de diumenge. Se l'ha vist molt en campanya muntat en una moto, una motocicleta de color blau, típica de l'extinta RDA, de la qual formava part Saxònia-Anhalt. Ell idealitza aquells temps d'una indústria forta, ara debilitada, apela a l'orgull de l'est i a l'orgull alemany i furga en el desencís de la reunificació alemanya, després de la qual a l'est domina la percepció de ser ciutadans de segona, que la moto, per cert, de la marca Simpson, la va fundar una família jueva, la van expropiar als nazis i ara aquesta família jueva li ha demanat per activa i per passiva que, si us plau, deixi d'utilitzar-la.
0: Home, no és per menys. Interessant tot això, perquè al final dona la idea de com de perduts d'algun podem arribar a estar, no? I com al final tot té a veure amb l'esperança d'un futur pròsper.
3: A veure, mira, la qüestió està que es percep que és una crisi social que, evidentment, com sempre, perjudica els més febles. La culpa, qui la té? D'una forma directament perceptible, la té el sistema. I aleshores, qui som? Qui és el sistema? El sistema som nosaltres. El sistema som nosaltres. Aquí a l'estí, diguem-ne, la zona, pim-pam, tal. O sigui, aquests no tenen pràcticament cobertura mediàtica. Justament per això mereixen la confiança pública. Perquè la majoria, una gran part del públic, perquè no tenen cobertura mediàtica, perquè no hi són, perquè no formen part del que molta gent s'imagina com els responsables de la seva situació.
0: Però quan hi ha de promesa, de tot el que ells prometen, i quan hi ha de carisma en totes aquestes victòries, no?
3: El carisma sempre hi ha. Un líder polític ha de tenir carisma.
0: Però llavors això, l'esquerra ho té fàcil, que es busqui algun carisma i vinga, som-hi tots.
1: I les promeses fàcils, no, Marina? És a dir, les promeses fàcils. Sí, quan tu, davant de moltes dificultats, promets facilitats, per exemple, el discurs del candidat d'Alternativa per l'Alemanya era tot anirà bé. És a dir, era un somriure i tot anirà bé. Però davant de problemes importants, problemes de reindustrialització, un passat, diguéssim, idealitzat, industrial, que ara no existeix, una història de la reunificació que ha anat a dues velocitats, en què no tothom ha tingut el mateix progrés social i econòmic, davant d'això, les solucions són complexes. I el missatge de l'extrema dreta sempre són solucions senzilles i, com deia Manel, atacar el més desvalgut. Uh-huh. És a dir, quan el teu programa és dir no atendrem cap petició d'asil, expulsarem de forma immediata tots els immigrants, que ara ho dèiem, en aquest estat alemany, el percentatge d'immigració és baix. A mi m'ha recordat, quan ara citeu aquestes xifres, els paral·lelismes amb Extremadura i quan es parlava de la prioritat nacional en l'acord de govern entre el PP i Vox. Escolta'm, Extremadura, en els últims 40 anys, ha perdut població. El percentatge d'immigració està al voltant del 5%. No sé si arriba al 5%. Mm-hmm. I, en canvi, totes les polítiques de l'acord de govern PP i Vox que van confeccionar la presidència Maria Guardiola estaven centrades en la prioritat nacional i en l'expulsió dels immigrants o les dificultats d'ajuda social als immigrants. Això no és atendre una realitat. I davant de les problemes reals que hi ha, Extremadura, a Saxònia-Anhalt, a Catalunya, on sigui, les promeses senzilles triomfen. I si a sobre hi afegeixes un candidat doncs, que té tirada a les xarxes socials, tens un còctel que doncs, pot funcionar.
2: I és interessantíssim el meló que obriu. Jo crec que el carisma, òbviament, no fa polítiques públiques sòlides, ni reestructura la política de pensions del futur. O sigui, si l'esquerra que deies ha de jugar només amb el carisma, el que deies...
0: Però
2: de jugar molt amb la desindividualització de la nostra societat, si el sistema som tots, l'alternativa també som tots, i amb una vertebració, no?, sociopolítica. El discurs d'ADF a Saxònia, que era el retorn a un passat heroic completament mitificat i inexistent, és a dir, que és una retropia, lliga directament amb el discurs del dijous a Lleida de Sílvia Orriols, quan va dir que després de 1000 anys tornarem a guanyar. O sigui, un discurs pràcticament mil·lenarista, semblava un discurs de Griffith Pilós. Aleshores, ho dic per lligar-ho, perquè qui ha felicitat efusivament Alternativa per Alemanya és aliança. Sí,
1: de fet, aliança oficialment va dir que s'obre a Alemanya una porta a l'esperança.
2: I la pregunta és si el divendres quina part del país vol anar de la mà a una manifestació amb una gent que està felicitant, no? A Alternativa per Alemanya. I l'altra, que crec que ho clava perfectament el Manel, i que és el motiu, el problema, o sigui, quan has arribat a un 44% de vot, que és moltíssim, que és una bestiesa, és obvi que l'evidència és que s'ha fet tard i que quines han sigut les condicions propícies perquè això passés, la frustració, el ressentiment, la falta d'expectatives. I el dilema, ho he dit mil vegades, és que aquells que ara ens diuen que hem de sortir corrents a salvar la democràcia són els que porta anys carregant-se-la. O dit d'altra forma, no hi havia cap epíleg més previsible després de 40 anys de neoliberalisme i carregar-s'ho tot que un final autoritari i protofeixista.
0: Ens seguirem parlant de tot això, Manel. Digues, és que tinc el Josep Vila esperant.
3: No, és una pregunta retòrica. A veure, si guanyés l'extrema dreta, per exemple, Catalunya, no sé, Vox i Aliança Catalana, vosaltres creuríeu que hi hauria algun canvi en les polítiques d'habitatge?
0: Això és el que s'ha de preguntar.
1: Molt bé. Ha passat a Ripoll.
3: La qüestió, no, bàsicament, és que si guanya l'esquerra, hi haurà algun canvi en les polítiques d'habitatge?
1: Aquest és el drama, Manel.
3: Clar, és que em diràs.
2: Que mana el mercat, no la política.
3: La política no mana, no mana els governs, mana el mercat. I és
2: Aliança
3: igual.
2: No anirà a les càrniques a dir que deixin de els treballadors migrants sobreexplotats, per cert. No anirà ni a una sola empresa càrnica a remigrar-los.
3: Clar.
2: Sí, impossible.
0: Manel, abans d'acomiadar-vos, què? La tornada a les aules? Has vingut amb la motxilla, tu?
3: Què tornada a les aules? Hòstia, veus? Això es fa mal. Com que tornada a les aules?
0: Home, no la teva, en general, dels catalans.
3: Home, seran les meus nets, però ja a mi em van fet fora. Diuen que sóc un puto viejo i que haig de marxar així. Escolta'm, tu, això a quina hora comença?
0: El què? Les classes, el programa?
3: No, aquest espai, no, un aclariment.
0: Depèn.
2: No, començava a dos quarts, però avui ens han avisat...
3: Sí, sí. Una miqueta fora, pren un cafè.
0: Sempre sorpresa.
3: No... Bueno,
0: sorpresa.
3: El cas, bàsicament, és que això que has dit tal, perquè per mi no tornar a les aules, haig de dir que és una certa tragèdia que estic intentant digerir.
0: I com veus la tornada, ara de debò, el retorn escolar a Catalunya? Com ho veus? Com
3: no
0: ho
3: sé,
0: valores?
3: Jo crec que continuarem sent dominats pels aplicatius i per pedagogs que pensen que l'ensenyament és una ciència i no una artesania.
2: No, pare, sé que va publicar un llibre amb Capità Swing.
0: Sí, sí. Com es diu? Posseïdes?
2: Sí, ciudades posseïdes. Totes les ciudades estan posseïdes.
0: Sí, sí, sí, en parlarem del llibre.
3: No.
0: M'ha arribat ja a la redacció, me l'he llegit, però no tenim temps de llegir-me'l.
2: Hemos venido a hablar de tu libro.
0: Avui no, però vindrem a parlar de tu libro. Gràcies als tres, Joan Serra, David Fernández, Manel Delgado. Mira, no fas classe, però això fa que... podem gaudir nosaltres del luxe de tenir-te aquí. O sigui que, mira,
3: sí, però
0: no hi mal que per vivint no venga, que diuen en castellà.
2: S'està remugant, us informem per qui no el veieu. Que...
0: Gràcies a tots. Que vagi bé.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
0: Set minuts i seran les 10 del matí. Puc saludar a aquesta hora el president de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, el Josep Vila. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Demà passat és la diada. Què n'esperen? Perquè, clar, els últims anys és veritat que no ha estat de les més lluïdes dels últims. Òbviament, veníem del procés, els anys posteriors han estat complicats pel moviment. Aquest any, què?
8: Nosaltres esperem que la diada reflexi el pols que viu el país, reflexi aquest present d'un país que es revela més o menys de manera sectorial i que expressa molts malestars, però sobretot el que fa és no resignar-se. Llavors, aquesta veu, el popular, la gent, esperem que es manifesti àmpliament per la diada i que apunti la causa de molts d'aquests mals estats, que és la dependència espanyola amb el corresponent espoli que patim i amb la manca d'autogovern, amb la manca de capacitat per poder decidir per nosaltres mateixos. I, per tant, apuntant a l'única sortida viable i realista que hi ha, que és la construcció d'un estat propi.
0: Com serà la manifestació? I no sé si tenen calculat quantes persones esperen que vinguin, si això, per les que s'hagin anat apuntant o no, tenen alguna perspectiva. O amb quanta gent que vingui es donarien per satisfets?
8: A veure, nosaltres no fem inscripcions a la manifestació. Nosaltres el que fem, o les manifestacions que convoquem per la Diada, nosaltres el que fem és una crida a tot el país a participar-hi. I precisament perquè aquesta crida tingui contingut, el que fem és expressar els motius pels quals creiem que val la pena i que val molt la pena l'11 de setembre sortir. Per tant, això serà la gent qui finalment li donarà força a l'11 de setembre, i a nosaltres el que ens pertoca és facilitar, canalitzar, agilitzar tota aquesta expressió que els 11 de setembre percebem i veiem com el crit que fa el país.
0: No sé si creu que tots els incidents que hi ha hagut amb les estelades, amb aficionats al món de l'esport, del futbol, pot donar-los una mica més de benzina.
8: A veure, és evident que la gent reacciona, i és de sentit comú reaccionar quan veus que la policia no només el intervé retirant un símbol democràtic, un símbol pacífic, que l'única cosa que representa, doncs, és l'anhel de llibertat del propi poble, sinó que a més ho retira utilitzant la violència. Per tant, primer de tot, la reacció s'ha de donar, perquè això en un estat democràtic és absolutament injustificable i és absolutament condemnable.

0: i se n'ha fet una difusió, evidentment ha sensibilitzat a molta gent. Però aquest episodi es repeteix fora de Catalunya i es repeteix a dins de Catalunya i es repeteix amb la policia, sigui amb la policia espanyola, sigui amb els Mossos d'Esquadra. Massa sovint veiem com això es repeteix. Per tant, nosaltres, precisament per protestar davant del que és el poc respecte, el que, per parlar clar, el que entenem com una acció de catalanofòbia, fem una crida a tothom que l'11 de setembre alci amb tota dignitat i amb tota la decisió a l'estelada com a símbol d'una lluita pacífica, persistent i decidida.
1: Hem comentat ara fa una estona, estàvem comentant en l'anàlisi, vostès com s'hi posen amb la presència d'Aliança Catalana a les reivindicacions independentistes? Són benvinguts els representants d'Aliança Catalana?
0: A veure, l'11 de setembre nosaltres diem i repetim i repetirem que ha de ser la diada de la gent. Nosaltres no convoquem la manifestació i ens adrecem a les formacions polítiques. Nosaltres convoquem la manifestació i ens adrecem a la gent. No volem, de cap de les maneres, que el protagonista d'una jornada com l'11 de setembre siguin els partits polítics. No pertoc. El protagonisme l'ha de tenir la gent. I en aquest sentit, insisteixo que ningú es posa a cap cantonada de cap carrer demanant l'afiliació o les afinitats polítiques de la gent que ve per participar per sentit comú. Això no ho farem. Nosaltres fem, evidentment, una crida a participar d'una jornada de lluita. Tothom ens coneix, a totes les entitats que convoquem l'11 de setembre. Tothom sap que som entitats compromeses amb els drets humans i compromeses amb els drets dels pobles, com és l'autodeterminació. I, per tant, insistim que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
1: Per tant, dedueixo del que està dient vostè que els hi fa més nosa que servei que Sílvia Orriols es pensi, per exemple, en assistir a la convocatòria que vostès han fet.
0: Veure, nosaltres no explícitament no convoquem ni deixem de convocar, no convidem explícitament a cap líder polític de la tendència que sigui. O sigui, no fem
1: però la manifestació. Però no són el mateix els uns que els altres, no? Ho dic perquè vostè tots, diu que defensen els drets humans, etc. No és el mateix dir, ens és igual qui vingui, que no dir, és que les persones que no defensin els drets humans no són benvingudes a la nostra manifestació. No sé per què no es fa aquest pas més d'explicitar-ho així.
0: No, la nostra convocatòria és una convocatòria claríssima per la mateixa trajectòria de sempre del catalanisme polític, de l'independentisme, de les entitats que convoquem. Repeteixo, per sentit comú, no instal·larem filtres de la gent que s'acosti a la manifestació per saber si són benvingudes o no són benvingudes. La crida que fem és una crida claríssima a lluitar a favor d'un estat català que el volem socialment avançat, absolutament respectuós amb els drets humans i amb tota la capacitat de decisió i de gestió dels propis recursos.
1: Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana. Que vagi bé, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Ara passa un minutet de les 10 del matí. Ja sabeu que a aquesta hora el que fem sempre és actualitzar una mica com tenim l'actualitat i déu-n'hi-do com de moguda bé avui. Sergi López, què tal?
3: Sí que va moguda, sí, Marina. Bon dia. Ja saps que des de primera hora del matí estem molt pendents de les pluges. Protecció Civil acaba d'avisar que en les pròximes dues hores hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora i tornados al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, a Osona...

0: La Garrotxa, Judit Casellas.
1: També a l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany s'han d'evitar en totes aquestes zones activitats a l'exterior.
0: Aquesta alerta arriba després que aquest matí la pluja hagi caigut ja amb força a comarques com el Garraf, on s'han acumulat més de 50 litres per metre quadrat.
1: El Garraf és una de les 5 comarques on està restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. Les altres comarques amb restriccions són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. A totes elles, a més de les limitacions de mobilitat, s'han suspès les classes i les visites mèdiques no urgents.
0: Doncs veiem quin impacte ha tingut aquestes pluges, sobretot com han d'impactar a partir d'ara. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Compte perquè els aiguats que han tingut les últimes hores fins ben entrada de la tarda es poden repetir a qualsevol punt de les comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i a l'est de Lleida. Els acumulats més significatius fins ara, comarques com el Garraf, també el Ripollès o el Berguedà, s'han superat els 50 litres per metre quadrat algunes poblacions en poca estona. Ara mateix les tempestes més actives al Bages, de nou al Berguedà, així com al nord d'Osona i sobretot a la Garrotxa, on una pedregada està creuant de oest a est tota la comarca. I fins ben entrada la tarda, com deia, molta precaució a tota la meitat est de Catalunya. Avui en temperatures clarament més baixes que els darrers dies.
0: Des de Protecció Civil demanen que tothom tingui molta precaució, tant si viu en una zona on hi ha restriccions com si no, perquè el temps és molt inestable.
1: El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavi Masramon, ho ha dit a l'Aquí Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què tothom ha d'anar molt i molt en compte.
3: Aquest és un fenomen, com ens han dit els meteoròlegs, no?, que és molt local i que pot estar molt dispers al llarg del territori, que les zones on hem avisat i les zones on hi ha una probabilitat més gran de que es produeixin aquestes superacions i aquestes acumulacions tan importants d'aigua, però que es poden produir en tot el país pràcticament.
1: Masramon, que recomana retirar els parasols i els tendals perquè poden sortir volant i provocar danys a les persones i també tenir els desaigües nets.
0: El temps ha fet que s'hagin cancel·lat prop de 30 vols a l'aeroport del Prat. Des d'Aena informa que progressivament es va tornant a la normalitat. A aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix amb els nous comandaments policials a Catalunya després de la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos, Andrea Villoria.
4: Exacte, amb prou feines fa uns minuts que el president Illa, juntament amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, han rebut aquí, en el Palau de la Generalitat, el comissari Ferran López i la comissària Sílvia Catà, que són els nous membres de la cúpula dels Mossos. El primer, Ferran López, substituirà des d'avui el major Trapero en el seu càrrec de director de la policia després que hagi presentat la dimissió. Per tant, serà el nou responsable polític dels Mossos. López, ex-mà dreta de Trapero, ja l'havia substituït quan va ser cessat amb el 155. En el cas de la comissària Sílvia Catà, serà la que substituirà l'actual al cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, que jubila i es convertirà així en la primera dona al capdavant de la policia catalana. En mitja hora està previst que els responsables d'Interior compareguin per donar explicacions d'aquests canvis.
0: Nova bronca al Congrés dels Diputats entre el president del PP i el president del govern.
1: Feijó, que reclama Sánchez que convoqui eleccions després d'acusar-lo de no donar prou explicacions sobre Ceuta.
5: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
6: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: I després dels mals resultats a les proves PISA i del qüestionament de l'ús de les pantalles com a detonant de la manca de comprensió lectora dels alumnes, el neuròleg David Bueno ha dit a l'Aquí Catalunya que les pantalles s'han de limitar a un ús racional a les escoles.
7: Han de tornar els llibres, això sens dubte. El que no podem tampoc és prescindir el 100% de les pantalles. El que cal és utilitzar-les quan fa falta, però sobretot quan hi ha l'època d'aprenentatge de la lectoescriptura, la pantalla ha de ser sempre l'últim recurs i ha d'estar, anava a dir, amagada.
0: I també a l'Aquí Catalunya acaba de parlar Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, sobre la presència d'Aliança Catalana durant els actes de la Diada.
8: Insistim que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
0: I en esports ha acabat fa tot just uns minuts. Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final del US Open. Arnau.
9: Contra Ben Shelton, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6, en un partit que ja és històric perquè és el que més tard ha acabat en tota la història del Gran Slam, passades les 3 i mitja de la matinada a Nova York. El partit ha durat 4 hores i 28 minuts.
10: Més que aquest programa.
0: Aviam com respons a aquesta pregunta que et faré ara. Et sents guapa?
10: Em sento guapa avui o a la vida, en general?
0: En general, en general.
10: No, no sé si és una cosa de sentir, sí. Depèn del dia, va dies. Jo crec que em va dies.
0: Jo crec que sí, no, Arnau?
11: Jo em sento guapo cada dia.
0: No, no, jo preguntava per ella.
11: Ah, no, per ella, no.
10: I tu sents,
11: no,
10: et sents guapo.
11: No, no, no, no, no, no,
0: jo, per l'edat que tinc, doncs mira, mantinc com una ben poc. En tot cas, avui és el dia de la bellesa amb B alta. Cançó sí que ho tenia claríssim, que és bellíssimo. La iniciativa va néixer l'any 1995 per honorar la bellesa física i també per retre homenatge a la feina d'aquells que es dediquen al món de l'estètica. Mica en mica, això, doncs, hem de dir que per sort ha evolucionat i ara s'ha convertit en una jornada de reflexió per promoure la diversitat i la inclusió i també per conscienciar de la importància de la salut, per exemple, de la pell i el benestar emocional.
10: Clar que sí, però és veritat que el dia que et sents guapo, escolta'm, et sents més imparable.
0: Vas això més passa. Segur per la vida, sí, això és veritat.
10: Sí, sí. Gràcies, Sergi.
0: A tu.
10: Guapo, adeu.

0: El Dia Internacional de la Bellesa, obrim racó de pensar amb dues guapes. Núria Casas, Lorena Vázquez, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ai, quina manera de presentar-nos tan guai. Podem fer-ho cada dimecres així o no?
2: És que és una pregunta que fa vergonya respondre.
0: El què?
2: No? Et sents guapa? I dir, sí, ostres, creus que ets intel·ligent? Sí, no? Són preguntes molt...
0: Sí,
2: molt fortes de respondre.
0: Al final, això de la vergonya també, també té,
2: no,
0: té un
2: no
0: capítol a banda.
2: No ho puc dir, perquè la vara de mesurar, no? És molt subjectiva.
0: Però és veritat que necessites que t'ho diguin de fora, sempre,
2: sí.
0: Això de si ets o no ets guapo, guapa.
2: Sí, és veritat.
1: Home, però jo estic amb tu, Marina, hi ha dies que et sents molt guapa i hi ha dies que potser una miqueta menys, no?
0: I al final això es nota en com et mous amb la resta de la gent. Escolta, abans de començar en matèria, de demanar-vos què us ha fet pensar aquests últims dies, tenim una notícia que tu et fa especial il·lusió.
3: A mi sí, a mi sí. Ho vaig llegir ahir, ara ho diràs tu, però...
0: No, digue-la tu.
3: Ho dic jo mateix,
0: home, si et fa tanta il·lusió.
3: Que torna al Cracòvia.

0: Champions.
1: 9 anys de l'última emissió, es va convertir en tot un fenomen televisiu durant els anys bons del Barça, els anys de Pep Guardiola. És veritat que, i tu, Núria, que t'hi dediques a això de la informació esportiva també, clar, molt millor quan els vents bufen a favor, no? Molt clar. Millor parlar del Barça, fer programes del món dels esports quan els resultats acompanyen.
2: I va ser un anunci que va una mica, d'alguna manera, a posar ombra a la presentació precisament de tota la nova temporada de TV3 que ahir es va presentar a l'Ideal de Montjuïc. Però és veritat, Marina, que el Barça i TV3 sempre acaben sent vasos comunicants i a vegades fins i tot la informació que es dona està condicionada pels vents o pel que et diuen des del Futbol Club Barcelona. Vull dir que aquí no sé qui té més poder, si TV3 o el Barça, i que segur que aquest retorn, que al final es fa a través d'una productora, per tant aquí hi ha tres actors, aquest retorn s'ha fet amb un consens, i estic plenament segura, entre club, TV3 i en aquest cas la productora, que crec que torna a ser la de Toni Soler. Això també potser és un indicatiu de que sembla que venen temps bons pel barcelonisme.
1: Núria, què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies?
2: A veure, doncs m'ha fet pensar el poder, o l'art, millor dit, de parlar. Jo, sí, aquesta cançó és la que molt fàcil m'ha inspirat a les 8 del matí quan he pensat, a veure, quina música li has de posar, soc de Sota Caballo Rey. T'ho dic sincerament, Marina, tinc una opinió sobre Ceuta, sobre la vaga a les escoles, sobre el crim de Manresa, sobre la Dgaia, però no m'atreveixo a parlar-ne. I no perquè aquí o una altra banda se'n pugui prohibir o tingui por a les repercussions, sinó perquè considero que la meva opinió no està 100% fonamentada, que humilment potser em falta saber-ne més de cada tema per extrapolar el que diria en una tertúlia a la meva intimitat carajillera amb un micròfon públic, i això no vol dir que cada tema jo m'autocensuri, que em faci l'omertà, alguns detalls, alguns matisos, clar que puc entrar-hi. Per exemple, et puc dir obertament i a través del micròfon de la SER Catalunya que després d'estudiar, investigar per un reportatge i tastar-lo a través del meu fill, Innovamat, el sistema educatiu, aquest digital que han fotut a través de la Fundació fill, és l'absolut desastre més gran que mai s'ha conegut. Ja està.
1: Tens,
2: i això t'ho dic
1: una
2: obertament.
1: Amb Innovamat,
2: tinc una dèria, perquè això és un negoci, i quan faig negoci per sumar dos més dos, és un negoci.
1: Cada any ens ho portes, és recurrent,
2: sí,
1: això,
2: del
1: clatallot a Innovamat.
2: Aquest el dic obertament. Tots els altres temes, que jo crec que són molt sensibles, no és que no els parli per sensibilitat, sinó perquè em falta informació, però fins aquí. I estic especialment contentíssima, per tot plegat, d'escoltar a mig de tan soroll a una dona que sempre, per mi, la clava, Carla Simón. És de la meva generació, de la teva també, Marina, que quan va entrar de resquilla de la política per donar suport a una política independentista d'un poble, va acabar sortint-ne, no per por, sinó pel que dèiem, que no tenia ganes d'entrar en jardins que tampoc li aportaven res. I aquests dies, des del Festival de Venècia, ens ha dit això.
3: ¿Te parecen legítimas que haya preguntas sobre política? ¿Deberíamos hablar más sobre el cine y los festivales?
4: A ver, es que es una pregunta compleja, ¿eh? Porque, o sea, a mí me ha pasado que a veces de repente, ¿no? Por haber hecho una película te toca opinar sobre todo. Y yo creo que es muy legítimo cuando uno no tiene opinión sobre todo. Muchas veces yo no, o sea, no me siento preparada para contestar cierta pregunta a nivel político porque a lo mejor o no estoy informada o no tengo aún una opinión formada o no lo he pensado o discutido suficiente, ¿no?
2: Clar, correcte. No és que no respongui des de la por, és que li falta informació. Jo crec que en aquest pantone de colors de respostes, l'extrem de no dir mai absolutament res és l'exemple claríssim dels futbolistes. Però hi ha una escala de matisos que m'agrada trobar la Carla Simón, que no va de culturilla alternativa i que et diu les coses amb sinceritat. A mi em falta informació, per tant, no parlo.
1: Lorena, tu que et mous pels platós de televisió. A vegades això passa, de parlar per no callar.
5: I tant, i estic aplaudint amb les orelles el que ha dit la Carla Simón. El que passa que és veritat que moltes vegades ens sentim obligats a tenir opinió sobre tot, i és cert que moltes vegades és millor callar-se, perquè ens ha demostrat la història, sobretot l'audiovisual, que moltes vegades les fotudes de pota passen a la història més que una intervenció magistral, sí o no?
1: Clar, però també és veritat que a vegades callar també és no prendre partit, no?
2: Clar, i passar això, de puntetes tampoc
1: això
2: està
1: ho vam
2: bé.
1: Veure amb la Rosalía.
5: Està molt bé mullar-se. Mira, justament la setmana passada parlàvem d'això, no? Que moltes vegades també penalitza mullar-se. Està molt bé mullar-se, però quan no tens informació prou, no? Prou contrastada, o quan no tens una opinió formada, no tenim per què sempre posar-nos, no? En un equip o un altre, o no tenim per què moltes vegades tenir una opinió sobre totes les coses per, no, de les quals ens pregunten. I això a la televisió ho veiem cada dia.
2: I ja no és per fotre la pota, Lorena. És també per la repercussió que aquella interpretació d'aquella resposta pugui tenir. I ara us porto l'exemple perquè jo crec que totes aquestes informacions que estem recapitulant són de personatges que han fet aquestes declaracions fa només 5 dies. Per tant, el tema està actual. A l'altra banda d'aquesta reflexió de la Carla Simón, i al mateix temps, com deia, trobem un altre actor de qui jo me'n declaro fan, ja des de que el vaig veure per primera vegada Com si fos ahir, que és l'Enric Auqué. Deixant de banda la pel·lícula que ara promociona Cronos, on parla dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017, no entraré pel que dèiem. Jo, d'entrada, no he vist la pel·lícula. Si puc recollir, per exemple, que bona part dels crítics de cinema que desfilen per TV3, la qual ha subvencionat en bona part aquesta pel·lícula, s'estan carregant el film, val? Però d'aquí ja no passaré. Però vaja, el que dèiem, l'Auqué, més enllà de la pel·lícula, entra a reflexionar sobre els assassins de Ripoll. I per dir això que escoltareu, li ha caigut per totes bandes.
0: Tu deshumanitzes l'altra persona. Entren dolors i molt profuns en una societat on nosaltres som els d'aquí i tenim una responsabilitat de privilegi més gran que els altres. Però sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta imant que els radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica, de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar.
1: N'hem estat parlant aquests dies, s'han regirat i molt alguns amb aquestes declaracions. Sí. Just el dilluns va venir la Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, i deia: home, i per què no li demanem, per què no assenyalem els autèntics culpables, que és l'estat,
2: però si
1: l'estat espanyol?
2: Fent.
1: Però a veure un moment, és que, o els propis autors que van perpetrar, sí, l'atemptat. És que ell no deixa de fer això en les seves declaracions.
2: És que, a més, Marina parla metafòricament, no sé si és la paraula exacta, sobre que quan la societat degenera, tu també t'has de preguntar què estem fent malament col·lectivament. Quan hi ha una guerra a Síria i t'acaben venint doncs els sirians, tu no has provocat aquesta guerra, però és evident que la situació de privilegi que tens des d'Europa amb la que vius és perquè altres d'aquest món no la tenen, no? Ara bé, és veritat que hi ha un tema delicat en aquestes declaracions, i és que sempre és més fàcil parlar des de la distància que quan vas al moll de l'os toques temes encara massa sensibles. Estem parlant que no fa ni 10 anys dels atemptats de Barcelona, el dolor d'unes víctimes a les quals parlar d'aquests temes amb 30 segons de tall com l'Auqué pot resultar frívol, i en una societat que cada vegada està més calenteta. Per tant, per acabar, què ens quedaria? Doncs mira, jo com sempre, allò, la política ens inspira. La tercera via. Et mulles, reflexiones en global, saps que t'aplaudiran amb les orelles els quatre de la sala perquè van a favor teu, i mira, en el fons tens una certa veu o potestat per entrar a la consciència de les persones. Penélope Cruz, ahir, al Festival de Venècia, presentant Búnker i parlant precisament d'aquest extremisme en el món.
6: Y lo que me salva es ver que la gente joven se está dando cuenta mucho más de lo que pensamos de todas estas trampas, y que hay que darles ese valor. Porque se piensa que no, pero sí se están dando cuenta. De hecho, yo creo que la gente joven habla más de política ahora que nunca antes, por lo menos es lo que yo he percibido. Y cuando algunas de estas personas medio alienígenas cuentan cómo imaginan el futuro y hablan, por ejemplo, de este concepto de la gente va a tener mucho tiempo libre, ¿no? Después de cargarse miles y millones de puestos de trabajo de tanta gente, y tienen la desfachatez de decir la gente tendrá mucho tiempo libre, y yo me pregunto, ¿tiempo libre para hacer qué? Porque para mí el tiempo libre sin propósito, para mí, para cualquiera, y más si hablamos de la gente joven, pero para cualquiera, no propósito es igual a depresión profunda.
1: Penélope Cruz, que hi va ser una, sí, de les que va trepitjar la catifa vermella al costat de Javier Bardem, una altra que li agrada això de fer pública la seva opinió, i que per això, i de fet ens ho deia el Roger Salvans de Fotogrames, el nostre col·laborador, no el veuen amb bons ulls a Hollywood. I de fet ell tenia la teoria que fins i tot El ser querido, aquesta pel·li que ha passat el pretall dels Oscars, nosaltres avui parlarem amb el Sorogoyen, d'aquí una estona, que és, vaja, aquí al darrere de la pel·lícula ens deia, és que igual perd números de poder passar el filtre perquè precisament se sap que Hollywood, Bardem, no és vist amb bons ulls.
2: Però és veritat, Marina, que al final saps què ens queda en aquests argumentaris i que parli cadascú i que digui el que vulgui i que li doni la gana, ser coherent. Jo, per exemple, la Penélope Cruz, m'encanta el que ha reflexionat, m'agrada molt, per exemple, que es posicioni doncs, en contra d'aquesta guerra a Gaza indiscriminada contra Palestina, però no m'encaixa o no em quadra tot aquest discurs quan la veig després anunciant-se i sent imatge de Qatar Airways.
1: Ja.
2: Llavors, també és que és molt difícil ser coherent en aquest món, eh?
5: Digues, sí, però també és veritat que hauríem de començar a valorar, i en aquí sí que hem de prendre una decisió i tenir una opinió, si separem el personatge de la persona.
1: Ui,
5: perquè el que fa Javier Bardem, o sigui, les seves declaracions públiques, el fa millor o pitjor actor?
2: Ah, no,
5: ens,
2: clar.
5: Ens podem quedar amb la seva vessant personal, i a mi m'encanta que els actors es mullin, però per exemple les
1: tenim
5: declaracions
1: l'exemple de Susan Sarandon també, dient aquesta setmana que encara hi ha sionistes a la indústria que demanen que no se la contracti.
5: Clar, o tenim l'exemple de Woody Allen, que com a cineasta és dels millors del món i és un geni, ho tenim tots claríssim, però a nivell personal té unes zones bastant fosques que potser, si ens deixem emportar per qui és com a persona, potser deixaríem de veure les seves pel·lícules, i Annie Hall no em semblaria una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però clar, demanar-li, per exemple, a l'Enric Auqué que sigui també una persona superintel·ligent, que sigui brillant, que tingui una opinió formada de tot, que a nivell polític ens sentim a prop de les seves idees. És que clar, els actors han de ser actors. Que a part també necessitem conèixer-los com a persona i ens agradaria que com a persona també estiguessin a la seva alçada artística, ok, però tampoc crec, no, que haguem de demanar que tothom sigui perfecte, perquè és que de vegades tenim els llistons tan alts, no, que per això ens costa de vegades no ser tan crítics, i ens poso a primer als periodistes, no?
1: Sí,
5: tenir
1: sí,
5: sempre els personatges sota una lupa deu ser, no sé, viure amb aquesta pressió deu ser insuportable i irrespirable.
1: Sí, sí, jo sempre poso l'exemple, al final hem parlat d'actors, però també podem parlar d'artistes i podem parlar de Joaquín Sabina o Alejandro Sanz, que no estan que poden ser sant de la meva devoció artística, però probablement si estiguéssim a un bar prenent alguna cosa, no ens acabaríem d'entendre. O potser sí, vés a saber. Però vaja, el que sí que jo crec, Lorena, sobre això que dius de separar obra i artista, que al final aquí a la redacció hem tingut llargs i llargs debats i hi ha opinions per tots els gustos, però el que segur que hi ha, i jo podria dir-te que sóc més de l'opinió de que probablement sí que s'ha de poder separar, però sí que hi ha línies vermelles, no? Hi ha moments a partir dels quals dius, mira, doncs això ja no, això ja és massa gros i és massa proper en el temps com per dir fins aquí. I l'altra cosa és que això, que tu puguis simpatitzar políticament més amb un actor doncs, que segurament diu les coses pel seu nom i parla de genocidi quan parla del que està fent Israel amb la població palestina.
5: Simpatitzar sens dubte, però quan parlem d'actors, per exemple, o de cantants, si jo vaig a veure un concert d'Alejandro Sanz o de Julio Iglesias, imagina't, Julio Iglesias, amb tot el que té a sobre amb la nova demanda de les seves extraballadores. Jo puc gaudir moltíssim de les cançons de Julio Iglesias, però després no voler ni prendre'm un cafè amb Julio Iglesias.
1: Clar, però mira, ara que dius això, tu ara hi hagués un concert de Julio Iglesias i pagaries per anar-hi. Altra cosa és que tu, si sents una cançó, te'n vas al karaoke, la posis i la cantis.
2: Jo no pago per aquest
1: senyor. Però a partir d'ara, amb tot el que sabem que hi va haver, tu pagaries una entrada per anar a un concert de Julio Iglesias?
5: No, i ho faria com a càstig.
1: Clar.
5: Però és impossible esborrar la seva carrera professional.
1: Però per això
5: dic
1: que hi ha línies vermelles a partir de certs moments,
5: sí,
1: no? De determinades coses. Vull dir que és molt difús i que hi ha tota una capa de grisos en això de cancel·lar artísticament algú, en la política de la cancel·lació, que segurament no és blanc o negre, no?
5: No, però clar, però sí que no hem penalitzat la carrera de Woody Allen, que va tenir problemes bastant similars als de Julio Iglesias, amb un tema d'abús,
1: fins
5: i tot presumptament als seus propis fills. Vull dir que, de vegades, aquesta línia és tan... es mou constantment i és tan fluida i és tan subjectiva que és precisament per això que és tan perillosa. Llavors, a mi Javier Bardem com a actor em sembla dels millors que he vist en, davant d'una pantalla de cinema. El Ser Querido em sembla absolutament brillant. És un home que, a més, ja s'ha pujat als escenaris de Hollywood a recollir un Oscar. Això no li traurà ningú. Però jo, per exemple, que tracta també a nivell personal, perquè m'ha tocat fer-li entrevistes, i moltes vegades entrevistes, quan ell no volia ser entrevistat, us asseguro que moltes coses deixa bastant que desitjar. Però això no farà,
2: això, Lorena, no farà que
5: deixi de veure les seves pel·lícules. Clar,
2: no, però Lorena, això està molt bé que ho diguis, perquè aquí hi ha el personatge que, com tipus Woody Allen, que ha fet alguna cosa ja reprovable 100%, el que es mulla com l'auquer i té diferents matisos i interpretacions, i després el que has dit tu, que per mi és importantíssim, la distància curta del personatge. L'altre dia m'ho deien, Jorge Drexler, als escenaris és brutal, a la distància curta és insuportable.
5: També dic,
7: Núria.
2: I el Bardem, doncs
1: mira, jo discrepo amb això.
2: I el Kiko Veneno, una excel·lent persona.
1: Núria, crec que és important no quedar-nos amb la impressió que et pot donar algú d'un sol dia en un sol moment, perquè igual que tu em dius que algú t'ha dit que el Drexel és insuportable, no. Jo el vaig tenir aquí a l'estudi i em va semblar un tio meravellós.
2: Sí, però et dic una cosa, Marina.
1: Tot depèn del mal dia o del bon dia que tinguis i de la impressió personal.
2: Però
1: que
2: hi ha línies
1: persona...
2: vermelles, quan tu els teus treballadors no els tractes bé, aquí falla alguna cosa.
1: Sí, però al final... Quan un és un personatge públic, és fàcil que vagin escampant-se rumrums i rumors d'una banda i de l'altra, no? Vull dir que al final, sí, que estem en un terreny pantanós
2: i que al final,
1: quan molt interessant, ets
2: un personatge públic, et cauran per totes bandes.
1: Això segur,
2: ja està, perquè ja li estan caient ara, pobres senyors. Vull dir que és així.
1: Lorena, tu avui també ens vens amb banda sonora. Dolly Parton.
5: Sí, i dic Aymara perquè també és un tema que deixo a sobre de la taula, que també m'ha fet pensar aquesta setmana, perquè no tinc una opinió formada del tot i necessito la vostra ajuda. No sé si heu vist que aquesta setmana la germana de la Dolly Parton, l'Estela Parton, ha demanat als seus fans que deixin, si us plau, de publicar vídeos, fotografies.
1: Un altre dia. Sí,
5: exacte,
1: fort,
5: falsos, creats amb intel·ligència artificial, perquè després de la seva mort, què ha passat? Que tothom ha decidit fer GIFs, vídeos de la Dolly Parton en diferents moments de la seva vida, o no de la seva vida, sinó inventats, creats a part intel·ligència artificial. La família està molt dolguda, demana que ara, si us plau, els seus fans, els seus seguidors, els deixin descansar una mica, però sobretot és que moltes vegades en aquests vídeos veiem situacions en les quals el famós, en aquest cas la Dolly Parton, mai s'hagués enfrontat. Això va passar també, no sé si ho recordeu, quan va morir Robert Redford o el Robin Williams, la seva família també va demanar que, si us plau, les xarxes socials descansessin una mica i deixessin de tractar aquests personatges com a titelles audiovisuals.
2: Que fort.
5: Perquè, clar, tot això es fa sense, evidentment, el consentiment del mort, però també sense el consentiment de la seva família i dels seus hereus.
1: Yeah.
5: Llavors, aquestes creacions digitals, creieu que fan perdre una mica la dignitat de la persona difunta, o ho podem pensar al revés i pensar que és com una mena d'homenatge i que tots els seguidors i fans internautes tenim o tenen dret a construir aquestes imatges artificials?
1: És veritat que encara que siguin un homenatge, probablement és innecessari, no?
2: I depèn de l'ús que en facis. Jo, per exemple, me'n recordo la Britney Spears, quan la pobreta encara no havia acabat tan malament com ara, que va fer un concert on feia veure que cantava amb Michael Jackson, el Michael Jackson virtual, òbviament, perquè ja estava mort, i allò va ser, per exemple, un homenatge que va ser aplaudit. Aleshores, jo crec que també l'ús que en fas és correcte o no. El que no m'agrada és que una persona anònima pugui utilitzar imatges allò sense cap mena de repercussió ni cap multa, i tu siguis una institució i no se't passi ni pel cap, jo què sé, agafar el logo del Batman i utilitzar-lo per fer alguna cosa. Llavors, clar, és que és veritat que hi ha una impunitat virtual brutal.
5: hi ha una impunitat virtual, però clar, on col·loquem novament la línia vermella, perquè clar...
1: Ets
5: la línia
1: personatge
5: vermella,
1: públic, tornem al mateix, clar.
5: Sí, clar, però la línia vermella hauria de ser, doncs mira, una, la poso a sobre de la taula a veure què en penseu, eh? Si els morts no poden donar consentiment, i moltes vegades els seus hereus tampoc poden saber exactament al 100% què faria aquell personatge en segons quina situació, no? Una cosa és fer servir la intel·ligència artificial per recrear un personatge amb una finalitat artística, no? O fins i tot històrica, però clar, una altra és posar Robert Redford, Robin Williams o Dolly Parton a fer coses o a vendre coses que mai no van dir ni fer ni autoritzar. Llavors, clar, haurà de deixar el personatge públic una mena de testament d'on fins a on pot arribar la seva figura a les xarxes socials o a la intel·ligència artificial, doncs, el que es podrà i no es podrà fer amb ella?
1: Potser sí que hem d'anar cap aquí, perquè penso que ja ha passat això amb personatges que han dit la meva veu no la pots fer servir en un futur per fer doblatges, etc, perquè sabeu que això també està passant. En fi, al final també tot s'ha d'actualitzar, no? I si els temps van cap aquí, la tecnologia avança com avança, doncs probablement...
7: Puc dir-vos una última hora, Marina, sí, sobre aquest tema? Un investigador d'Antropic, ho diu el Wall Street Journal avui, està deixant la indústria de la intel·ligència artificial per por que el laboratori i els seus competidors estiguin competint per construir sistemes que podrien sortir del control i destruir la humanitat.
1: Carai!
7: I això està obrint el Wall Street Journal ara mateix.
1: Ens deixa tranquils, això.
7: No, t'ho dic perquè el tema de la IA... És veritat, sí, sí, que ens fotrà una patata a tots.
1: Escolta'm, parlem de coses més mundanes, com per exemple tornar a la universitat. Lorena, avui han sortit les revistes i la gran protagonista és la Leonor, que ahir ho explicàvem, ha tornat a la universitat.
5: Sí, sí, portada.
8: Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas.
1: Aquella niña de l'escola va començar dimarts la seva etapa universitària a la Carlos III de Madrid.
5: Portada a les quatre revistes, tant Lectures com 10 Minutos, com Semana, com la revista Hola, treuen portada a la princesa. I, a veure, jo el que he fet és una llista de les 7 diferències que ràpidament podeu veure amb l'arribada a la universitat del seu pare, que no recordareu algunes perquè sou molt joves, no com jo. L'any 1988 el seu pare també arribava a la universitat. Val. Hem vist a la princesa Eleonor, que anava a estudiar la carrera de Ciències Polítiques, no? I també la de Dret estudiava el seu pare, perquè li van crear com una mena de carrera personalitzada. I aquesta primera diferència seria, no? Doncs l'Eleonor farà una carrera normal i, en canvi, el seu pare va tenir un programa a mida. Aquesta jo crec que és la diferència més important, perquè Eleonor seguirà el mateix pla d'estudis que la resta de companys. En canvi, pel seu pare, doncs, li van dissenyar una especialment per ell, per crear la seva futura funció com a rei. Segona diferència, per exemple, el rei Felip VI va estudiar a la Dret, a la Universitat Autònoma de Madrid, i, en canvi, ella ha escollit una universitat pública a Getafe, la Carlos III de Madrid, que, per cert, quan el seu pare va començar a estudiar aquesta universitat no existia, eh? Mm-hmm. Tercera diferència. Ens han venut que no hi haurà cap mena de privilegi acadèmic específic per la princesa Leonor, eh? Ja us dic jo que l'any 1988, quan es van establir les condicions dels estudis del rei Felip, sí que hi havia, evidentment, una certa especialitat. Més que res perquè al rei Felip se li va crear un itinerari especial perquè havia de complir la seva agenda oficial. En canvi, el que estan dient des del Departament de Comunicació de la Casa del Rei és que per la princesa Leonor no hi haurà cap itinerari especial ni es modificarà el funcionament de les classes, perquè volen que faci les dues coses més aviat d'una manera natural.
7: Però ella no assistirà cada dia, no, a la universitat?
5: En teoria assistirà cada dia i només es perdrà les seves classes si hi hagués algun esdeveniment molt important. M'imagino, per exemple, que per presidir els Premis Princesa d'Astúries no li quedarà un altre remei ara al mes d'octubre que no assistir a les classes. Però diuen que no es farà un horari especial ni un itinerari especial per cobrir unes altres funcions com a hereva, eh? Quarta diferència. Són dues universitats públiques, però una miqueta diferents, perquè diuen que la Universitat Carles III de Madrid és una mica més moderna que l'autònoma on va estudiar el rei Felip. Cinquena. A mi aquesta m'encanta, eh? diuen que ella no se sap encara si marxarà fora d'Espanya o no quan acabi els seus estudis. Recordeu que el rei Felip va marxar a Georgetown a estudiar un màster després d'acabar la seva carrera i allà va començar també a lligar amb estrangeres, ai, que era com una mica... Us en recordeu el Esteso i el Pajares quan feien aquelles pel·lícules, no?, de les estrangeres a Espanya? Doncs jo m'imaginava el príncep Felip allà a les festes mare universitàries, Déu, envoltat de roses espectaculars i ell gaudint del seu anonimat. En aquest cas, no se sap encara si la princesa Leonor marxarà o no fora d'Espanya, però jo crec que els seus pinitos sentimentals els ha viscut abans que el rei Felip, pel que sabem, ja ha gaudit d'un noviatge.
1: Així van les noves generacions.
5: Exacte, que ja ha gaudit d'algun noviatge que també ha pogut viure en la seva intimitat. La sisena diferència, l'edat. Un va començar amb 20 i ella amb 21 anys, o sigui que l'edat també és una miqueta diferent, i la setena, jo crec que la més interessant pels periodistes. En l'època que el rei Felip va començar a estudiar no hi havia ni xarxes socials ni telèfon mòbil. Oh, Eleonor, em sap molt de greu dir-te que per molt que s'hagin prohibit els telèfons mòbils a la classe durant l'horari lectiu, els passadissos, la gent et gravarà amb un telèfon, hi haurà vídeos
1: passarà.
5: A la cantina i al bar, quan arribis a la universitat molt probablement amb el teu cotxe o acompanyada dels teus escortes també podrem tenir imatges
7: no
5: o fotografies.
7: No té un vàter a part per això? Un vàter a part? Em sembla que
5: crec
7: sí,
5: crec que el vàter serà el mateix per tothom, d'això no tenim cap mena d'informació.
7: Havien dit que el vàter era a part.
5: Doncs crec que el vàter haurà de ser el mateix que tothom, perquè crec que a la Universitat Carles III, si es filtra que hi ha un vàter especial per a la princesa Leonor, crec que això serà el principi de la fi de la seva monarquia, si és que algun dia arribem a viure-la.
1: Lorena Vázquez, Núria Casas, gràcies. Teníem un capítol per obrir amb vosaltres i ho farem. S'havia preparat tot un informe l'Arnau en relació als influencers, perquè la notícia és que Wimbledon, Arnau, no n'acreditarà més d'influencers.
9: No, tot bé arran d'una polèmica amb el US Open, on ha obert de manera torrencial l'entrada d'influencers. Ha sortit malament, han generat moltes polèmiques i Wimbledon ja ha recordat que allà no entraran.
1: Doncs fem una cosa, com que volem parlar-ho bé, obrim aquest meló la setmana que ve, dimecres que ve, amb vosaltres dues i amb el Miqui Puig, que ja s'haurà reincorporat. Lorena, Núria, una abraçada, gràcies.
5: Gràcies. Igualment.
1: Que vagi bé, adeu, ara tornem.
10: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
13: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Ara passen 7 minuts de 11:15 del matí, de seguida Rodrigo Sorogoyen, però abans actualitzem com tenim tota la tongada de pluges. Bàsicament, ara el que ens diuen és que el més gros està caient damunt del mar, al litoral. Això és ara mateix, però en l'última hora on han descarregat amb més força, amb més intensitat, és entre el Ripollès i la Garrotxa, i les nuvolades arriben també fins a les Terres de l'Ebre. Per tant, és veritat que l'avís és només a 5 comarques, però ja estem veient, i ens ho anticipava tant el Carbó com els responsables de Protecció Civil, que això es pot escampar per altres zones. Per tant, tingueu en compte. Un dels llocs on més ha caigut és pel Berguedà, a l'est del Berguedà. Això és a Quart. Han caigut 64 mil·límetres de pluja, que vol dir 60,4 litres d'aigua per cada metre quilòmetre quadrat. És algun del balanç ara mateix. Hi ha problemes a l'AVE, precisament per aquestes tempestes, a l'AVE Madrid-Barcelona, perquè ha caigut la tensió, i també a Rodalies, a les línies que passen pel Garraf i pel Penedès. Seguirem actualitzant el que hi hagi i també us actualitzarem com estan en la roda de premsa de la consellera d'Interior en relació a la dimissió de José Luis Trapero.
14: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: És una de les pel·lis de l'any, és un dels fenòmens de la temporada que va de ser seleccionada com una de les tres que opten a representar Espanya als Oscars.
16: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
17: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
16: Bueno, para mí sí, quizás.
1: És El ser querido, la nova pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen.
18: Sí, El ser querido, Javier Bardem encarna l'Esteban Martínez, que és un director de cinema molt reputat, i la Victoria Luengo és l'Emilia, que és la seva filla, una dona de 30 anys, actriu, però de baixa estampa, amb qui no es parla des que va abandonar-la a ella i a la mare. L'Esteban apareix de nou a la vida de l'Emilia per oferir-li un paper en la nova pel·lícula, i evidentment això doncs remourà secrets, sentiments i conflictes enterrats.
1: I tot això ha sortit del cervell del Rodrigo Sorogoyen. Què tal, bon dia?
19: Bon dia, què tal?
1: Clar, dèiem, és el fenomen. Primer de tot, enhorabona per aquesta preselecció als Oscars. Sí. No sé si això afegeix pressió, però ara ho explicarem, però és un auténtico fenómeno. Es decir, no sé si eso, el riesgo que tiene es luego no estar a la altura de las expectativas.
19: Bueno, el fenómeno todavía no lo sabemos, no lo sé. Es verdad que la gente está yendo mucho al cine a verla y eso nos hace muy, muy felices. Me encanta, lo estaba pensando ahora y me emocionaba un poco. En cuanto a las expectativas, bueno, ya las teníamos. Nosotros veníamos de hacer Asbestas, que fue un éxito, la verdad, y yo siempre decía que esta película es imposible que repita el éxito de Asbestas porque se alinearon muchísimos planetas en cuanto a público, crítica, premios. Eso todavía no ocurrió con El ser querido, evidentemente, no sé si ocurrirá, pero joder, se está comportando el espectador, está yendo, ya solo que vaya la gente a las salas de cine ya me parece precioso. Y sí, la gente está hablando mucho de la película y creo que, no sé, como que abre debate y a la gente le gusta mucho hablar de la película después y eso es muy bonito.
1: Ahora mencionabas Asbestas, otra vez en la terna de los Oscars, ahí ya estuviste como mejor película extranjera. ¿Te ves con opciones esta vez?
19: Sí, joder, sí. En Asbestas me veía con opciones pocas, pero al final no salimos. Y aquí sí, siempre hay opciones, sí, joder, sí.
1: ¿Cómo te enteraste de que pasabas el filtro?
19: Bueno, estábamos, nos pusimos una pantalla para verlo en streaming, yo estaba al lado de Isabel Peña y de Victoria Luengo, y ahí lo vimos en directo.
1: ¿Pero te lo esperabas?
19: Te lo esperabas. No te lo puedes esperar nunca porque puede ocurrir que no, pero es verdad que era una de las películas que sonaban, eso es así.
1: Mm-hmm. Viene El ser querido de estrenarse en Cannes, ahora ya está disponible en los cines en España. Ahora contábamos un poco el argumento, sin querer hacer spoilers, obviamente. ¿Qué relación tenías tú con tu familia? Porque entiendo que todo viene de ahí también, o que la inspiración viene de ahí.
19: Sin querer hacer spoilers, pero bueno, ya se ha contado de qué va la peli. No viene de ahí. A ver, antes has dicho un cervell, ¿no? Un cervell.
1: Cervell.
19: Somos dos cervells. Isabel Peña, la co-guionista, y yo. Entonces todo sale de esos dos cerebros, de esas dos cabezas. Y hay muy poco, te diría que nada.
1: No,
19: autobiográfico no es nada, ni de su parte ni de la mía. Tenemos dos padres con los que hemos tenido muy buena relación, pero somos observadores, somos guionistas, somos sensibles. Entonces, bueno, sabemos de historias, sabemos de afectos, sabemos de traumas, por supuesto, y es verdad que todas nuestras vidas y todas nuestras experiencias de alguna manera se pueden llegar a transformar, ¿no? En eso que hay ahí, pero nos pasaba lo mismo con Antidisturbios o con El Reino o con Asbestas, o sea, son historias totalmente ajenas a nosotros, pero seguro que están ahí nuestras preocupaciones, ¿sabes? Entonces, y nuestras sensibilidades aquí, evidentemente, también.
1: Esteban, el director de la película, el protagonista de tu película, tiene fama de despótico, de violento incluso. ¿Cómo eres tú como director?
19: Despótico, violento. No soy yo quien tiene que decirlo, pero vamos, me atrevo a decirte que estoy las antípodas de Esteban Martínez. A mí me gusta... Bueno, es que cada vez que me cuentan, ayer me contaban el otro día en un coloquio que todavía había gente que hacía eso en los rodajes. Y yo no me lo puedo creer, porque siempre sabes, hay historias, conoces, oyes, pero ya año 2026 aquí en España que se hagan estas cosas. Pero bueno, siempre que.
1: Estas cosas de tratar mal trabajadores, da igual, a los actores, sí, pero no solo, todo el equipo de rodaje.
19: Sí, bueno, y siempre digo, esto es muy importante, parece que quiero aquí defender al gremio, bueno, también de los directores, no es el director siempre, es cualquier persona que tenga poder. Hay veces que es un actor, hay veces que es una actriz, cualquier persona, hay veces que es un productor. Uh-huh. Entonces no siempre es el director, parece que el director aquí es un tirano siempre, ¿no? Hay directores, bueno, muchísimos y muchísimas que son muy tímidos y muy poca cosa, ¿no? Y como que están ahí haciendo su trabajo. Entonces parece, me gustaría que esa imagen se quitase del imaginario del espectador o del oyente.
1: Pues no lo has puesto fácil con tu película.
19: Bueno, siempre sí, joder, creo que la gente es inteligente, que no siempre, sabe que, sí, eso, que eso puede, además, esto puede ocurrir en una empresa, en un bufete de abogados, aquí en la radio, anda que no...
1: Por supuesto, sí,
19: anda
1: sí.
19: Que no habréis oído historias de...
1: Y vivido,
19: pues ya está. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo soy como director? A mí lo que me gusta es el buen rollo en el rodaje. Creo que se trabaja mil veces mejor. A mí me gusta dar seguridad y estamos todo el día de risas, ya te digo. Creo que sabemos muy bien separar la distensión y estar de risas con la tensión, en el sentido de, oye, hay una cosa difícil que hay que hacer y para hacer esta cosa difícil hace falta una concentración y no una distracción.
1: Lo que pasa que no siempre es fácil. O sea, y ahora yo te hablo de como directora de un programa. ¿No? Yo también puedo decir, yo intento aplicar...
19: ¿Cómo eres tú como directora de un programa?
1: Bueno, claro, al final intentas aplicar eso, ¿no? Es decir, el buen rollo y el tal, pero a veces hay momentos difíciles.
19: Ah,
1: es lo más complicado de capear. Quiero decirte que siempre te encuentras con problemas, y intento que con un rodaje todavía más, porque son es intensidad a tope, son muchos días conviviendo juntos, ¿no?
19: Yo me pongo serio, se me borra la sonrisa con la que estoy siempre, se borra la sonrisa, mira a los ojos directamente a la persona y digo, por favor, ¿podemos trabajar? Y así, de verdad, trabajo siempre con el 80% del equipo, casi siempre es el mismo, y eso ayuda mucho.
1: Claro.
19: Eso ayuda mucho.
1: Es la primera vez que trabajas con Bardem.
19: Sí.
1: ¿Y qué?
19: Y espero que no sea la primera. O sea, no sea la única, perdón. Nada, increíble, muy bien. Un tipo maravilloso, muy inteligente, muy divertido. Se parece mucho a mí en ese sentido, como que estamos todo el día de bromas o nos gusta mucho el buen rollo y luego hacemos así y nos ponemos a trabajar. No sé, muy sabio. La verdad que cada vez que hablaba de algo serio, para mí había como mucho que aprender. Y muy generoso. Y muy generoso a la hora de actuar, y como actor, bueno, ¿qué te voy a decir? Entiendo que te gusta.
1: Claro, habréis hablado mucho también de política. ¿Tiene un... de algún modo, tiene algún vínculo con la política, la peli? Porque es un rodaje, pero es un rodaje sobre el Sáhara, ¿no? Y sobre el Sáhara Occidental. Se menciona, es verdad que no es el tema central,
19: no.
1: Pero vaya, se habla de eso. Uh-huh. Y justamente ahora estamos viviendo un momento convulso con Marruecos. Ahí se habla del triángulo Marruecos-Argelia-España, de las relaciones no siempre fáciles, y ahora estamos en un momento absolutamente complicado. O sea que justamente la actualidad también te pasa por ahí, ¿no?
19: Sí, no sé si es casualidad, porque, oye, estas cosas cuando pasan, pasan por algo, pero en nuestro caso, pues oye, es una idea que tuvimos hace 5 años y se estrena ahora la película, entonces, bueno, si la historia está... Bueno, es que justo esas relaciones que dices siempre han sido un punto de ebullición, ¿no? Y obviamente ese punto de ebullición sube un poquito. Ahora nos ha tocado en 2026 que suba un poco más, pero siempre está bien. Creo que siempre está bien en las películas que se hable de actualidad de alguna manera, aunque estés haciendo una película histórica, pero como que se trate en temas sensibles.
1: ¿Y cómo lo estás viendo tú, el actual momento político?
19: ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Te refieres a Ceuta?
1: Sí, por ejemplo. Vaya, es el gran tema de este verano, pero Ceuta es como la gran eclosión del momento de agitación en el cual vivimos instalados desde hace meses, ¿no? Seguramente ahora es el punto máximo de ebullición.
19: Por eso, pero que por contestarte bien a la pregunta, si me preguntas por Ceuta, porque el momento político, te puedo hablar de Milei, de Trump, ¿no? De Netanyahu. ¿Cómo lo veo? Pues lo de Ceuta es una desgracia humanitaria... bueno, casi sin precedentes, bueno, no sin precedentes, pero muy, muy triste, muy desoladora, y me parece que es una pena que haya ocurrido, que creo que se ha podido, bueno, que se ha podido hacer muchísimo mejor, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Creo que ha habido mucho error y lo de siempre, y pagan los desfavorecidos, pagan los migrantes, que son los más desfavorecidos, y pagan los ciudadanos ceutís, que son los siguientes más desfavorecidos.
1: Volviendo a la película, a la trama, también toca un tema muy interesante, que son las relaciones de poder dentro del cine. Un poco lo comentábamos, la figura del director. ¿Tú te inspiras en algún director o te has inspirado en algún director a la hora de hacer este papel? No sé si has querido copiar algo o qué has querido evitar.
19: Sí, mira, se llama, ¿te imaginas que te digo un nombre de alguien vivo? No, Isabel y yo miramos muchas biografías de muchos directores extranjeros. ¿Extranjeros? ¿Todos? Sí, todos extranjeros. Bueno, también miramos algunas españolas, por supuesto, y luego hay muchas historias que tú has oído, pero la peli también va de eso, del relato, ¿no? De las historias que tú seguro que has escuchado también muchas historias, y creo que es muy divertido creérselas, pero a la hora de ponerte serio o seria, creo que hay que ser riguroso, porque si no lo has visto, a lo mejor no ha ocurrido exactamente eso. Pero bueno, eso nos ha permitido inventarnos un personaje. O sea, no es la caricatura o el reflejo o la biografía de un director en concreto. Hemos cogido historias, anécdotas y sobre todo maneras de hacer.
1: ¿Qué es lo más raro que has vivido tú en un rodaje?
19: ¿Vivido? ¿Raro? No, ahora mismo me recuerdo un episodio muy violento en el rodaje del Rey, muy violento, no de que nadie, pero que se notó, que te sube la violencia, de eso, ¿vale? De eso, hostia, ¿qué ha pasado? Y había un eléctrico que se enfadó muchísimo con el director de fotografía, pero yo no me enteré, y de esto de que ves ahí que hay alguien, ¡ah!, y ves, o escuchas cuatro gritos, tal, y se fue así como muy serio el eléctrico, pasó por aquí sin mirarme, ¿no? Pero pasó así, y yo, ¿qué ha pasado? Y me miraron todos como diciendo, este tío que se le ha ido la olla, vamos. Pero se notó una violencia de cuatro palabras más altisonantes, y un tío era muy grandote y decías, bueno, este mejor no decirle nada, y se fue y se cabreó, y creo que no sé si volvió o no volvió, pero bueno, yo no lo he vuelto a ver. Pero era un tipo que era un poco, bueno, no sé, que no estaba muy bien, creo.
1: Personaje.
19: Pero fue violento, fue muy violento.
1: Claro, cuando uno tiene un guión muy bueno, como es vuestro caso, pero se pone a trabajar con titanes como Javier Bardem o con Victoria Luengo, claro, con ella, tú ya habías trabajado mucho con Bardem, ¿no? ¿Cómo acaba adaptándose, es decir, cómo se transforma también durante el rodaje la idea que tú tenías preconcebida?
19: Bueno, tienes que estar abierto a eso. Eso pasa con titanes y pasa con cualquier actor. O sea, quiero decir, a mí una cosa muy bonita del cine, y si no la pones en práctica, creo que es muy frustrante. Entonces yo la pongo en práctica y me encanta, porque creo que sacamos cosas buenísimas, es no tener la película preconcebida. Creo que la película tiene que estar viva, y si tú contratas a un ser humano, cuentas con su ayuda para encarnar unas líneas que están escritas, evidentemente hay algo que es suyo. Uh-huh. Y tú lo que haces al contratar a Javier Bardem o a Victoria Luengo es decir, vale, como conozco, creo conocer mi intuición de que su energía es esta, entiendo que el papel irá por ahí. Luego hay que sorprenderse, hay que tal. Si hay cosas que no me gustan, decir, oye, no, mejor esto por aquí. Pero no puedes, vamos, coger a alguien para decir, no, tienes que hacer esto exactamente y no puedes hacer nada más que esto que te tengo yo en la cabeza. Creo que no es un trabajo colaborativo, creo que es muy poco interesante, creo que es muy poco generoso, creo que vas a frustrar al actor además y que va a hacer todo peor. Entonces, tanto en actores como en, no sé si te han visto, como en colaboraciones técnicas también, te tienes que nutrir de las sensibilidades de cada uno, que es lo bonito del cine, creo.
1: El título, el ser querido, puede ser esa persona a la que quieres, pero también puede ser el anhelo, la necesidad de que te quieran. ¿Cómo lo tenemos que leer? ¿O simplemente, precisamente, quieres eso, que esté abierto?
19: Claro, claro. Cuando encontramos ese título, que tenía dos acepciones, fue como perfecto, porque las dos son muy válidas para la película.
1: Y sobre todo habla de eso, de si sabemos querer lo suficiente, ¿no? Porque a veces tú quieres querer a alguien y no sabes cómo hacerlo.
19: Efectivamente, hay veces que no sabemos, hay veces que nos han educado de una manera que no es la correcta, sobre todo a ciertos hombres de ciertas generaciones. Entonces, sí, tú puedes querer a alguien, exacto, y no hacerlo bien.
1: Tú has hecho muchas otras cosas, hemos hablado de asbestas, has hecho antidisturbios, tú lo has mencionado, pero hay una que a mí me fascina, que es los años nuevos.

0: last year.
1: 3 minuts llargs per les 11 del matí. Actualitzem com tenim l'episodi de pluges que està creuant Catalunya. Clar, us hem dit que els avisos a 5 comarques eren els penedesos, l'Alt i el Baix, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf també. Doncs bé, ara resulta que l'avís de perill molt alt es concentra al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Alt Empordà. Llocs on no s'han suspès les classes ni l'activitat no urgent, com si s'ha fet en aquestes altres comarques. Malgrat això, la consellera...

0: que les alertes, que els avisos que s'han enviat tenien sentit, que s'ha fet bé això de les alertes. L'escoltem.
1: Les pluges han estat intenses, per tant els avisos de prevenció i de protecció a la ciutadania han estat encertats. Al llarg de les hores que continuaran, sembla ser que el fenomen va baixant en intensitat, ja no estem en 5 de 6, que és el llindar de perill d'intensitat de pluges que ens anunciava el Meteocat, estem a un 4 de 6 en moltes comarques.
0: Això ho acaba de dir la consellera en una compareixença que sobretot ha servit per explicar els canvis que hi ha hagut a Interior, canvis rellevants, rellevantíssims. D'una banda, el comissari en cap, que se passarà a ser comissari en cap, es jubila, el comissari en cap serà per primera vegada una dona, però el més gruixut és que Trapero ha dimitit com a director de la Policia General i que ja té relleu. I ell ha dit que això ho sabien des de finals d'agost i que haurien volgut que seguís, que ha sigut una decisió de Trapero, Guillem.
2: Exacte, moviment que està suscitant moltes preguntes dels periodistes. Encara està en marxa aquesta roda de premsa amb les intervencions dels reporters. Exactament, per on el que ha relatat és que a finals d'agost Trapero li va comunicar que volia deixar el càrrec de manera irrevocable, per on que marca la sortida de Trapero en decisions personals i respectables. Preguntada per possibles desavinences, ella ha dit, ha repetit que no volia entrar avui en aquesta roda de premsa en especulacions. Sí que ha admès que li hauria agradat que Trapero hagués acabat la legislatura.
1: No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
0: Vaja, que deixa entreveure que el problema és de caire personal, perquè ha insistit que no vol entrar en aquestes valoracions. Pel que fa a Trapero, tornarà al seu càrrec anterior, que és a la Divisió d'Avaluació i Serveis. Allà s'encarrega doncs, de supervisar els dispositius. Vaja, que torna en un despatx. I qui el relleva a partir d'ara en el càrrec és Ferran López, que potser el nom us sona. Ferran López serà el nou director general de la policia. Us sonarà perquè és qui va assumir les funcions de Trapero quan van aplicar el 155 durant el procés. Quan el govern de Mariano Rajoy va aplicar el 155, va rellevar tots els càrrecs i el paper del major Trapero el va assumir Ferran López, que és qui ara també el substituirà com a director general de la policia. Tot això és el que està donant de si aquesta compareixença de Núria Parlon, de la consellera d'Interior. Seguirem posant-hi la banya al llarg de la propera hora.

0: Ara són les 11 del matí, per tant, entrem en aquesta última hora de programa amb l'ull posat d'una banda, òbviament, a l'efecte, als estralls d'aquests aiguats que estaven previstos per avui, que estan escombrant el país, que estan escombrant Catalunya, i des dels equips locals, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, el Couso, la Mercè Marc, l'Eva Hidalgo, el Teje, el Joan Tejedor, us faran el minut a minut des de primera línia de trinxera de com està anant això, i òbviament, a partir de dos quarts, també seguirem en el Ja som aquí, explicant i fent balanç d'aquestes compareixences de la consellera d'Interior. Vinga, que seguim.
1: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

Bon dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona. Ja ho sentiu, és un matí en què tenim diversos focus d'atenció en directe, per tant, anem a endreçar-los tots plegats avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026.

0: però per sort de moment no hi ha incidències destacades.
1: Les comarques on ha caigut més aigua fins ara són el Garraf, el sud del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Vallès Occidental a primera hora. Després les precipitacions més fortes s'han traslladat al Berguedà, la Catalunya Central, també al Pirineu. En algunes d'aquestes zones s'han superat els 40 litres per metre quadrat. Amb dades fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos pel mal temps, cap d'ells destacat.
0: És moment de saber com ha d'evolucionar durant les pròximes hores els aiguats i les tempestes. Jordi Garbó, bon dia.
2: Bon dia. Fins ben entrada la tarda continuaran les condicions favorables perquè es formin tempestes a la meitat est de Catalunya, comarques de Girona, tret del nord de l'Empordà, on la tramuntana bufarà forta, també a les comarques de Barcelona, nord de Tarragona i est de Lleida. Ara mateix i també les pròximes hores tenim tempestes que descarguen amb intensitat, però els xàfecs més intensos ho fan de manera localitzada i durant poca estona, si bé poden anar acompanyades aquestes tempestes de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. Però insistim que es formen molt ràpidament, també persisteixen poc, però molta atenció en el conjunt de la meitat est de Catalunya. Temperatures clarament més baixes que els darrers dies, tan sols farà una mica de calor a Ponent, a les comarques de Lleida.
0: Gràcies, Carbó. Per tant, sembla que aquesta vegada no haurem de lamentar danys materials i sobretot personals amb aquestes pluges que ens van tenir des d'ahir la tarda amb l'alerta a veure com es presentava avui al matí, que, Sergi, sí que per culpa d'aquesta pluja hi ha hagut i seguim tenint diversos retards a les línies ferroviàries.
1: Doncs sí, començant per l'AVE, Barcelona-Madrid és una de les línies afectades per manca d'atenció per les tempestes i tenen retard als trens. L'R2 Sud té demores superiors als 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. Els trens regionals del sud, que passen per les mateixes vies que l'R2 Sud, també pateixen retards de 30 minuts. I a l'R4, circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell per una incidència a la infraestructura, demores que poden superar els 20 minuts.
0: I a l'aeroport del Prat el temps també ha provocat prop de 30 cancel·lacions.
1: Des d'Aina informen que progressivament es va tornant a la normalitat.
0: Punt destacat també d'informació a aquesta hora és la Conselleria d'Interior. Aquest matí ha dimitit el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i s'havia d'anunciar el nou cap del cos, en aquest cas per jubilació de l'anterior.
1: Acaba de parlar del relleu a la Direcció General de la Policia Catalana, la consellera Núria Parlon.
3: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia i hem escollit per continuar però també posar la seva pròpia empremta al comissari Ferran López, que entomarà a partir del dia 15 de la setmana vinent amb els nomenaments que farem amb el Consell de Govern a l'encàrrec de liderar des del punt de vista polític la Direcció General de la Policia.
1: Ferran López, nou director general, i la comissària Catà serà la nova cap dels Mossos, serà la primera dona en ocupar el càrrec.
0: La roda de premsa segueix en marxa, ara l'escoltàveu al tram final de les 11, de l'hora de 10 a 11 aquí a Catalunya. La consellera d'Interior ha insistit que la decisió de Trapero de marxar és voluntat d'ell, del fins ara director general de la policia, que li va comunicar a finals d'agost que ell hauria volgut que seguís perquè tenia tota la confiança del president i ha deixat entreveure que el problema és de caire personal perquè ha insistit que no vol entrar en valoracions personals, admetent que en moltes decisions no s'entenien la consellera i el director de la policia. Trapero tornarà al seu càrrec anterior, la divisió d'avaluació de serveis, on avaluava dispositius, i Ferran López el substituirà a partir del dia 15, seguint amb la mateixa línia. Són les 11:06 i l'actualitat policial a casa nostra passa per un altre front a la província de Barcelona.

0: Perquè ahir la nit el grup Crida per Sabadell, que té representació a l'Ajuntament, difonia a través de les xarxes un vídeo d'un succés que va ocórrer a l'última nit de Festa Major, la matinada de dilluns, quan un grup de joves amb la policia al carrer es van trobar amb un fet que es veu en un fragment de vídeo de 30 segons en què un agent de policia a un jove que té al darrere li dona un cop de colze sec, clac, i el jove queda estabornit a terra, on el policia el redueix i li posa el genoll al cap. Sona així.
1: Què fas, tio? Què fas? Què fas, tio? Què fas, tio?
0: Com us dic, un cop de colze, genoll al cap per immobilitzar, agafant-li el braç, va estar retingut 24 hores a comissaria. La Crida acompanya el vídeo d'un comunicat en què demana que s'obri un expedient intern, que se suspengui la gent responsable de l'agressió i que es depurin responsabilitats, a més de posar-se a disposició de la víctima. Hem demanat a l'Ajuntament de Sabadell poder parlar amb algun responsable, fos l'alcaldessa, fos el regidor, fos el cap de la policia, però ara mateix prefereixen enviar només un comunicat que diu que amb un vídeo de 30 segons difós per un partit polític en què es veu part d'una intervenció policial a Sabadell, es pot entendre que generi preocupació, però que les imatges sense context no permeten valorar una actuació policial a partir d'un fragment parcial i descontextualitzat, que estan fent anàlisis amb rigor i amb tota la informació disponible, que han de contrastar informes, testimonis i els protocols que es van aplicar per poder revisar l'actuació policial abans d'emetre un veredicte, i per això l'Ajuntament prefereix de moment no fer declaracions. Sí que s'ha acceptat posar-se al telèfon el portaveu de Crida per Sabadell, també regidor de l'Ajuntament, l'Oriol Rifé. Hola, Oriol, com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Doncs primer de tot he de demanar pel context en què es va produir aquest fragment de 30 segons, que és el que us han pogut explicar vosaltres, testimonis o la pròpia víctima que fa la denúncia.
2: Doncs mira, això passa la matinada del diumenge, dilluns, diguem-ne, al context de Festa Major, que hem tingut aquest cap de setmana aquí a Sabadell, i doncs aquest grup de joves anava pel carrer i la policia doncs els va demanar identificació i registre. I de cop, doncs, com es veu en el vídeo, la policia doncs comença a neguitejar-se fins que doncs propina aquest cop de colze en el jove, que acaba a terra, com molt bé descrivies abans, i se l'emporten doncs agafat entre 3 o 4 policies dins del cotxe patrulla i se l'enduen detingut. Aquest és una miqueta el context en el que es dona aquesta situació.
0: Us han explicat, perdona, Oriol, què li va dir o què li va fer aquest jove al policia o algun dels policies perquè la reacció fos aquesta?
2: Exactament el que es veu en el vídeo. Vull dir, al final, el jove el que sí que està fent just en el moment abans és queixar-se de que durant el registre li havien donat dos cops al cap, i ella es queixa i està en un neguitós i diu que m'ha donat dos cops al cap, que em fa mal al cap, que per què m'has fet això, quina necessitat hi havia de que em donessis un cop. Però en cap cas es veu que el jove tingui una actitud violenta ni que tingui, bueno, tampoc no, ni insulta, ni amenaça, ni res d'això. Vull dir, d'aquí ve la nostra preocupació, no? Perquè en realitat veiem que hi ha una actuació totalment desproporcionada i independentment dels fets que portessin a fer aquest operatiu o la detenció o el que sigui, no tenim molt clar que el fet de que detinguin no justifica que vulnerin els seus drets, no? I aquí el que veiem és una vulneració clara dels drets d'una actuació violenta cap a un jove en una situació que és totalment innecessària. No hi ha cap necessitat de reduir el jove de forma tan agressiva perquè no hi ha una situació de risc ni pels agents, ni per la resta de persones, ni per ell mateix. Per tant, en aquest sentit és on nosaltres posem el focus i on nosaltres demanem responsabilitats. Demanem responsabilitats polítiques al màxim dirigent de la policia municipal, que és el regidor Jan Hernández del PSC, i demanem també responsabilitats de l'alcaldessa perquè exigeixi aquestes investigacions internes que nosaltres demanem, no? Cal que es depurin responsabilitats, però cal també aclarir els fets, no? I, evidentment, aquest treballador municipal, aquest policia municipal, ha actuat d'una manera totalment desproporcionada i, per tant, nosaltres considerem que hi han d'haver les conseqüències.
0: Us han explicat per què els van parar?
2: Això és el que explicava abans, no sabem exactament per què, però això els van...
0: Sí, m'ha quedat clar que els havien demanat, allò, els havien registrat i això, però sí. Si estaven fent alguna cosa en concret o si simplement va ser allò rutinari, que sí, ja passa de vegades a la festa major, que creus un grup de joves i dius, mira...
2: Sí, sembla ser que estaven fent algun tipus d'intervenció rutinària, no tenim aquesta informació, de fet, sabem que s'ha fet un desplegament especial per la festa major, no? Sobretot per desallotjar els espais on hi havia més festa a la matinada i tot això, però més enllà d'això, insisteixo, el motiu pel qual identifiquen o registren a un jove no justifica de cap manera una actuació violenta, independentment dels motius que fossin els que havien portat a la policia per anar a aquests nois. Si no hi ha cap motiu de fer servir la violència, no s'ha d'utilitzar. Al final, Sabadell és una ciutat tranquil·la, és una ciutat on es pugui un sentir-se segur i hi ha de prevaldre la convivència per davant de tot. I nosaltres creiem que davant d'això no podem quedar nosaltres susplegats davant d'una actuació violenta i més quan la perpetra un agent de l'autoritat.
0: Ara sí, quines actuacions espereu que faci l'Ajuntament a partir d'ara i, sobretot, quines mesures demaneu que s'apliquin?
2: Nosaltres, com deia abans, primerament demanem que es facin aquestes investigacions internes. Nosaltres ho vam reclamar el mateix dilluns. El mateix dilluns al migdia ja ens vam personar a la comissaria de la policia municipal per donar explicacions a les autoritats d'aquell moment, i jo mateix vaig poder parlar amb el regidor de seguretat aquella mateixa tarda, i el que els hem demanat, sisplau, és que facin el favor d'investigar internament què és el que ha passat i que es depurin responsabilitats i que hi hagi unes conseqüències. Al final estem parlant de la vulneració d'uns drets d'un ciutadà de la ciutat i, per tant, això no pot quedar impune. A partir d'aquí, si no es fan aquestes actuacions i si no hi ha unes conseqüències d'aquests fets, entendrem que el regidor de seguretat no és apte per ostentar el lloc que ocupa, i en aquest sentit sí que demanem a l'alcaldessa de la ciutat que prengui diligències i, si cal, que processi el cessament del regidor de seguretat.
0: Amb la víctima hi heu parlat directament?
2: Sí. Tot això que hem fet, vull dir, això també vull deixar-ho molt clar, la publicació d'aquest vídeo i tots els passos que estem fent, els estem fent al costat de la família i al costat del noi, i amb assessorament legal, d'acord? Nosaltres el que volem amb això és, òbviament, denunciar la impunitat policial perquè no es repeteixin aquestes situacions en cap cas a la nostra ciutat i, òbviament, en lloc del país, però a la vegada també posar-nos al costat de la família i del noi. Nosaltres ja hem ofert la nostra ajuda. Tenim aquest assessorament legal que, en aquest cas, ens està donant Alerta Solidària, el col·lectiu Alerta Solidària, i que ja s'han posat també a disposició de la família i ja se li ha adjudicat un advocat. Per tant, nosaltres el que volem és fer-los costat, i de moment tant la família com el noi prefereixen restar en anonimat, i per tant qualsevol cosa que puguem fer nosaltres per ajudar la família, ho farem i fins on faci falta. I igualment, també ho diem en el comunicat, si a qualsevol ciutadà de Sabadell li passa una situació com aquesta, ara que li hagi passat la festa major o li passi en qualsevol moment, òbviament nosaltres respondrem. Nosaltres, la nostra feina com a segona força en representació que som ara en el ple de l'Ajuntament és estar al servei de la gent de la ciutat, i per tant que els serveis públics de Sabadell estiguin a l'alçada de les circumstàncies, no? d'una ciutat gran i d'una capital de comarca com és la nostra.
0: El noi com està?
2: El noi està molt atordit. El noi està molt atordit, molt adolorit. Va rebre, més enllà del cop que es veu aquí, ell també explica que va rebre cops al cap abans i després de la detenció, i té cops per tot arreu, té dolor cervical, té molt mal de cap, i a part està emocionalment molt tocat. Està molt tocat perquè ell considera que s'ha comès una injustícia, com nosaltres també ho considerem, i evidentment, de la mateixa manera que li hem oferit aquest suport legal, també se li ofereix aquest suport emocional que també ens facilita des de l'Alerta Solidària.
0: Oriol Rifé, regidor i portaveu de Crida per Sabadell, que ha fet aquesta denúncia. Gràcies per atendre la trucada de l'Aquí Barcelona.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
0: És un quart de 12 del migdia. I ha acabat la roda de premsa a la Conselleria d'Interior sobre el relleu al capdavant de la policia. Seguint-la hi tenim tot el matí l'Andrea Villoria. Andrea, com estàs? Bon dia.
3: Hola, què tal, TG? Bon dia.
0: Què resumim del que hem escoltat i del que no hem escoltat d'aquesta compareixença de la consellera Núria Parlon?
3: Doncs fonamentalment que les explicacions sobre la dimissió de Trapero han estat l'estrella d'aquesta roda de premsa. Parlona ha comparegut, escoltada a banda i banda pels dos nous membres de la cúpula dels Mossos. D'una banda, la comissària Sílvia Catà, que és la nova cap dels Mossos, la primera dona en comandar el cos, i d'altra banda, el comissari Ferran López, que serà qui agafarà el relleu de Trapero al capdavant de la Direcció General de la Policia, que és, per entendre'ns, la branca política dels Mossos, la direcció política dels Mossos. Parlon ha entomat en certa manera autocrítica, ha dit que hagués volgut que Trapero continués, però que el major li va comunicar a finals d'agost la seva voluntat de deixar el càrrec, un càrrec que, com sabeu, tenia la confiança plena del president de la Generalitat, ja que va ser el nom de Trapero una de les seves apostes estrella durant la campanya electoral fa 2 anys. Parlon ha admès que darrere d'aquesta dimissió hi ha certes discrepàncies entre ells dos, o ho ha deixat entreveure quan ha demanat no entrar en detalls en relació a qüestions

0: personals o a problemes personals.
1: Gràcies, Andrea. Ho resumim tot plegat a l'hora 14 i escoltem les veus de Núria Parlon.
0: Fins ara.
1: I sabeu que era un dels focus que teníem aquest matí, la Conselleria d'Interior i també els efectes del temporal. Ara mateix, informació de servei, està tallada la circulació d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Ho estarà durant almenys dues hores perquè hi ha una catenària afectada. Han aturat el trànsit de trens d'alta velocitat per reparar-la. És una catenària entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat, la que fa que ara mateix, i durant dues hores, no hi hagi trens d'alta velocitat, no hi hagi AVEs entre Madrid i Barcelona. Són les 11:18. Marxem cap al Poblenou.

0: perquè que el temporal hagi sigut clement permet que pugui tirar endavant una inauguració especial aquesta tarda, una exposició que fa la Fundació Carulla, i és una exposició que no és a l'interior de l'edifici, és a la façana. Són fotografies en gran format, i són fotografies en què les protagonistes són cinc dones de diferents edat, una col·lecció, una exposició que porta per nom Sostenint Vida, un projecte de fotografies que posa les cures al centre de la temàtica de les fotografies. Allà hi tenim la Laia Massaquer. Hola, Laia, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, TG, com va?
0: Amb dues persones responsables d'aquesta exposició que s'inaugura avui.
1: Exactament, som aquí a la Fundació Carull, on s'exposa Sostenint Vida. És una exposició fotogràfica, com deies, en gran format, a la façana d'aquest edifici, i surten dones amb elements naturals, surt fruita, surten verdures, surt aigua, i són 12 les participants, veïnes del Poble Nou, que han participat en un projecte que vol preguntar-se sobre qui sosté la vida, no? qui fa aquestes cures. I puc saludar ara mateix a la Erika Burgesson. Molt bon dia, Erika. Tu eres una mica la coordinadora d'aquest projecte. La ment pensant. Bé, com ha estat idear això?
2: Doncs ha sigut molt emocionant. Vam llançar aquesta pregunta: qui sosté la vida quan ningú no mira, a les dones de Poblenou, i van respondre moltes, i es van apuntar des d'una motivació de reflexió, de com s'està vivint en aquest Poblenou actual, les transformacions que hi ha, i sobretot els vincles, els gestos, tot allò quotidià que és el que sosté la vida.
1: Al final ho dèiem, no? Les protagonistes són totes dones. Les cures són cosa de dones encara? Com ho heu vist dialogant amb elles?
2: Elles reflexionen que no, que les cures històricament, tota la part més reproductiva de la societat sí que ha estat en mans, i per això surten moltes mans també a l'exposició, ha estat en mans de les dones. Històricament i es volia visibilitzar, perquè és algo que s'ha invisibilitzat molt. Però avui en dia aquesta conversa està molt més àmplia, ja no és una cosa de gènere, ja hi ha una corresponsabilitat, però bueno, són temes que sempre s'han de revisar per mirar cap enrere, per pensar com estem fent-ho ara, i sobretot per imaginar com volem fer-ho en el futur.
1: I Erika, al final aquest és el resultat del projecte, aquestes fotografies en gran format, tan naturals, tan boniques. El procés d'ideació i de reflexió amb elles com ha estat? Perquè em deies que ha sigut també una cosa de compartir inclús menjades, fer comunitat.
2: Sí, ens reuníem cada setmana al voltant d'una taula. Aquesta taula tenia unes estovalles que es podien intervindre, que aquesta ja era la primera barrera, podem intervindre unes estovalles, i ens sentàvem al voltant d'una proposta gastronòmica que portava la Jacel Parra, que és la mediadora de tot el procés. Després també hem estat acompanyades de la Jael Guerra, que és la fotògrafa i l'acompanyant visual. Ens hem sentat, hem començat a parlar. Un dia parlàvem de quina és la música que sosté la nostra vida, a vegades parlàvem dels objectes que representen una mica la vida de barri, a vegades parlàvem de comunitat i de tota aquesta identitat d'acció comunitària que també és una identitat de barri. I de poc a poc, cada sessió, hem anat construint un relat col·lectiu que és el que es mostra. L'exposició no són retrats de dones, és un relat col·lectiu que han creat elles. Elles són les coautores, no són les que surten a les fotos, són les que han decidit quin és el missatge, de quina manera volen que surtin les fotos, i tot el procés creatiu ha estat en mans d'elles.
0: Erika, bon dia, sóc el Joan.
2: Hola, bon dia.
0: El missatge a l'hora de crear-lo és important, decidir què vols comunicar, què vols transmetre, però clar, un cop l'emets, allò deixa de ser propietat teva i és de qui el rep. Què us agradaria que percebés la gent que vegi aquesta exposició?
2: Doncs això serà el que preguntarem aquesta tarda a la inauguració, precisament. Farem una sessió com les que hem fet durant tot el procés, però al carrer, amb unes taules grans, amb proposta gastronòmica, amb unes estovalles que es poden intervenir i amb unes preguntes que volem fer a les persones del barri. I aquesta pregunta que ara està a la façana, que durant mesos ha estat en un petit col·lectiu de dones, ara passa a tota la població de Poblenou. I estem amb molta motivació de saber, bé, i això, què més, no? Nosaltres hem fet una reflexió, què més Què més té a dir al Poble Nou? Nosaltres, el principal missatge que dona aquesta exposició és que les mans són vàries, per això apareixen moltes mans, és la col·laboració, estan l'aire, el foc, la terra, està el menjar, les dones representant tota aquesta part més invisibilitzada de les cures, tot això manté la vida del barri. Hem parlat de llocs, tenim un mapa que han creat les dones, de quins són els llocs que precisament estan sostenint la vida del barri. Tot això és el que volem refraccionar aquesta tarda amb la població que vindrà.
1: I Erika, són tot dones, però són dones del barri de Poblenou, cadascuna adultes, no? Però de diferents edats, de diferents perfils. Aquesta selecció també és interessant.
2: Sí, ha sigut una selecció natural. Nosaltres no hem escollit aquestes dones, sinó que s'han sentit motivades per la pregunta. Han vingut i, com dius, tenen procedència diferents, tenen edats diferents i tenen vinculacions amb el barri diferents. Una dona que porta aquí tota la vida va néixer a Poblenou i encara viu a la plaça Prim de Poblenou. Tota una vida, però n'hi ha d'aquelles que porten 6 anys, que han vingut de fora, parlen català, s'integren a la cultura catalana, volen viure del barri, això també, o aquella que només hi treballa, que és una gran part de la vida també, que la passa treballant en aquest barri.
1: Moltes gràcies, Erika. Tenim també aquí amb nosaltres el Quim Rubio, ell és cap de projectes de la Fundació Carull. Carulla, com ha estat per a tu aquesta vinculació amb el barri també? Creus que és important que la cultura tingui aquesta vinculació amb el territori on es fa?
3: Sí, el que us vull traslladar és la manera d'entendre la cultura des de la Fundació Carulla, no? No només aquesta exposició, nosaltres vam arribar al Poble Nou fa 3 anys, aquesta és l'exposició de façana número 3, i nosaltres entenem la cultura com una manera de transformar la vida i millorar la vida de les persones, de desenvolupament de comunitats i de territoris, no? Per tant, el que fem és posar les arts i la cultura al centre de la vida de les persones i dels espais. I crec que ara és més important, sempre ha estat important, però ara és especialment important, entenent que la cultura té un paper determinant en generar cohesió social, en generar punts de trobada on ens podem mirar als ulls i on ens reconeixem com a persones humanes, no? com a persones que sempre, pel simple fet de ser humanes, tenim dignitat, no? Llavors entenem que aquesta cultura amb impacte és una cultura compromesa. De fet, nosaltres el mes de maig vam fer una jornada on vam parlar de com ha de ser aquesta cultura compromesa, i la cultura compromesa és una cultura que té al centre els drets culturals, no? La participació, la creació, però també els drets humans, no? I parlant de drets humans, nosaltres estem compromesos amb aquesta manera d'entendre la vida, i per tant és una mostra més, aquesta exposició i tot el treball que hi ha al darrere, perquè és igual o més important del que passarà avui a les 19 hores, a les 7 de la tarda, una mostra de com entén la Fundació Carulla la cultura amb impacte i la cultura que fomenta la transformació social.
1: I al final el teixit veïnal, no? En aquest sentit les veïnes són les protagonistes, és a dir, també això suposo que és una de les reivindicacions, i també ho veurem aquesta tarda en l'acte que convideu, no? al Poble Nou principalment.
3: Totalment, està sortint cultura amb impacte, cultura amb transformació social, és cultura delimitada en el territori i el nostre territori natural. Amb independència que puguem escalar i que puguem fer-ho a altres llocs, el de proximitat és el Poble Nou. És el tercer any, després de Mirem-nos, que va ser la primera, i l'any passat amb llum pròpia, que treballem amb les persones del Poble Nou, amb independència del col·lectiu. Aquest any, com dèiem, estem parlant de sostenir vida, de les cures i de dones, però és un compromís que portem en el nostre ADN i que continuarem desenvolupant mentre estiguem aquí en el Poble Nou. I cada any i cada vegada no només ho farem com fins ara, que acabem d'aterrar, que som nous en el territori amb una mostra de façana i tota la feina, sinó que és una manera de fer, que el nostre compromís és fer-ho permanentment amb tots els col·lectius amb els quals col·laborem. I a mi m'agradaria molt remarcar la importància de la governança compartida, no? És a dir, treballar. Nosaltres entenem que fer cultura amb impacte vol dir desposseir-te des de la fundació, des de la jerarquia, és a dir, posar-nos en un pla horitzontal i veritablement que siguin els col·lectius amb els que treballem els que prengui les decisions.
0: És interessant, i és a les 7 de la tarda la inauguració a la Fundació Carulla d'aquesta exposició Sostenim Vida. Ha sigut un plaer poder escoltar la responsable del projecte, l'Erika Borgeson, i també el Quim Rubio, el cap de projectes de la Fundació, amb la Laia Massaguer. Laia, gràcies als tres, una abraçada.
1: Moltes gràcies, fins ara.
0: Dos minutets i arribarem a 12:45 del migdia i reprendrem, reunificarem de nou l'emissió de l'Aquí Catalunya per tot el país, per les quatre províncies. Ja sabeu que aquesta hora sempre arriba el cartellà amb el Ja som aquí, però avui hem d'estar especialment pendent de tot el que ha anat passant durant el matí. Hem tancat amb l'Andrea a la roda de premsa de la Conselleria d'Interior amb el relleu al capdavant de la policia i estem pendents de tots els efectes de la pluja. A banda de tenir la circulació d'alta velocitat tallada entre Barcelona i Madrid per la caiguda d'una catenària a Tarragona, ara també per una incidència en la infraestructura, els trens de les línies regionals sud, entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, hauran de fer parada a totes les estacions i poden tenir retards d'entre uns 30 minuts de mitjana. Pausa i ens hi posem.
4: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
5: Chato. L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: zo.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
2: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
3: Aquí, Catalunya.
4: Hem clavat 11:45 al migdia. Us estem dient ja des de primera hora que avui és un dia, era un dia per estar pendents del cel, així hem estat des del matí i així seguim. De moment no ha estat tan gros a tot arreu on s'havien enviat les alertes, on s'havien cancel·lat les activitats no essencials, i en canvi sí que està caient fort a comarques on no s'havia suspès aquesta activitat, per exemple a la Garrotxa, per exemple al Ripollès. Incidències que podem confirmar ara mateix. L'AVE Barcelona-Madrid tallat com a mínim durant un parell d'hores, que és el temps que diuen a DIF que necessiten per poder reparar la catenària que ha quedat malmesa per la tempesta, concretament en el tram entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. I a Rodalies, doncs, retards al corredor sud, els que passen pel Garraf, pel Penedès, perquè els trens per allà van més lents, han d'anar fent més parades i van aproximadament mitja hora tard. El que podem fer aquesta hora és connectar amb el meteoròleg Luismi Pérez. Què tal, Luismi? Com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Marina.
4: Avui és d'aquells dies que vosaltres us fregueu les mans, eh?
5: Avui sí, però t'he de dir una cosa. Saps que estem entre amics i amigues i avui ens cauran hòsties per tot arreu. Fem el que fem, diguem el que diguem, ens cauran galetes per tot arreu.
4: Home, és que saps que sempre hem de buscar culpables. Això,
5: sempre,
4: això és molt nostre.
5: Sempre,
4: clar,
5: sempre.
4: En paraules de la nostra companya, de la Susana Ruiz, al final el que hem tingut aquest matí és que Protecció Civil ha anat movent la fitxa del mapa durant tot el matí.
5: Sí, la veritat és que, a veure, sí que és cert que aquest tipus de tempestes locals com les que estaven previstes són molt i molt difícils d'acabar de precisar on s'acabaran produint. Sí que és cert que almenys per l'àrea de Barcelona, nord de Tarragona, ha estat una pluja forta, però d'una forma francament efímera i molt local. Per tant, així de clar, Marina, no s'han complert les previsions per l'àrea de Barcelona, i sí que s'han complert per Osona, Ripollès, Garrotxa, Berguedà, que és on més aigua hi ha caigut. De fet, al voltant de Ripoll hi ha alguns observatoris que ja a hores d'ara arriben als 100 litres per metre quadrat. Poca broma.
4: Clar, però aquí m'estàs dient una cosa, sí que s'han complert les previsions per la Garrotxa, el Ripollès, per exemple, però allà no s'havien enviat alertes per suspendre l'activitat, que ens consti.
5: No, t'he de dir que jo no sóc a les reunions dels gabinets de Protecció Civil, Meteocat, AEMET, emergències, no sé com funciona, o de fet sí que sé com funciona, però no és el moment de dir-ho.
4: Però sí que teníeu caçat que això passaria per allà, vull dir que el Carbó també a primera hora ens ha dit és que no plourà només en aquestes comarques, no pot ser gros només en aquestes comarques, sinó a d'altres.
5: Sí, de fet, aquestes tempestes també estaven previstes, en aquest cas, en aquesta zona a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià, bàsicament on més hi ha caigut fins ara, i sí que és cert que allà doncs, les previsions han anat fil per randa, però les de l'àrea de Barcelona, doncs no,
4: però,
5: menys
4: Luismi,
5: en algun raconet del Garraf, allà sí que ha plogut bastant.
4: Siga just amb els oients, amb la gent que ens està escoltant, perquè dius, home, no és moment d'explicar-ho, home, potser sí, com funcionen aquestes alertes i per què
5: en
4: allà no...
5: De fet, els protocols sí, no el sé, però sí que és cert que es tenen en compte els diferents organismes, en aquest cas meteorològics, que té a veure a Catalunya amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i són els que fan aquestes previsions d'avisos de perill meteorològic. Després, el que són els avisos de Protecció Civil és una altra cosa.
4: Clar.
5: Sí que hem de tenir present que en els avisos meteorològics hi ha una escala de l'1 al 6. Quan arribem a 5 o 6 de l'element que sigui, de vent, de pluja, tempesta, neu, calamar-se, temporal de mar, doncs aquí és on s'activen ja els avisos vermells meteorològics. Després està el criteri de Protecció Civil a l'hora d'emetre alertes, a l'hora de suspendre classes, suspendre activitats i tota la parafernàlia que comporta i el terrabastall que comporta, sobretot quan després les previsions no s'acaben complint.
4: Clar, sí que ens explicaven des de Protecció Civil aquest matí que també es té en compte l'impacte que pugui tenir sobre la ciutadania, sobre la població i el gruix de població a qui pot afectar un temporal d'aquestes característiques. Luismi, gràcies.
5: Que vagi molt bé.
4: Ei, que no et ploguin moltes hòsties avui. va, que pluges a banda, tenim més tec encara. i hem de parlar d'interior, dels canvis a interior.
0: És una decisió personal seva, que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
4: Heu escoltat la consellera Parlon, acaba de comparèixer aquest matí, que també ha dit que les alertes que s'han enviat, que Protecció Civil ho ha fet bé, enviant les alertes a on les ha enviat i a on no també. La cosa és, avui havia de comparèixer per anunciar qui canviaven, qui seria el nou comissari en cap del cos, comissari, en aquest cas per primera vegada de la història, però resulta que a primera del matí, en canvi de plans, s'anuncia que Trapero dimiteix com a director general de la policia. Andrea Villó, Glòria, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Com esteu?
4: Tu has estat escoltant, seguint aquesta compareixença. Al final, una mica la idea que transmet la consellera és marxa perquè vol, Trapero. Jo me l'hauria quedat.
6: Correcte. La consellera ha insistit diverses vegades en que ella hauria volgut que Trapero es quedés, però que el major, el director de la policia, va comunicar-li a finals d'agost la seva voluntat de deixar la Direcció General de la Policia i, per tant, el Departament d'Interior, aquest càrrec polític que ostentava, el càrrec de, diguéssim, ser el responsable, el màxim responsable polític dels Mossos d'Esquadra, un dels seients, diguéssim, de la cúpula d'Interior. La pregunta més repetida ha estat el per què, i ella doncs s'ha referit constantment doncs a que era una decisió personal, una voluntat privada del major Trapero. El que passa és que el que ha sobrevolat tota la roda de premsa, i a més ho sabem també de fons de l'entorn de tots dos, és que el motiu darrere d'aquesta dimissió són les desavinences, una certa tensió entre ells dos que s'ha anat alimentant en aquests dos anys de legislatura.
4: I clar, sabem ara ja qui substituirà a Trapero, serà Ferran López, que al final el nom aquest potser li sona a algú perquè és qui va agafar les funcions de major quan Trapero era major durant el procés, al moment àlgid del procés, quan apliquen el 155.
6: Correcte, Ferran López, el comissari, que era un dels dos comissaris que estaven escoltant a la consellera en aquesta roda de premsa, ha comparegut seriosa Núria Parlon. A un costat tenia el comissari Ferran López i a l'altre la comissària Sílvia Catà. Ferran López, deies que ens pot sonar perquè és efectivament una de les exmans dretes de Trapero durant molt de temps, particularment durant el 2017, i la persona que va agafar-li el relleu al capdavant dels Mossos en una de les èpoques més difícils, si no la més difícil, de la policia catalana, que va ser després del procés i arran del cessament de Trapero pel 155. El nom de Ferran López és un nom que ens ha sorprès a primera hora del matí, no l'esperàvem, i que té diverses lectures. D'una banda, se segueix amb la línia que havia adoptat la conselleria, que és la de posar un uniformat, un policia, un comissari en un càrrec polític. És a dir, Trapero no és l'excepció, sinó que han buscat un perfil com el seu per seguir al capdavant de la Direcció General de la Policia. I d'altra banda, és un perfil moderat, és una persona conciliadora, pacífica, que és possible que sigui en realitat molt encertat pel moment en el que ens trobem, tenint en compte que amb aquests canvis a la cúpula del cos, els Mossos tenien l'oportunitat doncs de fer el primer canvi pacífic en anys, tenint en compte que des del 2017 doncs s'han anat succeint canvis de cap del cos, però sempre envoltats de polèmica, s'han anat cessant a una persona per posar-ne una altra, i ara ens trobàvem en una situació que fa temps que no existia, que és la de que el cap senzillament es jubila i se li ha de posar un substitut, i podia ser, doncs, segurament dins de la conselleria hauríem volgut aprofitar aquest moment per traslladar aquesta sensació, no?, de perfil d'estabilitat dins del cos de Mossos d'Esquadra i del Departament d'Interior, però un cop més en la polèmica envolta aquests canvis, en aquest cas amb la divisió del major.
4: I això arriba a pocs mesos d'unes eleccions municipals que estaran marcadíssimes, i ja ho estem veient pel debat de la seguretat. Per tant, els Mossos segur a la picota una altra vegada.
6: Sí, en aquest sentit la consellera ha volgut agrair i felicitar la feina que ha fet en aquest cas el major Trapero, però també el cap dels Mossos, Miquel Esquius. Creu que tots dos han sentat els fonaments de, i les prioritats del cos de Mossos d'Esquadra, i particularment ha esmentat doncs, la multireincidència, la inseguretat als carrers com una de les prioritats del cos en aquesta legislatura.
0: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, autocrítica sempre hem de fer. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni amb la nostra família. Per tant, jo aquí no hi entraré. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar.
4: Molt gràfica, òbviament, això de no podem estar sempre d'acord amb tot, amb la gent de la feina, ni tampoc amb la família. Andrea.
6: Nosaltres ens posem d'acord, no, Marina?
4: A vegades no, també. Però són coses de la vida. Al final això passa. L'important és saber trobar la manera de reconciliar. Gràcies, Andrea.
6: A vosaltres.
4: I salto cap al Parlament de Catalunya, perquè ja tenim el cap de política d'aquesta casa, el Xavier Balló. Xavi, què tal? Com estàs?
7: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
4: Perquè, òbviament, això ha provocat tota una cadena de reaccions, o les ha de provocar d'un moment a l'altre.
7: Sí, en breu rodes de premsa aquí al Parlament de tots els partits. En uns minuts compareixerà el portaveu de Junts, però el partit doncs, no ha volgut esperar i a través de les xarxes doncs, ja han començat les crítiques. Per exemple, en el cas de Junts, titllant la dimissió de Trapero com el fracàs del govern d'Illa, després que, recordem, fos el seu fitxatge estrella en la darrera campanya electoral, i apunten des del partit que la consellera Parlon creuen que hauria de dimitir després que en pocs dies li hagin plegat tant el director de la policia, Trapero, com el número 2 del departament que va plegar fa unes setmanes, acusant de descontrol en la seguretat i en la conselleria d'Interior per part d'aquest govern. Esquerra, de moment, pel que fa als socis, Esquerra encara no ha fet cap valoració pública, però és sabut que ja havien demanat en diverses ocasions al cap de Trapero. No hi havia confiança en ell. De fet, recordareu que va ser el govern d'Aragonès, l'anterior conseller Joan Ignasi Elena, qui ja el va destituir després que fos recuperat pel govern de Quim Torra. I l'altre soci, els Comuns, diuen que això suposa una nova crisi del govern, que el govern viu en la provisionalitat permanent, però alhora consideren que la deuda de Trapero doncs, és una bona notícia per la gestió que ha estat fent de les manifestacions o també per les infiltracions que hi va haver d'agents de Mossos d'Esquadra, recordareu, en assemblees de professors. Per tant, els socis que volien el cap de Trapero en aquest sentit estan contents, però tothom hi veu doncs, un cert desgavell o un cert descontrol o critiquen el fet que el govern doncs, estigui patint aquestes baixes.
4: Se li acumulen les polèmiques al govern perquè en l'última hora també és que ja tenim data per la compareixença de Salvador Illa pels mals resultats de les proves PISA.
7: Sí, exacte. S'acaba de reunir la Junta de Portaveus aquí al Parlament. Sabeu que gairebé tots els partits de l'oposició li havien demanat al president que donés explicacions, que comparegués per aquesta polèmica de les proves PISA. Serà exactament d'aquí dues setmanes, el 23 de setembre a les 9 del matí, que Illa compareixerà. Finalment, com passa tantes vegades, quan tota l'oposició et demana la compareixença, al final tu acabes demanant-la també oficialment, voluntàriament, perquè per poder dir que l'has demanat tu, que ho fas a petició pròpia, doncs és una mica el que va fer ahir el president Illa, que va fer aquesta sol·licitud, i avui doncs tots els grups han aprovat que d'aquí un parell de setmanes Illa doncs s'expliqui sobre aquesta polèmica i doncs intentin, diguéssim, aparcar o matar aquest tema abans del debat de política general que ha d'haver els últims dies de mes.
4: Avalló, gràcies, que vagi bé.
7: Fins ara.
4: Adéu. Doncs ara queden 2 minuts per 11:45, ens hem menjat una mica del temps habitual del que fem a aquesta hora. Jordi Cartanyà, què tal, com
8: què tal,
4: estàs?
8: Marina?
4: Bon dia. Avui l'actualitat ens atropella.
8: Déu-n'hi-do,
4: coses que passen.
8: Una després de l'altra.
4: Una després de l'altra, va. Ens quedem, seguim amb Teca, que tens aquí dos convidats que fa estona que esperen, pobres.
8: I molt potents.
4: Vinga, ara tornem.
9: Ciutadans de Catalunya.
10: Ja som aquí!
11: Jordi Cartanyà.
9: Per Catalunya.
8: Bon dia, Catalunya. Ja fem minut i resultat de com tenim el país a hores d'ara. Ja l'hem fet una mica més orfes perquè plega Trapero i també preguntant-nos quin marge de millora podríem tenir a l'hora d'avisar la població per pluges,
12: Sí, tu, Jordi, ja has rebut l'avís?
8: Sí, tu, i tu...
12: Home, i tant, jo el vaig rebre ahir 4 vegades.
8: Perquè sempre hi ha el típic que no ha rebut res perquè no tenia el mòbil apagat,
12: Sí, home, o allò que dines al ventorro i pel que sigui no t'assabentes de res.
8: Jo pel que tinc entès i pel que t'he vist burxant aquest matí a la redacció, crec que has trobat una solució perquè a tothom li arribi el missatge,
12: Exacte, la meva idea és implementar megàfons de la mida d'un molí de vent cada 100 metres per tota Catalunya.
8: Hosti, noi.
12: I fer sonar un missatge institucional per allà.
8: Com si fossin alarmes de bombardeig.
12: Sí, exacte, exactament similar a això. Aleshores, jo el que he fet és portar una demo perquè es pugui escoltar,
8: sí.
12: I si algú està interessat, doncs escolta'm,
8: que contracti.
12: Jo estic obert a negociar, que necessito cèntims. D'acord? Mira, sonaria així.
10: Habitants de Catalunya, ja la tenim aquí! Arriben pluges torrencials! No surtin de casa! No surtin a treballar! Directament no surtin. Aixopluguin-se allà on puguin, però quedin-se quiets, si us plau. D'acord? No s'apropin a rieres, ni a ponts, ni a llocs on siguin susceptibles de fer-vos mal.
13: Missatge institucional de la Generalitat de Catalunya.
8: Ah, ja el tenim, eh?
12: Ja volà.
8: Ja el tenim. Solteu, anem a saludar els nostres convidats d'avui, avui en un programa pràcticament express. Anem al tràiler, anem al tràiler. Sí, tira, tira, sí. Pàgina 5, tràiler no miris.
14: Jo em pregunto, si es pot heretar el trauma, també es pot heretar la maldat?
15: Al cap d'unes setmanes em van fer baixar per carretera fins a la Patagònia. Allà vaig poder creuar la frontera amb una identitat falsa.
8: Crec que la veu és super reconeixible, és la de Pep Cruz. Ell, em deia la Laura Estrada, diu, és una de les veus del No Pengis, aquest podcast que va estar premiat del No Pengis.
12: Ah, sí.
8: Fixa't, no pengis, no miris, no sé, no actuïs...
12: No, no truquis.
8: O no truquis, o no actuïs, ja seria impossible, això, eh?
15: Bueno, això està claríssim que és perquè la gent ho faci.
12: Són indirectes.
15: Està claríssim. Que, per cert, no sé per què us atabaleu tant amb això de la pluja. Això ho tenen molt clar els italians. Piove, porco governo. Això està claríssim que el culp és d'en Sánchez.
8: Sempre.
15: Per això, que no hi diu cap més voltes. Encara no entenc com no ha sortit tot el PP en línia dient, veieu, Sánchez, ara fa venir aigua.
8: Fa tronar i plora, aquest home.
15: Exactament.
8: Què fa que una persona normal acabi convertint-se en monstre? I el més inquietant, estem tan segurs que nosaltres no podríem acabar sent-ho, convertint-nos en un torturador? No miris parteix d'una història real vinculada a la dictadura de Pinochet per parlar-nos de la por, la traïció, la culpa, l'amor i de com una societat pot acabar normalitzant allò que semblava impensable. Una pregunta especialment incòmoda avui quan l'extrema dreta torna a créixer a Europa i també entra una part important dels joves. En parlem amb el director de l'espectacle, Joan Arqué. Benvingut, Joan, què tal?
16: Moltes gràcies.
8: I amb un dels seus protagonistes, en Pep Cruz. Joan, l'obra ens pregunta com es reconeix un monstre. La resposta fàcil seria perquè és diferent a nosaltres, però vosaltres el que feu és exactament el contrari, és a dir, voleu que l'espectador pensi, hòstia, aquest podria ser jo.
16: A veure, hi ha hagut com una tendència moltes vegades a no voler humanitzar, com si darrere aquesta voluntat d'humanitzar és una voluntat de justificar.
8: Ja, no humanitzem els nazis, no humanitzem els repressors de Pinochet,
16: és,
8: no?
16: D'alguna forma, no humanitzar també és deshumanitzar. Encara que sigui buscant un efecte totalment contrari i no volent-te comparar amb aquells que deshumanitzen per poder generar violència, exterminis, etc. Però estàs deshumanitzant, igualment. No el vols equiparar a algú semblant a tu quan hi ha components molt semblants a cadascun de nosaltres i circumstàncies. Evidentment, no es pot generalitzar, però evidentment hi ha circumstàncies, hi ha contextos i s'han de conèixer. Per entendre, perquè crec que humanitzar per entendre, no humanitzar per excloure.
8: I per veure que és possible que el veí potser un dia ens acabi torturant. Ara no vull fomentar la paranoia, però vull dir, imagina que el veí...
16: O aquell... el teu pare, o el teu germà, o tu mateix.
12: Això ho deia Lenny de Motorhead, el cantant i baixista del grup, que en una entrevista explicava que la gent, doncs això, una miqueta, no?, que parlaven de Franco, Hitler, Mussolini, com a monstres, i ell feia l'exercici de dir, bueno, monstres no, eren persones humanes que se'ls ha donat una borratxera de poder i se'ls ha donat la castanya, però són persones com tu, com jo, i que qualsevol de nosaltres podria arribar a liar-la o a ser com un monstre, com ells diuen.
8: Pep, a tu et toca precisament, deixa'm-ho dir així, encarnar el mal i la construcció de la violència. Com interpretes algú així sense convertir-lo en una caricatura de dolent i al mateix temps, no sé fins en quin punt, tu descobreixes què hi tens en comú i què te'n separa, no?
15: Mira, és que jo sóc especialista en aquests personatges, eh? Morràs, l'esclata-sangs... A mi em toquen tots aquests, és que vull dir.
8: L'esclata-sangs.
15: Em toquen. Esclar, aleshores, la pregunta que és, la persona que la societat el considera com immoral, se sent ell immoral? Aquesta és la pregunta. Jo crec que si alguna persona se sent immoral, doncs al cap d'un temps de ser-ho no ha de poder resistir la sensació de saber-se dolent. Per tant, tothom justifica d'alguna manera les seves accions en bé de la societat, i així han nascut els més grans monstres. Però és clar, de fet, quan caminem, xafem les formigues, pobretes. A vegades passa un bitxo per sobre la taula i amb el dia li fas plas.
8: I
15: adéu. I adéu això, que podries agafar i apartar-lo. No. Mm. O sigui, el petit monstre, és molt difícil matar aquest petit monstre que tots portem a dins.
8: És allà, eh? Llavors, l'important deu ser vigilar que no l'alimentem o que les circumstàncies no alimentin molts petits monstres, tal i com sembla que estem en aquests moments, estem en un moment que anem a la deriva, eh?
15: Sí, esclar, però és que fixa't, tots els governs, fins i tot els democràtics, tenen serveis de contraintel·ligència. Mm. Tots aquests practiquen la tortura per sistema. Si necessiten saber una cosa, torturen. I a Estats Units han admès un límit de tortura que està pautat, però que Guantánamo s'ha practicat desbordant aquests límits. És que aleshores, què passa? Es forma part d'un sistema per defensar la nostra seguretat? La pregunta és, quina seguretat m'assegures tu? M'assegures que tindré vivenda? No. M'assegures que no rebaixaràs les pensions? No, això no t'ho assegura ningú. Els serveis de contraintel·ligència estan per defensar l'Estat, sobretot a les persones que tenen el poder en aquest Estat.
8: Brutal. Hi ha una frase molt potent associada a l'espectacle. No tot el que veuràs va passar de veritat, però res és mentida.
16: Sí.
8: Ojo, eh?
16: Sí. Mira, això, la dramatúrgia està escrita de la mà de la protagonista, en aquest cas, de la Verónica Stash, no? Nosaltres vam decidir, a partir de tota la informació rebuda durant aquests dos anys d'anar-ne acumulant, construir una ficció. La gent veurà un thriller, veurà una ficció, però feta de la mà d'ella. És a dir, nosaltres vam anar a favor de les lleis de l'espectacle, de les lleis de la ficció, per crear certa intriga, per crear un ordre de causes, conseqüències que anessin a favor d'aquesta intriga, però sempre de la mà d'ella, no faltant mai a la veritat, però sí que temporalment potser hi ha alguna cosa que passa en el mateix
8: sí, sí.
16: Que va passar. Llavors, clar, això, un cop consensuat amb ella, ens donava la tranquil·litat de dir no estem faltant a res de la seva història, però alhora ho estem servint perquè a un espectador se li faci també interessant en aquesta línia que no és només de narració, sinó que és d'acció.
8: Història real de la Verónica Stay Strange, filla de represaliats de la dictadura xilena i neboda de Miquel Stay, el Fanta, col·laborador de la repressió de Pinochet. Què vau trobar en aquesta família que us va fer pensar, coi, aquí hi ha una obra? Llavors va dir, això té una sèrie, avui en dia tot té una sèrie,
16: sí.
8: Però aquí vosaltres veure clar que hi havia una obra i amb en Pep Cruz aquí plantant el mal.
16: Mira, vam estar donant-li moltes voltes a la temàtica, diguéssim. A part de la Verónica, hem estat entrevistant i buscant moltes coses a Xile, a Argentina, a Espanya, concretament molt a Barcelona, a Vila Llatana, fins i tot al Japó. Quan vam trobar la història de la Verónica, el que vam veure era una història que superava allò que diu la realitat supera la ficció. Doncs mira, aquesta màxima aquí era així. O sigui, tots els girs que té aquesta història són tan bèsties que dius, no, home, no. O sigui que si saps que algú s'ho ha inventat, dius, ostres, és que no és versemblant de tan bèstia. Vam trobar aquesta història de que en una mateixa família, en una mateixa persona, hi havia els dos punts de vista i que amb ella la col·locaven en un lloc...
8: Fotut, no?
16: En un fotut i molt humà, també. Però què faig amb el que sento? Perquè, clar, sempre que parlem de temes així, ens anem al macro, no? Parlem de que si Pinochet, que si Hitler, és el macro, no? La història. Però si ho baixem al micro, a la família, al dia a dia, a les persones, a la humanitat, què fem amb tot això? El monstre, vull dir...
8: És que tens el dinar d'anar, el sopar d'anar, a una banda tens els teus pares i a l'altra el tiet, que és el torturador.
16: Totalment. I que qualsevol guerra civil i, mira, aquests crits de guerra civilisme que sembla que apareguin un altre cop aquí, torna a estar ple de divisions en el si d'una família i de circumstàncies que fan que un vagi cap aquí i l'altre vagi cap allà.
8: Alternativa per Alemanya, el principal partit de la dreta radical alemanya, nacionalista, antimigració i euroscèptic. Aquest cap de setmana, com ja sabeu, ha guanyat per primera vegada unes eleccions regionals amb prop d'un 44% dels vots. Quan veieu aquestes dades, Pep, no miris, deixa de parlar del passat. No sé fins a qui parla del passat, ens està parlant de present, i com tu em deies abans d'entrar, vull dir, O sigui, ens està posant mirant el futur.
15: Un futur immediat, a més a més.
8: Immediat, eh?
15: Immediat. A més, també comentàvem amb en Joan que si podrà governar aquest partit alternativa serà amb el recolzament de l'extrema esquerra. Perquè allò de que los extremeños se toquen és veritat. Perquè resulta que el partit aquest d'extrema dreta és partidari d'en Putin i l'està recolzant, i l'extrema esquerra també. Per tant, aleshores coincideixen en moltes coses l'extrema esquerra amb l'extrema dreta. Això és el que és terrible, que es tanca el cercle. No és una línia que en un costat n'hi ha un i a l'altre l'altre. No, això és un vincle com el temps que deia l'Einstein i s'acaben trobant en un punt. I aquest punt quin és? Doncs és el punt d'una falta d'empatia per al personal humà total. Tant l'extrema esquerra com l'extrema dreta posa la idea col·lectiva per damunt dels valors de la persona. I aquí és una mica el tema també és aquest. Una noia que veu que ha nascut a Mèxic, que els seus pares xilens no li parlen de què ha passat amb la família, ell insisteix... I veu que ja hi ha alguna cosa fosca, comença a tenir depressions, se'n va a París, ara és catedràtica de la universitat, també surt en pantalla en l'obra.
8: Ah, molt bé.
15: Sí, sí, tant ella com la seva cosina, que és la filla del torturador, del Fanta, que es coneixen a través de la investigació que ella fa. Llavors, per això té aquest aire de thriller. És una investigació que ella fa per arribar un dia, potser, poder parlar amb el seu tiet, que està tancat a la presó de Pentapeuco, per crims de lesa humanitat, i que està en cadena perpètua. La podrà veure, es trobarà, es produirà aquest encontre. Això un dels intríngulis de l'obra de teatre que aquí no revelarem.
8: Teatre Biblioteca a partir del 22 de setembre a Barcelona, eh? Vull dir, no. Tu i l'Oriol teniu una veu privilegiada, eh? Ja m'agradaria a mi tenir aquesta veu fent ràdio com he fet tants anys.
15: Els mèrits dels pares, sí, és nostre.
12: Jo no he fet res per tenir aquesta veu. Vull dir que no... Jo que et volia preguntar, Pep, com t'has preparat aquest personatge? És a dir, t'ha sigut fàcil? És a dir, tu engegues les notícies i dius, mira, agafa una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i vas adquirint el personatge, o...
15: Pensa que la cosa més complicada, perquè em faig tres de personatges.
12: Va, hòstia.
15: Primer faig el soldat de Letó, que se'n va a un diari de Xile per dir nois, a l'Acadèmia d'Aviació, i a molts altres centres es fa una tortura clandestina. Això se sabia perquè estava desapareixent la gent i no sabia com desapareixien. I només un soldat que està fent la mili a l'Acadèmia d'Aviació s'atreveix, al cap d'uns anys de treballar, quan ja no pot més, anar a fer una denúncia sabent que el mataran si la fa. Jo faig aquest personatge. Ui. Aquest seria la imatge, no diguem del bo, però sí del penedit. No. Després faig del germà del Fanta, també. Que és un personatge que no ha pogut explicar mai a la seva filla què ha passat a la família, què ha passat amb el seu tiet. I aleshores faig el Fanta. O sigui, aquí, Burla Burlando, que diguem en català, Burla Burlando està fent tres imatges absolutament diferents d'una ànima humana. Una mica el mèrit, diguéssim, o l'esforç, està en que precisament la gent no es confongui de personatge, sàpiga sempre quin fas. I aleshores, per fer aquest personatge, jo sempre dic que en l'ànima nostra tenim totes les qualitats i vicis de la raça humana. Els tenim en graus diferents. Això fa que una persona sigui més empàtica o més antipàtica, més gasiva, més generosa, però tots hi tenim una part d'això. Es tracta, com a actor, de buscar quina part teva és aquella que mata la mosca només de veure-la, o aquella part que parta la mosca i vés a volar fora i vés a la merda, que és el teu lloc més ideal.
8: Ja, directament, eh?
15: Directament.
8: No miris en una era en què ho mirem tot i al final tampoc

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flac hi va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa, oi, Flaqui? Estàs que no pares.
3: Sí, senyor. No paro, no paro. De bar en bar i seguint. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
4: Ah, molt bé, bon dia.
3: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
2: Però és que et dic una cosa.
4: Molt bé.
2: Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
4: Ai, quina por.
2: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
4: És veritat, sí, sí.
2: Si és amb una cervesa, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
5: Jo me guardo 15 hores.
3: S'ha de pensar en un mateix, de tant en tant, sí, sí, ens hem de cuidar. Sí.
4: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, a més termes científics, deixar la ment en blanc. Què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo de vegades surto en una plaça i em foto allà una placeta tranquil, bueno, una estoneta. Sí.
3: I avui hem sortit, sí que, de moment no plou, per tant està aguantant almenys aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país, de moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia, i amb el Ramon, doncs, sí que compartirem aquesta estona inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
2: Ara us escoltem, si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya. Estigueu tranquils, calma, i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER. Que t'hi jugo.

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara tornem al bar on estan el Flaqui i el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45. 6:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça-Feyenoord, des de les 6, la prèvia al que t'hi jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançà, col·labora amb Món Vertical, col·labora amb Urprotec, i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, a Ser Catalunya, al que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, sí que?
0: I també al les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaquer, del Flaqui, i l'inalàmbric, el Santi Ovalle. Doble oferta en castellà i català. Català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'Hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat el que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen, la carta famosa.
0: La que ens va explicar a la porta, el que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel, amb Hansi Flick, Pinizabi, hi havia Deco, hi havia La Porta, hi havia... Echevarría, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu, estàs aquí a la porta? I dic, sí, home, perquè no els deixaven entrar a la premsa. Diu, vine, que soparem aquí. I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir, què haces tu aquí? I vaig dir, jo vengo a cenar, lo siento mucho. I em vaig ficar a la taula del costat, i quan va haver-hi el Hansi Flick, for Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar per Hansi Flick.
4: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig explicar ara a mi, me'n recordo al larguero, que vaig fer una entrada explicant, ahora mismo están brindando, y era la pura veritat. Ahora mismo estaban brindando para...
0: Igual no sabía la gent, es que estaves a la taula del costat.
5: Sí, me acuerdo que pedimos jodaballo.
0: Jodaballo pedimos.
4: Jodaballo.
5: Jodaballo, un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la troba ya.
5: Rodri vive por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: La setmana passada encara hi era.
3: La setmana passada. Doncs sí, aquí, sí. I cancelo. Cancelo. Bueno, tots els nous fitxats al Barça venen cap aquí.
5: Jodri en el Torre Mejina.
0: ¿Cómo?
5: En el Jodri todavía está en el Torre Mejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I per tant jo aposto per Joan Garcia a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé. Recordem que Eric Garcia està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp, i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Ara preguntem al Flaqui i al Ramon si els agrada aquesta alineació. Veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té la baixa d'Eric Garcia.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu si teniu ganes de veure Hansi Flick. Primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure, perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina estan baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena, com sempre, a la Champions. Ara veig davant meu a Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. Ens saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i se'l tapa a la prèvia, va amb una cinta, amb una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga. No?
3: Sí, mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, L'estem veient al live del que t'hi jugues. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys fins que l'EGM no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computa.
2: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi de Rodri, vam veure unes imatges al dia després on, en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça, deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses, i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí, sí, sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla al València per explicar la seva versió i disculpar-se, i segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passa la min per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte a València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a... Sí, a qui ha trucat del València?
4: A Gaià.
0: Sí, al capità.
4: Sí, ha trucat al capità del València, a Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cobercí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cobercí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit del València era molt i molt dolent i és probable, doncs, que avui...
0: Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa i
4: demanar disculpes.
0: I la resposta de Gallà? Bueno, t'imagines que li diu, no, si tenia raó?
4: No, però això no, de cara al públic segur que no. El vestidor de València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
5: Però el tema també és que hem rebut missatges al 606-3272-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu, tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que
5: estem d'acord amb
0: que explicava
5: el
0: Frank White.
5: Diu, és més, és que estem d'acord.
0: Sí, sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
5: Clar, evidentment, jo entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al que t'hi jugués.
3: Ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, queda fora Bissibu, que va entrenar ja amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passaran les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
6: O xungues, no? Depèn també de com es miriu.
0: Aviam, en quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
6: situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
6: I darrerament més, eh? Hòstia. Però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
6: Això va ser una
0: Ponte crema, Marcos Llorente, Ponte crema. Em sembla un càntic genial.
6: Va semblar genial a mi.
0: Sí, sí.
6: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
6: Val. La idea és que la situació que teníem per avui, doncs, s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit... pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, el partit, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes. Si per aquells que veniu de fora, doncs estigueu a la guait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
6: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament calorós.
6: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
4: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mika Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerre, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal, precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
2: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
4: Aquest era Mika Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça, amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà, tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no, li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del sí. Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu
7: sí,
0: creus?
7: És el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents, no canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
8: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista,
8: Sí, això vaig dir l'altre dia, irresponsablement optimista a la Champions, perquè Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió.
9: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamentada. El futbol és il·lusió i és també ambició, i crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala, perquè de la mateixa manera que que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si contem la del Xavi. A la seva trajectòria a la Champions, jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa, potser. L'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada, fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hagués passat, i continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
8: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor.
9: Era un partit d'aquells, me recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, amb una milla... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
8: Tu estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
9: Molt, perquè... És a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Quan diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. Els partits duren de l'1 al minut 90, perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca a València vaig tenir la sensació aquella de que quan jugaves, al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això. Aleshores, això fa que tu estiguis molt pendent, doncs, per exemple, ara, aviam quin dia farà el gol Gordon. A veure, avui, ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo. És a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueix el que estàs veient. Aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè vas passar tota l'estona mirant el camp i l'ordinador, de la manera que el més sensat potser seria dir: espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
8: Tu ets de l'escola Flick, eh? Quan van 5-0 dius, va, ara pausa, que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu, que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar la Minya Mal, un exemple de jugador que parla la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta'm, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, bueno, això, aquest posat que té la Min, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
9: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és, a dir, un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, us recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que amb aquell programa
8: que robava
9: i tal,
8: sí,
9: tota la història, i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà. Ell s'està dient, bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer, perquè més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or. Aleshores, per ell, això de sentir la fanfària aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir, bé, jo haig d'intentar com a mínim que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat almenys una pilota d'or.
8: Al fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que la Mina estarà en mode entremaliat, per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
9: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis, ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent que veus al camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així, si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot als jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers, també, i algú li haurà hagut d'explicar amb alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat, i per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans d'anar més talla i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga doncs, té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat, però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant de bon rotllo, vull dir que no és un jugador que tingui conflictes, doncs que ho digui.
8: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamine, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, qui li donaries o no?
9: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. És que jo això de la pilota d'or...
8: Sí, ho sé, sé que no participes però, gaire d'aquests debats individuals.
9: Jo seria com això que estàvem parlant ara de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Però, aleshores, quin és el criteri? Els títols de col·lectius, individuals...
8: És màgia, ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
9: Bueno, els tres, això ho té Lamine. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamine tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria Lamine, no? Això de que l'Mbappé doncs, jugui a part i que ell digui que s'ho mereix i tot així, sense haver guanyat res, perquè bueno, doncs, aleshores, si no guanyar res, simplement ell és una illa dins del Madrid i el fet de ser una illa i fer gols n'hi ha prou, no, que li donin la bota d'or, això sí que és ocupant, però no la pilota d'or, o sigui, per això es va posar la bota d'or, no?
8: Els gols, bota d'or. El talent, la qualitat és el millor, pilota d'or. Són dos conceptes diferents. Va, tanquem amb el Madrid que tot i la victòria ahir, sembla que estan engrescats allà, xiulets del Bernabéu, que si Vinícius, que si Mbappé, que si el joc, que si Mourinho intentant defensar-los. No sé, sembla que estigui com latent alguna cosa. El Madrid, al final veus el partit d'ahir, i sí, han fitxat molt, s'han gastat molts milions, però és el mateix de fa dos anys, de cada any.
9: Bueno, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid ho té al revés, té una colla de jugadors, però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Segon, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen, és a dir, poden fer gols però no pressionen, aleshores tens un dèficit estructural, però això ja fa molt temps que i l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul, aleshores no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica, era capaç de guanyar el Madrid. No ens ho oblidem, que ell va guanyar el Madrid i va dir, ostres, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell, perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi
8: sí,
9: tots
8: sí,
9: els partits
8: sí,
9: i no
8: sí,
9: descompti
8: sí.
9: Punt. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
8: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
9: Moltes coses, sí, de cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és... Bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem... Només fem rally, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran, però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum ja en tens prou. Però les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter, i ja està, i passes a un altre partit.
8: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 1.90 per aquesta idea de joc tan, tan bona i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que t'hi jugues.
9: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
8: Doncs res, sí que, no sé si... Crec que me'n vaig a un altre bar abans de tornar.
10: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
5: Un amb lactosa doncs, també, sisplau.
10: O sigui, un sense i un amb?
5: Un sin
7: i un normal i un sense lactosa.
8: Plaqui, ja doncs aprofiteu per fer la comanda.
10: Gràcies,
8: eh?
10: Cosa,
8: apa, doncs,
10: gràcies.
8: Tardaré una miqueta més per això, eh? Vinga, fins ara.
10: Una abraçada fins ara, Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix Lamine Yamal, perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, deliberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que Lamine Yamal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí. El premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
5: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final l'important és, ja ho sabeu, no? Cada setmana guanyar los tres puntos i llevar-se els premis.
10: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació. Al final el guanya Patrick Guijarro. El premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patrick Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que t'hi jugues i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
11: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: @ Que t'hi jugues.
10: Willy, hi ha oients / espectadors als que els fa gràcia veure el Que t'hi jugues perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
5: Sí, sí, sí, sí.
10: Núria.
13: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Sí. Què et sembla?
10: Jo Madonna i Michael Jackson.
13: Exacte. A veure, sí, que la porra, l'Instagram del Que t'hi jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que t'hi jugues, encertar el resultat i el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris. Ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que t'hi jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
10: Molt xula.
13: Molt xula, per
5: tant. I una
13: tant...
5: cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
10: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
5: No, però jo crec que avui això dona valor a la... Coi, és a dir, el Sique ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
10: A Instagram, eh?
13: A Instagram, @ Que t'hi jugues, tenen la porra disponible.
10: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè obrirem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
13: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
14: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es él el que no defiende, que es él el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca.
8: Puede
14: y
8: ser,
14: su trabajo es
8: ser.
14: El diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, pero será porque en el medio del campo su presidente lleva 2 años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones,
8: pero
14: no le veo sentido.
8: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
13: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un retrobament que tots portàvem temps esperant, perquè clar, Mourinho ja fa unes quantes setmanes que està entrenant al Real Madrid, però ahir va ser el dia que Anton Meana li va fer la primera pregunta de la temporada.
15: Hola, señor Mourinho, aquí en primera fila, ¿qué tal? Buenas noches, soy Anton Meana, en el alguero de la cadena SER. ¿Ha dicho? Sí, bien, ¿y usted? Me alegro. Ha dicho en la tele que Vinicius trabaja mucho y que merece respeto. ¿Cree que los pitos de hoy son una falta de respeto a su futbolista? Que más allá de que a la gente le guste que le salga una acción o no, que a un jugador que entrena que trabajan, no se
10: ara escoltarem la resposta de Mourinho. El vídeo el teniu a les xarxes socials del Larguero, també de Carrusel. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Bon dia, ¿cómo estás? ¿Y qué?
10: En la radio no se ve, pero lo explicamos. En el vídeo sí. Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas bien de lanzarte un guiño, ¿eh?
16: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él pues me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
17: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
16: Sí, ¿y la suya?
17: Todos bien, todos bien, todos correctos.
16: Me alegro mucho.
17: Okay.
10: Heu de saber que l'Antón Meana tampoc té xarxes. Me acuerdo que una vez me dijiste algo que me va a hacer molta gracia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
7: tampoc donem
10: que
7: idees.
10: Sepa que no lo voy a ver.
7: Tampoc donem idees,
10: que no lo voy a ver.
16: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
10: Me encantó
16: porque
10: esta reflexión.
16: Así no me afecta a mi trabajo.
10: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
16: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
10: L'Antón Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinícius, també Mbappé. Sobre Vinícius va dir això a Mourinho.
18: No critico afición, no hablo de afición, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
10: Sobre el partido va a ser bastante autocrítico y va a decir que el mejor había estado Courtois.
18: Presume que podía acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
10: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
19: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
10: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid más allá de la victoria? Que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip com l'Inter, que va regalar dos gols, però va demostrar que sap jugar a futbol.
16: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions, porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos calle la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
10: Es que vas a dar una dada, Bruno, al larguero, que también lo hemos comentado al VAR, espectacular, que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició, sí, de pilota.
7: Això mateix, van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips, i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
10: Que òbviament la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I clar, Antonio, decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
16: No, no gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
10: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
16: Un abrazo para vosotros, chao.
10: I ha arribat el Flaqui, sí, gràcies, senyor, per complir la paraula i portar els cafès.
8: No, no, me faltaria.
10: Has donat una dada al VAR, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
8: Sí, la publicava i Opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han 30. Acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
5: Però això és normal, no?
8: Normal.
5: Es decir, al final vosotros me pasáis el día preguntando qué pasa con los porteros de Europa cuando sí. pisan el
8: ¿qué pasa?
5: Muchos decís que es magia negra.
8: Alguna cosa rara.
5: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad. ¿Ah, no? Renacuajos.
8: ¿Doncs qué es? Renacuajos.
5: Venga, hombre.
8: Joltim, renacuajos.
5: Despierta, chico, despierta. Joltim, nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero, y cuando pisan el césped recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero.
8: Ah, mejorame.
5: Es decir, lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas, ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora. ¿Vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este portero, porterucho este de ayer, pobre
7: Josep,
5: chico.
7: Josep.
5: Bueno, Martínez, el portero del Inter, se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas, ¿qué más quieres? Le hemos cambiado la función, este portero ya no valía. pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable. ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, tira, con la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien de la mano.
7: Aquest gag l'has fet ser, eh?
5: ¿Por qué?
7: Perquè el trobo com molt, no? Rebuscat. És gag de les 6 del matí.
5: Bueno, hemos recalificado al portero. ¿Qué te voy a decir? Recalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
20: El quiosc del Marcos.
7: Hola, Marcos.
21: Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid? Pues,
21: no me he ido al mundo hoy. No me he ido al mundo. ¿Ah? Me he quedado en Madrid.
7: Ah, eres morboso, ¿eh?
21: No. Me he quedado en Madrid. La mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País. Recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y tres puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía. Ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
7: O sea, mayoritariamente la prensa es crítica, ¿eh?, en el Madrid.
21: Sí. Sí, sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Brahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
7: va
21: un equipo...
7: Va jugar Hausen, eso sí.
21: Sí,
7: molt Hausen, partit de
21: Hausen. Sí. Para mí el único que jugó bien. Porque ni
7: Brahim va tenir moments també.
21: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
5: Es que fiché muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
22: Claro.
5: Si pones a más gente...
21: Sí, pero se olvidó de fichar al bueno.
7: Gracias, Marcos. El Betis va guanyar al camp del Lille 2-3. Després del partit, Bartra, que va fer dos gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga, on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid, i va dir això.
23: Que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado. Calculé los tiempos perfecto. Puse el pie en el límite. Yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo. Lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
7: El CTA va dir que la jugada estaba ben peritada.
22: Sí, pero vaya.
5: O sea que es un robo, ¿no?
22: Exacte, és això no va dir, el relat no canviarà.
5: No, se están robando de nuevo.
22: El relat no canviarà, no, però ja està ben tirat això, o sigui, és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
7: Tigre, després et pregunto pel Barça, però el Madrid el vas veure o com fa sempre, fins que marca el primer gol i llavors poses Puente Viejo?
24: El segon gol vas marcar, quan ells van empatar, el xaval aquell va... Però ho vaig deixar ràpid, o sigui, i ja està.
7: Creixent sempre fa el mateix. Posa el Madrid i quan marca el Madrid, treu el
24: a les
7: Madrid.
24: Dues de la, a les dues de la nit m'han enterat el resultat, a les dues, una i mitja. M'han enterat el resultat quan he sentit el jefe,
22: el Martí.
24: A Madrid.
7: Com?
24: A Madrid. Estava a Madrid, a la serva de Madrid, i estava al CB... A aquesta hora estava allà i he sentit, l'he despertat.
7: Qui és el jefe?
25: Suposo que el Manu Carreño, no?
24: El Martí.
25: Ah,
24: Jordi
25: Martí. Ah,
5: amigo.
25: Vale.
5: Claro,
7: no, cada vegada me costa més interpretar-te.
22: Quan ha arribat a la redacció ho ha dit.
24: El Martí. L'he sentit allà.
7: Estava fent el bar. Vale. O sigui, és el Martí qui, a través de la ràdio, t'ha informat del resultat del Madrid. Perquè t'havies quedat a dormir.
24: El resultat. Sí, perquè dic, me calculo si me'n foten 4, i si foten 4, llavors...
7: El que fa el Creixell ho fa molta gent, eh? Posa el Madrid, quan marca el Madrid, canvia el Madrid.
24: No vegi bé.
20: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
10: Amb el Flaqui repassem l'actualitat. L'Albert Llimós ha baixat a l'estudi, Flaqui, perquè el Ministeri d'Interior ha obert expedient als policies que van pegar un aficionat del Barça a Elx.
0: Almenys, recordem-ho, s'ha obert un expedient per una suposada falta molt greu o greu, ho ha anunciat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest matí, per sorpresa, en una sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, a pregunta de la diputada Junts, Marta Madrenes. A partir d'aquí...
10: O sigui, ha obert expedient per una falta molt greu.
0: Molt greu o greu. I ara el que falta és qualificar si és molt greu o greu. Si és molt greu, podria suposar, segons fons d'Interior, més que parlàvem fa uns minuts, doncs la suspensió de sou i feina per a aquests agents que van colpejar, no un aficionat del Barça, recordem-ho, un menor d'edat, aficionat del Barça, que va lluir una estelada al Camp de l'Elx.
10: Si és molt greu, suspensió de sou i feina.
0: Pot arribar a ser...
10: I si és greu...
0: No sé, no ho sabia, ho he preguntat, eh? No sabia encara el responsable, un dels responsables de l'equip de Grande Marlaska, que els ha agafat per sorpresa, de fet, eh? Aquest anunci que ha fet el ministre a l'equip de Marlaska l'ha agafat per sorpresa, perquè parlàvem amb ells tot just dilluns, em deien dilluns que ve tindrem novetats sobre el cas, truquen dilluns, i s'ha anticipat doncs el ministre anunciant doncs aquestes mesures, de moment aquest canvi en el procediment, perquè s'ha passat d'una informació reservada a l'obertura d'aquest expedient per avaluar doncs si hi ha una falta molt greu o greu en aquest cas, però sí que ha dit Marlaska, repetim al Congrés, és que en cap cas es justifica aquest tipus d'agressió dels policies nacionals a l'aficionat del Barça, i ha recordat que és absolutament legítim, no?, l'ús de la bandera estelada en un camp de futbol.
10: Que és legítim, eh?
0: Sí, sí.
10: Ho ha dit el ministre?
0: Sí, sí.
10: Vull dir, perquè ja quedi aclarit d'una vegada per totes.
1: Se va d'un jutge.
10: Ja, però sembla que hi ha gent que no ho sap.
1: O no ho vol saber.
10: Més enllà d'aquesta notícia d'última hora, avui el Barça s'estrena a la Champions. Ahir, com hem explicat, ho van fer el Betis i també el Villarreal.
22: Sí, el Betis, ja ho has dit, va guanyar 3-2 al camp del Lille amb dos gols de Marc Bartra. El Villarreal va caure al camp del Dortmund per 3-2. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa al camp del Liverpool a Anfield a les 9 de la nit.
10: La Federació Espanyola de Futbol ha presentat la seva iniciativa sobre la congelació d'òvuls.
22: L'organització ha firmat un acord amb una clínica per facilitar l'opció de ser mare després de la carrera futbolística. En l'acte va parlar Patrick Guijarro, que es va mostrar a favor que les jugadores no hagin d'escollir entre la vida personal y la esportiva.
2: Todos estos años que también hemos dado pasos muy buenos con medidas de conciliación, y este es un paso más, el poder elegir ser madre, el cuándo, pero también en el caso de querer serlo, tener el apoyo durante la carrera es un tema que preocupa a las deportistas, y yo creo que lo más importante que hay que conseguir con esto es que las deportistas sientan que no tengan que elegir entre su vida personal y su carrera deportiva.
10: Leo Messi està a punt de comprar l'Eldenc, de segona divisió.
22: El davanter argentí ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Eldenc. A espera de l'autorització del Consell Superior d'Esports, seria el segon club propietat de Messi després del Cornellà.
3: Sí, perfecto. Estamos así. Eldense. ¿No?
10: Sí.
3: La idea es comprar todas las divisiones, de primera federación hasta abajo.
25: ¿Sabes dónde está todo. Elda, Leo?
3: Sí, sé dónde está el Dense, ¿no? El Dense.
25: Hemos llegado al Dense, ¿no?
3: El Dense Floor.
10: Potser Messi no, però algú proper a Messi sí que ho sap perfectament.
25: I tant.
3: Dense Floor.
10: En bàsquet avui comença la Lliga Catalana a Tarragona.
22: Sí, el tret de sortida, 6 a Joventut i l'Erna Lleida, i Kids a Nas Manresa, Morabanc.
10: En tenis, Alcaraz s'acomiada del US Open.
22: Ha caigut a quarts de final contra l'estadounidenc Ben Shelton per 3-16-2 en un partit que ha durat més de 4 hores i que ha acabat a quarts de 3 de la matinada hora local.
10: A la segona hora del Que t'hi jugues obrim la gàbia del Tigre, del Jaume Creixell, per parlar del Barça-Feyenoord. Hem d'escoltar a qui s'emporta per davant avui el tio Faja. I ens espera, Ricky Rubio.
4: Oh.
10: Us recordo que teniu la porra per aconseguir una samarreta com la que estic ensenyant al live, i us explico a la ràdio, Soldats de Hansi Flick, a l'Instagram del Que t'hi jugues. Resultat i primer golejador, porra del Que t'hi jugues Barça, que podeu escoltar aquesta tarda a partir de les 6. A ser Catalunya. Són les 12:58, fem pausa, endrecem l'actualitat, que va carregada de notícies avui al butlletí de la cadena SER, i segona hora, on per cert, és dimecres, que ja l'estic veient per aquí, hi ha secció de l'Òscar Nin, i ens portarà música de Feyenoord.
4: Què t'hi jugo?
6: SER Catalunya, Barcelona.
26: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
27: Si per tu el futbol és una festa...
1: T'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
4: Força!
9: Comença la Champions.
1: Presenta Sique Rodríguez.
11: Empata el Barça, empata.
1: I narra Albert Bermúdez.
11: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
9: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona, Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de

0: amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
1: Aquest dimecres el llapis de memòria sonarà...
2: Qué bello es vivir.
1: Qué bello es vivir, del Canca, és una de les cançons que ha escollit la cantant Soledad Jiménez.
2: Qué bello es vivir.
3: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya.

0: activado el aviso rojo.
1: Cadena SER. Servicios informativos. Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Volver a Europa.
3: Volver a levantar la copa.
4: Volver a Neptuno.
5: A Cibeles.
6: A Canaletas.
7: A la Plaza Nueva.
8: A la Plaza Mayor.
9: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
10: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
11: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
12: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
13: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
14: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
15: Una i cinc, Flaquer, el què t'hi jugues?
16: Ens divertim.
15: Clar que sí.
17: Yo lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme.
15: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
18: Sí que... Flaqui! El madridismo está más desubicado que el que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle, una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. Que vendan a Vini. Vini está gordo. No puedo seguir. Venga. Besitos. Pago.
14: One shot.
19: ¡Al trabuco!
20: A tío Faja. Gracias.
15: Això l'Eno ho fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
21: Home, una mica...
22: O gratis mica, o pagant, una de dues.
15: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. Clar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
22: Una de dues, sí, sí.
15: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada.
16: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que ahir tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Jo crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
15: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
22: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid.
15: Ara parlem del Barça Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
23: El Madrid... És que els tindria de caure la cara de vergonya.
15: Per què?
23: Estan aplaudint amb un Mbappé, el que juga per la dreta...
15: Mbappé.
23: L'Mbappé...
15: Bueno, juga pel mig. Bueno, que juga per la dreta és Diomand dels últims 10 minuts.
23: El francès. A francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat i anant-se'n amb la Julai Porai.
15: Què és la Julai?
23: La nòvia.
15: Julai?
23: Sí.
15: Què vol dir Julai?
23: Gitano, gitano, això és. Gitano calé. Tesos de papers?
15: Això també és gitano calé?
23: Ah, tesos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
15: ja el xiulen,
23: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home.
15: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari?
23: No fotem, però
15: Creixell, català, català, Creixell.
23: No,
15: podries anar apuntant, Bermu, sí, expressions del Jaume Creixell?
0: Farem un Word.
15: Però no les típiques farem de si no tinc raó, me la tallo en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
16: Les que necessiten traducció.
15: Exacte, ja perquè no, en té moltes, sí, i que no se'ns escapin.
23: Ja no en tindràs temps de fer el diccionari, perquè pel mare abans...
16: No.
15: Abans d'anar amb Ricky Rubio... Ets animal, tigre. Ens demana pas el Martí Juncà.
0: Sí,
15: perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista.
22: Sí, no, de
15: que ha rebut, fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
4: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
5: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
6: Xavi. Hola.
16: ¡Yepa!
15: Ha sonat el mòbil.
16: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
15: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
7: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
19: Hola.
7: Sí que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
15: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
19: Hola, què tal, com anem?
15: Doncs bé, i tu, com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
19: Bé, amb il·lusió. La veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada... ojalà tan divertida com l'any passat.
15: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
19: Sí, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de 2 o 3 setmanes van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte, a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
16: Entenc que pesarà tot, però que, a la balança, què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va passar la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
19: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algo que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algo que diu que no ho vius mai més. És algo que davant de, ja deien de 20.000, no? Aquí pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
7: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
19: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren... no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality. Bueno, hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
16: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
19: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, en moments s'han de parar. S'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
15: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
19: Sí, bueno, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i que el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament, pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
7: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
19: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo, pues, els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallet aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
16: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Ric i la Brovitola.
19: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
16: I a la penya aquest any, què l'hem d'exigir? Què hem d'esperar?
19: Primer hem de veure quan estiguem tots, no? Perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix en nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
7: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent?
19: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit o un títol en joc, però sí que és veritat pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no? Amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, eh? No ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
16: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí. Et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
19: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat? Quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí. I deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió. I és algo que tu ho sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
15: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
19: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
15: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
14: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
15: És un plaer sempre parlar amb Ricky Rubio.
16: Sí, perquè parla molt bé i per l'experiència de tot el que ha viscut, em sembla que és un referent, el que li dèiem amb ell, no? Un referent tant pel que fa com a jugador a la pista com el que ha estat capaç també fora d'ella, no?
0: Ha sabut construir una gran llegenda.
16: Sí, senyor.
0: I la millor manera de construir...
16: Home!
0: Què m'has de venir a dir, tu?
16: Per favor.
0: MCAT, ja ho sabeu, MCAT Group, que és el... És tot per la construcció, ho és tot per la construcció. MCAT! Fins i tot en aquest cas, amb un nano de la penya, estem a favor. El Riqui també... El vulguis que no, hem d'acceptar que ha anat a llocs que no tocava, però sí que ha anat a MCAT per construir millors materials per a construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, preus més competitius, MCAT.cat.
15: Vols obrir la gàbia del tigre?
0: Obrim la gàbia del tigre!
14: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues amb...
1: Sí que... Aquí!
2: Karin! Karin! Karin! El quincio!
15: Perdona?
3: Abdelkarim.
15: Hamza.
3: Abdelkarim.
2: El egipcio.
14: Què t'hi jugues amb el...
1: Sí que... Flaqui!
2: Entesos de papers?
14: La gàbia del tigre, amb Jaume Creixell.
15: Ahir vas veure el Madrid fins que va marcar el primer gol. Avui suposo que el Barça el veurà sencer.
2: Hombre, ara el Barça... El futbol... ha evolucionat, però no ha evolucionat tant. Han anat bé coses que han sigut interessantes de quan jo jugava fot 60 anys, quan jo vaig començar a entrenar fa 40, i el que sí està claríssim
15: no, tigre,
2: que
15: de
2: sempre l'equilibri d'un equip, sempre l'equilibri d'un equip. Jo no sé ara parlar-te amb el sentit que jo respeto de lo que parla la joventut i tot, totes aquestes coses per mi no hi són. Però el que sí tinc clar...
15: Totes aquestes coses,
2: és que
15: què vols dir?
2: Per donar equilibri amb un equip hi té que haver una persona que faci de...
15: Equilibrador, mig centre, no pivot, mig centre.
2: El Carreras.
15: Per cert,
2: mig centre.
15: Per cert, demà vindrà el Bari al que t'hi jugues i se li ha de reconèixer que ell va reivindicar que Lamine Yamal hauria de ser capità del Barça. Perquè, a més, així agafaria més responsabilitat i és tal qual el que ha passat.
16: Dit i fet.
2: Llavors, vull dir-te, en aquest sentit, escolta, si hi ha un doble pivot, no hi ha problema. Un puja i l'altre es queda i dona equilibri.
15: Però digues-ho com a mi m'agrada. Posant-te així la mà a la boca i dient... Rodri!
23: Rodríguez.
15: No, Rodrigo,
16: Rodríguez es ella.
15: Rodríguez
23: para que te entiendan los de ahí el centro, que nosotros hablamos dos idiomas, nuestro y el vuestro. Entonces, Rodríguez, dos collons y un palantes de papés. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip, home. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip. I quan no, i quan puja el Rodri, es quedarà... Ei, calla ara, collons. Quan puja el Rodri, es quedarà el Pedri. Entesos?
16: Si poden jugar junts, els dos.
23: Ara no fallo perquè tinc d'ajudar amb
15: el Bruno.
23: El Bruno.
15: Que t'ajuden tot, eh? Aixecar-te, asseure't, anar al cotxe, arribar a casa, que són veïns.
22: Li he baixat el Ferrari.
15: Perquè s'ha espatllat l'ascensor de la ràdio just quan arriba el creixell i no funciona l'ascensor.
23: És que jo parlo sempre en sèrio. Això pues dona equilibri.
16: Parlo sempre en sèrio.
23: El que sí està claríssim que... Escolta'm una cosa. El Barça està en un moment... que és el més important de la Lliga.
16: Ara ja?
23: Sí, senyor. Ha guanyat... No, és que... Collons, no m'enteneu.
16: No, però explica.
23: Per mi, el Barça actual ha guanyat 4 partits.
16: Sí, senyor.
23: Llavors va primer.
16: Sí, senyor.
23: Però avui comença el que nosaltres tots volem abans. Jo vull, principalment jo, que em vull veure un, almenys. Llavors, té que tenir una mentalitat d'humilitat, treball i sacrifici que no ho poden deixar, perquè aquesta tarda ens costarà molt guanyar.
16: No.
23: Això és el fotut. No.
16: Anem-hi
23: i ens encarden 3. Què passa? Llavors s'ha de tenir humilitat, treball i sacrifici. Tenen que saber que és el partit més important de l'any i que hem de posar els, com se diu això de que
22: ciments.
23: Els ciments, allà.
15: Carai, funciona Bruno. Molt la parella creixell, Bruno.
23: Sí, sí.
15: I el Bruno de Montador és molt bo.
22: Ho estava fent amb Bruno, favor.
23: Sí,
15: ara has d'anar amb ella tot arreu, Tigre?
23: Claro. Com?
15: El dia de partit, el Bruno al costat.
23: No,
16: jo estava pensant en les llepes o així, en els ciments.
23: Per mi és molt important el partit d'avui, però vosaltres no us agafeu de conya. Però jo vull
16: tenir-ho. No, és important, és important.
23: Si perdéssim.
16: Home, i tant. El tindríem tots.
23: Llavors, aleshores, anem-hi,
15: I t'agrada l'alineació que ha donat el Ovalle? Amb Koundé a la dreta, perquè Eric està sancionat. Amb Cubarsí i Christensen. Amb Cancelo a l'esquerra. Al mig del camp, Pedri, Olmo. Pedri, Olmo i Rodri, hi ha el dubte aquest de si al final serà Bernal, i a davant Adeyemi, amb Gordon suplent.
16: Lamin, Rafinha.
15: Rafinha i Lamin.
23: Pedri, Olmo, i qui juga de pie?
15: Rodri. Rodri.
23: I Rodri. Pues, home,
16: Rodri.
23: Jo crec que és un equip reconeixible. És que nosaltres tenim 16 jugadors o 17 jugadors que poden ser titulars, però amb els ulls tancats. Que si un està constipat, que es voti, prengui una pastilla ja en posaré un altre. Entesos? És així de clar. Ara no tenim excusa de malalt que es pixa al llit i diu que sua. Entesos? No en tenim d'excusa de català. Ara tenim el millor equip del món. I amb aquest equip jo soc segur que guanyarem la Copa i la Champions. I estic segur. Tot. La Champions, la Lliga i la Copa.
16: Tot
23: ho guanyarem.
22: Triplet,
23: Per què?
15: I la
23: Perquè
15: Supercopa.
23: Estem fent-ho bé. Però cuidado!
16: Ai.
23: La mentalitat té que ser la que tenim ara, Que mai a la vida havia vist una sortida del primer partit amb la velocitat que anaven els jugadors.
16: Tota la raó.
23: Ara hem guanyat el camp del València. Però és que el València té tants problemes que els jugadors els va deixar com si estiguessin petrificats. Mai a la vida havíem anat al camp del València i no havíem tret només que una targeta a l'equip local. Perquè ens fotien hòsties fins en el carnet d'identitat. Entesos? I el que vam veure l'altre dia de partit va ser un partit de que els van sortir al camp a veure què passava. Com si es volguessin cargar l'entrenador. Amb perdó.
15: Al YouTube del Que t'hi jugues, la Núria ha penjat una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? El 92% vota Barça, el 8% el Madrid. 92% vota Barça, el 8% el Madrid. Hi ha algun oient, per això, el Romero Autobusero, que està molt preocupat per la defensa. Diu, per exemple, m'extranya que con Cubarsí, Gerard Martín i Christensen, Flick no haya picado la puerta de la Porta para pedirle otro central, y más con la salida de Araujo. I va deixant bastants missatges, per cert, ens diu que ens segueix des de la tele de Badalona, a la taverna aquella que feia.
23: I
15: obre debats, i en aquest cas, bueno, te'l trasllado, perquè amb la defensa del Barça es pot competir per guanyar la Champions?
23: Mira, yo creo que en este equipo ahora hemos de pensar una cosa...
15: Li pots parlar en català, que ho entén.
23: En català, en català. Amb aquest equip, escolta'm una cosa, tenim de pensar una cosa. Amb el juvenil B o C, n'hi ha un que està sortint que està molt bo. I llavors aquest, el Flit aquest, es el quedarà allà del mig de central i passarà igual. O sigui que tranquil, que no passa res. Que tenim prou de gent allà. Ara s'ha de tastar tothom esperant per veure quan li toca la flor, i quan li toca la flor, quan li toqui el gelat, que se'l foti ràpid, perquè n'hi haurà un altre que vol entrar.
15: Per cert, gràcies al Marcos Lasagre pel missatge que ens ha deixat al YouTube del Keti Jugues. Li agraeixo de tot cor. El Feyenoord avui juga amb un defensa que es va formar a la Masia, i això t'ha emprenyat.
8: Em sap molt de greu, home, perquè és que hem perdut tot un tros de jugador. Tot un tros de jugador, com és el Mica Mármol. Però és que, a més, un altre defensa per l'esquerra, diguéssim, lateral esquerra, el Cucurella al Madrid, el Grimaldo a l'Atlètic. Què està passant?
15: Home, però no poden jugar tots al Barça.
8: Home, no, clar, però és que estem fitxant el Cancelo.
15: Però jugues part.
8: Home, ja, no, sí, clar, ara sí, però ja sabem què és el que vol aquest senyor. En fi, carta pel Mica Mármol.
15: Ah, li fas una carta?
8: Li faig una carta perquè ben tornat, nano, ben tornat. Anem-hi. Ben tornat, Mica Mármol. Jo sempre havia dit que tu arribaries al primer equip i series un jugador important al Barça, perquè tu ets un picapedrer del futbol. Et dius Mármol de cognom, com no t'has de ser un picapiedra, no? Tu, com tants altres, ets un dels grans talers de la Masia, i ara el Barça s'ha emparrat en fitxar jugadors quan la Masia sempre era la que havia sortit al pas a solucionar i a trons les castanyes del foc. Avui et toca defensar contra la Minya Mal, i això, per mi... és com triar entre el pare o la mare. A cada duel el cor m'anirà a mil. Evidentment voldré que guanyi el Barça, però jo sé que tu hauries de ser el nostre lateral esquerre de per vida, i no aquest el Jou Cancelo, que és un avi portuguès que ha vingut per fotre el lloc a Xavi Espart. Lo del Barça i dels laterals em sap molt de greu. Mira, el Grimaldo joguina trencada a l'Atlètic de Madrid. El Cucurella joguina trencada ha hagut d'anar a l'infern per poder sortir endavant. Som una màquina de carregar-nos gent. Mira't a tu jugant al Feyenoord, perquè el Barça treu tants laterals i tants centrals de nivell que has hagut d'anar a Holanda i acabar perdut a una terra de tulipans i coffee shops. T'enyoro, Mica, i segur que triomfaràs al Feyenoord on vagis. I perdona els dirigents del Barça, que no saben el que es fan, que prefereixen jugar amb només 7 titulars de la Masia i no 11 com hauria de ser. És devastador, de fora vingueren i de casa ens tragueren. Rep una forta abraçada i fes un altre al Van Bronckhorst, digue-li que ja l'he perdonat per robar-li el lloc de feina al Fernando Navarro. Veus, un altre cas, és que és devastador.
15: Ai, Bruno, avui, a part del Barça-Feyenoord, pendents del Liverpool, Atlético de Madrid.
22: Sí, gran partit, l'Atlético que va ser capaç de guanyar a Anfield fa moltes temporades, el 2020, just abans de la pandèmia, però l'any passat li va donar un repàs el Liverpool. És un bon partit el dia d'avui amb Iraola ja a la banqueta de Liverpool, l'actual campió, el PSG, que jugarà a casa davant l'Slovan de Bratislava, i hi ha un Nàpols Arsenal també a les 9 de la nit. Que...
15: Nàpols-Arsenal.
22: Sí, sí, 9 de la nit, que no
15: molt
22: està malament.
15: Bon. Sí, sí, sí. Molt bon. Liverpool-Atlético, Nàpols-Arsenal, els dos a les 9.
22: Sí, també juga un Sporting Club de Portugal, Galatasaray, rivals del Barça.
15: El Barça és l'únic que juga a les 6:45?
22: No, juga un Stuttgart Viking.
15: Ah,
22: sí, si vols.
15: Stuttgart Viking.
22: Sí, jo aniré mirant.
15: Aquest segur que és el que anirà veient el Fermín mentre està a la retransmissió.
22: Sí, tindrà ulls per tot el Fermín, com sempre, però bon partit. Hi ha dos equips noruecs aquest any a la Champions i això és molt...
15: Això t'agrada, eh?
22: Sí, el Viking i el Bodo. Sí, sí.
15: És un tarat, però amb mayúscules.
16: No, tarat no, és amant.
22: T'ho faig per escrit, sí.
15: Per escrit, diu que així té la xuleta. Va, una 32, pausa i recta final del que t'hi jugues.
9: Què t'hi jugues?
10: Ser Catalunya, Barcelona.
11: Aquest dimecres el llapis de memòria sonarà...
24: Qué bello es vivir.
11: Qué bello es vivir, del Canca, és una de les cançons que ha escollit la cantant Soledad Jiménez.
24: Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti.
10: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
25: En la
12: rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: Et sona la marca Branding Plan?
17: És sobre ràdio i negocis, oi?
13: Sí, és una eina que pots sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuda amb pimes de tota Espanya a créixer. I l'Eni Alessi d'Eurofitness.
18: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
13: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
17: I com m'hi apunto?
13: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
20: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
25: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Era això?
26: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
27: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues?
1: Amb... sí que... aquí!
15: És bo, el Feyenoord o no?
22: És un bon equip, té bons jugadors, a mi m'agrada molt Jibairo Red, crec que és un lateral amb potencial per ser top.
15: Jibairo Red.
28: No tot medicament, eh? Un Jibairo Red.
27: Què t'hi jugues?
1: Amb el... sí que... aquí!
23: Entesos de papers?
15: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya. Frenkie, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em diguis així. Ara t'hauràs de protegir, perquè ja està per aquí l'Òscar Nin. Ja està per aquí l'Òscar Nin i ens porta mandanga de la bona. Música del Feyenoord y de Rotterdam.
28: De la prensa tengo que proteger yo siempre, porque siempre estamos igual. Ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad. Porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger, pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
16: Pero te enfadas siempre, estás hablando una cosa...
28: Porque
16: muy
28: la prensa
16: ara.
28: No habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
15: Murprotec.
28: Claro, en diagnostic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Es que no entiendo por qué no hablar más de esto.
15: Es un problema grosso.
28: Tienes que hablar mucho más de esto.
15: Oscar
28: Nin,
15: ¿cómo estás?
29: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
15: Avui, música tecno de Rotterdam?
29: Avui no podem pujar del carrer Casp a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball, que als Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
15: Molt interessant. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
30: Sí, en un intercanvi amb la diputada de Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
31: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
30: Diu senyera, sí, noi. El noi portava una estelada. He preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus? Ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
15: Val.
30: És un lapsus del ministre.
15: I ell ja explica clarament que l'actuació policial és reprobable.
30: Sí, sí.
15: I ara falta determinar si és falta greu o molt greu.
30: I quin tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grat de Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, al Corcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tant físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
31: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
30: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'ells hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
15: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Junca, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
0: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar. Aquest cop ho fa havent perdut 3 partits consecutius, però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
2: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
0: L'Espanyol, que ara mateix és 12è, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a 4:15 al Sadar a Pamplona.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: @quetijugues.
15: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant al live del Quet i Jugues.
16: Molt xula.
15: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Quet i Jugues Barça. A les 6:30 comença el carrusel. El partit Barça-Feyenoord és a les 6:45. I demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
5: Sí que recordem que al YouTube del Quet i Jugues tenim una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? I la gent ho té claríssim. 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
16: Qui?
5: Gerard Piqué. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
15: Aviam si t'està escoltant i et fitxarà.
5: Bueno.
15: I crearàs un problema a la cadena 7.
5: No,
16: bueno,
5: no pateixis.
16: Diu bueno.
5: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
6: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que siendo defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba. A la edad tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos, és cierto que, bueno... Que
15: ja, però tots són favorits.
5: Clar, espera, espera. És que t'he triat els bons, clar, ell analitza els 30, eh?
6: Estarà con Kane i con Lamine. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador, creo que es un grandísimo jugador.
7: Quédate, gilipolle.
6: Con el Brasil, como en Brasil, jugador muy, muy importante.
5: Bàsicament, sí, 10. Que per ells, favorits, Harry Kane i Lamine Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per
15: la pilota. A tu, Vini, no t'agrada això, eh?
7: No me gusta a mí. Que
5: però
7: diga,
5: si te ha dicho que eres bueno.
7: Que te separa a la artista de la persona. La persona es muy buena. Esto es muy bueno, madre mía.
5: I sí que... ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós porqué.
16: Sí.
5: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el porqué de Mourinho.
8: Ah. Esto fue en el 2011.
9: Mi incapacidad para responder porqué. Porqué. No sé si son muy simpáticos. Porqué.
8: Esto fue en el 2026.
9: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no ha llamado el árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
5: Aquesta és la cançó, eh?
10: Quan Pinto parla, és Víctor Pazzi andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Pazzi andalús.
15: Estàs d'acord, Òscar Nin?
29: Bueno, sí, estic d'acord, estic d'acord.
15: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
29: Ah, no. Home, no, no, home, encara tenim...
7: Criteri.
29: Molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon.
16: Sí.
29: I he portat unes cintes avui perquè farem aquesta recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que
16: queda
29: és
16: una mica lluny.
29: Sí, la ciutat de l'equip que ens visita avui. Però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món.
15: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
29: Home, va ser que sí.
11: El futbol sona música amb Òscar Nin.
15: I vigila,
29: sí,
15: per a que no ens enganyis,
29: sí,
15: hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo, llegenda del periodisme,
29: ojo,
15: que està a Barcelona, sí, però que coneix, sí, molt bé, òbviament, el seu país, que sí, són, és Holanda, els Països Baixos,
29: sí,
15: i que, a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin, home, Winkels, què tal,
12: home,
15: com estàs?
12: Home, per favor. Gràcies, perdó, gràcies pel piropo, però els llegendes estan morts.
15: No, no, no, no, no, no, no estic d'acord. No, no estic d'acord, no estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no quan estan mortes.
7: Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
15: Un tramvia.
16: Tramvia.
29: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
15: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Oscar Nin no ens enganya.
12: No entenc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam, he viscut fa 40 anys allà, uns, sí, anys, i sí, ja era un lloc on amb clubs molt... en aquella època eren molt alternatius, i tot això.
29: Perfecte. Sí, sí, és això. També és molt coneguda a Rotterdam per... Això no sé si sabeu el que és una rave. Són aquestes festes de música electrònica que es fan a naus industrials...
15: Una rave, no?
7: Va començar a Rotterdam?
29: Una... No, bueno, van començar els Països Baixos.
15: Ah, sí?
29: Sí, però ben bé a Rotterdam...
15: Les rades van començar els Països Baixos?
29: A 3 o 4 punts també d'Europa, Berlín va ser una d'aquests puestos.
7: Llinars, però... del Vallès.
29: Llinars del Vallès també, Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot, sí, Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: Això.
1: Això ve d'allà?
2: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys,
0: sí.
2: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és... És que amb això me ganes... Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro,
1: sí,
2: i que soni això de fons, el bum bum bum.

0: Aquesta també ve de Rotterdam?
1: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, sí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí i Pinya. Amb aquest bum-bum.
0: Estic flipant que vinguin aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
1: Són superconegudes. Rematem i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1 amb el Up and Down també dels Venga Boys, que sonava així. Aquesta és la típica...
0: La banda sonora de la prèvia al que t'hi jugues avui.
2: Sí, absolutament.
1: És que ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: tal
1: una
0: qual, Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que sí, agafa
2: entrant.
0: La llista de l'Òscar Nin, que avui sonaran totes a la prèvia del que t'hi jugues avui.
1: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya,
2: sí, però a diferència, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell.
1: Anem a Martorell, el primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetes.

0: l'aire.
1: Però aquí l'important
0: és ballar.
1: Que es mogui la parada de...
0: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
1: Correcte.
0: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
2: Pues sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. Hòstia. I han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els tenen fama, sí, no tots, o sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
0: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la Eredivisie, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
2: Buah, tal com van els dos, a veure, la diferència en qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria no tenen cap opció. O sigui, de peix, ja ha sigut, han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot, els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
0: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada ja que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
1: You like?
2: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda, pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan observant acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, venien aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara com a Holanda hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, es fitxa Mitchell del Girona per fer-lo jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte, és un és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
0: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
3: Dankjewel, Dankjewel per les paraules. Dankjewel.
2: Gràcies, molt gust.
0: Agradat, Xavi.
3: Home, sí,
0: això, Edwin Winkels, és un referent.
3: Goe de Morgan, Edwin. Nada, dankjewel.
0: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
3: Pensava que deies a la porteria i pensava, home, sí, ja potser les podria haver posat abans.
0: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
1: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels DJs.
0: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
1: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció!

0: Oliver i suelta el bombito.
1: Però pregunta,
0: sí?
1: La original és seva?
0: No.
1: Ah.
0: Aquesta és una...
2: Espera, espera, que puja, que puja.
3: Sube, mira. Vamos.
0: Ei, què passa? Falta algo? Estàs sola? No estàs sola. Estàs con Carmín en la cadena Ser, amiga. Atenció, està sonant Oliver Heldens, recordem, a Residència Eivissa, amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys, vaig treballar...
2: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: una miqueta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin diu, el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar. Un clàssic.
0: Ara, clar. Parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest és...
1: Que
0: no, va... aquest és Speedy G. Aquest és Tecno Underground. Que el vam portar al sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Speedy G. Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al sonar, amb la samarreta...
1: Al sonar?
0: Amb la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set. Sempre a Catalunya venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Speedy G i Oliver Heldens, que és la mà dreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí. I ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixes rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó. Bueno, no, esperem que no, amics.
2: Depèn.
0: El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i gabber.
2: Ja,
0: atenció, Rotterdam Terror Corps.
2: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Ens hem de posar a saltar o no?
2: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: A veure, espera. Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls d'aparells de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes com Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Cops. Endavant amb la matraca.
2: Són sons d'error de Windows.
0: Sí.
1: Doncs això de Rotterdam, eh?
0: A Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí. I porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el Que t'hi jugues.
2: Saps quan estaves jugant a...
1: Això jo
0: ballo,
1: sí, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca.
2: Vamos. Quan jugaves al PC futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, que ara hi tornarà.
0: Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mi ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja. Vamos.
3: Què t'hi jugues?
0: Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
0: Sí?
2: Bueno, escolta, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils, eh? És el que porta a Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos. Que no ens passi res aquesta tarda. Adéu.

0: Què t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez, presenta la següent alineació. Albert Bermúdez. Cristóbal Jacén. Fermín Suárez. Gonzalo Álvarez. Alejandra Castelló. Anna Palet. Tío Faja.
1: Bona tarda, són les 6, ja sabem l'alineació del Barça, ara l'explicarem, però Pau, estàs nerviós?
2: Hosti, tu, és que clar que estic nerviós, coi. Primer partit de Champions i ja m'han tret en Gerard del costat, ja m'han tret l'Eric, bueno, l'Eric, clar, pobret, no pot jugar, el pobre, ja m'han fotut en Cancelo, que cas un dene, si és un capcigrany, és un borinot, és un carallot. Cas un cony. És que, a més, llavors m'han fotut en Condé, un cony amb un bordegàs, un pelacanyes, una faita a pagesos, i després en Christensen, pobret, que clar, té mitja cama de mel. Cor de gambals, tòtil, gamarús, pòtol, talós, barbamec, napuf, poca traça, és un poca traça. Cas un dena, quin sapastre.
1: D'aquí a 45 minuts comença el Barça Feyenoord, i ara el que t'hi jugues, Barça?
3: Que t'hi jugues.

0: Champions, el somni del Barça, com ha reconegut el propi Hansi Flick. I la primera alineació que traurà l'entrenador alemany és Nils Solà, la següent.
1: En porteria, amb el número 1, Joan García.
2: Ué!
1: Defensa, Koundé, Kolasi, Christensen i João Cancelo. A la sala de màquines, galons per Rodri, acompanyat de Pedri i Dani Olmo. I a dalt no descansen Champions. Lamine Yamal, debut en Champions.

0: clavada l'alineació que hem avançat el que t'hi jugues aquest migdia. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
1: Què tal, bona tarda.
0: T'agrada?
1: M'agrada l'11 perquè, a més, els suplents que van sortir a Mestalla avui tenen el premi de ser titulars perquè van estar molt bé. Em sembla que Koundé, especialment Olmo, amb les dues assistències, a Adeyemi li va portar també a Espurna, i l'altre és Christensen, que també va entrar com a central i ho va fer bé. Crec que és una barreja interessant, i això sí, els pals de paller es mantenen. Pau Cubarsí, es manté Rodrigo i Pedri, aquest binomi, i també a dalt Rafinha i Lamine Yamal.
0: Amb què surt el Feyenoord, Nil?
2: Hola! El Feyenoord que surt amb Ernst en porteria, Red, Sant Just, Watanabe i Mika Marmol en defensa, mig del camp per Valente, Banjut, Jechiel, a davant Hagi Musa, Ferri i Javi López.
0: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
3: Hola, sí, que bona tarda.
0: És el que t'esperaves del Feyenoord?
3: Sí, més o menys, tot i que hem de dir que jugarà segurament amb tres centrals. Parlem d'una defensa amb Watanabe, amb Sant Just i Mika Marmol fent aquesta línia de tres, i Javi López incrustat com a lateral a l'esquerra amb Red a la dreta. Per tant, una mica més defensiu del que podíem preveure, però per una alineació amb els 11 més o menys que hi comptàvem.
0: Nil, qui és l'àrbitre del partit?
2: Sven Jablowski, de l'Alemanya.
0: Bermú, està plovent ara mateix al Camp Nou?
4: Sí, està plovent, la mare de Déu. Sí, sí? Està plovent, la mare de Déu, sí, sí. Tot i així, clar, segons previsions, s'havia dit que tan bon punt comenci el partit podia baixar el ritme i podia deixar de ploure, de manera que, clar, ara mateix tens tota la gent al camp, diguéssim, resguardada, sí, a sota del poc que està tapat, perquè és que si no tenim un drama ja.
0: Ja escalfen, anem a sí que actualitzar la previsió del temps, perquè suposo que molts esteu pendents d'això. No sé si alguns per decidir si aneu al camp o no. Et farà especial il·lusió, Cristo,
5: Sí, és ell, és ell.
0: Luismi Pérez, què tal, com està?
6: Luismi, grande, Luismi! Es el tiempo!
7: ¡Hombre!
0: Espera, ara molts oients que encara ens escolten des de l'època del Fora de Joc tindran ganes de ballar això. Puja, Víctor! Ai, que bé que ens ho vam passar, Luismi, en aquella etapa on FM. Com estàs?
8: Qué bien lo pasemos y cómo nos risimos,
5: ¿cómo nos
8: risimos,
5: Luismi? Qué gran, Luismi. Es que, mira, la previsión es igual. Si es que yo en parlant tu ya estoy contento. Bien, ¿mullarem o no ens mullarem?
8: ¿Encara et dediques als pianos, Cristóbal?
5: Sempre amb els pianos, ja ho saps. Piano chasen.
8: Molt bé. Sí, plou. I, de fet, a veure, cau una cosa del cel una mica estranya, així, sense color, sense olor, sense gust. És que feia molt de temps que no plovia, i justament ara, sobre el Camp Nou, i, de fet, sobre gran part de Barcelona, és on més està plovent de Catalunya.
5: Chirimiri.
8: Abans ho comentava el Nil. Fins que no comenci la primera part, encara estarà plovent. Per tant, la gent que estigui allà o la que s'hi hagi de desplaçar, la propera mitja hora encara plourà bots i barrals. Però, molt possiblement, quan comenci justament el partit, aquesta pluja anirà menys. No vol dir que hagi de marxar del tot, però sí que en algun moment plourà ja molt menys que ara, tot just abans de començar el maig.
0: Doncs moltes gràcies i una alegria tornar-te a escoltar.
5: T'estimem, Luismi.
8: Lo mismo digo.
5: Molt fort, t'estimo.
8: Que vagi molt bé, companys.
9: Tota l'emoció de la Champions al Que t'hi jugues, Barça.
0: Són les 6:06, escolteu el Que t'hi jugues, Barça, Ser Catalunya. Gonzalo Álvarez, què tal, com estàs?
10: Molt bé, de moment bé.
0: Alegra una
10: estona,
0: cara,
10: crec
0: home.
10: Que no, ja, però ja me l'estic veient venir.
11: Tu veus a venir, eh?
10: Home, que, avui cau 5-0, sí, segur. Sí. Ja ho tinc clar.
0: Si voleu fer la porra
11: si
0: del
11: prèvia, partit... Si us sembla el Gonzalo la prèvia, no us en fieu.
0: Encara ell esteu
11: sempre a... diu que el Barça guanyarà 5-0, 6-0.
0: Sí, el que passa és que guanya el Barça 5-0, 6-0, després. Deia sí, que esteu a temps encara de fer la porra del partit al canal d'Instagram del Que t'hi jugues. Podeu aconseguir una samarreta dels soldats
5: brutal
0: de Hansi Flick. Alejandra Castelló, la gent és optimista?
12: La gent és molt optimista. 4-0 de Yemi, 5-1 Rafinha, 4-0 Lamine, inclús 6-0 Rafinha. O sigui, al·lucinant, eh? La gent molt positiva.
0: Hi ha algú que digui que el Barça perdrà?
12: No, ara mateix ningú.
0: Ningú.
12: Home. Potser un 4-1 per aquí, però res. O sigui, tots guanyen i a més per golejada.
3: 4-1 és el més...
5: Jo ja estic mirant bitllets per la final.
12: Ah, molt bé.
5: Bitllets d'AVE, final de la Champions, Metropolitano, hem d'anar, sigui com sigui. O sigui, una invasió de culers a Madrid és important aquest any. O sigui, no és qualsevol Champions aquesta edició, perquè tenim la final, un desplaçament en cotxe, en AVE o en avió, i ho tenim aquí a tocar.
11: El teu optimisme és contagiós, però és 9 de setembre, eh?
5: Ja, però...
10: Escolta, no, però recordem d'on venim, eh? Venim d'un senyor que va anar l'altre dia a Canaletes a celebrar que eren campions, cantant campions.

0: amb un gos al costat.
1: Ara ens trobarem aquest senyor perquè està en un bar al costat del Camp Nou i ens farà la fotografia dels voltants de l'estadi.
2: Em va trencar el bombo.
1: El que acaba de dir el Cristóbal Chacén és compartit per Joan Laporta. Avui al dinar de directives el Santi Ovalle li ha preguntat per la Champions i la resposta del president és aquesta.
3: Presidente, es el gran objetivo esta temporada. La Champions la gente la tiene entre ceja y ceja. Hay especial ilusión en el barcelonismo por ganarla.
4: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la liga. Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el sí, si dices el gran objetivo, sí. Te diria que sí.
1: Per tant, Laporta diu que el gran objectiu és guanyar la Champions, però afegeix que volen tornar a guanyar la Lliga i també la Copa, és a dir, el triplet. Ja deixa o s'ha oblidat de la Supercopa, que segur que fa il·lusió, sobretot si la final és contra el Madrid. Un Laporta que ha reivindicat que a la llista dels candidats a la pilota d'or falten dos jugadors del Barça.
4: Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados a Pedri y Rafinha, porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados y esto es lo único que cuando vi las nominaciones y las publicaciones
5: está
4: pues
5: Quiñones y no está Pedri.
4: Está bueno, eso ya tampoco entro en compararlo con quién ha de estar o no, pero sí que me hubiera gustado pues que también siempre es un reconocimiento individual el hecho de estar nominado y con Pedri y Rafinha son jugadores que por su calidad merecían estar nominados.
1: Això és el que diu Joan Laporta.
2: Pero no está Pedri. No està Rafinha.
6: No, no hi és.
2: Bruno, no està entre els 30 primers.
6: No, no.
1: No està. No està.
6: Se confirma.
2: Que s'acabi ja. Que tanqui en France Football i que s'acabi aquesta porqueria.
1: Ara parlem d'aquesta qüestió, però parla Fermín. L'escoltem en directe. Fermín López.
7: El Feyenoord de Rotterdam, ¿qué tal? Fermín, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Empieza la competición más importante, pero ayer hablaba Hansi Flick y decía, cuidado con la palabra obsesión, ¿no? Que no se confunda ilusión y deseo.
8: Sí, sí, lo que dice el míster, no tenemos que estar obsesionados con la competición, pero obviamente nos hace mucha ilusión y tenemos muchas ganas de poder ganarla y hoy es el primer paso, así que vamos con muchas ganas.
7: Porque lo que sí que es claro es que es el objetivo prioritario de esta temporada, una vez que habéis conseguido dobletes en las dos últimas campañas, ese sí que es el deseo principal.
8: Bueno, nosotros damos valor a todas las competiciones, pero sí es verdad que la Champions es especial para todos, para el club, para la afición, para nosotros, y tenemos muchas ganas de poder ganarla de nuevo.
7: Bien, habéis empezado como un tiro, y tú además también. No sé si precisamente el hecho de no haber podido jugar el Mundial, esa rabia la has canalizado en lo que estamos viendo de ti en este arranque de temporada.
8: Era la idea, ¿no? Volver de esta manera y sacarme, pues, esos malos momentos, esa rabia que he tenido estos meses, pues por demostrarla en el campo, en energía positiva.
7: Y lo último, hoy no te toca sumar de inicio, imagino que puedes tener algunos minutos, pero es que está muy difícil, es que está Dani Olmo, es que está Lamine, es que está, bueno, está todo lo que hay arriba, ¿no?
8: Bueno, por eso somos el mejor equipo y el mejor club. Al final siempre estamos muy buenos jugadores y al final la competencia es normal y cuando el míster pues lo decía, pues estoy disponible.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Son les paraules de Fermín, que avui és suplent, el seu lloc a l'equip titular l'ocuparà Dani Olmo. És el dia, Fermín, Jordi Martí, que tal com estàs?
9: Molt bona tarda.
1: Per a que Dani Olmo es reivindiqui. Ell vol jugar més, ell vol més minuts, avui és el dia de que ho demostri.
6: També és cert, sí que em sembla la posició del Barça en què té dos jugadors, un titular i un suplent, d'un nivell més similar de totes les demarcacions del Barça, és Fermín i Olmo. Per tant, jo crec que els dos han d'aprendre a conviure amb naturalitat dins de l'11 i com a revulsius. Hi haurà moments en què un estarà més en forma, tindrà més impacte i l'altre haurà de sortir i demostrar-ho. A mi em va agradar els minuts que va tenir Olmo a Mestalla, perquè va entrar, va donar dues assistències i és una mica el camí, però és cert que avui té una oportunitat.
9: Això serà tota la temporada, eh?
6: Tota.
9: Olmo, Fermín, Fermín, Olmo.
6: Que s'acostumin.
9: Que s'acostumin. Li vaig sentir dir a Flick que una de les seves tasques aquesta temporada serà tenir tothom content i parlar i explicar molt bé a qui no juga i per què no juga.
0: Això és impossible, sí. Jordi. Bueno, que tothom estigui content és impossible en un club de futbol.
9: Sí. És que ell et diu que hi haurà jugadors que no estaran contents, però la meva tasca, la meva feina, i crec que això Flick ho endurirà. Crec que serà molt capaç de gestionar cares, caretes, etc. Ara, aquí el resum d'aquest 11 sí que és claríssim. Els vol a tots connectats. Els vol a tots a to. Ell sap que només guanyarà els títols si quan arriba el moment de jugar-se les garrofes els té a tots connectats. I avui reconnecta una muntanya de gent.
6: Sí, sí, és així. És que realment tothom ha de fer el canvi de xip i jo crec que el Barça en aquesta línia està immers, però si tu vols guanyar totes les competicions i vols fer una temporada molt llarga de 60 partits bons, tu has de tenir clar que ara mateix no entres, però després sí que seràs titular. Això és molt llarg, hi haurà moltes lesions, hi haurà moltes baixes, tothom ha de remar en la mateixa direcció. Sé que és complicat, però algú que està al 60% content ha de sortir a demostrar-ho.
0: Home, el Barça té una cosa que té que jugar amb ella, que és la pressió, de portar molts anys fent el ridícul a Europa, o no arriben a aconseguir l'objectiu que tothom vol als culers, que és guanyar una altra vegada la Champions després de tants anys, veient que els teus rivals estan guanyant moltes seguides, veient que el PSG també ara està agafant una mica el relleu del Madrid, i que tu et quedes sempre enrere, que la Lliga et dona, que la Copa et dona, però sí, que la Champions no, i aquesta sí, pressió té que conviure el Barça amb ella, i el més important, ara estic segur que passarà la fase de grups, pel Barça això és sobrat, però l'important arriba a quartos, a octavos, a semifinals, que ja hem de veure si aquest equip és diferent del l'any passat i sap plantejar millor aquestes eliminatòries.
2: Ja arribarà. Avui al Feyenoord li cauran 4, 5, 6... aneu passant-me, sisplau, les Estrella d'Am que tenim aquí.
6: Que vagin cap allà.
2: Perquè ja sabeu que el que t'hi jugues Barça, cada cop que marca el Barça, doncs obrim una estrella i clar, només en tinc 3 aquí, necessito 4, 5...
6: No, però està bé.
2: Una per cada gol.
6: Una per cada gol.
2: I mira, fins i tot sí que jo crec que li podríem demanar una estrella també al Tio Faja, que no sé si el tenim allà fent la prèvia. Tío Faja, ¿qué pasa?
5: Hola, buenas tardes.
2: Estoy indignado contigo porque un día te he dejado el bombo y me lo has roto.
5: Yo sí que estoy indignado contigo, Cristóbal, que como te bebas una cerveza sí, por gol, vas a acabar como en la boda de tu hijo.
2: Ya, pues así acabé el primero, el segundo, el tercero y el cuarto partido.
5: Oye, una cosita.
2: ¿Con quién estás?
5: Hay que hacer mención especial a la hermandad rociera barcelonista, con la que está cayendo familias, niños, o sea, aquí la gente ya les da igual ni paraguas ni nada, se están mojando porque para ellos estar hoy en el Louvre, esto es agua bendita.
2: Quillam, tú.
5: Pues mira, de momento te voy a pasar a un compañero mío que está aquí, que ha venido conmigo porque la hermandad que hemos citado, estos ya me han hecho campanilla. Mira, te voy a pasar a un compañero que está conmigo y que te cuente qué tal, cómo estoy, el ambiente y un poquito todo.
2: Hola.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qui ets?
10: Hola,
2: ¿qui ets?
10: Bona tarda.
2: Bona tarda.
10: Soc un oient del que t'hi jugues de fa molts anys.
2: Home,
10: Tio Faja necessita un micro propi.
2: Sí, no, per, ja, ja,
10: per fer
2: ja el
10: de
2: té,
10: les seves coses.
2: Ja el té. Escolta'm, creus que...
10: Per fer de les seves coses perquè està sense material, sense eines.
2: Sí. Porteu chubasquero, paraigües, porteu coses o no? Porteu chubasquero i coses o
10: portem,
2: no?
10: Sí, d'això l'equip el tenim sencer, però li falta un micro,
2: Molt bé.
0: És al·lucinant que un tertulià nostre aprofiti una trucada de treball per portar amics seus perquè parlin i li donin lloc
6: són
0: de treball.
6: Oients, un respecte
0: vale.
2: Jo em pregunto, ara que parles de què t'hi jugues, si arribaràs al final del programa. Jordi, estàs explotant, així que...
6: Es tracta de que
2: parli jugues,
6: poc.
2: Bar, i ara que t'hi jugues, bar, si no te veu. O sigui, podríem obrir una enquesta.
6: No, arribarà, el problema, Jordi, és arribarà que el que no pot ser és que l'aire condicionat d'aquesta emissora funcioni amb algun estudi i amb uns altres no, perquè llavors t'acabes acostipant i se t'agafa la veu.
9: Doncs engreixa't, mira jo.
2: És immune.
9: Estic als mateixos estudis i no em constipo. Escolta, Gonzalo, dic una cosa que és incerta.
11: Hi ha un refrany anglès que ho diu. A cochinillo away keeps the doctor away.
6: Com?
11: Com? El refrany original és anar per la day keeps the doctor away. Però, bé, doncs el Jordi Martí ho ha refrasejat com a cochinillo away keeps the doctor away.
6: Sempre tenen alguna cosa el que t'hi jugues, Barça.
9: I gratis, eh?
2: Gratis.
6: Ens ha fet una fotografia el Tio Faja dels voltants del Camp Nou, que hi ha molta gent, tot i que està caient un aiguat espectacular, i és que entenc que hi ha il·lusió per tornar a guanyar la Champions. Aviam, Nil, si pots preguntar a la gent que ha anat al Camp Nou, la que ja està dintre de l'estadi ara, què donarien a canvi de guanyar la Champions aquesta temporada, Nil?
12: Vale, però em vaig a buscar coses de veritat, eh? No vull coses típiques. Bé, aniré a buscar els que tinguin cara... Bueno, han d'estar una mica bojos si han vingut avui amb la cacau, per tant, Bermú, sí, quedes tu aquí i ara torno, va.
6: Vinga. Ara li donem pas al Nil Solà.
2: Tio Faja, adéu, salut, eh?
6: Que vagi bé.
2: Una estrella d'am per vosaltres, va.
6: Vinga, 6
5: i... Vinga, un abrazo.
6: 17, escolteu el que t'hi jugues, Barça.
13: Deixa de cridar-li a la ràdio. Si vols insultar-nos, ho pots fer al nostre WhatsApp. 616-32-72-11.
1: Barça juga ara... Una cosa, no us podeu assentar els dos aquí a la taula sí, i us sí. aneu passant el micròfon? Sí, ja us dues... està aixecant-vos sí, l'altre. Que...
14: I hi hagués dues cadires, es podria. Sí.
1: Ah, bueno, agafeu una altra cadira. Si
2: no hi ha
1: un
2: taburet per aquí,
1: allà.
2: Un taburet, una Alba. Cadira. Un...
1: Bruno, el Barça juga ara.
14: Sí.
1: El gruix de la Champions és a les 9 de la nit.
14: Sí, a partir de les 9 de la nit, el millor partit segurament el Liverpool-Atlètic de Madrid. Hi ha un Nàpols-Arsenal, també un dels destacats, el finalista de la Champions, l'Arsenal, que visita el Nàpols d'Allegri i debuta a la Champions el Viking. A la mateixa hora que el Barça es jugar també un Stuttgart-Viking a les 6:45.
1: Estem a la prèvia del primer partit del Barça en Champions. Bruno, Fermín, vosaltres que veieu molts partits a Europa... El Barça, a quin lloc del podi el poseu, si és que el poseu al podi, de favorits de Champions?
14: Sí, per mi està el grup de grans favorits, que per mi és un grup de 5, ja ho he dit alguna vegada, per mi és amb el Madrid, segurament per davant del Madrid, el quart màxim favorit, i a partir d'aquí, Arsenal tercer, Bayern segon i el PSG màxim favorit.
6: Paris Saint-Germain primer, Bayern segon, Barça tercer, Arsenal quart... Madrid cinquè.
1: Per tant, més o menys coincidiu, l'únic sí. és que tu poses abans el Barça que l'Arsenal i tu darrere.
14: Això mateix.
2: Per favor, però si no juga res al Madrid, per favor.
6: El matís és, clar, depèn de com ho miris, és a dir, l'Arsenal té una estructura defensiva que em sembla molt interessant per créixer, però jo crec que el Barça té més recursos ofensius que no pas l'Arsenal, i això em fa decantar-lo i pujar-lo al tercer esgraó.
14: Hi ha un punt que a mi m'agrada de l'Arsenal i és la pilota aturada, ha estat diferencial claríssimament amb això, i per mi, juntament amb l'Atlético, fins i tot diria un punt per sobre de l'Atlético, si parlem només de competir, em sembla l'equip més competitiu d'Europa, el d'Arteta.
1: I el Madrid el poseu entre aquests 5 després de veure el partit d'ahir?
6: Sí, però per un tema de mística i per un tema de que al final té jugadors que a dalt són decisius. Arbitres. Ahir el partit, és a dir, el Madrid ahir no fa un bon partit, però genera 9 ocasions clares i en falla 7. És a dir, el Madrid amb espais i a camp obert pot triturar qualsevol. I això s'ha de tenir en compte. Ara bé, com a equip, el poso en un esgraó baix, bueno, perquè també, és que no té
0: també,
6: cohesió.
0: També és un equip que està començant, és a dir, és diferent, ja que tindreu en compte, l'Arsenal sí. d'Arteta porta diversos anys, i Flick també amb el Barça, al final Mourinho ha arribat fa 3 mesos, molts jugadors nous, calma, també sí, calma, sí, sí. perquè moltes vegades els projectes necessiten temps.
2: Clar,
6: i els fitxatges bons,
2: a Diamondé, aquest,
6: sí,
2: no?
6: Perquè Cucurella bé, Konaté bé, Dumfries bé, i jo crec que Diomandé sí. també estarà bé.
2: I Housen està creixent. S'ho va inventar, Gonzalo.
14: Housen va fer una molt bona actuació el dia d'ahir. Clar, si hem de mirar el que va fer el Madrid ahir, si juga com ahir no guanyarà la Champions. Això és evident. Dit això... El que deia el Fermín abans, estem a 9 de setembre.
0: Mira, a l'última Champions del Madrid, que el Madrid va eliminar a quasi tots els rivals forts que hi havia a la Champions, literalment, cada partit, després que acabés el partit, tothom deia que era impossible que el Madrid guanyés la Champions. I ho va guanyar. Al final crec que el Madrid és d'aquests equips que mai saps per on pot sortir, però acaba guanyant. Per tant, sempre hay que tindre en compte el Madrid, sempre.
2: Clar, home. Los arbitratges...
1: L'Atlético, com deia el Bruno, juga a les 9 de la nit. El podreu escoltar en directe al Carrusel. Al dinar de directives ha parlat Enrique Cerezo sobre Julián.
2: Siempre parla lo
1: escolten que dice Cerezo sobre Julián.
2: ¿Para qué será?
15: Le veo bien, lo que pasa que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad que la persona sufre y uno está preocupado, ¿no? Pero yo creo que la recuperación es buena y cuando el míster considere conveniente, pues saldrá a jugar. El caso, pues si queréis preguntar alguna cosa más, el caso Julián está cerrado.
1: El caso Julián está Vosaltres creieu que el Barça ho hauria d'intentar al gener?
6: És que a meitat de temporada, quan ets capaç de o intenta generar un moviment tan fort, tan estructural com és un davanter que costi tants diners, jo no sóc partidari de meitat de temporada fer això. És a dir, tu construeixes un projecte a principi de curs, amb unes inversions, amb una columna vertebral, i després al mercat d'hivern, si vols, és per algun pedaç, per algun reforç, per alguna cosa que et pugui faltar de forma momentània, no per un jugador que t'ha d'omplir tant o que t'ha de canviar tant la forma de funcionar o encara ha d'aclimatar-se al nou model. Jo aquest tipus d'inversions tan fortes a l'hivern no les veig.
16: Ai, però a mi em fa molta pena aquest senyor. Jo quan li veig la careta aquesta que té de pena, dic, per favor, que algú el tregui d'aquí.
6: Ja.
16: No?
6: S'hi va ficar una mica ell, però sí, ja, tens raó.
16: Ara em fa pena.
1: O sigui, tu també reclames la llibertat de Julián, eh?
16: Sí, també, sí, 100%. Perquè li veig les fotos i em fa pena.
17: Años, chiqui, eh? Lo digo, más que nada, que a veces parece que estén intentando liberar a alguna persona, pero que este señor firmó estar aquí 5 años, ¿eh? 5 años, ¿eh?
14: Per mi hi ha una clau i és com evoluciona Julián aquests mesos a l'Atlético. Si es converteix en un problema greu, jo crec que el gener és una opció real que el pugui fitxar el Barça.
1: Gonzalo, del que tu saps del vestidor de l'Atlético, lo de Julián com ha caigut?
0: De moment està la cosa millor. A més, hi ha una cosa clau que em vaig fixar ahir, que molta gent ha comentat, que és que la foto oficial que es fa per la Lliga surt amb aquella cara de cul, és sèrio, perdut, que no volia ni fer la foto, i a la foto de la Champions ja surt somrient. I a la prèvia del partit, ahir a Anfield, veig l'entrenament, va sortir abraçat a diversos companys, donant-li carinyo, al vestuari, sap que és important recuperar Julián Álvarez perquè sap que és una peça important i no van sobrats de qualitat a dalt.
1: Avui veurem si es titular o no al Liverpool Atlético de Madrid. Julián Álvarez, ha parlat d'ell el seu president Enrique Cerezo, dient que el cas Julián està tancat. D'aquí a 20 minuts mal comptats comença el Barça-Feyenoord. Abans d'escoltar Hansi Flick, que és a punt de parlar, en directe el que t'hi jugués Barça, el Nil ja està amb gent, no, Nil?
18: Bona tarda, sí que doncs aquí...
1: No cal que saludis una altra vegada, home.
18: Spotify Camp Nou, la gent molt il·lusionada amb aquesta Champions. Ja toca guanyar-la, no?
19: Toca ja, ja toca. Després de tants anys, toca.
18: Què donaríeu per guanyar la Champions?
19: Jo, la meva exnòvia.
20: Doncs potser una cama, m'ho pensaria bé, eh?
18: Creieu que és l'any?
19: És l'any.
20: És l'any, sí. És l'any. Ja toca, la gent s'ho mereix, l'equip aquest s'ho mereix, l'entrenador, tothom. Ja ho tenim tan ben muntat que ja toca.
18: I tu què donaries perquè el Barça guanyi aquesta sisena Champions?
21: Jo deixaria de menjar sushi un any.
18: És un sacrifici molt gran, això.
21: Enorme, gegant.
18: Tros. Més aficionats, il·lusionats amb aquesta Champions, què donaries perquè el Barça guanyi aquesta Champions? O què?
22: Podria pujar a Montserrat dues vegades, pujar i baixar.
18: Sense parar, eh?
22: Sense parar.
18: Il·lusionats amb aquest equip?
22: Moltíssim. I molta esperança.
18: Més aficionats, en aquest cas des de Navarra, què daríeis perquè el Barça ganara esta Champions?
23: Yo daría todo mi pelo, me raparía.
18: ¿Todo rapado? Entero.
24: Presidente, ¿qué habla el presidente?
25: Yo te iba a decir lo mismo, raparme el pelo.
18: Pero
25: sí, sí.
18: Aquí hay menos, ¿eh?
25: Aquí hay menos, sí.
18: Bueno, pero es un sacrificio importante también.
25: Sí,
18: ¿De dónde sois, de Navarra?
25: De abajo, de la Ribera, de Cortes, Cortes de Navarra.
18: ¿Viaje, ida y vuelta hoy o cómo hacéis?
25: Sí, 3 horas y media de viaje, de ir, y 3 y media de volver.
18: ¿Volvéis cuando acabe el partido?
25: En cuanto acabe.
18: Este horario para vosotros mejor, ¿no?
25: Por eso hemos venido hoy, sí.
18: Perfecto, ¿ilusionados con este Barça?
23: Sí, la verdad que pinta muy bien este año y este año aquí ya puedo el triplete.
18: Què donaríeu perquè el Barça pugui guanyar aquesta sisena Champions?
26: Jo em raparia el zero.
18: I tu tens un bon cabell.
26: Sí, una bona melena.
18: És un bon sacrifici.
26: Sí, i tant.
18: I tu, què donaries?
27: Jo, el meu primer sou, m'és igual. Jo pel Barça donaria bastantes coses, tot el que no tinc.
18: Déu-n'hi-do, també el primer sou?
27: Passeig de Gràcia amb calçotets.
18: Doncs aquestes són tres promeses més d'aquests tres aficionats del Barça.
2: Home, puja a Montserrat, factible.
16: Sí. No, aquí el sacrifici més gran és el sushi, eh?
1: Perquè m'ha fet molt de mal el teu del sushi, eh? L'exnòvia no.
16: No, és que l'exnòvia no la vols, perquè per això és ex,
2: sí,
16: no?
2: Sí, sí,
16: però,
0: això és com quan dius una cosa que saps, com no passarà, ho dius per quedar bé. Lo del sushi, per exemple.
2: Vale, vale, vale.
16: Lo del sushi és fort.
0: Perdona. No passarà.
2: Perdona, Gonzalo, tu creus que no passarà?
0: No passarà.
1: Sí que passarà, eh?
2: Fes una aposta.
0: Quina aposta?
2: Si el Barça guanya la Champions... Què fas, Gonzalo?
16: Ai, sí, va.
0: Què? Et convido a sopar sushi?
2: No, perdona.
16: Que tingues de rosa.
1: Està bé.
2: Tu estàs convençut que el Barça no guanya la Champions.
0: Estic convençut.
2: Això queda enregistrat. Si el Barça guanya la Champions...
16: No.
2: Si el Barça guanya la Champions... Tu acceptes posar-te una samarreta del Barça i tenyir-te la
1: brana? No, puc dir jo, sisplau, puc dir jo.
2: Sembla Joaquín Sabina, ja.
1: Sisplau.
16: Què?
1: Puedo decir yo. Sí, cada vegada tinc menys veu. Has visto, Joaquín, te estoy haciendo un homenaje hoy en el que te jugues Barça, eh? El Vermo avui està... Té el Alfredo Martínez al costat i no escolta res. Ja m'ho ha dit.
2: Costa.
1: No, t'estava intentant tirar perquè imitessis a Joaquín Sabina.
28: Ah, sí, claro, evidentemente. Estaba he escuchado Joaquín, pero no sabía si te refería al del Betis. Pero digo, no lo hacemos.
1: Si el Barça guanya la Champions, Gonzalo...
2: A ver, ¿qué?
1: Te'n vas a buscar a la parella de l'Alejandra, a la seva feina, vestit del Barça.
16: Hola! Hòstia, cuidao, perdó.
0: El que estàs demanant és... Estem parlant de paraules molt grans, sí que...
1: Ja veus, vas a buscar una persona a la seva feina.
0: Mira, jo ho dic amb tot el carinyo del món i no vull que ningú es senti ofès. És literalment impossible que jo em posi una samarreta del Barça mai a la meva vida. El que sí que proposo, és que em poso tot el cabell de la Rubio Platino.
16: No, Rubio Platino no té gràcia, perquè és guai.
2: Blaugrana.
16: Blau o vermell?
0: Ja, vas a posar la samarreta abans que anar pel carrer amb el pes així.
1: No, són les 6:26. Recordem-li l'alineació del Barça.
29: El Barça que jugarà avui amb Joan García en porteria, defensa per Koundé, Cubarsí, Christensen i Joao Cancelo, al mig del camp Rodri, Pedri, Olmo, a dalt Lamine, Adeyemi i Rafinha.
1: Parla Hansi Flick, l'escoltem a la tele, a Movistar Plus. Hansi Flick, a Movistar.
30: Good evening, Mr. Flick.
3: Hola, buenas noches. Los objetivos del Barça esta temporada es la de competir en todas las competiciones, pero la Champions es especial. Bueno, desde luego sabemos lo difícil que es. Ahora tenemos la experiencia de los dos últimos años. Pero sí, desde luego, ganar la Champions es uno de nuestros objetivos. Vamos a pelear por ello. ¿Cuál es el punto fuerte del rival de hoy? Bueno, creo que tenemos que demostrar hoy que estamos preparados para competir en Europa y tenemos que estar al 100% convencidos de ello. Cinco cambios respecto a la última alineación contra el Valencia. ¿Crees que lo más importante de esta temporada es tener alternativas en el banquillo? Desde luego tenemos muy buen banquillo y creo que yo siempre les traslado a mis jugadores que el once inicial nos encauza hacia la victoria y que los cambios tienen que terminar de ganar el partido. Muchas gracias.
4: Las palabras de Hansi Flick antes de medirse al Feyenoord.
0: Doncs això és el que ha dit l'entrenador del Barça. T'ha agradat, eh?
6: Bona frase. És a dir, l'onze inicial et permet canalitzar la victòria i arrodonir-la depèn dels canvis. M'agrada. I ve en la línia del que, per exemple, entrenadors com Arteta van dir la temporada passada de ja no hem d'estar tan pendents de l'onze inicial, sinó dels finishers i dels starters, és a dir, dels que arrenquen i dels que acaben.
0: Bermú, continua plovent al Camp Nou?
5: Sí, de fet ja m'ha fet molta gràcia un moment en què ha deixat de ploure
4: sí.
5: I la gent ha començat a sortir a les seves localitats com cargols
2: valents,
5: i de sobte ha tornat a arrencar a ploure, una barbaritat, i tothom enrere un altre cop com cargols.
4: Hi haurà una entrada molt fluixa avui, així que al Camp Nou és veritat que
0: llàstima,
4: tot,
0: no?
4: Ni els del Feyenoord, Bermú, sí. que han vingut 2.900, és veritat que estan cridant però no emplearan ni la, de molt menys.
0: T'escoltarà més els del Feyenoord que els del Barça, com ara, altres vegades? No,
5: saps què s'escoltarà?
4: Ara mateix Gonzalo, sí.
5: L'himne de la Champions, per primera vegada en 10 anys, jo diria.
0: Ah, mira, bona dada.
5: Vull dir...
4: Vale, perquè no el xiularem. Ah,
5: exacte, no crec que el xiularem.
4: Pensava que li deies, però que ell escoltava Cornellà.
5: No, bueno, que també, aviam, però avui és veritat que els del Feyenoord ja han vingut preparats, han vingut preparats.
2: Va sonar, va sonar una vegada, no, us ho dic de veritat, va sonar l'estiu de la inauguració, estàvem fent proves de so, i va sonar l'himne de la Champions a Cornellà. Porque jugaba contra el Liverpool.
0: Es curioso que lo digas tú, que tienes la entrada prohibida desde campo. Bueno, o sea, desde el club no quieren que entres al campo. Estás vetado.
2: Va a ser aclarat persona non grata.
0: No, y lo sigue siendo.
2: Que para mí es un orgull, es un orgull, però m'ho van retirar, això.
0: Me n'alegro.
6: Va, endrecem ràpidament l'actualitat, perquè han passat moltes coses en aquest dimecres amb l'Anna Palet. Aquí podeu escoltar, per cert, cada dia, de dilluns a divendres, a la graderia del balcó, a partir de les 20:30, dos quarts de nou.
2: Gran programa.
6: Ja estem, cada dia.
0: Avui hem sabut que s'obre expedient per falta greu o molt greu als policies que van pegar a un aficionat del Barça a Elx.
7: Sí, recordareu tots la imatge, el noi que anava vestit amb una samarreta de Hansi Flick als exteriors de l'estadi de l'Elx. Doncs després d'una investigació, el ministre d'Interior, Grande Marlaska, conclou que l'actuació policial no es pot justificar. L'escoltem.
8: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
2: ¡Vergonya!
6: Això és el que ha dit el ministre, eh? Avui també ha presentat el Depor a Marc Casador, que explica com el seu fitxatge es va resoldre en els darrers minuts de mercat.
7: Sí, i a més ha reconegut que fa 3 anys Casador va mantenir converses per fitxar pel Depor, que en aquell moment havia pujat a segona divisió. No ho va fer perquè el Barça li va donar continuïtat al primer equip, i així ha explicat a la seva presentació com en els darrers minuts del darrer dia de mercat es va gestar el fitxatge.
9: Hubo el contacto, creo que al mediodía, si no recuerdo mal. A mí me lo comunicaron mediodía.
10: Sí.
9: Corrígeme si no es así.
10: La verdad que el fichaje de Mar fue curioso. Como la firma fue la suya, fue un poquito antes que la de Jiménez, que fue a las 11:52, creo recordar, y la de Jiménez fue ahí 58. O sea, se llevaron
9: minutos tensos.
10: Poco margen, pero bueno, estábamos ahí hablando por la noche de te cojo billete, espérate hasta las 12, vamos a ver, que creo que vamos a entrar. Bueno, estuvimos ahí. Pero bueno, esos fueron los tiempos.
6: Molt interessant, flipeu, Els últims minuts de mercat i contacten amb ell el mateix dia que es tanca el mercat,
2: És la primera vegada que em cau una mica bé al Depor. Amb Casador, amb Adama i amb...
0: Sí, a tots els habéis echado. Sí, sí.
2: Li tinc molta mania.
1: A la Vuelta a Espanya, victòria de Brennan a Sevilla.
7: Sí, cinquena victòria ja a l'esprint del britànic Brennan, amb el final a Sevilla. Enric Mas, el mallorquí, continua líder amb dos minuts d'avantatge a la general.
1: Són les 6:32, esteu escoltant el que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya. Queda un quart d'hora per a que comenci el partit. El Barça feia hores el debut de l'equip de Hansi Flick a la Champions.
11: Què t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez? Què t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez?
2: Amb qui? Amb Sique Rodríguez.
1: És important per l'EGM, que quedi clar. Gràcies, Cristóbal. Els vaticinis, els flaquicinis, a la prèvia del partit, aviam quan es compleixen.
2: Canviem el nom, per favor, no s'entén, això.
11: Els flaquicinis.
1: Flaquicinis. Sí. Sembla un assassinat.
11: Avui Olmo sincronitzarà bé el seu rellotge. Lamine farà la gespa, acte de campanya en la cursa per la pilota d'or. Guanyarem sense patir. Cancelo i Koundé confirmaran que són els laterals suplents. I li mantinc fe. Si juga els minutets, avui, trucadeta de Gabriel Jesús.
1: Per tant, 5 vaticinis, Olmo reivindicarà, Lamine mostrarà candidatura a la pilota d'or.
2: Tres estrelles.
1: Guanyarà el Barça fàcil. Cancelo i Koundé faran patir.
2: Sí, sempre.
1: I Gabriel Jesús, si juga, marcarà. Per cert, sobre la pilota d'or, s'acaba de fer públic que la persona, el periodista que votarà a partir d'ara a la pilota d'or serà el director de l'AS, José Félix Díaz.
0: Vamos, vale. vamos. Quina gran notícia. Un senyor que sap el que té que fer.
1: No, perquè no. Saps que votarà Mbappé.
0: És un senyor que porta molts anys i ho fa molt bé i me n'alegro molt de que agafi el relleu del que havia abans.
12: Imparcialidad, ¿no? Es lo que tiene el fútbol. Jugadores imparciales y...
1: Kylian, estás contento,
12: Bueno, normal, ¿no? Si dice que tengo que ser el Balón de Oro, tenemos un voto. Pues ya está, venga, vamos a seguir. ¿Quién es por parte de Francia?
1: Pues no lo sé.
4: Gonzalo Álvarez.
12: Perfecto.
1: Que va a decir que votaría a Kvaratskhelia, a Mbappé y a Harry Kane, Dembélé, que per sort no es capital de França y per tant no vota.
2: Amic de Mbappé, ya va a decir a Lamine.
12: Una lástima que no sea él el que vota, ¿no? Porque, claro, yo creo que son cosas del fútbol, ¿no? Parte del proceso.
2: Sí que té una teoria que jo la defenso i crec que té molt a veure. O sigui, jo entenc que tots els culers esteu indignats amb el tema Pedri. És una vergonya. És un insult, aquest esport. I té a veure amb el nom. Perquè a la llista no posa Pedri.
1: Pedro Rodríguez.
2: Posa Pedro Rodríguez.
1: Pedro González.
2: O Pedro González. I clar, la penya, els que
1: no
2: han de votar...
1: No sap qui és.
2: Qui coño és este?
1: Sí, d'acord.
2: Si posen Pedri...
16: T'imagines que pot ser, eh?
2: No. És que al 200%. Estic convençudíssim.
0: Quan és la cerimònia? Quan és?
1: Tu li passes un tio de la Índia, Pedro González.
2: I dic, què coño és Pedro González?
16: No lo conozco.
0: Quan és la Balón d'Oro, la gala?
2: No, no, no.
1: A octubre, diria.
2: Sí, que, per favor.
1: M'importa tres pitos i quatre flautes, la pilota d'Arsenal.
2: Podem trucar a France Football. Podem trucar a France Football. I demanar... No. I demanar...
12: M'he puesto yo en la centralita.
2: I que posin Pedri. Que posin Pedri.
0: Guanyarà el Balón d'Oro, el guanyarà Kylian Mbappé.
12: Balón d'Or, 26 d'octubre. Kylian, què quiere?
1: De fet, Balón el Bruno Alemany ha explicat que des del 1964, quan va guanyar la pilota d'or Denis Lau, no el guanya cap futbolista que no hagi aconseguit un títol, almenys un títol, aquella temporada. El 64 sí que Denis Lau va guanyar la pilota d'or sense guanyar cap títol col·lectiu aquella temporada, però des de llavors tots els que han guanyat la pilota d'or han guanyat algun títol, sigui més o menys important, però algun títol ha de caure. De fet, és un dels requisits.
12: És que,
13: tenint en compte que hi ha tants candidats que han guanyat tant, que guanyi Mbappé no ho entendria. Jo crec que no hi ha un candidat perfecte. Per mi hi ha 7 que perfectament es poden endur la pilota d'or, però els més rodons, tenint en compte títols, ascendència i tot plegat, em semblen Lamine i Harry Kane. Però després... Ara bé, abans de començar el Mundial, per mi el candidat era Kvaratskhelia, que va ser el millor de la Champions de llarg.
0: Fermín, si tinguéssiu a un Mbappé vosaltres a la plantilla que marqués 40 o 50 gols, estaríeu demanant el Balón d'Oro per aquest jugador.
2: Però de què serveix fer 40 gols si guanyes dos Nadal?
0: Però perquè és un trofeu a títol individual, no a títol col·lectiu.
1: Parlant
0: que no sé com explicar-ho.
1: De pilotador i un que ja l'ha guanyat és Rodri. Nil, es va fer viral unes imatges del dia després de Rodri a la banqueta de Mestalla parlant amb Cubarsí, dient que eren molt dolents els jugadors del València. Aquest vídeo el van retirar a petició del Barça de les xarxes socials.
0: Anda.
1: I Rodri ha trucat a José Luis Gallá per demanar perdó per aquestes paraules i avui, després del partit, ho farà públicament?
29: Sí, tal qual com ho has explicat, Rodri, després de veure tot el renou que estava produint per les seves paraules, immediatament el Barça, els representants, els intermediaris li van oferir disculpar-se. Ell va dir que no, que volia fer-ho ell directament. Ha compartit diverses convocatòries de la selecció espanyola amb José Luis Gaya. Li va enviar un missatge, el va trucar per demanar disculpes, per explicar-li la seva versió dels fets, que era un comentari que havia fet en una conversa privada amb Pau Cubarsí. Li va demanar, si us plau, que fes extensible aquest perdó, aquestes disculpes a tota la plantilla del València, que ja ha rebut també el perdó de Rodri. I avui, pel que sabem, Rodri, el que ha de passar, o sigui, el més normal, si no passa res estrany, és que parlarà a zona mixta per demanar disculpes públicament per ridícul. Els comentaris que va dir el València. Per tant, rectificació ridícul. Ràpida i bona de Rodri.
2: És absolutament ridícul. O sigui, la campanya de desprestigi contra Rodri ja ha començat. Per què? Perquè és jugador del Barça. Per això el graven 24 hores. Però al final, és que està dient la veritat.
0: Cristóbal.
2: Quina mentida, dit.
0: Perfecto, pero tiene 31.
2: Oye, no te llamo feo, pero
0: tiene 31 años, es balón de oro, tiene experiencia en el mundo del fútbol para saber que te están grabando, que tienes una cámara, tiene que ser más listo.
2: Pero quina mentida, dit, que son fluxos, es una conversa privada. A qui ha de demanar disculpes és el càmera que grava això, perquè és una conversa privada.
0: Ah, que encima tiene que pedir disculpes el dia després.
2: És una conversa privada entre dos jugadors i està dient una veritat. No, Cristóbal. Qué fluxos que son, si no han pasado.
0: Llevan 25 años si haciendo un programa y todos los futbolistas saben que se les graba. Vale, pues se tapan la boca a todos. Allí cometió un error que, no es el que le pillaron.
2: La
0: ja està.
2: No pots tapar-te la boca, diuen.
13: Però a veure, simplement amb el tema Rodri, jo crec que ell és conscient que la paraula són malíssimos. És la típica conversa que tu fas perquè saps que no transcendirà, però tu saps que si acaba transcendint, algú es pot ofendre per això. És a dir, que jo, Rodri, trobo fantàstic que demani perdó,
2: però
13: que hagi trucat allà.
2: Però per què han filtrat això? O sigui, ha de sortir perquè han filtrat això, però tu poses una càmera a seguir els jugadors del Madrid i el que trauries, bueno, de fet, el propi
0: Vinícius. ¿Por qué metes al Madrid ahora aquí la conversación?
2: Perquè això és, forma
0: el
2: Madrid, part del madridisme
0: sociològic. El Madrid lo que no hace això es pedir que borren un vídeo.
2: És perquè és jugador del Barça. Si fos jugador del Madrid no hi hauria vídeo.
0: Però és que hay vídeos a dia de hoy de este mismo programa de metiéndose la gente con Vinicius, Joaquín riéndose de Vinicius, llamándole malo, y no se borran. En això cambio, este sí que se borra.
2: És habitual.
0: ¿Por qué se borran unos y otros no?
2: Mi pregunta es,
0: ¿por qué se borran unos vídeos y otros no? ¿Tendrá algo que ver que quizás...? Bueno, es que no puedo...
2: El tema es que Rodri...
0: Bueno, pues porque hay una pelea importante interna en la que los medios que tienen los derechos de la Liga no pueden hacer las previas en los partidos, no pueden entrevistar a jugadores del Madrid, y todo influye.
13: Es decir, que tiren más cap al Barça que al Madrid.
29: Comença a sortir la gent, para una mica la pluja, just perquè soni l'himne del Barça, encara amb una imatge bastant pobra. Comença a arribar gent a la grada d'animació. Sona l'himne del Barça al Camp Nou.
13: Ara recordem les alineacions, Bermo, però abans han enviat àudio els oients al 606-32-72-11 amb un repte per a tu. Aviam si pots colar aquestes paraules al gol del Barça.
14: Hola, Bermúdez. Les meves dues paraules són capibara i huesca.
13: Capibara i huesca.
15: Capibara, hòstia, no és fàcil, eh?
13: Capibara i huesca. Per cert, us he dit que faria molta il·lusió escoltar el Luismi. Àudio per a ell.
17: Hòstia, que gran el Luismi, Luismi. Que faci la previsió cantant. Faci unes cançons d'aquelles que feia ell. Mare de Déu, que recordo.
13: És que tenim molts oients d'aquella etapa.
2: Gallina,
13: sí,
2: de piel.
13: Va, ja surten els jugadors al camp. Bermúdez, ara repassem les dades del partit amb el Fermín, però abans, aviam si es xiula o no l'himne de la UEFA quan saltin els futbolistes.
2: I tant.
15: Això és important, eh? És important de veure. Jo crec que sí que es xiularà suficient. Estem encara a la segona estrofa de l'himne, però s'ha de dir que jo crec que ja comença a haver una mica més de color al Camp Nou. La gent estava esperant segurament a la zona dels frasfros.
29: Sí.
15: I ara que ja ha començat a sonar l'himne, estan sortint i...
29: A més, ha parat just ara mateix de ploure. Els futbolistes ja estan al túnel de vestidors, tot preparats. Carles Naval ja mirant-los des de fora. Els nens envoltant l'esfèrica que hi ha al mig del camp amb la lona de la pilota de la Champions per començar-la a moure. Ara sí, comencen a cantar i a saltar els aficionats del Feyenoord. Els petards que s'han deixat anar allà davant del Camp Nou aquí a la gespa, com està passant aquesta temporada. Tot a punt, pendents de que sigui l'hora.
13: Aprofitem per fer les dades del partit amb el Fermín. No t'enrotllis, Nil.
19: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
13: 18 victòries del Barça, les últimes 20 estrenes inaugurals del Barça a la Champions. Recordem que només va perdre a la 24-25 amb el Mónaco, hi ha un empat a la 19-20 i la resta de les últimes 20 són victòries. Recordem que el Barça té un inici platòric de temporada amb 17 gols a favor en 4 partits, 3 porteries a 0, Rafinha 6 gols de 8 rematades a porteria, a veure si segueix amb aquesta puntualitat, i el Barça encadena 3 partits consecutius sense baixar de les 22 rematades, sense baixar de les 17 ocasions, un Barça molt coral, 8 assistents ja diferents i avui partit número 50 de Joan García.
18: Ara sí, tornem cap al Camp Nou, 3 minuts per a 3 quarts de 7, 3 minuts per a que comenci, suposo que la Champions sí seran puntuals, el Barça Feyenoord, Bermunil.
19: Ara sí, que ja està tot llest, els àrbitres encapçalen un i altre equip, enganxats evidentment sempre de la mà d'una criatura. Això ja està a punt, comencen a sentir-se evidentment els primers xiulets, comencen a sortir, per cert, a 2 dies de l'11 de setembre les primeres estelades, i aquí ja estem a punt d'escoltar un himne de la Champions un any més.
29: En el que serà el debut del Barça al Camp Nou en aquesta Champions. Fins ara 21 vegades el Barça s'ha estrenat al Camp Nou a la Champions, 18 victòries, 2 empats i una derrota. Els futbolistes d'ambdós equips que saluden a les famílies. Ara sí, tot a punt perquè mesos després torni a sonar l'himne de la Champions al Camp Nou.
18: Doncs allà que anem! La pluja ha parat just quan havia de parar.
2: Que bé.
18: Perquè pugui sortir tothom, diguéssim, com cargols, com dèiem abans, cap a les seves localitats, i sona l'himne de la Champions.
2: I el Que t'hi jugues, Barça, recordeu, el fem amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan.
18: Per la Champions. Gent que s'incorporarà a la ràdio, recordo que podeu escoltar el Que t'hi jugues, Barça, a SER Catalunya, a la ràdio convencional, la de tota la vida, el transistor, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de l'emissora. Ens podeu veure, a part d'escoltar el YouTube del Que t'hi jugues, a Facebook, a X, i teniu vídeos i contingut extra a TikTok i a Instagram, on ara ja, Alejandra, tanquem la porra amb molts missatges que creuen en la golejada del Barça avui.
16: Totalment, 4-0, 5-0, 6-0, 6-0, 3-0, 6-0, una altra vegada Rafinha, Rafinha i Lamine, els principals.
18: Molt bé, doncs aquí tanquem la porra, qui l'encerti s'emportarà una samarreta de soldats de Hansi Flick, que és a punt de començar el partit al Camp Nou.
16: Diuen que si a part de la samarreta pots afegir una caixa d'estrelles, diu la gent, que t'ho demanen.
18: Això ho negociarà el Cristóbal per als nostres oients.
2: Podem parlar, clar que sí, una caixeta.
16: Va, està guai.
18: Va, Nil, amb què juga el Barça?
29: El Barça que juga avui amb Joan García en porteria, defensa per Koundé, Cubarsí, Christensen i jo, Cancelo, al mig del camp, Rodri, Pedri, Olmo, a dalt, Lamine Adeyemi i Rafinha.
18: I el Feyenoord.
19: I pinta que sortirem una mica més tard, també, perquè aquí estem a... que ja són gairebé 45,
29: sí.
19: I encara no hi som, eh?
29: El Feyenoord. El Feyenoord que jugarà avui amb Ernst en porteria, Red, Sant Just, Watanabe, Mika Mármol en defensa, Valente, Manjut, Jequiel al mig del camp, Hagi Musa, Ferri i Javi López, pendent si finalment juga amb 4 o amb 5 el Feyenoord, quan torna a ploure amb intensitat al Camp Nou.
19: I de quina manera comença a ploure?
18: Molt bé, qui és l'àrbitre?
29: L'àrbitre és Sven Jablowski, l'alemany.
18: Torna a ploure al Camp Nou, això vol dir sí. Que tothom es mullarà perquè encara no està instal·lada la coberta, no?
19: Mare de Déu, la gent corrent cap enrere, però corrent cap enrere, perquè ara mateix està caient la tromba. O sigui, ara mateix està caient una pluja bestial, fins i tot periodistes marxant corrent, fotògrafs marxant corrent, gent marxant cap a la zona de dins. Ja veuràs tu, ja veuràs tu.
2: I tu allà, a primera fila, aguantant, amb el Nil, aguantant allà,
19: Sí. No,
2: al peu del canó.
19: Aguantarem, aguantarem. A l'última.
29: Hi ha un minut de silenci ara abans de l'inici del Camp Nou, en memòria de les víctimes que va haver la tragèdia de Nepal i també a Xina, que respectem el que té jugat massa.

0: S'acaba el minut de silenci. Tot i així, s'ha acabat la música, diguéssim, però l'àrbitre, exacte, ha trigat uns 5 segons més a xiular. Ara ja sí, es distribueixen els jugadors dels dos equips per damunt del terreny de joc. Està caient la de Déu. Està caient una pluja que s'ha esperat just a l'inici del partit per dir, vinga, som-hi tots, i a més ara comença a fer ventet i ens arriba una miqueta, Nil.
1: Una miqueta d'aigua que mai va malament, patiran una mica més els de la fila de baix, en tot cas. Bastant havia passat perquè només un dia el de l'Oviedo havia plogut en dia de partit al Camp Nou. Ja veiem si el Barça fa una miqueta més per avançar la infraestructura de l'estadi, com a mínim pels que treballem.
0: Ja estaria prou bé. Xiula! Ara sí! Sven Jablonski! Així que comença el partit al Camp Nou. La pilota llarga del Feyenoord l'envia al cap de Koundé, el refús. Ja el talla Rafinha. La té Rodri, que juga amb Rafinha. Enrere per Joan Garcia. I ja la té el Barça. El Feyenoord ha tocat la pilota un sol cop, només per servir i per llançar. I ja la té el Barça. De veritat, la que està caient és increïble. Dèiem i Castilla en autopassada. És falta de Jibairo Reid. Serà pilota novament pel Barça. Com ha començat aquest partit, ja no tant per la pilota com es mou, sinó per la de pluja que està caient.
1: El moment que més plou amb diferència en aquest moment. Van Bronckhorst i també Hansi Flick, evidentment, a la banqueta. No surten, la té el Barça.
0: Juga novament Christensen, que ja és a camp contrari. Christensen busca Karim Adeyemi des de la banda esquerra, en Kaira Reid. És Joao Cancelo qui arriba a la línia de fons, busca la centrada, serà servei de cantonada.
1: El primer del partit, el primer pel Barça.
0: Com ha començat això, per tant?
2: No, i visualment també la tromba és important, sí, eh? Aparentment...
3: Sembla boira.
2: Sí, sembla boira.
0: Sembla boira.
4: Ara bé, la gran animació allà, eh? No es mouen, eh?
0: Increïble.
1: Sí, sí, no es mouen.
2: La cortina increïble.
0: Increïble. Pilota que servirà de cantonada al Barça. Baixa un cap, la intentava prolongar, refusa el Feyenoord i el tanto que surten a la contra. La intenta córrer ara mateix Zekiel, que s'incorporava finalment. El Barça ha aconseguit retallar molt bé aquestes distàncies. Aconsegueix recuperar la pilota Rafinha. Rafinha que juga amb la minya mal. És Adeyemi. Adeyemi que se'n volia anar. Deixava la pilota per Pedri. Ha recuperat el Feyenoord. Novament pilota per un Mika Marmol, que l'ha d'enviar on pugui. Perquè és que ara mateix tenir la pilota implica que el més probable és que et patini dels peus.
1: Sí, confirmat. Sí, bona pressió de Adeyemi, que ha recuperat aquesta pilota. L'aplaudia, que ha tret una mica al cap de la banqueta Hansi Flick. La majoria de jugadors del Barça, els suplents i l'estaf tècnic a la banqueta, però hi ha una bona part també d'aquest staff que estan mullant, ara girant-se les famílies, rient, com vulguem dir. Això és el que hi ha.
0: Per cert, el Bruno ens havia dit que segurament seria una defensa de 5, sí, però és de 4, eh?
2: Sí.
0: És de 4. És Javi López està gairebé d'extrem.
1: De fet, ho va dir ahir Fermín, eh? Tant Van Bronckhorst com Mika Marmol, que sabia que jugaria de lateral esquerra. De fet, tots els partits que ha jugat amb el Feyenoord aquesta temporada ho ha fet en aquesta posició.
2: El que passa és que Javi López, en moments de defensar prop de la porteria, segurament es ficarà com un carriler més, però de moment aguanta per davant de Mika.
0: El tanto que se l'endú Rafinha és dins l'àrea. Rafinha retalla, se'n va de dos. Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, perquè si no, Alfredo Martínez escola la nostra antena! Marca el Barça el primer! Rafinha se n'ha anat de dos amb un sol retall! Marca el primer el Barça, minut 3, Barça 1, Feyenoord 0!
5: Que si juga el Barça, com ho celebrem? Estrella! Salut!
1: Ha tardat 3 minuts el Barça a posar-se per davant. Ho fa amb aquest golaç de Rafinha, que continua en estat de gràcia. El primer golejador del Barça a la Champions.
3: aquesta temporada. Rafinha ho celebra amb energia, ha lliscat per la gespa, ha acabat amb la celebració pel seu fill de l'Spiderman i amb un petó a la grada.
2: Segon partit consecutiu en què el Barça marca en la seva primera rematada. Rafinha porta 7 gols de 9 rematades a porteria en aquest inici de curs i primera assistència de Lamine Yamal de la temporada.
6: Gran pressió de Rafinha, que recupera la pilota a la sortida sí, del rival
4: aigua,
6: i marca el primer del Barça.
4: Aigua, sí que...
7: Hòstia,
4: santa. Et morirà aquí, eh?
8: A veure, no és casualitat també a això que acaba de fer la defensa del Feyenoord. Recordem que un jugador ve de les Palmes, que estava a segona divisió, i l'altre estava a l'Oviedo, que va baixar a segona. És a dir, el nivell
4: fora,
8: que
4: fora,
8: és.
4: Fora, fora,
8: de segona a la Champions.
4: Minuts a
8: de segona a la Champions.
4: Els que vau rajar de Rafinha, com jo, repetiu amb mi, no tornarem a rajar de Rafinha.
9: És que a mi la imatge, la imatge quan hi ha un gol.
6: Dins l'àrea guanya la línia de fons, busca la centrada, segon pal, córner.
9: La imatge quan hi ha un gol, una amb el bombo i l'altra superenfadat, és meravellosa.
6: És un altre córner a favor del Barça.
1: Córner, sí, el segon a favor del Barça.
6: Pilota que servirà Lamine Yamal mentre la grada d'animació es torna bastant boja, perquè al final, sota tanta pluja...
1: No tenen res a perdre ja, vull ver-m'ho.
6: És que clar, què has de fer, si no?
1: Sí, no queda
6: un
1: altre.
6: Què has de fer? Servirà Rafinha, s'ha canviat el lloc amb Lamine Yamal. Lamine Yamal és en curt, intentant demanar-la, mentre Rafinha crec que la penjarà directa. Busca el segon pal, el tanto aquí, salta Koundé! Mira, acaba de rebentar un jugador del Feyenoord que ara mateix és a terra. O sigui, ha rebentat el cap d'un jugador del Feyenoord que ara mateix és a terra, el Guri de tirar la pilota fora. De moment, l'àrbitre deixa seguir, però hauries de parar-ho perquè tenim commoció, al final.
8: Sí, sí.
6: S'aixeca el jugador.
1: Diria que és Javi López. És
6: Javi López, eh?
1: Batejat per l'entrevista del Keti Jues, que reincorpora a poc a poc. S'han portat aquest cop al cap en un xut de Jules Koundé. L'àrbitre Jablowski, que li pregunta si està bé. Està bé, li diu que sí. Ok, Javi López, que ja trota cap a la seva posició.
6: La torna al Barça de banda.
10: La de Koundé sí, molt a prop i li impacta directament al cap.
2: A boca de canó, eh? La rematada, la rosca boníssima de Rafinha, i estava sol gairebé al segon pal Koundé.
6: Al tanto que ja la torna a tenir el Barça, la pressió és altíssima, pren Mbappé, pilota que guanya Lamine Yamal, ha de refusar novament Sant Just, el senyor Gerri, eh? Gerri Sant Just, eh? No, és Watanabe. I serà servei de banda pel Barça, juga ja Rodri. Rodri, tocant enrere amb Christensen. Ara mateix és un absolut monòleg del Barça en els primers 6 minuts i mig.
2: També en tromba, el Barça.
8: Per mi hi ha una diferència important entre el Madrid actual i el Barça, que és que el Barça està molt més efectiu de cara a porta, Fermín. O sigui, tu veus el Madrid, les oportunitats que tenia ahir, per exemple, el partit de Champions, i falla moltíssim. El Barça,
2: 7 de 9.
8: Tot el que té, va cap a dins. Sigui el jugador que sigui, Adeyemi, Gordon, Rafinha... Les coses com són. Ara mateix, en efectivitat, el Barça és superior.
10: És que quants partits ha començat el Barça marcant abans del minut 15?
2: Ara t'ho dic. Però el que t'anava a dir és que dels 5 partits...
8: T'han pillat, Por fin t'han pillat!
2: No.
8: I ara hora, després de 2 anys?
2: Dels 5 partits...
1: Jo t'ajudo, Fermín. Jo diria que tots menys el partit d'Elche.
10: Mira que era fàcil, la resposta.
1: Sí, no? No sé, igual m'he equivocat, eh?
2: Ara ho miro.
4: Hi ha nivells i nivells en aquesta casa. Ara mateix ha anat el director de la casa a buscar un paquet de caramels per Sique Rodríguez.
10: Li agraeixo.
9: Oh, que maco.
4: Perquè està patint,
10: És que la veu em veien bé.
9: Sembla que la veu és molt fotuta, eh? Padrino, jo quan la perdo...
1: Que dirigeixi Gonzalo, doncs.
8: Si em poso ja no sortiré mai.
2: Tres partits de 5 marcant abans del primer quart d'hora.
10: Tres de cinc. Quins són?
2: Són el de l'Elx, el de València avui.
10: Sí, aquests 3 el Barça marca abans del minut 15.
2: Exacte.
9: Tots els que he vingut jo.
2: I en
9: 3... Sí, de veritat.
2: I en 3 partits de 5, la primera remata de porteria acaba dins.
10: Això és bèstia, eh? És bèstia.
6: Com apreta Adeyemi, nanos. Com pressiona Adeyemi, que jo crec que ha vist que Gordon li començava a guanyar la partida i ha dit, no, hauré de córrer. La solució és córrer. Ah. Està fotent unes apretades a dalt.
4: Sí, ja ho veiem, ja.
6: Bestials.
1: Afluixa una mica ara la pluja aquí al Camp Nou. De moment encara no surten ni Flick ni Van Bronckhorst, que no ho han fet en cap ocasió. Una de les diferències, Fermín, també respecte a la temporada passada, ens vam cansar de dir que el Barça era un equip que remuntava, però és que li costava molt entrar als partits. Aquesta temporada totalment diferent.
6: Torna a recuperar el Barça, el tanto que hi va la Lamine Yamal, és a la frontal de l'àrea, ha perdut la pilota, li queda un gol! Atura el porter! Atura Ernst! Serveix novament el Feyenoord, però és que el Barça recupera i en 4 passades ja està rematant a porteria. Ha tornat a recuperar Cubarsí, ja juga novament Koundé. Koundé amb Rodri. Avui el Barça ha començat un altre cop amb hiperfocus.
1: Sí, i Imperial Cubarsí, que és l'únic dels quatre de defensa que repeteix respecte al dia de Mestalla. Cinc canvis a l'11 titular: Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi.
9: La gent s'ha tornat boja a les xarxes amb Rafinha, eh? No puto mames Rafinha, qué golazo cabrón, y guárdatela, guárdatela, hermano.
10: M'encanta aquesta frase, eh?
9: Sí, sí. A ver, comença, no puto mames Rafinha, qué puto golazo cabrón, y l'altra que diu, va hombre, va Rafinha, guárdatela, hermano.
4: No puto mames cabrón.
10: És que us dic una cosa, és brasiler, però amb aquest bigotet que porta, sí, sí, sembla el mariachi.
4: Sí, cartel de Cali.
6: Ah, tanto, sí. Compte, novament a Adeyemi, ja juga amb Cancelo, li torna a Adeyemi, intenta anar-se'n, torna enrere amb el portuguès, que juga Jean Pedri al mig del camp, novament ara canviant de banda, buscant Koundé. Koundé té a la dreta la Minya, mal, prova un xut com el dia de la Copa. Xuts de Koundé des de més o menys tres quarts de camp s'han de tenir, s'han d'intentar.
4: Sí, senyor.
2: És que li han deixat marge, eh? Perquè Javi López està més pendent de l'ajuda a Mica Mármol amb la Minya mal i per tant ha tingut aquella finestra oportunitat Koundé per provar-ho.
10: Estem al minut 10 de la primera meitat. Guanya el Barça 1-0, gol de Rafinha.
9: Diu, he anat a la cuina un segon i quan he tornat ja hi ha un gol de Rafinha, un somni de Barça.
4: Torna a la cuina.
10: És així?
9: Torna,
4: ves, ja veuràs.
10: Ai, que bé que ens ho passem amb aquest Barça, Bermú.
6: Novament, és que Rodri, Koundé, fins i tot avui Koundé està bé. És increïble, això.
1: Manu, calma. De moment no ha liat la traca. La retorna a recuperar Rodri, Imperial, segon partit consecutiu.
2: Però heu d'estimar més a Koundé, eh?
4: Sempre.
10: Totalment d'acord. Li tenen una pastilla, quan és un tio amb molt flow, personalitat.
2: Mai es lesiona, sempre disponible.
1: A les passarel·les, el flow. O a les nits.
2: Oh. Ah,
6: no, jo sóc de Koundé, però evidentment hem d'admetre que és una persona que no vindria a ser el paradigma de la concentració.
4: Medicaments.
10: Això és veritat. Això és tenir un director com Déu mana.
4: Un aplaudiment per Joan Alegre. Grande.
10: Ha anat el director, Bermú, tu estàs al camp, no ho pots veure.
4: Sí.
10: Que estava aquí escoltant que tot funcionés correctament, ha vist la veu que tenia, l'ha escoltat i tal. Ha anat a la farmàcia a comprar-me específicament
4: drogues,
10: pastilles i caramels perquè millori la meva veu. Gràcies, senyor director. Gràcies, Joan.
4: És entranyable, això.
8: I s'ha mullat ell per portar-lo, eh? Ara
4: sí.
6: Aquest compte detalls... que recupera novament. La pilota és per Olmo. Olmo la volia deixar per la Minya. Quina llàstima aquesta paret que no ha aconseguit trobar ningú. Pilota pel Feyenoord. Seguim.
2: Haurem... recuperació alta,
4: Haurem de portar... sí que Rodríguez, haurem de portar el director a Manà 75, no? Tinc una cançó per...
10: Home, en tot cas, ens haurem de portar ella a nosaltres.
4: Home, però jo crec que s'ho guanyat, l'hauries de convidar. Jo tinc una cançó que diu així, diu...
10: Ja em diràs què et dec.
4: Manà, jo vull paella. Manà, 75. Manà, Barceloneta. Paella, el Manà 75. Bravo. Més de 19 tipus de paella al Manà 75, amb el mirador de paelles que emociona el nostre Joan Laporta. Les paelles top de la Barceloneta. Manà 75. Sí, que Rodríguez, ho apunto.
10: Bermú, minut 12, guanya el Barça.
6: Intenta jugar al Feyenoord, però és que Cubarsí està imperial, que ja ha recuperat la pilota i el tanto, que intenta Cancelo arrencar la carrera. Ha de deixar la pilota per Olmo. Busca Lamin. El tanto que Lamin, que ja busca la passada entre línies. Se volia colar Cancelo, gairebé com si fos un fals nou. Però la paret no li ha sortit.
1: Hi ha notícia al Camp Nou, torna a aparèixer la gent, el sol lluita per aparèixer una mica, para de ploure, en el moment en el que recupera Pau Cubarsí.
10: M'estàs dient que plou i fa sol?
1: Plou i fa sol, per tant, Bermuda d'Espantina.
8: A mi em dona molta llàstima veure un equip històric com el Feyenoord fer el ridícul com ho està fent ara mateix. Un equip que va guanyar la Copa d'Europa al 70, m'ho ha recordat abans el Quim Molins, abans inclús que les 3 de l'Ajax de Cruyff, imagina't. Un equip històric que està aquí fent, no sé què està fent, però ni intentar jugar al futbol ho està fent.
6: Està jugant la Champions.
8: Això ara mateix et diré més. L'Espanyol avui també guanyaria.
4: Jo respecto...
6: És el que
4: té...
2: Però, Gonzalo, això es diu la llei Bosman, que el 95 ho va canviar tot i els equips de Països Baixos tenen problemes.
8: Però té que haver-hi un mínim de nivell, sisplau. És que això no és normal.
6: El tanto, pilota llarga per Lamin, entrant a l'àrea. El tanto, Lamin, que se'n vol anar. Ai, deixant la pilota enrere per Rafinha. No ha aconseguit llegir la intenció de Lamin. Rafinha intentava una nova rematada. Tocat en un jugador del Feyenoord, però ràpidament Pedri torna a recuperar. Pilota novament per Rodri. Rodri buscant Olmo. Olmo des de la banda dreta trepitja la pilota. Ha de deixar per Koundé. Koundé. Ara ja s'hi planta una defensa gairebé de 5 al Feyenoord. I és que és la defensa de 4, però evidentment amb Javi López fent de doble lateral.
1: Sí, perquè Koundé juga molt alt. Koundé està jugant molt alt i apreta també i vol alliberar a Lamin per fora. Javi López, que no està del tot bé del cop a cap que ha rebut.
6: Pilota de Pedri entre línies, ha vingut a rebre Dani Olmo, la deixa a la banda esquerra per Joao Cancelo. Cancelo a Adeyemi, li torna Cancelo. Cancelo, ara sí, s'anima una mica al Camp Nou perquè ha sortit el sol i ha deixat de ploure, per tant ja no hi ha bruixes que es pentinen.
10: Estem al quart d'hora de la primera meitat, guanya el Barça 1-0 i ara mateix en joc un altre partit d'aquests que agrada mirar al Fermín.
2: Partidàs. Hi ha un Stuttgart 0, Viking 0. El Viking és el campió de Noruega, està debutant a la Champions i de moment 0-0 amb aquest equip de Bundesliga.
10: No, és que avui quan els he preguntat al Bruno i al Fermín per equips així tal, ha dit que estaven molt contents perquè hi havia dos equips de Noruega a la Champions.
8: Home, és que jo també faria com tu. Jo faria com tu, jo avui veria l'Stuttgart.
4: Sí.
8: Jo estaria a casa i veuria l'Stuttgart. No, no, t'ho dic en sèrio.
4: Qui juga allà, el Viking, aquest? Ragnar.
8: L'Uteu és
2: el millor del Viking es diu Trippich.
4: Trippich?
8: L'Uteu és molt bèstia, Fermín. T'ho dic en sèrio. És per analitzar, per analitzar seriament.
2: Però de bé o de malament.
8: No sabria definir-ho.
10: Si vols les dades que ensenyaran ara mateix a la tele del Barça, un Feyenoord 0, són 63% de possessió pel Barça i li triplique els passes al rival, el Barça, en aquest primer quart d'hora de partit.
2: 30 passades al Feyenoord només.
10: Té la pilota el Feyenoord, Bermú.
6: I jugava ja Javi López. La pilota ha acabat a la banda dreta. El tanto que intenta encarar Hadi Musa. Se'n va per dins l'àrea, però va la rematada. La treu Christensen. I ja juga Olmo. Intenta sortir el Barça a la contra. És Koundé, que en té 4 a sobre. Ha de deixar per Lamine Yamal. El tanto que estan apretant molt amunt ara. Sembla que s'hagin canviat els papers. Intenta tocar-la Rodri. No hi arriba Cubarsí tampoc. Demanen fora de joc. Pilota de Javi López. Ha de tocar en Rodri. Pilota per banda. Favorable al Feyenoord.
1: Ara sí que per primera vegada surten Hansi Flick i també Gio Mambronhorst, aplaudeixen. Hansi Flick li demanava intensitat a Lamine després d'aquesta pèrdua a la frontal.
10: Ara havia baixat a buscar-la de lateral, Lamine.
2: Sí. Oh, està pencant. És que el Feyenoord també tindrà moments de pressionar alt i de generar perill. I Haig Musa és molt talentós.
6: Doncs el tanto que hi va Javi López, que la penja directament, la treu Koundé de cap, toca Lamine Yamal, que rep una falta. És, ho és, no, diguéssim?
1: Sí, és falta claríssima de Mica Mármol, que ha aixecat la planxa, la primera que li fa l'exfutbolista de la Masia, Lamine Yamal, que ja deia que seria molt i molt complicat poder-lo frenar. Per cert, sí que, una imatge molt bona, perquè ara mateix han aprofitat aquesta aturada, tant Flick com Marcus Sorg, per dirigir-se a Adeyemi,

0: volien que el que anés per dins, com està passant ara, fos Joao Cancelo. Per tant, Fermín, aquesta modificació tàctica de que Adeyemi doni l'amplitud màxima i Cancelo jugui per dins.
1: Perquè avui hi ha una variant, i és que Cancelo puja molt més que Xavi Espar.
2: Sí, però els dos també els hi agrada, i això ho estem veient aquesta temporada, els hi agrada que el lateral esquerre també pugui anar dins, perquè genera més imprevisibilitat, i per això és necessari que tant Adeyemi com Gordon puguin eixamplar el camp.
0: Però si igual, li han dit, li han remarcat.
3: Si fos un flic i avui fos la final de la Champions, a qui posaria abans, a Cancelo o a Xavi Espar?
2: Cancelo.
4: Jo també, Cancelo.
0: Cancelo.
3: No hi ha més preguntes, llavors.
4: Home, vull dir, és que una, és a dir, Xavi Espar la jugarà, ja la jugarà quan arribi el seu moment. És a dir, una cosa és un jugador que precoçment ha hagut d'acabar jugant 4 partits de Lliga o 5 perquè
5: bé,
4: ha de fer...
3: però ha jugat i ha fet molt bé,
5: un nene.
4: Sí, però conye, Joan Cancelo, és que Joan Cancelo, tio, que és que estem parlant d'una persona que té una pila d'experiència, i precisament això és el que dèiem que li faltava al Barça, el tanto que la té Adeyemi. Juga amb Joan Cancelo des del vèrtex. Cancelo pot provar la centrada, no hi arriba. Refusa la defensa del Feyenoord. Servei de banda pel Barça.
5: Com diria el tio Faja, Cancelo los tiene canos ya.
0: 17-14 i sonen crits de inning de independència al Camp Nou aquesta temporada. Vermus s'han fet sentir en cada partit.
4: Jo és que estic sentint a una persona a un metre cridant com un sonat, eh?
0: Avui tenim un... Avui ja,
4: és molt difícil. Cancelo des del vèrtex.
3: Tu,
4: i va Cancelo des del vèrtex. Busca la pilota per Dani Olmo. Olmo des del vèrtex de l'àrea, des de la frontal. Juga amb Rodri, se li escapa la pilota, intenta sortir corrent el Feyenoord, però molt bé Cubarsí, molt bé Cubarsí, l'aplaudeix el Camp Nou perquè acaba de tapar molt bé la internada de Nacho Ferri, que intentava anar-se'n amb la pilota.
2: Quin nivellàs de Pau Cubarsí, eh? Sempre tan atent, sempre vigilant, sempre concentrat, defensor pessimista.
3: I bon gest de Lamine Yamal demanant el premi a millor jugador jove per ell, al seu Instagram.
2: S'ho mereix.
5: Pel Tete, claro.
4: Què vol dir jugador pessimista?
2: Doncs el típic defensor que tota l'estona està pensant en que se li pot complicar molt la jugada. Per tant, sempre està concentrat en què és el pitjor que pot succeir. Això et fa ser bon defensor.
6: Aviam, qui vol jugar en un estadi de primera divisió?
3: Jo,
6: tu també, no?
3: Sí, jo també.
6: No t'importaria jugar al Camp Nou?
3: Bueno, ja veuríem.
6: O a l'estadi de Cornellà.
3: Allà sí, el millor.
6: Bueno, si voleu fer, si vols complir el teu somni, doncs ho pots fer amb els amics de CaixaBank. @experiencecaixabank i fes un cop d'ull i potser, escolta, fas el teu somni realitat amb CaixaBank.
1: Apunta, Cristóbal. 18 minuts de la primera meitat, guanya el Barça 1-0, gol de Rafinha.
4: Pilota pel Feyenoord, molt bé la pressió del Barça, Lamine Yamal l'ha acabat enviant-la fora i saca per banda esquerra el Feyenoord, més o menys un quart de camp del seu atac. Arriba la pilota a Valente. Valente intenta anar-se'n de Koundé, li tira un túnel molt bé el canvi de banda, fantàstic ara mateix per Ezequiel. Canvi de banda, arriba la pilota Haig Musa. Musa encararà Cancelo, el tanto que són dos que se li volen colar per la banda de Cancelo. És Haig Musa que vol arribar sol, pot ser penal, diu l'àrbitre que no. Era Cubarsí qui havia aparegut al pas de Haig Musa, que se'n anava sol. I clar, ell ha caigut, la gent del Feyenoord demana penal. Molt supon, jo des d'aquí no ho he pogut veure.
0: Ha saltat ara la part de la banqueta del Feyenoord a reclamar penal, la recupera Haig Musa l'àrbitre, que ara mateix fa el gest de que no hi ha absolutament res. Continua el joc al Camp Nou.
3: I molt xupon,
4: juga Cubarsí.
3: Allà tenia que xutar, home. Això és de primer de futbol.
4: Em fa molta gràcia que diguis, és xupon, havia de xutar.
3: Sí, perquè crec que ha anat fins al final i crec que tenia opció de poder marcar abans i ha volgut estirar massa de la jugada.
2: Sí, li ha sobrat un retall. Sí,
1: encara
2: sí.
1: No han ensenyat Gonzalo la repetició.
0: Sí, no l'ha ensenyat. Però, Gonzalo, per si no ho sabies, Haji Musa, com hem explicat el que t'hi jugues, i últimament no estàs una mica dispers, és aquell jugador que es va...
3: Tinc
0: va,
3: més vida bueno, que vosaltres,
0: rebel·lar-se, Nil. Rebel·lar-se per marxar traspassat a Aràbia Saudí. Finalment el van deixar penjat. Ahir la meitat de les preguntes dels periodistes holandesos eren sobre aquest tema i Van Bronckhorst va dir que faria el que creia que era millor per l'equip.
4: Un moment de silenci.
5: És que no em puc concentrar amb l'Alfredo Martínez de fondo.
4: És increïble.
5: Mira.
4: Posa el micro.
5: A veure.
4: Una mica més a prop. A veure.
1: No vol entrar a l'acer.
4: Però clar, cada cop que de veritat hi ha una mica d'apropament del Barça, és bestial.
0: Jo crec que és per la bona relació que tinc amb ell.
5: Dóna-li records a part del Cristóbal.
3: Vaig veure una foto molt bonica teva ahir, Nil, al Camp Nou, amb tots els companys que feu al Barça, eh?
0: Sí, tant.
3: Hi ha bona relació ja, no?
0: Home, i tant.
1: A on la vas veure la foto?
4: Juga Adeyemi al tanto, que se'n vol anar sol, pot provar la rematada, gol!

0: gol. Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi! Qui és Dembélé? Qui és Dembélé? Quantes vegades li han vist fer això a Dembélé, que va venir per fer això? Doncs ara Karim Adeyemi, sense fer cap mena de soroll, curant-se com una capibara, marcant un gol espectacular pel Barça! Crida el Camp Nou, se sent a Barcelona, se sent a Huesca mateix! Marca Adeyemi el 2-0! Barcelona! Us poso l'Alfredo Martínez.
1: I si, amics del Què t'hi jugues, Barça, com ho celebrem? Doncs sempre obrint una Estrella d'Am. Salut, salut, salut, Estrella d'Am, salut!
2: Embogeix el Camp Nou i també Karim Adeyemi, que ara reposa sobre els seus genolls, conscient del golaç que ha fet per estrenar-se aquesta temporada. També a la Champions, és el segon gol que marca. Ho ha celebrat amb molta i molta ràbia Hansi Flick. Es treu la vena a Lamine Yamal. El Barça, que té la primera victòria, ja molt a prop.
3: Tercera rematada porteria del Barça, segon gol. És el segon gol des de fora de l'àrea en el que va de temporada i és el segon gol de Adeyemi.
4: 21 minuts de la primera meitat, marca el Barça el segon golàs de Adeyemi i la celebració és espectacular. És una voltereta cap enrere.
1: Cap enrere.
3: Sí, sí, ho feia Aubameyang, també.
5: És un suplici.
4: No, no, Aubameyang ho fa cap endavant.
1: Sí, sí, aquest ho fa cap endavant.
3: Cap endarrere. És o va fer-hi Martins.
4: Adeyemi és a lo ninja, cap endarrere.
1: No, no, que et desluca d'allà, et trinca.
6: A mi quan em fan aquestes coses penso, i si es fan mal ara, no, no, justament
1: que,
6: ara?
1: Et mates, et mates.
7: Se busca rival serio, per al Barça.
1: Per cert,
7: portem ja 6 jornades i no hi ha manera.
1: Podem posar la cançoneta, no?, de la dona.

0: a punt ha estat de marcar Ezequiel per part del Feyenoord. La pilota li ha quedat morta i és veritat que ha sigut un atac molt llarg del Feyenoord. I m'ha sabut greu, Nil, que no li passen la pilota a Javi López.
1: No li han passat la pilota.
2: Home, normal. I tampoc se la passaria.
0: Hosti, nen, ha sabut greu, perquè realment hi anava Valente com sol, que tens molt clar que has de jugar a la banda esquerra per Javi López, i ha preferit tirar enrere i tornar a començar la jugada. M'ha fet feredat aquesta desconfiança.
1: Em quedo amb la reacció de Hansi Flick a aquesta acció, demanant intensitat als seus futbolistes, i és que el Barça ara mateix travessa per la seva pitjor ratxa de la Copa d'Europa Champions League. 15 partits consecutius rebent gol, com a mínim, des del 2025 a l'abril del 4-0 contra el Dortmund. 15 partits consecutius encaixant, 30 gols, Flick obsessionat amb aquesta porteria 0.
3: És una dada bèstia, perquè això vol dir que tota la temporada passada del Barça a la Champions, sí, que eren 12 partits, a cada partit va rebre almenys un gol. Per tant, avui trencaria aquesta ratxa que diu el Nil de 15 partits a la Champions rebent gol a cada jornada.
1: A veure, Fermín ho ha celebrat amb ràbia, eh? I ha exigit, Flick, després de veure aquesta desconnexió, perquè estem segur que després li podrem preguntar, però és un repte que té ell molt i molt clar, perquè ja ho va comentar diverses ocasions la temporada passada.
4: Quin dia és la final?
5: El dia 5, no?
4: El dia 5, no? Metropolitano,
1: sí.
4: No?
1: Sí. 5 de juny.
6: Per aquí diuen, xicharrazo de Yemi, això s'ha tancat, me'n vaig a fer la migdiada.
0: Sí, la gent ja... Servei de banda perillós a favor del Feyenoord. Al tanto, hi va Mica Mármol, la penjarà directa, aviam si surt Joan García, no hi arriba, però sí que surt Rodri, intenta sortir el Barça a la contra, és Dani Olmo, s'ha de dir que venia d'un servei de banda que havia perdut, per dir-ho d'alguna manera, Jules Koundé, també et diré, més per falta d'ajudes que per culpa del propi Koundé. Al tanto que la pilota ha arribat a Rafinha, el contraatac està anant de nassos, arriba de Yemi dins l'àrea, la perd per Joao Cancelo, el xut fora! Rematada de Joao Cancelo, ha marxat un pèl alta, molt bon contraatac del Barça.
2: La transició ha estat rapidíssima.
3: Sé que el rival defensivament no és massa fort, però també és cert que el Barça és aclaparador. O sigui, és aclaparador des de la continuïtat en els atacs, l'agressivitat, la voracitat per recuperar el, per transitar. O sigui, és per ponderar també el moment del Barça, que és potent.
2: És que en 25 minuts el Barça ha rematat 8 vegades a porteria.
3: 8 vegades i 3 a porteria, sí.
0: Tanto que tenim algú amb pitjor veu que Nil Solà, avui.
2: Remata molt o què?
7: No,
4: quan parli li podeu posar el sí que la cançó aquesta però... del Padrino?
1: Jo crec que els carmels ho han empitjorat.
0: Sí, igual el jefe...
7: No sap què fer ja el jefe, partir-les de sobre. Jo estic preocupat, sí que, per amb aquest inici del Barça d'aquesta temporada. Estic preocupat perquè veig que tot va massa rodat. I no m'agrada. No m'agrada perquè veig un Barça que juga millor que l'any passat, que no necessita un nou i marca més gols, i veig que és un equip que té molt clar el seu objectiu, que és que vol guanyar tot. I em preocupa que veig una diferència de nivell de moment important entre el Barça i la resta de rivals.
4: Meravellós, continua.
7: I no, i t'ho dic en sèrio, eh? Sí, que és veritat que hi ha hagut uns rivals molt inferiors al Barça, perquè això, per tot el carinyo, el meu equip de futbol 7 del dilluns, el meu equip de futbol 7 del dilluns, que estan tots gordos i lletjos, són millors que aquests feienos, però igualment el Barça està demostrant de moment que està a un nivell molt i molt fort, i em preocupa. I per mi, venir aquí a currar, de moment està sent un suplici. Cada dia és el mateix.
3: No,
4: un somni humit.
6: Pobret.
0: Groga per un jugador del Feyenoord.
1: Per Van Hout, per una estirada sobre Dani Olmo, quan l'havia superat, l'agafa per darrere. Ara li demana disculpes, somriure de Dani Olmo, que li diu copet a l'esquena i que no passa res. Gaudeix com feia temps que no ho feia en tardes de Champions al Camp Nou.
0: I ho està fent cantant una pila, tot i així, pel que deia el Gonzalo, i així ja tanco jo per la meva banda el tema. Espera un moment, que va la pilota llarga per Koundé, intenta endur-se-la dintre l'àrea, força el córner. Jo crec que el principal motiu, ja més enllà d'haver fet un bon mercat, perquè evidentment portar Rodri és fer un molt bon mercat, és l'invent de Rafinha de nou.
7: Sí.
0: Mare de Déu, si és que és millor nou que molts d'altres, és que va camí de ser el pilota d'or 2027.
7: A veure, m'ho semblava que la temporada passada el Rafinha tornava al nivell dels seus primers anys al Barça, no aquell nivell superlatiu que va tindre fa dos, però és que aquest Rafinha el veig capacitat per superar qualsevol inversió d'ell.
4: Jo us he dit la veritat, m'encanta aquest programa. O sigui, això és Mastur Barça.
0: El tanto Rafinha, la pilota arriba Olmo, mal
6: no ho havia pillat,
0: Pilota pel Feyenoord.
4: Podeu continuar, si voleu,
7: I fèieu la pregunta de si Julián Álvarez el fitxava al gener o no. Jo crec que no fa falta. A part que no tenim diners.
0: Jo crec que ara mateix el jugador, diguéssim, que ha de fer de Rafinha És a dir, el jugador que ha de fer de Julián, que és Rafinha, coi, ara mateix et diria que urgeix no més tot fitxar un rematador. Els
2: minuts de tota la temporada.
0: No, però bueno, en teoria has fitxat a Gabriel Jesús pels minuts que no pugui jugar ell. Jo vull... I a Dayemi Gordon jo crec que també t'hi poden arribar a jugar
7: nano, minuts. I el nano aquell, el nano aquell que m'he donat l'estiu a mi.
0: Abdelkarim.
1: Hamza.
0: Has copiat Araujo i l'has fotut de davanter. Fantàstic.
3: Per cert, l'altre partit, 2-1, està guanyant l'Stuttgart al Viking en mitja hora de partit, doblet de Demirovic.
2: Llàstima, eh?
7: Estàs content?
6: Estàs content?
3: No, si no guanya el Viking no estaré prou content.
0: Ah? Home, evidentment. L'Stuttgart només valia la pena quan jugava Cacau.
3: I Mario Gómez.
0: Cacau, quina gràcia em feia, quina gràcia em feia que hi hagués un tio que deia Cacau.
3: Era la parella ofensiva, Cacau i Mario Gómez.
2: Cacau meravillau.
0: Meravillada la veu del sí que pobre avui fes bondat.
4: Bueno, i espereu la vostra demà.
0: El tanto que tenim a Christensen fent de pivot i vinga i fent de mig centre i és que de veritat que passen moltes coses que fan, o sigui, que demostren que el Barça està amb la fletxeta cap amunt. El tanto que surt el Feyenoord, intenta jugar Javi López, colona passada que no arribarà a Nacho Ferri, perquè aquí hi ha Cancelo.
7: Mira, una dada curiosa, hi ha molta gent que ja té reservat, inclús pagat, un palco de la nova zona VIP del Barça, que encara no està acabada. I en dies com avui es mullaran igual que qualsevol altra persona, perquè com no s'han acabat els palcos, els foten allà al gol o a qualsevol asiento normal i només tenen preferència a poder anar a l'hotel Hyatt abans i després del partit per poder prendre uns canapés, però després del partit ho estan veient igual que la resta de gent, mullant-se i allà enmig de tothom. És a dir, pagues un palco i de moment no el tens.
6: Pues molt bé, cura d'humildat. Se llama eso.
0: Ah, això, molt bé.
2: Lo groso es que el paguis.
0: Combatent les classes altes.
7: Igualtat, vermo.
6: I tant.
0: Lluita
4: perquè val la pena.
0: Lluita de classe.
4: El pagues i ja arribarà. Un privilegi tenir un allotge al Camp Nou.
0: Si no hi ha. Potser necessito els cascos molt més aïllants. Si hem de fer més partits així, necessito cascos aïllants.
1: El pròxim dia demanarem mullar-nos directament.
0: Jo prefereixo mullar-me, t'ho dic molt en sèrio. Pilota de Rodri, juga enrere amb Christensen, la té el Barça. Christensen la deixa per Rodri, faci vostè el que sàpiga fer. I Rodri toca un parell o tres cops la pilota i juga novament enrere amb Christensen. I una cosa que sí que passa ara és que el trànsit de pilota és rapidíssim. O sigui, quan la té Rodri, posa calma, mira amunt i si no, arrenca 3-4 passades ràpides enrere i vinga a moure la pilota com calgui. Si torna a arribar la pilota Rodri, torna a frenar tranquil·lament. És de veritat, és un ritme de pilota que m'agrada molt perquè obliga els rivals a estar atentíssims. Cada 2x3 la tingui qui la tingui. A sobre, ha recuperat ara... Digues.
3: A sobre, Vermo, el Feyenoord et ve a buscar, et genera espais entre línies i a l'esquena i això el Barça ho pot aprofitar, està a su campà.
0: El tanto que surt Pedri, novament amb Rodri. Rodri que juga amb Rafinha, el tanto que té metres per córrer. Vinga, Rafinha, se'n vol anar. Segueix Rafinha, l'estan perseguint entre dos. Segueix Rafinha, se'n va de tres. Ui, ha tapat Sant Just. Però ha pitat la falta anterior perquè feia estona que estaven intentant empènyer Rafinha entre un parell. El tanto Pedri que serveix, marca. Ha marcat Pedri, però clar, crec que no valia encara.
1: No valia, l'àrbitre li diu ara encara que encara havia de xiular. És una falta de Javi López sobre Rafinha, que la tercera l'ha fet caure, la va buscar Dani Olmo, tenien una conversa amable i distesa Gio Van Bronckhorst i Hansi Flick a l'àrea tècnica.
2: Quina nota li poses a la primera mitja hora d'Olmo, Fermín?
3: Un 7.5. Està agradant entre línies.
0: Lamin, fora! Quina rematada d'aquelles de Lamin que busquen el segon pal! A punt de trobar l'escaire, ha marxat per res, per 10 centímetres de la porteria d'Ernst.
4: Vam poder confirmar si Lamin Yamal és el capità més jove de la història del Barça?
2: Ho és el capità més jove, sí.
4: Un altre rècord pel crac del Barça.
2: De moment encara no ha portat el braçalet.
1: I el Camp Nou sigue, que això que t'agrada tant, a tu i a Lamin li canten ara el Lamin Yamal, Lamin Yamal, per part de la gran animació.
2: No, però això ho has de fer bé. Com li canten a Lamin Yamal, Lamin Yamal?

0: Miquel, molt bé.
1: Això és un càstig, eh? Tindre aquest senyor aquí al costat tota l'estona, 4 hores i mitja. O sigui, ara que està aquí el jefe, demanaré el doble.
2: Va, perquè, 30 minuts. No,
3: primera veritat, guanya el Barça 2-0. Obert-m'ho.
4: Sobre la música que escolta Nil Solà, ja en parlarem avui de com ha arribat a la redacció. Juga Koundé, ha anat molt bé Cubarsí, realment és un bomber apagant tot possible foc, és a dir, a la que veu mitja espurna ja corre amb un mangarot de 15 metres.
0: Amb un mangarot, eh?
3: Pau, sí, pau.
0: Sí, sí. Segur que té un bon mangarot.
4: Sí, per si de cas, aviam, això és privat i personal, no? Vull dir, però sí que és veritat que fem el que puguem, doncs, i si podem apagar focs, doncs els apaguem. Cap problema.
3: Sabeu a qui li deien el trípode?
0: Aquí.
4: Ostres.
3: Aquí. A Vicente del Bosque.
0: Ah, sí, això ho he sentit, sí.
3: El trípode.
1: Jo diré un altre jugador que li deien també el trípode.
3: Aquí.
1: A Leo Messi.
3: Cert? Sí, senyor.
5: Ah, sí?
3: Sí, senyor.
1: Leo Messi, la vida a Leo Messi li ha donat ser el millor jugador del món i a sobre també altres coses.
0: I ara que parlem d'aquest tema...
4: Sí, era veritat.
0: No,
5: però perquè es punxava hormones de creixement, perquè tenia com jo, jo tenia la mateixa enfermedad.
3: Ah, sí?
5: Sí.
4: Creció todo.
5: I també me creció todo, saps? És així.
0: Jo tenia un amic que jugava a bàsquet amb un equip proper, i tenia un company que tenia un trauma, el tio no es dutxava al vestidor.
3: Ja sé qui és el teu amic.
0: Sí, ja saps qui és. Bueno, aquell company seia a la banqueta del vestidor i el tema li fregava al terra. Vale? El tema li fregava al terra.
3: Sí, podies comprar.
0: Sí, la punteta, assegut a la banqueta.
4: Cubarsí parlant de temes que frega del terra, el tanto que arriba a Adeyemi la deixa enrere per Cubarsí. Cubarsí novament amb Rodri, el tanto que és a tres quarts. Pot provar de jugar amb Dani Olmo, ha de jugar novament enrere per Joao Cancelo. L'atac que tant prometia s'ha hagut de frenar i l'ha frenat Rodri, que ha dit que això no podia progressar i per tant ja juga Olmo amb Koundé. Koundé amb Lamine Yamal amb Koundé. Novament Pedri amb Lamine Yamal. Aquí juguen entre tots i vinga, se'n va un i se'n va l'altre i Lamine Yamal intentava un regat. Ha recuperat el Feyenoord, però serà servei de banda favorable a el Barça.
6: Pedri i Rodri, en dos partits jugant junts de titular, ja han esvaït qualsevol mena de dubte que algú pogués tenir sobre si podien fluir i barrejar bé, perquè és un escàndol, s'entenen molt bé.
0: Com lo de Xavi Iniesta. No, que no pueden jugar juntos. Pues toma.
4: Uno contra un de Lamine, el tanto que se'n va de dos. Segueix Lamine, quina paret dins l'àrea. Podria ser penal, diu l'àrbitre que no. Jo he vist una agafada, però no sé si serà suficient. De moment deixa seguir l'àrbitre, intenta jugar el Feyenoord a la sortida, la perduda novament. Està avui hi ha un tio que es diu Nacho Ferri que somiarà amb Pau Cubarsí.
7: I ara l'àrbitre es posa la mà a l'orella, diu que no hi ha absolutament res, protestava Flick i també Lamine, ara parla l'àrbitre en Rafinha, però ja juga al Camp Nou.
8: Se tira, dos gilipolles.
1: Tu calla't.
6: Ara tenim repe.
8: Vete tú a
6: la acción de Lamine.
1: Ayer te silbaron, Ayer te silbaron a ti,
0: ¿Cómo has pasado a Madrid, Quin ridícul,
8: Él silba, pero voy a hacer por 10 yo.
3: No és penal,
6: L'agafen una mica, però res. I Torralde també diu que res.
4: Compte, pilota llarga a la banda dreta. Arriba Hatch Musa. Musa, que se'n vol anar de Cubarsí. De Christensen ho aconsegueix. Quina mà de Joan García! La mare de Déu, quina mà de Joan García! Segueix l'atac del Feyenoord. Arriba a la línia de fons Javi López. Busca la centrada. Toquen Christensen. L'agafa Joan García. Quina aturada de Joan García. Quin miracle, nanos.
7: És una molt bona aturada, Joan, però ja torna a atacar el Barça.
4: El tanto Dani Olmo, que aquest partit s'està trencant un pèl. Minut 36, segueix el 2-0. Pilota de Rafinha, busca Rodri. Rodri a la banda esquerra, és Cancelo dins l'àrea. Cancelo se'n va. Ai, quin retall més maco, Cancelo, el pal! El pal, Joao Cancelo! Servei de porteria. Ha estat a punt de trencar la porteria d'Ernst.
7: Doncs la demanava Rodri al cor de l'àrea, l'envia al pal. Joao Cancelo, que es lamenta, però ara també li canta la grada d'animació. L'ha tingut molt i molt clar el Barça.
3: La rematada del pal és per la part posterior. En un minut emanat de la porteria del Barça, gran aturada de Joan García, com si fos un porter d'handbol, a la del Barça, rematada el pal de Joao Cancelo.
1: Una de les coses que més em crida l'atenció de l'època de Joan García aquí al Barça és que l'Espanyol estava acostumat a que li arribessin molt i era més fàcil poder destacar. Però el Barça potser està 20, 25, 30 minuts sense entrar al joc i quan li arriben, para igual. O sigui, té molt mèrit les coses com són. Es nota que està format a la 21. Es nota que està format a la 21 i que és un tros de porter.
3: Sí, això una, i l'altra que a l'Espanyol no jugava fora de l'àrea, i el Barça sí, i ho fa bé. Per cert, avui compleix 50 partits amb el Barça, Joan García.
1: Mare meva, 50 partits.
4: Compte que rebrà Rafinha. És fora de joc. Res, no he dit res. Seguim.
0: Va, el futur ja amics, ja el futur ja el tenim aquí, perquè cotxes elèctrics sense endolls, això és una vacilada absoluta, i és la gamma e-Power de Nissan. Són cotxes tan xulos que fan cotxes elèctrics, atenció, sense endolls. Passa't per Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan, a Barcelona i a Sant Boi, i sí que te'l deixen provar. Veiem si anem un dia i provem la gamma e-Power, que són espectaculars.
6: Molt guapos.
0: I escolta, sense endolls, si és que... Per què els vols, els endolls?
6: Més fàcil. Vermo.
4: Acaba de recuperar Rafinha una pilota pressionant a la zona de lateral dret del Barça. O sigui, és que ho apreta tot. És gairebé com jugar amb quatre tios al mig amb total llibertat.
2: Sí, però
4: és una passada.
2: Avui, al minut 55, entre Gabriel Jesús i que Rafinha descansi.
4: Sí, això també és important. El tanto que surt el Feyenoord a la contra, demanava falta Pedri, però la pilota arriba novament a Haj Musa, que encara Christensen se'n va. Christensen se'n està anant cada 2x3. Pilota que cau novament a Valente, la pilota banda esquerra. Arriba fins a Javi López. Javi López davant Koundé, trepitja, pot provar la centrada. Javi López està fent un embolic i ja en té dos a sobre. La perduda davant Pedri, recupera Rafinha, pilota pel Barça.
6: Però per posar-li, sí que és simplement una màcula el que estem veient, no pot ser que hi hagi tota l'estona situacions de vida o mort, vida o mort, vida o mort. És a dir, hi ha un moment en què vas 2-0, has de calmar una mica.
9: Clar, és el que reclama sempre Hansi Flick en aquest inici de temporada, el que passa és que és el Barça, és el seu Barça.
6: Sí, però Olmo, per exemple, una pèrdua aquí que l'has d'assegurar.
4: Torna a endur-se l'ara precisament Dani Olmo, que deixa per Lamine Yamal enrere, toca en Pedri que hi posa paciència. M'agrada molt, Pedri. Rodri, a la selecció igual no, però aquí, amb tota la temporada per davant, Pedri i Rodri poden arribar a dominar.
9: Una pregunta,
4: tot mig del camp.
9: Des del desconeixement, però una pregunta. Acabem de dir que no pot ser que el Barça sigui tota l'estona moments de vida o mort, però a la vegada elogiem a Pedri i Rodri, que estan per a que això no passi.
6: Sí, però
9: llavors en què quedem?
6: Perquè al final ells estan a la base de la jugada i quan entreguen la pilota a Olmo, a Rafinha, a Lamin o a Dejemi, és aquí on hi ha la pèrdua. O sigui, ells no la tenen.
4: El tanto, el que acaben de fer Pedri i Lamin Yamal. La pilota arriba a Rafinha, se'n va amb un túnel. No, xiula l'àrbitre, la falta de Sant Just, la refusada a la defensa del Feyenoord. Quina barbaritat. O sigui, Lamin Yamal ha anat exclusivament a fer un túnel. L'ha fet i a sobre Pedri se n'ha anat després del mateix jugador picant la pilota per sobre. Quina bestiesa.
2: Obra d'art de Lamin Yamal, ha reaccionat a aplaudir-lo al Camp Nou. Hansi Flick mirant-lo amb cara de preocupat. Vigila que et farà mal, Lamin.
4: El tanto que ara qui pot fer mal és Adeyemi. Arriba a la línia de fons. Ha de fer la mitja volta, però ha recuperat el Feyenoord. Demana falta Adeyemi. Segueix pressionant el Barça. Intenta treure la Sant Just. Intenta sortir el Hagi, però és que realment el Barça apreta molt bé. I ara és servei de banda pel Feyenoord.
9: La jugada d'ara és un regal per a l'espectador.
0: És el highlight que es farà viral, el que veurem tots al mòbil aquesta nit.
1: Sí, tots, abans de dormir.
0: Clar, home, per somiar i dormir feliç i content.
1: Sí.
0: Te l'enviaré després.
1: No vull ni saber el que faràs mentre ho veus.
0: No vulguis saber. Pantalones a los tobillos.
1: Esteu malalts. Però que bo és la Lamine Yamal,
0: Que bo.
4: Que bo que és, la veritat. Aquí, a veure, espero que això no ho faci amb 0-0, però el tanto pilota d'Olmo no és bona, recupera novament la defensa del Feyenoord. Juga Zekiel amb la Valente, bona pilota per Van Hout, li torna a Valente cobra panta esquerra, ara sí que li ha passat a Javi López, jo crec que alguna cosa s'han dit, pilota de Javi López, juga novament enrere, és Zekiel que canvia la pilota de banda, el control, i arriba amb prou feines i Bayro Reid prova la centrada, ha retallat molt bé, se'n va de Cancelo, però que bé Cancelo, quina potència de joc, Cancelo que ho protegeix, que bé joc Cancelo recuperant aquesta pilota. L'ovaciona al Camp Nou, Nil.
2: L'ovaciona al Camp Nou i també Cubarsí, que li diu sí, està molt bé, però freneu, donem una mica de calma al joc. Ara qui ho fa, evidentment, Rodri.
6: Mira, entre Olmo i Adeyemi porten 16 pilotes perdudes a la primera meitat. Entre els dos només 16, és una barbaritat.
4: No està mal. Doncs el tanto que hi torna a Adeyemi. Avui realment està fent un molt bon partit, I et diria que, per mi, millora el que era Rashford la temporada passada. Almenys el poc que he vist.
2: Rashford, el primer partit del Son que va jugar a Champions, va marcar un doblet al camp del Newcastle.
4: Sí, però de moment hi en porta un i veig sobradesa. És a dir, veig un punt fins i tot de potència i és més.
2: Jo estic
4: possiblement al cap li veig bastantes més coses.
2: Jo estic en Fermín, massa pèrdues.
4: Pilota novament de Pedri, demana falta, però la veritat és que la defensa del Feyenoord apreta molt bé, molt bé la Mina, ara també recuperant la pilota davant Javi López. Juga el Barça, juga Koundé.
1: Sí, perquè amb aquestes pèrdues, perdona, Bermú, a la que agafis un equip de nivell, no el València o el Feyenoord actual, patiràs, eh? I més en Europa. O sigui, ara t'agafa un equip d'un PSG de turno o qui sigui, i allà les veuràs jodides, que es diu. Llavors jo crec que el Barça té que millorar aquest tema, perquè la temporada és molt llarga, evidentment ara ha començat molt bé, però venen rivals més difícils, també hi haurà més lesions, hi haurà ausències, hi haurà coses. Llavors, endavant, tots sabem que sou molt bons, però darrere sou un coladero moltes vegades.
6: I així tot l'any no estaràs, eh? Vull dir que hi haurà un moment que és lògic que baixaràs energèticament, o sigui que no podràs tenir aquest vigor. És impossible estar així sempre.
4: Sí, sí, però aviam, també...
6: Ara aprofitar-ho.
4: Les pèrdues, l'altra cosa és on són aquestes pèrdues, és a dir, el Toto, quin regal per Dani Olmo, la rematada, toca un jugador i arriba a les mans d'Ernst.
2: I m'estic fixant en una cosa, Fermín, que és que quan el Barça perd la pilota o la té el Feyenoord en defensa, tothom espera a l'esprint inicial de Rafinha. És Rafinha el que en tot moment fa gest, fa la primera passa i allà ataca tothom, líder total.
9: És el Braveheart culer.
6: És el que activa l'engranatge de pressió, sempre és el nou, i ara és Rafinha.
2: Sí, sí.
4: Que bé, ara Koundé davant Mica Mármol, demana falta Mica Mármol, però no la xiula l'àrbitre, així que pilota pel Barça, juga Pedri. Pedri ja es juga amb curt amb Lamine Yamal, intenta desmarcar-se Rafinha, però Lamine li diu, espera, home, tranquil, no tiraré d'aquelles passades que a vegades intento tirar amb l'exterior, no ho pateixis. Retrocedeix novament el Barça, és Cubarsí que juga amb Rodri. Rodri en curt, busca Lamine Yamal des de la banda dreta, se'n vol anar de dos, per què no? Trepitja la pilota i se'n va de moment de Javi López. Ha de jugar enrere amb Koundé, li torna a Lamine Yamal. Hi ha un punt ara d'armistici. Jo crec que ja volen arribar al descans tots dos aquests.
2: Sí, perquè el quart àrbitre estava pendent. Ara veurem la pantalla del quart àrbitre. S'afegirà un minut al Camp Nou.
4: I juga de Yemi, és amb Pedri. Pedri, quins reversos, mare de Déu. Quina passada per Dani Olmo. Ai, ja està, la pilota d'Olmo per Lamine Yamal. Lamine Yamal davant dos. Trepitja la pilota al dins l'àrea com si fos street football. Però bueno, nano, quina sang freda. Era fora de joc de Lamine Yamal, quan la pilota l'ha refusat la defensa del Feyenoord, ha aixecat la bandera al col·legiat.
5: Per aquí diuen, no hi ha forma que Lamine no s'emporti el Balón d'Or, quin nivell més brutal.
0: És un prodigi del futbol, Lamine Yamal.
4: Sí, ara mateix, diguéssim, qui creieu que se l'endurà? No qui voleu, qui creieu?
6: Jo crec que Lamine Yamal, la veritat.
1: Jo crec que és favorit Lamine Yamal.
6: Ve de top 2, eh? Recordem. Sí,
4: no, mira, amb la pilota d'or. Lamine Yamal se'n vol anar. Ui, que bé, ha parascut a terra Mica Mármol. Juga novament al Feyenoord. Se'n vol anar Valente. Ha recuperat la pilota Dani Olmo. Diu l'àrbitre que és en falta, però crec que no hi haurà temps ni per servir-la. Exactament. Ara mateix xiula Sven Jablonski. Al descans ens anem amb Barça 2, Feyenoord 0.
2: Van Bronckhorst i Hansi Flick, els dos més ràpids anar als vestidors. Marxa Koundé parlant amb Pedri, també Christensen amb Cubarsí, Joan Garcia que mira a la seva família, i Rafinha i Adeyemi tranquil·lament confessant-se, parlant, debatent. Dos dels futbolistes que han marcat avui pel Barça.
9: 7:33, escolteu el que t'hi jugues Barça, a SER Catalunya, mitja part, guanya el Barça 2-0 al Feyenoord, gols de Rafinha i Adeyemi.
0: I ho fem amb el patrocini de CaixaBank Estrella d'Am i Quadi Jansà, concessionari oficial Nissan.
9: Què diuen els oients, Alejandra?
5: Doncs estaven dient això, que pilota d'or per Lamine, sí o sí. També es queixen molt de que Rafinha no estigui en el top 30 aquest, amb el partit que està fent.
9: Sí, és veritat, és una manera de reivindicar-se.
1: És que és de la temporada passada, això, eh? I la temporada passada Rafinha no va estar
9: però entre els 30 millors podria ser-hi, eh?
0: Pots trucar a France Football, al programa, que tenim els contactes, i jo t'envio una nota de veu com si fos un oient, i els hi dic de tot.
9: Escolta, si vols et dono el telèfon.
0: No, si el tinc.
9: Doncs truca directament, aviam si et bloqueja com ses Fàbregas.
0: No, va ser Xavi Hernández el que em va bloquejar.
9: També?
0: No, Cés no.
9: Cés sí, també.
0: No, Cés m'atén.
9: Sí,
4: és que sí, i tant.
9: Xavi no, eh?
0: Xavi, em vas bloquejar, o sigui... Al principi sí, em sorties com llegit.
4: És que escrius tan, macho, que... Bueno,
0: no, Maqui.
4: És molt pesat, és molt pesat.
0: Mira, l'evolució va ser la següent. Em contestaves. Després em vaig deixar de contestar i em deixaves en doble check.
1: Eso duele, ah, eh?
4: Doble check, eso duele. Azul.
0: Azul.
1: Eso es lo peor que hay.
0: Llegit. I després ja em vas bloquejar directament, ja no arribaven els missatges.
1: I per què?
9: Maki, per què li vas fer això, Cristóbal?
10: Bueno, perquè un missatge al dia, pues, home, tampoc és plan, no? Vull dir, Titan. Jo vaig agafar, vaig anar després avall i vaig dir, pues, bloquear Titan. Ja està.
1: Bloquear Titan. Por favor, yo desde aquí, que la gente no deje en visto a nadie. Es de las peores cosas que hay en el mundo.
9: Per què ho dius en castellà?
5: Se llama ghosting.
1: Perdona, no, es fa... no, jo vull que la gent sigui feliç.
9: És ghosting.
1: És millor no llegir-ho que llegir-ho i deixar-ho així.
9: Fem pausa i analitzem aquesta primera meitat que acaba en victòria del Barça. El Fermín li posarà els números als primers 45 minuts.
11: Què t'hi jugues?
12: Barça!
11: Amb Siki Rodríguez.
13: Entesos de papers?
14: Un glob de vi.
15: Un glob de cervesa.
16: Un glob entre amics.
17: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
18: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
19: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
22: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
23: Ei, com va? Com et dius?
24: Tenim un nom que el sap tothom.
23: Però d'on surts tu?
24: Tant se val d'on venim, si del sud.
23: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
24: Ara estem d'acord, estem d'acord.
23: Sí, i una estrella ens agermana.
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
26: M'expliques un conte, papa?
27: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
28: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Un glob de vi.
15: Un glob de cervesa.
16: Un glob entre amics.
17: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
21: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
22: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
6: Ei, perdona, una estrella.
24: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
24: Una estrella.
6: Què, un crit valent?
24: Vinga, tots units fent força.
12: Una estrella!
24: De seguida.
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
26: M'expliques un conte, papa?
27: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
28: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: Esports i bogeria a CET Catalunya. Què t'hi jugues?
12: Barça!
11: Amb Siki Rodríguez.
6: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
4: Doncs sí, narraré jo.
6: Flipant, o sigui, clar.
4: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
13: Hay que valorar lo que tienes.
11: Què t'hi jugues?
12: Barça!
11: Amb Siki Rodríguez.
13: Entesos de papers?
29: Si el blaugrana et posa molt calent, si els dies de partit són els millors de la setmana, si una derrota del Barça et treu la gana i la son, aquest és el teu programa.
9: Set, 40, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya, mitja part del Barça 2, Feyenoord 0. Com estem a l'altre partit que es juga a aquesta hora? Mira, 2-1 encara.
6: Partit l'havíem deixat amb 2-1 i ha acabat la primera meitat amb 3-1. 3-1 ha fet un altre més a l'Stuttgart, hàtric de Demirovic.
9: Per cert, al Bermúdez, una oient li havia llançat el repte de colar capibara i Huesca a un dels gols del Barça. Al 606-32-72-11 podeu enviar els vostres reptes. 606-32-72-11, el repte d'avui era capibara i Huesca, atents a un dels gols.
0: Doncs ara Karim Adeyemi, sense fer cap mena de soroll, curant-se com una capibara, marcant un gol espectacular pel Barça. Crida el Camp Nou, se sent a Barcelona, se sent a Huesca mateix. Marca Adeyemi el 2-0.
9: Vermo, una pregunta, tio. Una pregunta, tio.
1: Brutal.
9: Com ho fas? Perquè no t'ho pots preparar, això.
2: Ets un crac.
9: Perquè no saps qui marcarà, no saps com serà el gol.
4: No, però vaig pensant més o menys allò, situacions en les que puc dir-ho, maneres com pot entrar aquesta paraula, i, per exemple, l'1-0 no ho he colat perquè no ho he vist clar.
1: No, no,
4: però,
1: ha sigut
4: en canvi,
1: molt bo.
4: En el...
1: Jo tenia una proposta, però és tan difícil gent... que no sé si dir-ho, eh?
3: Quina? No, però hi ha gent que té la ment privilegiada, no hem d'intentar entendre-ho.
1: Jo anava a dir, a veure si pot colar, atenció, i sabeu per què ho dic, Dominatrix.
3: Dominatrix,
9: I una altra, han de ser dos.
1: Ah, uf, uf, no ho sé.
4: Jo ho faré, però...
1: Vinga, vale, Dominatrix
9: i Gonzalo, el proper gol. Dominatrix i Gonzalo, per cert, Gonzalo. Perdona, Bermú, titular Julián Álvarez.
5: Julián Álvarez, titular avui a Anfield amb l'Atlético Madrid. Torna a la titularitat després de tot el que ha passat aquest estiu amb el Barça. Julián Álvarez, titular
9: Anfield,
5: aquesta nit.
9: Anfield, Liverpool, Atlético, titular Julián Álvarez. Fermín, és notícia.
6: Em crida l'atenció. Pensava que faria Kangin Lee i Baena.
7: Hola.
9: És el tio Faja?
7: Sí.
5: Hola.
7: Tio Faja, t'estàs mullant o no?
5: Hola. Hola.
7: Què passa? Com estàs?
9: Aquest s'ha anat cap a casa. Pues,
5: aquí estic. Chop.
7: Chop, chop. Chop, chop.
5: Però, oye...
7: Galen i content, no?
5: Chop de què? ¿Estáis viendo lo mismo que yo?
9: Sí, sí. ¿El qué?
7: Sí, sí. Vapero,
9: defínelo,
5: ¿estáis visualizando el hambre que tienen mis gladiadores?
7: Sí, miran billets a Madrid el 5 de juny.
5: ¿Estáis visualizando las ayudas que se dan uno a otro cuando uno pierde el balón?
7: Oh, sigue.
5: Es que es otro deporte.
9: Entonces,
5: es que practicamos...
9: Sí, sí,
5: practicamos otro deporte. No me cansaré de decir que
8: nosotros... ¿Y tú estás viendo al rival? ¿Estás viendo al rival que tenéis delante?
5: Oye, muchacho, que estoy parando yo la llamada. ¿Estás viendo al rival? Oye, hombre, cállate la boca ya, hombre.
8: Ponte a ver al rival.
5: Cállate la boca.
8: Ponte a ver primero al rival.
7: Está rajando
5: cállate
7: todo el día,
5: la boca, maleducado, que me han llamado para saber de mí, hombre.
8: Sí, sí, a ti no te llama nadie, has llamado tú.
5: Pues a lo que íbamos, jugamos a otro deporte. Lo nuestro se llama fútbol y lo que juegan a 600 kilómetros es una cosa que se llama intentar meter goles. No tenemos nada que ver, por favor, que dejen de compararnos.
8: ¿Te has quedado a gusto ya? ¿Te has quedado a gusto, amigo?
6: Sí, sí, no, es que sientas cátedra. Es así, es así.
5: Bueno, es que es lo que estoy viviendo.
7: No, tío Faja, ahí va España al Twitter, arroba tío Faja, oficial, ¿no? Arroba tío Faja. Ahí va penjar una enquesta del que deia la gent a la sortida del Madrid. Sí, com rajava la gent.
9: Sí, rajava molt del joc de Madrid.
7: Aquesta és la realitat de la capital de
9: Madrid. A 11 amb el Xavi Valls van també publicar una enquesta que era tremenda de com rajaven del joc del Madrid. Tio Faja, hablamos después del partido. Anem a les dades dels primers 45 minuts d'aquest Barça 2, Feyenoord 0.
11: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
6: Tenim una primera meitat en què el Barça ha rematat 12 vegades 4 a porteria. Sembla habitual el fet de que el Barça no baixi per meitat de les 10-12 rematades, però té molt mèrit, és una barbaritat.
9: En portem en 5 partits de temporada 80 rematades a porteries, que és una barbaritat, no només els gols que fa el Barça, sinó les ocasions que genera.
6: Sí, sí, és increïble la capacitat que està tenint el Barça d'acabar jugades, perquè contra el València van ser 25 rematades, contra el Rayo 26, contra l'Atlètic Club 22, és a dir, no baixa de 22 rematades per partit. Ara mateix en porta 12, 4 a porteria, més la fusta de Cancelo, 3 rematades al Feyenoord, una a porteria, que és la que ha resolt molt bé Joan García a Haig Musa, ocasions al Barça 8, al Feyenoord 2, clares, una al Barça, una al Feyenoord, el màxim creador d'ocasions del Barça és Rafinha amb un total de 3, 400 passades bones del Barça a la primera meitat i només n'ha fallat 28, 118 al Feyenoord, diferència gran, però és cert que una cosa és la passada errònia, que és cert que el Barça en té poques, i una altra cosa són les pèrdues i el volum de pèrdues, que és una mica més grandet, sobretot perquè hi ha jugadors com Cancelo, 10 pèrdues, Adeyemi, 8 pèrdues, Olmo, 8 pèrdues. Entre els 3, 26 pèrdues, que en un partit que és plàcid, és una dada que s'hauria de, a poc, minimitzar, perquè generes una sensació d'anada i tornada que crec que al Barça no li convé.
2: El que passa és que, clar, quan jugues de davanter has d'arriscar, i si arrisques perds pilotes, no?
6: Però has de seleccionar segurament millor, ja, perquè és que hi ha moments en què veus a Pau Cubarsí en emergència corrent cap enrere, sortint a bandes, que dius, ostres, però li estem generant un merder a la defensa que segurament no cal.
10: Adeyemi i segueix sense donar la impressió tan bona que dona Gordon, però encara així és el jugador que ha debutat a Lliga de Champions amb gol al Camp Nou.
6: Sí, és veritat.
10: I des de Villa el 2010 que no passava això.
7: Molt bé, bona estadística.
6: I el contrast amb tanta pèrdua de Cancelo, Adeyemi i Olmo és justament Rodri, Pedri, 114 accions entre els dos i només han perdut 6 pilotes. Clar, ells marquen una mica el camí, ells ho asseguren tot, tenen la calma, però després ja s'ha de seleccionar millor.
2: Ara, la clau és, des del punt de vista de l'aficionat i com connecta aquest equip amb la grada, el que ha explicat el tio Faja, Bermún i vosaltres que esteu al camp, la sensació aquesta de com corren tots els jugadors.
3: No, és que és, a mi em sembla...
4: És una barbaritat.
3: Sí, és una barbaritat. De Rafinha, però és que no només és Rafinha, és que les activacions que fa la Mini Yamal, els retons que fa Adeyemi, que són futbolistes que no estan acostumats a això, la sensació que et dona, i veus a la gent, i la cara, les cares són d'il·lusió i de creure-s'ho.
4: Hi ha il·lusió. Jo crec que aquest any es creuen realment la Champions, i això es nota molt. I això és molt important, perquè al veure que s'ho creuen, sobretot, jo crec que Rafinha, de nou, és una passada, perquè ell és qui comença la pressió, i per tant, si el segon no hi va com Rafinha, vamos, és que segurament l'endemà no juga.
3: Sí, jo recordo que és una cosa que vam explicar amb Sigel, que t'hi jugues el mes de maig, el canvi aquest de dinamisme que volia fer Hansi Flick en l'atac, i avui és l'exemple claríssim, és a dir, amb Rafinha, amb Adeyemi, és que de la manera que apreta Rafinha, si Olmo el segueix, hi haurà Fermín. Si no apreta Fermín, hi haurà Gavi, i això també és una cosa que guanya Hansi Flick aquesta temporada. Per cert, Gonçalo Borges del Feyenoord s'ha escalfat amb bastanta intensitat, ara surten a tocar pilota varis dels futbolistes del Barça, però
7: Terminator?
3: No sembla que hi hagi cap canvi.
7: Està Terminator?
4: És un d'ells.
2: Està pilotitzant amb Xavi Espart.
4: Però jo, per exemple, recordo l'any passat, hi havia moments en què, clar, jugaves a dalt amb Ferran, amb Rashford i Lamine Yamal.
3: O Rooney.
4: I hi havia moments en què, per exemple, el primer mitja punta era Dani Olmo. I veies que n'hi havia dos dels tres de dalt que no acabaven de pressionar del tot. I veies que després ja Dani Olmo es contagiava. I veies que Pedri es contagiava. I és com, aquest any és impossible no contagiar-se, del contrari, d'apretar, de mossegar. Vamos, és que Rafinha és el primer, però és que després a darrere tens o Gordon o Adeyemi, i la Lamine Yamal és que hi va per inèrcia. És bàrbaro, és increïble, és de veritat, estic molt il·lusionat, sobretot veient les ganes que té aquest equip.
2: Ha parat ja de ploure definitivament al Camp Nou?
4: Sembla que sí.
3: Sí, ha parat, ja des del minut 30-35.
2: I quina és l'assistència oficial al partit?
3: 45.838. És la més baixa d'aquesta temporada dels partits que hi ha hagut, però evidentment condicionat pel tema de la pluja i també l'horari.
2: Quants aficionats del Feyenoord?
3: 2.900.
2: S'estan comportant? Ho dic perquè són alguns una mica xungos, eh?
3: Almenys des de...
4: No tenim reportes oficials.
3: No tenim constància que hi hagin hagut ampolles ni res d'això. Que animen, sí, però es comporten.
2: Per cert, a la llotja, que han passat la llista d'autoritats, hi ha molts cantants, no?
7: Qui hi ha? A veure, faig guais.
2: Nil?
3: Anem a veure cantants.
7: A veure.
4: Mira, Jesús Maria Angoy és un d'ells.
7: Hombre!
3: Molt jugador del... Molt jugador del Barça. Jay Weller, un dels cantants que a Gonzalo li agrada molt.
10: Boníssim.
2: Jo no sé ni qui és.
3: Famira Zambrano. Jay Weller és un dels millors cantants de reggaeton. Gonzalo, podries cantar alguna cosa?
2: Aviam, Víctor, una cançó de Jay Weller.
7: Hombre, cantate algo.
10: Jo tot el que tenia que cantar ho vaig cantar al sopar de fi de curs d'aquí de Cadena C.
7: Canta algo, no?
10: Ja no tinc res més a cantar. Ja vaig fer tot el que tenia que fer.
3: Voleria, voleria!
4: Hi ha dos cantants i un d'ells és aquest, i l'altre és Zamira Zambrano.
2: Com? És una cantant.
3: És una cantant.
10: I vamos, que tal? Però,

0: Sí, aquest tio Shai Wheeler i està a la llotja del Camp Nou avui.
1: Molt bé. Sí, espectacular. Gonzalo, som, quin dia som avui, dimecres? Deu ser que hi ha alguna cosa preparada per Shai Wheeler avui, averigua-ho.
2: Bueno, sí. Suposo que anirà a la Breix, que és una festa molt famosa, que van molts artistes. A la Breix. La Breix, la Breix és una festa argentina que es va posar la moda al Covid.
0: És itinerant, és una festa itinerant.
2: I que cada dia està un lloc diferent del món, i a Barcelona es fan els dimecres, i és famosa perquè molts artistes van de festa i surten a cantar una o dues cançons.
0: Doncs ara surten els jugadors del Feyenoord mentre els del Barça ja s'han abraçat, diguéssim, han fet el corrillo.
1: Sí.
0: Tots junts dins del camp, fa estona que hi són. Just ara salten els jugadors del Feyenoord, que l'àrbitre els ha dit: nens, una mica més i xiulo l'inici de la segona part sense vosaltres.
3: Han canviat de roba, finalment. Jo crec.
1: Sí, hi haurà un canvi, hi haurà un canvi a la Feyenoord, entrarà amb el dorsal 28 Osama Targaline i marxarà amb el dorsal 16 l'espanyol Javi López.
3: I la segona part, el que té jugues Barça, amb el patrocini de CaixaBank Estrella Damm i Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan.
0: Targaline, és nom de
3: medicament.
4: Del que m'estic fotent jo ara.
0: Sí, efectivament, sí, s'està prenent un Targaline ara el pobre Sique.
2: Bueno, pobre. Tu que ets pobre.
0: Aviam, pel que fa a la veu, no pel que fa a la mateixa la veu, sí, és pobre de veu.
2: Això sí, és pobre.
0: Pilota que ja té Rodri, ha servit Rafinha, comencem la segona part.
5: Per qui diuen que veuen un altre 5, eh?
4: Sí. 5-0.
5: Les xarxes estan molt motivades sempre.
2: Està molt crescuda les xarxes del Barça?
5: Molt, perquè a més el que notes passa és molta... que a la porra, per exemple, que només de dos gols hi ha molt poqueta gent, la majoria és 4, 5, 6,
4: llavors
5: difícil.
4: Vinga, comença la segona meitat, Bermú.
0: Ha entrat gairebé per fotre's de segon lateral, eh? Vull dir que farà una mica el mateix que Javi López, potser una mica menys, perquè, clar, la Javi López és lateral d'entrada, però, vaja, que jugador per jugador.
1: I, per cert, una dada que segur que li agradarà a Gonzalo, és la tercera temporada que Van Bronckhorst és entrenador d'un equip a Champions.
3: Ojo,
1: la 17-18 ho va ser amb el Feyenoord. 6 partits perduts, una victòria i 5 derrotes. 6 partits, una victòria i 5 derrotes. I amb els Rangers, 6 partits, 6 derrotes. És a dir,
2: Javi...
1: ha jugat 12 partits a Champions, 11 derrotes, una victòria.
2: I Javi López canviat, com he dit jo al principi, que no tenia nivell per jugar aquest partit.
1: Has parlat de Mica Mármol, no, de Javi López.
0: Jo crec que ja no està en un tema de nivell, Gonzalo. Jo crec que és que se l'ha menjat el Barça, directament. I hi ha hagut un parell de moments en què jugadors que segurament són tòtems aquí al Feyenoord han demostrat que no li volien passar la pilota. I, clar, jo crec que Van Bronckhorst, en comptes de dir, val, doncs segueixo confiant i li passeu la pilota, o punt, ha dit, vale, doncs avui potser que no ens la juguem. I crec que el Feyenoord sortirà a la segona part amb més ganes de pressionar amunt, com ja està fent, i de tenir la pilota, eh?
1: Però és perdre, ja.
6: És canvi una mica més ofensiu, eh? Perquè crec que amb l'entrada de Targaline, Valente ha passat a banda esquerra, que és un mitja punta, i al final tens un jugador més d'atac, un perfil més ofensiu que no pas Javi López.
0: Juga Haj Moussa. Intenta jugar al mig, però no se'n surt. Intenta recuperar Adeyemi. Sí que és veritat que Adeyemi perd bastantes pilotes, però crec que, clar, no és en zona compromesa. Jo crec que se la juga molt, però en llocs on te les pots jugar, sí, per dir-ho
2: d'alguna
0: manera.
2: Aquesta pèrdua és fàcil, eh? O sigui, no era per perdre-la, aquesta.
0: No, evidentment. Vull dir, no em sembla el millor jugador de la història, Karim Adeyemi, però crec que avui m'agrada bastant.
2: Millor que Rashford?
4: Per mi, sí.
0: Per mi, en per mi, sí. Aspectes generals, home, sí.
1: A mi m'ho ha de demostrar.
0: És a dir, Rashford és un tio que té moltíssima tècnica, moltíssima tècnica i tot el que tu vulguis, però per jugar en un equip de Hansi Flick, amb el que requereix això, a nivell d'intensitat mental i física, no la compleix. En canvi, Karim Adeyemi sí que entrena el perfil.
1: Doncs precisament,
0: a mi em sembla millor.
3: El Fermín i jo ens miràvem.
1: Per el tema físic, Hansi Flick comença a moure, banqueta, aplaudiments al Camp Nou perquè comencen a moure Gabriel Jesús, Gordon, Marc Bernal, a Fermín, que li estan fent unes fregues als isquiotibials. De moment, els quatre futbolistes del Barça que surten a escalfar, de moment continuaria sense escalfar ni tenir minuts Alejandro Valde, l'únic futbolista de la primera plantilla.
0: Toca la pilota al Barça, apreta al Feyenoord, però bona paret ara de Koundé amb Rodri per sortir-se'n d'aquesta pressió.
1: Escalfa Valde.
0: Juga amb Rafinha, que canvia de banda.
2: Bravo.
0: Escalfa Valde.
4: Jo vull que surti Valde.
3: Sí, el dia que plou, no?
0: Jo crec que Valde, et diré, acabarà sent un jugador important, et diré, a partir de mes de febrer, amb bastants minuts.
4: Sí, saps què passa? Que tot el que està fent Hansi Flick no serà en Valde.
0: Aquí està el tema. Aquí està el tema. Juga Christensen, ho fa en curt amb Pedri, quina passada entre línies per Adeyemi. Vinga, Adeyemi, se'n va d'un, la rematada, fora! I intentava calcar el gol del 2-0 Karim Adeyemi, però ara la rematada amb la dreta li ha marxat fora.
1: Jo estic preocupat avui perquè estem al minut 48 de partit i encara no he descobert quin és el jugador preferit de Bermú de l'equip rival, que normalment sempre al minut 5 o 10 ja tens un...
0: M'està agradant Zekiel, vale. M'està agradant bastant Zekiel.
7: Sí, bon jugador.
1: Pròximes 3 partides, pròximes 3 pilotes de Zekiel perdudes.
0: Tot i que em fa molta gràcia Van Hout, perquè em recorda sí. Milhouse, el dels Simpsons.
6: Hombre,
0: el
6: Milhouse. Van
0: Houten. I tant. Compta la Minya amb el pilot a dins l'àrea, intenta tirar un barret a Mica Mármol, se'n va la Minya amb el... Se'n vol anar de dos, però la treu finalment. Watanabe intenta sortir el Feyenoord. La pressió del Barça és bestial, però tot i així aconsegueix sortir-se en la defensa del Feyenoord i ja juga precisament Zekiel.
4: A mi m'agrada Watanabe. I...
0: Watanabe,
4: és bon central, perquè és
1: el nou.
0: Sí, sí, a mi la parella de centrals, t'he de dir, Watanabe Sant Just, no m'està desagradant, eh?
6: No, estan una mica venuts, però els centrals no estan malament.
0: Toca Cancelo. Cancelo intenta desdoblar ara Karim Adeyemi, no s'han entès massa bé, a tempos no s'han sortit massa bé, però és igualment, ha arribat la pilota per Karim Adeyemi, busca la centrada, segon pal i arriba la Minya Mal i té una xilena, no ha aconseguit sortir-se'n massa, era més per la foto que per altra cosa. Intenta sortir a la contra el Feyenoord, però qui és? Qui és? Com sempre, Pau Cubarsí per enviar la pilota fora. Pilota pel Feyenoord.
1: Compte, perquè es toca el turmell Pau Cubarsí després d'aquesta acció. Ha estat en un xoc, ja recupera, però hi ha hagut dos segons de nervis a la tribuna de premsa al Camp Nou.
6: Veu, una acció en què Pau Cubarsí ha de sortir a banda en emergència perquè tu te la jugues de forma absurda amb una centrada que no va lloc, amb una acció en què podries estirar la possessió i Adeyemi se la juga quan no toca.
7: Pau, no m'espantis.
4: O sigui, creus que els davanters han de tenir una mica més de pausa?
6: Sí, seleccionar molt més del que fan.
7: Mare meva, sí que...
0: El tanto, quin barret li acaba de tirar ara mateix a Pau Cubarsí, se'n vol anar Targaline, crec que era. Ha recuperat novament Pau Cubarsí, serà servei de cantonada. Pilota al tanto pel Feyenoord.
1: És el primer córner del Feyenoord en tot el partit.
6: Que bé, Pau.
0: I era precisament Zekiel.
1: Sí, és que ha fet
0: que ha tirat un molt bon barret sobre Pau Cubarsí per anar-se'n, però és que Cubarsí te n'has d'anar d'ell 40 vegades abans no te'n puguis anar del tot.
1: 10 futbolistes del Barça dins de l'àrea, l'únic despenjat, Lamine Yamal al cercle central.
0: I al tanto que Nacho Ferri és un davanter molt alt. Veurem si també té un bon cop de cap, però de moment entre dos intenten tapar-lo, la pilota va molt llançada al segon pal, la treu Pedri i intento que intenta sortir el Barça a la contra i va Adeyemi, Adeyemi aixeca el capfill, de moment té tres jugadors envoltant-lo, deixa la pilota per Dani Olmo, se'n vol anar Dani Olmo, però la passada de Adeyemi ja no era bona, ha quedat curta i ha anat molt bé per terra Gerry Sant Just.
1: Ja està un pèl just de gasolina Karim Adeyemi, li demanaven la pilota a l'altre costat Rafinha i Lamine, ara Flick li fa el gest amb la mà d'Adeyemi, de torna enrere, que has de defensar.
0: I ojo que s'està obrint molt aquest partit, eh? Ara mateix novament pilota pel Feyenoord, intenta jugar precisament Zekiel, que apareix per l'esquerra, perdeix per dalt, canta molt la gent del Feyenoord, se la sent ara fins i tot un pèl més que a la gent del Barça.
3: Clar, perquè som uns juguistes, sentint la secció aquest matí, el que t'hi jugues.
4: La de l'Òscar Nin.
3: La del Tecno.
0: Home,
3: Tecno,
0: home, home.
3: No, espectacular, eh? Això és d'allà.
4: Sí, perquè el Tecno ve de Rotterdam.
3: Sí, i les Reis van néixer allà.
4: Les Reis van néixer allà, sí, senyor.
3: Espectacular.
4: Brutal. Ja està, fins aquí.
0: Ara hi ha hagut...
3: Fins aquí. Anècdota. Anècdota.
4: Què ha passat al Camp Nou?
0: Targaline, i juga novament al Barça. Juga Dani Olmo. Olmo té a la banda esquerra a João Cancelo, que una altra cosa no, però d'ascensor, de pujar i baixar, se'n fa un fart, eh?
1: Sí, avui per primera titularitat de la temporada per João Cancelo, veurem si completa tot el partit, cridat en principi el lateral esquerre titular d'aquest Barça.
0: Cubarsí entre línies, juga per Pedri, el tanto que la passada és boníssima per Rafinha. Rafinha se'n vol anar, segueix Rafinha, intenta tirar un retall, no sé si és penal o què, l'àrbitre diu que no, intenta sortir el Feyenoord, ha sigut falta de Dani Olmo i veurem si és targeta, també la demanen al Feyenoord, però l'àrbitre també diu que no, que targeta no, sí.
1: Doncs sí, finalment li ensenya la targeta per Dani Olmo, que ha tallat el contraatac, traveta per darrere, targeta groga per Dani Olmo, la primera del partit per un futbolista del Barça.
0: Ha intentat retallar Rafinha i allà és on demanaven penal perquè ha caigut el davanter del Barça, però però tot i així l'àrbitre xiula i diu que endavant.
4: Ara repetirà la jugada del penal, el veurem a la tele i podrem saber si ho és o no. En tot cas, la targeta Olmos claríssima.
6: Sí, sí, perquè talla la transició, ho ha de fer, però quan no finalitzes l'acció és el risc. Molt bé, Pedri, per ser a l'acció anterior.
3: I el penal què?
4: Ara l'estan repetint.
3: Sí, però és penal, és penal. Porten la targeta, no val.
2: Cristóbal, això no és penal, Cristóbal. Una mica de serietat, sisplau.
0: I està molt ben feta la falta, jo crec que està molt ben feta.
3: Això li fan a un del Madrid i és penal i ho sabeu.
2: Però per què tens que fotre el Madrid a totes les conversacions?
3: No, perquè, home, perquè jo no entenc res. Sí, no, perquè sí. Perquè és veritat.
2: Per mi això no és penal, i si has jugat al futbol alguna vegada, la teva vida sabràs que això no és penal. No és suficient per pitar penal a un partit de Champions. Vale. Cristóbal.
3: Sí, trec 50.000 jugades del Madrid com aquesta que acaben en penal.
2: Jo crec que no és penal, i qualsevol persona amb dos dits a front ho sap igual que jo.
3: Què diu Torralde?
4: Compte que ataca el Feyenoord.
0: Bravo! Sácalo!
4: Ja és que ara que forço la veu és quan pateixo més.
1: No li podeu, sí, que no forcis.
3: No li podeu donar la veu aquesta del Loquendo i que parli amb l'ordinador?
4: Mira.
3: La família.
4: La família. Oh, Bermudini, que ataca el Feyenoord.
3: No digues allò de...
4: Ataca.
3: La família.
0: Tanto que són moments un pèl bons pel Feyenoord. Sí, la veritat és que la banda esquerra del Barça em preocupa, no tant per Adeyemi per Cancelo, sinó per
4: doncs els
1: dos. Preocupa pels dos. No, i sí que ara mateix un gest de Hansi Flick volguent-te'ls i dient als dos que espavilin una mica, i que hi ha hagut dues accions consecutives que no li han agradat gens a Hansi Flick.
0: Al tanto, pilota llarga buscant Nacho Ferri, diu l'àrbitre que no hi ha res, se'n vol anar de Joan García, Nacho Ferri, serà fora de joc, però ha marcat, eh? Al tanto, que és fora de joc el que ha xiulat l'àrbitre, però tot i així Nacho Ferri ha marcat, i al tanto que pot ser amb falta sobre Joan García, que ara mateix està estès a terra.
1: L'acció ha topat amb el genoll a la cara de Joan García, que ja recupera, s'ha aixecat Joan, queixant-se del nas, l'àrbitre havia invalidat la jugada, planta la pilota a terra, la frontal de l'àrea, Joan García, es confirma el fora de joc, pilota pel Barça.
4: Fora de joc, clar.
0: Segueix el 2-0, sí, no? Jo fins i tot crec que Nacho Ferri tampoc, ha anat a marcar perquè tocava, però no se la creia.
3: Però li han fet un cop als pinyos al Joan García.
4: De la cara.
3: Xiules i t'estalvies el xoc, el cop.
4: Ja fotut un cop.
2: Se li havia escapat el mar.
0: En aquest cas, jo entenc que no xiuli perquè al final és 1-1, deixes que es jugui, però és que jo crec que el problema és que ni Joan García ni Nacho Ferri han anat diguéssim, creient-s'ho
6: a relaxar,
0: i per tant s'han fet mal, vull dir, un ha fet mal a l'altre precisament per falta d'intensitat. Al tanto, pilota de Covarsí buscant la Minyamal, que ha guanyat l'esquena de Mica Mármol, se'n va la Minyamal, entra dins l'àrea, ha tornat a aparèixer la Mica Mármol al seu pas, segueix la Minyamal, intenta aixecar el cap, la deixava per Condé, però ha aconseguit recuperar Valente.
1: Molt bé Mica Mármol,
0: refusa, sí, la veritat, molt bé Mica Mármol, que ha aconseguit que la Minyamal, tot sí, i que li havia guanyat l'esquena, poder-li tornar a recuperar la posició.
1: Ja hi ha hagut dos o tres accions en les que semblava que la Min li guanyaria la partida i finalment li acaba guanyant l'ex del Barça.
0: Juga el Barça, novament Covarsí, és per Pedri. M'està agradant molt més el Feyenoord en aquesta segona part, i jo fins i tot, si fos Hansi Flick, intentaria fer canvis. Al tanto, passada de Pedri per Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quina passada de Pedri, quina lectura de joc tant de Pedri com de Rafinha, que se n'ha aconseguit anar entre els dos centrals del Feyenoord per aconseguir batre amb un xut creuat la porteria d'Enst. Marca Rafinha, Barça 3, Feyenoord 0.
3: És el moment d'anar a la nevera on el cambrer i dir-li una estrella vam, com me gusta la cervecita.
1: Pedri, aquí han anat tots els seus companys a abraçar. Rafinha s'ha girat, l'ha assenyalat amb la mà. Ara en Rodri per darrere. Classe magistral de Pedri Potter. Assistència per Rafinha, que avui regala petons, abraçades i també gols.
6: Doncs un doblet més per Rafinha. Ja porta 8 gols en 5 partits aquesta temporada i és la segona assistència de Pedri en el que va de curs.
4: 58 de partit, 3-0 guanya el Barça.
3: Quin xorreo.
4: la definició de Rafinha és brutal.
0: Chorreo
6: i
0: no
6: el moviment,
0: sent, eh?
6: El moviment circular de Rafinha per no caure en fora de joc i aprofitar la passada de Pedri és al·lucinant, és acadèmic.
0: Però que té moviments d'haver jugat de nou tota la vida, és increïble.
1: Pot ser que 5 segons abans del gol Bermúdez Díaz, que li estava cantant al Feyenoord, no hi ha la factura.
0: És que m'estava agradant molt el tanto, mira, passada entre línies!

0: 3-1, sí, sí, sí, sí, Nil, m'estava agradant el Feyenoord, i tot i que una gran passada de Pedri havia aconseguit el 3-0, el Feyenoord està jugant molt bé i no renuncia a les seves idees. Marca el 3-1 al Feyenoord, Barça 3, Feyenoord 1.
1: I s'ha emprenyat Joan García.
2: I és la segona jugada consecutiva que a Joan García se li escapa de les mans la pilota, la primera amb una falta prèvia del jugador del Feyenoord, però amb aquesta també jugada que així que acaba en gol. Culpa un partit més que el Barça no acaba amb la porteria a 0.
3: Cancelo, Cancelo
1: de Champions.
4: Doncs no? Són 16 partits ja, sí que del Barça encaixant gol, encara no donen validesa al gol de moment, l'àrbitre pal plantat sobre la gespa demanant calma per veure aviam si és gol o no, el gol havia marcat, si no em corregi, un Nacho Ferri, no, pendents al Camp Nou, pendents al Camp Nou, perquè
1: no
4: encara...
1: No se li escapa la pilota aquí a Joan García.
4: No es dona validesa.
1: Però ho fa de parar-la.
4: Atenció.
3: És gol, és gol.
4: Que crec que... Van Bronckhorst pendent de si és a...
5: sortir.
4: Gol o no. Estan revisant alguna cosa, segur.
5: El tema és la... no. Jo crec que és quan hi romp dins de l'àrea Targalín, que és la primera desmarcada amb la passada de Valente. Aquí és on ha de sortir Joan García i el refús és per Nacho Ferri. Jo diria que Nacho Ferri partia en posició correcta. El tema és Targalín, diria.
3: Que et marqui un tio que es diu Targalín.
4: I al Camp Nou, el Camp Nou encara l'àrbitre, alguna cosa deuen veure que no està, que no està bé. Doncs mira, l'àrbitre diu... l'anul·larà.
0: I l'anul·la.
4: L'anul·la, fora de joc.
0: M'estava agradant el Feyenoord. Però això segueix 3-0.
4: Doncs Gonzalo, de moment el Barça, que avui continua amb la porteria 0.
2: Que raro.
3: Jo no ho entenc.
6: Assenyala fora de joc, l'anul·lat per fora de joc, és el que es comentaves, no? No és el del que marca el gol, sinó de Targalín, ha de ser. No de Ferri, sinó de Targalín.
5: Exacte. El que rep la desmarcada, a mi em sembla que és el que podria estar en fora de joc, i això seria un encert brutal de la línia del Barça.
6: Sí, el que rep la desmarcada, però no l'acció just del gol, sinó la prèvia.
5: Exacte, sí, sí, sí, perquè el refús al final l'agafa Ferri, però jo crec que és la prèvia a Targalín. A veure, després amb la imatge ho veurem.
3: No entenc el futbol.
6: Per què?
7: No entenc el futbol.
3: M'ho podeu explicar, sisplau?
6: Un moment. Sí, és el que deies. Ara, te l'has de creure, Perquè està un pèl més avançat que Christensen. És quan la jugada va a la banda esquerra del Feyenoord, a l'inici de la jugada, està un pèl més avançat el davanter que Christensen.
2: Per mi aquests gols no haurien de ser anul·lats mai.
0: Hi ha fores de joc que te'ls has de creure, i punt. I al final, és a dir,
6: la tecnologia està per això, no?
0: És a dir, per mi, sí, és a dir, jo puc dir, per mi no hauria d'haver estat anul·lat, vale, però és que en algun lloc has de posar la línia de fora de joc, no? Al tanto, Rafinha, se li ha escapat el control. Era boníssima la passada de Lamine per Rafinha, ara hi ha falta de Karim Adeyemi, però era molt bona la passada de Lamine. Llàstima que el control de Rafinha no ha estat precisament bo.
4: Hi haurà doble canvi al Barça i també un canvi important, atenció al Feyenoord. Pel Barça entraran Anthony Gordon i Marc Bernal, i pel Feyenoord debutarà amb només 19 anys Shaquille Van Persie, fill del mític Robin Van Persie, que substituirà a Nacho Ferri. Debut amb 19 anys Shaquille Van Persie, amb la mateixa edat que ho va fer el seu pare amb el Feyenoord, amb 19 anys en aquell cas, però Van Persie va debutar a la Champions a l'octubre del 2002 contra el Dinamo de Kiev, ja ha marcat amb el primer equip. Aplaudeix l'afició del Feyenoord a Shaquille Van Persie. Al Barça el doble canvi, com deia, entrarà Bernal i Gordon, un serà Adeyemi, que porta minuts demanant el canvi a crits, i el següent serà Pedri. Així reacciona el Camp Nou al canvi del canari.
7: Si no haguessin anul·lat el gol, hi havia tres guanyadors a la porra i un dels guanyadors era la meva dona, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí, sí, sí, però ara s'ha enfadat perquè, clar, l'han anul·lat.
3: Mireu, la gent que sap de futbol com ovaciona a un tio que hauria d'estar entre els 30
4: seleccionats. Crit unànime al Camp Nou de peu, cantant Pedri.
6: Doncs són els dos primers canvis del partit de Hansi Flick. Marxa Adeyemi entre Gordon, marxa Pedri entre Bernal. Per tant, jugaran Bernal i Rodri junts, Fermín.
4: Correcte, Bernal i Rodri, i Olmo per davant.
5: Bernal farà de Pedri, en el rol de Pedri, i em sembla interessant que puguin cohabitar els dos a la base, perquè em sembla que hi ha marge perquè puguin jugar junts.
3: CaixaBank. Amic, si vols viure l'experiència de futbol de la teva vida, fes-te client i pregunta per l'Experience CaixaBank. Per exemple, pots jugar en un estadi de primera amb l'Experience de CaixaBank.
0: Acaba d'anul·lar l'àrbitre una jugada per fora de joc del Feyenoord, però la veritat és que Van Persie ha entrat i fent un parell de detallets.
4: A la primera l'ha tocat de taló, a la segona havia assistit perquè pogués marcar Valente, l'àrbitre l'ha anul·lat.
7: Per cert, que a les 9 comencen una pila de partits i hi ha un que crec que li farà especial il·lusió a Jaume.

0: Jaume Marcet, perquè en el PSG són titulars Ferran Torres i Dro.
1: No pot ser. És que de veritat, com hi poden haver gairebé més jugadors de la Masia al PSG que al Barça mateix. Només anem 1-7.
2: Per cert, hem vist la imatge del fora de joc repetida a la tele i realment el fora de joc finalment és de Setchiel i és bàsicament per un número de bota. Sí, és un número de bota. Ha estat milimètrica l'acció en què ha caigut en fora de joc en la prèvia fins i tot de la desmarcada de Targalín. Milimètric.
3: Juga Dani Olmo.
4: Cap greu.
3: Enrere amb Rodri. Christensen, el primer toc, va jugant al Barça i va jugant tan tranquil·lament.
4: I s'ho passa bé al Camp Nou, eh?
3: I com dèiem, abans es preocupaven Adeyemi i Cancelo, ara l'únic que preocupa és Cancelo, que ha perdut la pilota. I juga ja Ezequiel buscant la pilota a banda contrària, la treu Koundé de cap. Avui Koundé m'està agradant i bastant.
4: Molt bé,
3: es carrega Van Persie, recupera Bernal, juga Olmo, novament amb Bernal, recull la pilota, intenta sortir amb Anthony Gordon. Gordon, que hi posa una mica de paciència, juga enrere amb Cancelo, canvi de banda buscant Cobarsí, aplaudeix el Camp Nou.
4: Aplaudeix el Camp Nou, que anima, Lamine Yamal que separa, Mica Mármol que el persegueix en tot el camp i Hansi Flick exigint a Gordon des del primer moment.
3: Toca Christensen en curt. Ve a rebre el Rodri. Rodri que juga i trepitja el cercle central amb la pilota. Obre la banda dreta per Koundé. Koundé busca una paret amb Rafinha. Rafinha se la queda i juga novament amb Rodri.
4: Quina vacilada.
3: Rodri que juga amb Bernal.
4: Encara tinc l'efecte Rodri, eh? Encara el veig i m'impacta.
3: Oh. Anthony Gordon davant dos, intentava una passada entre línies, no li ha sortit bé, però sí que la ve a aparèixer João Cancelo, ho ha fet molt bé també Marc Bernal, atentíssima a la sortida del Feyenoord per trobar la pilota, és d'aquestes que s'han d'olorar, i Bernal ha aconseguit recuperar fantàsticament, Christensen ja juga novament amb Cobarsí, això està 3-0, es nota que el Barça quan ha rebut el 3-1 ha dit, espera't un moment, que nosaltres anem guanyant i de bastants.
4: Sí, s'afegeixen ara mateix a l'escalfament Gerard, Martín i Gavi.
3: I juga Olmo entre línies, busca Bernal. Bernal buscant a la banda esquerra, ara sí, Anthony Gordon. La veritat és que el Feyenoord ha començat fatal el partit i s'ha anat arreglant mica en mica.
5: Bueno, és molt difícil, sí que
3: és a dir, el tema, clar, ara és que... No, ja sé que no era difícil, però vull dir que el Feyenoord ara estem veient el nivell que pot arribar a tenir, tant en defensa com en atac.
2: L'entrada de Targalín els hi ha provat molt bé, eh? L'ajustament que ha fet Van Bronckhorst al descans ha millorat la seva estructura defensiva. I el Barça, clarament, amb els canvis, busca control. Amb Gordon, perquè té menys pèrdua.
4: Tiqui-taca, tiqui-taca.
5: I molta curiositat per veure Bernal i Rodri junts, eh?
2: Més final, control.
5: Perquè estem acostumats a que entri un i surti l'altre. Veure els dos, a veure si s'entenen. Parlem molt de Pedri i Rodri. Vull veure també Rodri Bernal, aquesta associació, a veure com va.
4: Tinc unes ganes de Barça-Madrid amb Rodri i Bernal i tots aquests. Tiqui-taca, tiqui-taca, pim-pam. No,
5: Gonzalo,
4: digue'm,
5: Gonzalo, Nil, digue'm.
4: Anar buscant coses, aviam si pots trobar alguna cosa negativa.
5: Bueno,
4: si
5: ha... intento aportar dades de qualitat, que tu estàs empanat veient els companys del costat que criden molt i jo estic pendent del futbol.
4: Dic, aviam si no funciona en Rodri Bernal. Ets estar molt atent al futbol.
5: I si no, trobaré alguna cosa, que el metge no funciona amb el fisi o algo, trobaré, no et preocupis per mi. No pateixis,
3: Nil. Algo trobarà.
4: Madridista, qui no voti, el Camp Nou, amb dubtes de si votaria o no, Gonzalo.
3: Juga Van Persie, apareix molt bé Cancelo per recuperar-li la pilota, era fora de joc de Van Persie Júnior.
6: Es diu Shaquille ja Peronil o no? Es diu Shaquille Peronil o no?
2: Ja, pues Shaquille, no. Sí.
4: Com?
3: Jo sé que es diu Van Persie per Van Persie.
6: Si es diu Shaquille Peronil...
4: Pel seu pare.
3: Jo sé que es diu Van Persie per Van Persie.
4: Pel seu pare. Vale, ara ho he entès.
6: No era tan difícil, eh?
4: No, si es diu Shaquille Peronil. Dic, Peronil?
7: Sí que per edat podria ser.
6: Per això ho pregunto. Per això ho pregunto.
3: A mi m'agrada molt el Peronil.
4: El Peronil.
6: Sí, t'agrada, president?
3: Home, i tant. Una mica de Peronilet.
4: Sí, Peronilet.
3: Pilota de Rodri llarga buscant Lamine Yamal, la toca Mica Mármol, serà servei de banda pel Barça a tres quarts de camp, a l'alçada gairebé de l'àrea, servirà Koundé. I és que minut 68, esteu escoltant el Ket i jugues Barça de Ser Catalunya, juga ja Koundé enrere amb Lamine Yamal. Lamine la deixa per Rodri. Rodri, pensi vostè, perquè Bernal li torna novament a Rodri, i Rodri que juga novament a banda dreta. El Barça la mou i la mou, sabent que qui necessita fer mèrits o fer alguna cosa és el Feyenoord.
7: Em sembla que el Feyenoord es conforma amb només rebre en 3.
3: Sí.
7: Més a més, una lligueta que compta molt els gols a favor i en contra.
3: Totalment. Bona descàrrega de Rafinha, és Bernal que juga a la banda esquerra buscant Gordon, que deixa per Cancelo. Cancelo busca una centrada d'exterior, no és bona, la treu la defensa del Feyenoord. I ja toca directament a Christensen, i ara mateix crec que el Barça està sent molt intel·ligent amb el que ha de fer, mentre qui es prepara és Fermín.
7: Es prepara Fermín, que serà el tercer canvi al Barça.
3: Mentre ja juga Lamine Yamal al tanto, la pilota al mig, és Rafinha dins l'àrea. Rafinha dins l'àrea, la deixa per Olmo. Olmo pot provar la rematada, tocat entre diversos jugadors del Feyenoord i demanen una impossible mà. Jo crec que si és mà d'algun jugador serà de rebot i per tant no serà punible.
7: L'ha demanat però molt lleugerament a Dani Olmo, es lamenta Lamine i també Rafinha.
5: I en la competició interna entre Fermín i Olmo, qui va guanyant de moment?
2: Clarament Fermín.
8: Fermínator.
5: Mira que els minuts de l'altre dia d'Olmo al sortir a València van ser molt bons, eh?
2: Sí, avui discret, eh?
6: No. Avui justet.
2: De més a menys.
3: Jo crec que el que ens ajuda sobretot, o ajudarà molt a Hansi Flick a l'hora de decidir, i fins i tot per mantenir les expectatives entre un i altre, és que són dos perfils diferents. I això és la gràcia. Que el fet de dir, no, clar, és que tu et vull per un tipus de partit, a tu per un altre. Doncs jo crec que això és el que podrà fer que Olmo entengui més o menys, o Fermín entengui més o menys que no juga.
5: A mi Olmo m'encanta, però segueixo sense veure el jugador de la selecció al Barça. És una cosa rara, però a l'Olmo les sensacions que em dona quan juga amb Espanya no me les dona encara quan juga al Barça. I mira que és boníssim, a mi m'encanta, eh? Però no sé què falla.
7: Ja canvia el Barça, atenció a l'ovació. Escolteu bé, obriu les orelles, perquè entrarà Fermín. Però qui marxarà és Rafinha o Capitão, que precisament li entrega, i això també és històric, el braçalet de capità a Lamine Yamal abans de marxar. Per tant, escolteu, Rafinha ha canviat, entra Fermín, això és el Camp Nou.
6: Ovació per Rafinha, que deixa el seu lloc per a que entri Fermín, i la notícia és que amb 19 anys, Lamine Yamal portarà el braçalet de capità del Barça en un partit de Champions.
8: És història del futbol, això. No s'ha vist mai.
3: És una passada.
2: 19 anys i 58 dies.
3: Xerrant a roda de premsa prèvia de Champions com si... com qui va a l'oficina.
7: El Feyenoord, hi ha hagut un doble canvi, han entrat Sam Stegen i Gonzalo Borges, ha marxat amb el 23 Hagi Musa, i tinc ara mateix...
3: Han marxat Musa. I han marxat, i ha marxat també Van Houten.
7: Van Houten, que tenia targeta groga.
3: Milhouse Van Houten.
7: T'ha agradat aquest, el nom, com a mínim?
6: Per cert, passant de noms, no té res a veure el del fill de Van Persie amb el de O'Neill, perquè s'escriuen diferent. Un és Shaquille amb dos es.
3: Bueno, però et sorprendria, que hi ha gent en països diversos que es diu...
6: Sí, Bin Laden amb B baixa.
3: Bin Laden amb B baixa.
6: Si el van entrevistar.
9: Això sí que no té res a veure, però és que tenim un seguidor que ens pregunta què porta posat el Gonzalo, un llençol o una batamanta?
8: Un llençol.
5: Pues mira, és una samarreta...
9: Un llençol
8: de fantasma, fantasma!
5: Una samarreta d'una marca molt coneguda, que es diu M Studios, que a més porta molts jugadors del Barça i d'altres equips. I es diu Flow, es diu Fresh.
6: La samarreta del nom?
9: Ara li contesto, es diu Flow o es diu Fresh?
5: No, es diu Flow, el que porto jo. Mira quins pantalons també. Aviam.
6: Els pantalons són molt guapos, eh?
8: Aviam.
5: Pantalons de la marca Gonzalo. Mercier, també, que lo recomano.
2: S'ha de ser estilós per portar algunes peces de roba. Jo aquestes me les poso i no em queden igual que tu.
5: Bueno, al final és personalitat.
6: Va, minuts.
5: Passava el cole, quan la gent era del Barça i era de l'Espanyol, doncs igual amb la roba.
9: És que m'encanta ficar merda, no dones.
6: Ja està bé. Guanya el Barça 3-0, Bermú.
3: Oi, toca bé que basteix Fermín, que ara mateix és qui té la pilota. Basteix de blaugrana i juga a la banda esquerra per Anthony Gordon, entra dins l'àrea. Intenta Anthony Gordon, n'hi ha per escut. Dos directament per defensar, per tant de deixar per Fermín. La rematada de Fermín la treu Ernst a córner. I és que Fermín, a la mínima que veu la porteria, i fot la pilota.
6: Surt Fermín i creu que són de gol, és que és tremendo.
7: Dinamitza totalment l'equip, i per cert, coincidint en el camp, Fermín i Olmo.
2: Olmo fa els nou.
1: Sí, correcte.
3: S'ha acabat la competició, per tant?
5: Si haguessin coincidit Adeyemi i Gordon, ja seria...
6: És que fa la sensació que...
3: Mira que hi torna Fermín des de fora l'àrea. La xuta, però és que l'ha aconseguit treure Watanabe.
6: De manera conscient o inconscient, Hansi Flick com que desactiva debats, no? Rodri Bernal els posa els dos. Olmo Fermín els posa els dos.
3: Sí, totalment. I crec que en partits que ja van 3-0 ho fa expressament.
2: Sí, totalment.
3: Perfectament, expressament.
4: Sí, perquè els jugadors vegin que poden jugar també junts, i el que no aguanta físicament els 90 i que està fent demanar el canvi a crits és Joao Cancelo,
6: Home, normal.
4: Sí. Minuts que...
3: Sí, a més a més és que és dels que no para, no es dosifica. No es regula mai.
5: La passada d'exterior que ha fet ara és de qualitat, extrema.
2: Sí, però porta unes quantes i Cancelo avui nivell de pèrdues el té.
4: Molt alt, sí.
8: Ara bé, Lamine ho juga tot, no? Vull dir... Escolta, anem guanyant, ja el podríem reservar, no?
2: Exacte, sí.
5: No està, mira, volia que portés el braçalet de capità.
3: Ara que parlàvem de Shaquille Van Persie, m'escriu la dia Sol de Vila, en Pau descansi. Hola, em diu... Que em diu...
6: El millor.
3: Diu, jo en conec un que es diu Kevin Costner sense la R.
2: Kevin Costner.
6: Però una cosa,
3: imagina't,
6: Kevin Costner, que a Osama Bin Laden el vam entrevistar aquest dijous.
8: No, i el seu germà,
6: com es
8: deia?
6: De Perú, i ens va explicar que el seu germà es deia...
8: Gaddafi o George Bush o algo així.
6: No, se m'ha anat del cap, ara.
8: Sí, un altre terrorista, algo.
5: Ara, busco. Aquest home no pot entrar als Estats Units ni pot fer res.
8: Que el pare era un cachondo.
5: Sí,
3: hòstia, però, cachondo, és que li estàs prohibint al teu fill l'entrada com a diversos països, no? Ja,
2: a un cosí de Xavi, a un cosí de Xavi Simons, que és jugador, li van posar Mourinho Saviola.
8: Ah, Mourinho Saviola.
3: Mourinho Saviola, o sigui, sí, per portar-se bé uns amb l'altre. Gunta passada entre línies, boníssima. És Stein, que se'n vol anar de Joan Garcia. Molt bé, Joan Garcia. Hi havia fora de joc,
6: ja,
3: per tant, servirà el Barça.
6: Ja ho he trobat. El vam entrevistar a l'octubre del 2020 al Keti Jugues.
8: Sí.
6: A un tio que es deia Osama Bin Laden.
9: Pobre desgraciat.
6: De nom.
3: Home,
6: i ens va explicar que tenia un germà que es deia Saddam Hussein,
8: correcte.
6: Que el seu pare havia pensat posar-li el tercer fill George Bush, però va néixer nena.
8: Veus?
9: El pare està malalt del
5: Hillary
9: cap,
5: Clinton,
9: o sigui, realment...
5: Clinton, posar.
9: Mare meva.
4: Aquest seria amic de Gonzalo, segur, el pare.
5: Bueno,
3: juga Anthony Gordon. Bé, la passada d'Olmo, novament per Anthony Gordon, entre línies, és a posició de mitja punta, Anthony Gordon. Veu a Olmo entre línies, boníssima, que ve a rebre, ha rebut la falta, és molt perillosa, favorable al Barça.
4: I el detall és clar, l'agafa Fermín, mira Lamin i li diu, aquí la tens.
8: Acompanyeu-me.
6: La llançarà Lamin.
8: Acompanyeu-me.
4: La llançarà Lamin.
6: La falta és claríssima.
2: Sí.
6: La força
3: de
6: Olmo
3: de Sant Just.
6: És a la frontal de l'àrea, per tant és molt perillosa. A més, és a escoradet a la dreta, el que agrada un esquerrà. I Fermín no ha tingut clar com ha narrat el Nil, li ha donat la pilota a Lamin Yamal, que és qui intentarà... Boníssima la falta.
3: Ara, això t'anava a dir. La falta dona per bombo.
4: Compte, dona per bombo, però ha aparegut Olmo, Jugaran a despistar. Estan Olmo i Lamin parlant.
6: Això està bé, perquè és un dret i un esquerre.
4: Sí. La pilota dins de la mitja lluna.
3: Pum! Aplaudiu. Lamin i Olmo a la pilota. La pilota és només a un metre, màxim un metre de l'àrea. I molt centrada, a més a més. I va Lamin, que amb

0: del Barça, es diu Lamine Yamal. Ha fotut un golar, una falta espectacular. Quin golar de Lamine Yamal. No sé ni per on s'ha colat aquesta pilota, però Lamine Yamal marca el quart del Barça. Marca Lamine, Barça 4, Feyenoord 0.
1: I què fue? Visitena, con tanta chapa, va a serle.
2: Amb el gol de la menja mare, el Keti, jugues Barça, què fem? Què fem, amic? Doncs sí, ja ho sabeu, obrir una estrella de...
0: Directe cap a la banqueta, després de fer una nova genialitat, abraçar-se amb Rafinha. Alguna conversa havien tingut pendent, perquè Lamine, només veure que la pilota entrava cap a dins, s'ha dirigit cap a Rafinha, s'han abraçat, ara crida Lamine, Lamine al Camp Nou, i Hansi Flick, en un gest automàtic, s'ha girat a Marcus Sorg i li ha dit, ara sí que venen els canvis, marca el quart del Barça, genialitat de Lamine Yamal en plena campanya per la pilota d'or, Barça 4, Feyenoord 0.
3: Cinquè gol de Lamine Yamal en el que va de temporada, i aquest és el primer gol de falta en el primer equip de l'actual plantilla, només Rafinha havia marcat de falta, ara Lamine Yamal, veurem si ha desbloquejat una nova pantalla.
4: Doncs al minut 78 el Barça marca el quart, el fa Lamine Yamal, braçalet de capità, de falta directa. Us recorda algú amb cama esquerra? Sí, a Leo Messi.
2: Lionel Messi.
4: La imatge és potentíssima, eh? O sigui, la imatge és, si volia fer campanya per la pilota d'or Lamine Yamal, avui a la Champions fa un gol de falta portant el braçalet de capità amb 19 anys. Està fent història.
3: A més, una imatge potent, plàstica, elegant, una falta ben llançada, però és cert que la tanca s'obre i sí, ho aprofita bé.
5: La frase, Lamine Yamal marca amb el braçalet de capità del Barça.
2: Al 5 minuts.
5: El 4-0 contra el Feyenoord, de falta directa. És increïble. El tanto que Olmo acaba de guanyar. Una pilota complicadíssima. La deixa per Anthony Gordon. Apareixen tres defenses. Anthony Gordon jugant de cara per Marc Bernal. La treu la defensa. El tanto que torna la pilota per Fermín. Fermín que ha hagut de fer mitja volta, girar enrere. Que bé que havia guanyat Dani Olmo aquesta pilota, que et dic jo que 80 minuts després de començar el partit, que Dani Olmo guanyi aquesta bola demostra que aquí implicació no en falta per part de ningú. Juga el Feyenoord al tanto, intenta recuperar Christensen, ho ha fet fantàstic intentant endur-se la pilota de Borges, i finalment arriba Rodri per recuperar. Aplaudeix el Camp Nou i amb raó, Nil.
0: El Camp Nou que està gaudint, s'ho passa d'allò més bé, abraçada de Flick amb Gavi i també amb Gabriel Jesús. Seran els dos pròxims futbolistes i els últims del Barça que jugaran avui. I per cert, els flaquicidis, que crec que estan a punt de complir-se tots, demà que expliqui, aviam avui
2: el qui l'ha jugat. El de Olmo no, eh? Bona, per cert. Glop.
5: Acabo de pensar, per cert... digues.
2: Glop. Aquella botifarreta a la brasa... Perquè tenen brases. Aquella torradeta, aquella torradeta.
3: Està boníssim.
2: Tenen calçots, també. Tenen de tot, eh? L'oficina del Keti Jugues Barça és el Glop. Teniu un aquí al carrer Cats de Barcelona, restaurant al Glop, i també teniu un altre a Gràcia. Glop.
6: Només queda un gol i torno a fer el 5, eh? No ha estat aquí cap dia que el Barça no faci 5 gols. T'ho juro.
5: Doncs vas camí,
6: no?
5: Vas camí, perquè...
0: Ho farem, perquè Fermín té gana.
5: Olmo té gana, Lamine encara té més gana, mare de Déu. Pilota llarga, buscant Stein, una de les poques coses que ha funcionat una mica pel Feyenoord en els últims minuts. Juga el Feyenoord a banda dreta, no ha controlat massa bé Borges, però tot i així manté la pilota i serà un 1 contra 1 amb Cancelo. Intenta Borges anar-se'n fent un parell de frivolitats. La central, segon pal, gol! Marca el Feyenoord! Marca Stein! Aquest sí que valdrà! Barça 4, Feyenoord 1! Passivitat defensiva de Cancelo a la banda esquerra i en aquest cas també de Koundé a la banda dreta. Ens han guanyat en aquest cas la jugada i tant per una banda com per l'altra, Borges per la dreta. I finalment Stein per la banda esquerra fan el gol del 4-1. Minut 81, Barça 4, Feyenoord 1.
7: No passa res, el Barça té encarrilat el partit, però es complirà un altre dels vaticinis del Flaqui, perquè el gol és una retratada. Primer de Cancelo i després a Koundé. Què tal?
8: Si em deixeu dir-ho, error novament de Cancelo i Koundé, un altre flequicidi. Mentrestant a Flick no li ha fet cap mena de gràcia el gol en contra. Els últims dos canvis del Barça: marxa Olmo, marxa Rodri, entra en Gavi i Gabriel Jesús al Camp Nou, que també ovaciona Rodri i Olmo.
3: No, els canvis ja per donar també minuts de volada i competitivitat a Gavi i Gabriel Jesús em semblen interessants. El tema del gol, estic d'acord amb vosaltres, és a dir, Cancelo està permissiu a l'hora de la centrada, Koundé hi ha un moment en què desconnecta de l'acció, però jo també sumaria els dos centrals. És a dir, és una pilota a mitja alçada que mai pot passar de llarg, i és una bola que passa de llarg, ni Christensen ni Pau Cubarsí són capaços de refusar-la, i arriba a segon palà a Koundé, que és cert que hauria d'estar més connectat i no quedar-se despenjat amb la seva marca.
8: Últim canvi al Feyenoord, entra Tobias Van den Elschot, marxa amb el dorsal número 10, Valente, insisteixo, a la cara de Hansi Flick. Quan ha vist que era gol del Feyenoord, com s'ha girat i ha obert les dues mans, mirant a Marcus Sor, volem dir, una desconnexió, 16 partits consecutius del Barça encaixant gol a la Champions.
3: És que no hi ha manera, eh? Vull dir, és una tendència que s'arrossega, i avui jo crec que era un dia propici per deixar porteria zero a Europa. Li han anul·lat dos gols al Feyenoord, dos avisos, i a la tercera ha arribat el gol.
5: Són dos jugadors que m'encanten, eh? Cancelo i Koundé. M'encanten, però quan la cosa està decidida, quan el rival no és massa bo, quan el rival no exigeix massa, foten unes empanades que s'han de vigilar, i al final el Barça s'hi ha de ser professional al 100%, des del minut 1 fins al minut 90, i el que afegeixi l'àrbitre no pot ser el que acaba de passar.
2: No.
5: Pilota novament, però, de Pau Cubarsí. Veurem, però, si arriba al cinquè del Barça. Juga Cuba amb Christensen. Ve a rebre Anthony Gordon. Fermín la deixa enrere. Bernal a la dreta. Joga primer toc fins que precisament arriba la pilota Koundé, que juga a tres tocs amb Bernal de primeres tota l'estona. Cubarsí amb Christensen, amb Gavi. Tanca una mica ara el Feyenoord, mentre Koundé segueix intentant enfonsar la seva defensa. És Lamine Yamal des de la banda dreta, que intenta anar-se'n cap al mig. Busca una centrada boníssima, Gabriel Jesús. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Flequicidi, flequicidi, flequicidi, flequicidi. Marca Gabriel Jesús. És arcàngel, és Jesucrist. Perquè una bola que toca la bateja cap dintre la porteria d'Ernst. Marca Gabriel Jesús, una centrada espectacular de Lamine Yamal. L'altre dia dèiem, no li donis llarga perquè Gabriel Jesús no hi anirà. Dóna-li en curt, dóna-li al cap, que acaba de fer un miracle de Gabriel Jesús. És complicadíssim. Marca el Barça. Barça 5, Feyenoord 1.
2: I amb aquest Barça, amics, acabarem amb totes les existències d'Estrella d'Am, perquè Maneta, i Maneta, i Maneta, i una altra Estrella d'Am. Salut, amics, salut!
8: Sona el telèfon per primera vegada perquè marca Gabriel Jesús, que s'estrena com a futbolista golejador del Barça. Una piloteta preciosa de Lamine Yamal. Una piloteta preciosa de Lamine Yamal. Marca Gabriel, que el primer que ha fet abans de trucar és agrair-li a Flick la confiança. L'ha assenyalat amb el dit i li ha dedicat. S'estrena Gabriel Jesús. El Barça suma efectius i efectius a la causa.
3: En 4 dels 5 partits de la temporada, el Barça ha aconseguit 5 gols. Segona assistència de Lamine Yamal, estrena de Gabriel Jesús en 2 minuts.
4: Doncs estem al minut 86.
9: Per mi hi ha
4: 5-1.
9: Diverses conclusions, sí que ràpidament. Crec que més enllà de la victòria i de com ho ha fet el Barça, crec que avui Flick té que estar content perquè recupera una mica més la versió de Lamine Yamal, assistent, golejador, capità. Això dona motivació. Recupera a Gabriel Jesús per la causa, a Adeyemi, demostra que pot jugar Olmo amb
2: Fermín,
9: Rodri, amb Bernal. És a dir, hi ha moltes coses que potser la gent no veu tant, però que per internament són molt importants també.
4: I després ho parlarem amb el Flaqui, però al tanto, perquè ha vaticinat 5 coses. La de Olmo, sí,
2: la única que... Diu mirar-se el rellotge.
4: Però Lamine, que guanyaria el Barça fàcil, Cancelo i Koundé retratats, i el gol de Gabriel Jesús, és que els ha clavat.
2: Sí, sí.
8: Si té el valor de dir-ho,
10: que digui el que ha de dir quan li feu els flequicidis. Si té el valor, no sé.
2: Va, i el que té jugues Barça, que el fem amb la gamma e-Power de Nissan, cotxes elèctrics sense endolls i amb 10 anys de garantia. On els podem trobar? Fàcil, a Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan, els tens a Barcelona i Sant Boi. Ves que te'l deixen provar. Quadis Ençà. Com se sent l'Alfred?
5: Mare... Sí, sí, sí, és increïble. Encara continua, mare sorpresa, mi mare està sorpresa de que sàpiga que l'arcàngel Gabriel és un arcàngel. Home, no n'hi ha parat.
10: És això, és això l'únic que t'ha dit tot.
5: És l'únic que m'ha dit. Això i quin soroll.
10: El meu pare m'ha dit que ja podríem jugar a la final de la Champions demà.
5: I juga el Barça. Digues, digues.
9: Ah, no, que estava veient un vídeo que hi ha hagut goteres, no? Allà a la zona de la premsa.
10: No, estic perfecte, estic perfecte. No, que... no me n'ha caigut ni una de l'altra.
6: Jo he vist el vídeo i és al·lucinant,
9: també. Vale, sí, jo, sí, vale, vale. El vídeo existeix, eh?
6: Sí, sí, el vídeo existeix.
5: El tonto, la Min dins l'àrea, se'n va de dos, segueix la Min dins l'àrea, retalla la Min, juga d'exterior, atura! La Min s'està agradant avui, que dona gust.
6: Ai, que
5: dona gust.
2: Mare meva, mare meva.
5: Mira que normalment la Minya Mal acostuma a ser un jugador que tinc la sensació que arrenca a partir del novembre. Però és que quina arrencada de temporada que porta la Min. Que els dos primers partits, que si està trist, que si està trist, vinga, tristos estan a l'altra banda. Quina passada.
6: M'encanta perquè tinc culers seguidors dient-me t'estimo, cosa que no, crec que no m'havia passat mai pels 5 gols, saps?
9: Estàs molt de moda. Sí, sí. Estàs molt de moda.
6: Estic de moda, no? Gràcies.
9: Cada vegada que vens marca el Barça 5 gols.
6: La gent, gràcies, t'estimo jo, no? Pues moltes gràcies a vosaltres també.
4: Això és important, tenir amulets i gent que porti bona sort.
5: Sí, sobretot el sí que hi confia molt.
10: Puc fer una broma una mica dolenta?
9: Fer-la.
10: Bueno, dolenta no, però què deu estar dient Rodri del Feyenoord a la banqueta? No l'estan no enfocant avui?
9: No, no parla holandès, per sort.
5: Per cert, ara que parles de, sí que de supersticions i aquestes coses,
4: sí,
5: et
4: però
5: juro,
4: no parlar gaire.
5: Un minut abans, un minut abans del gol del Feyenoord, he pensat el que vaig dir contra el Rayo dues vegades en els últims dos gols del Rayo.
10: No sabem què vas dir.
2: Què vas dir?
5: Que bé que surt Joan Garcia.
10: Ah, vale.
5: Bueno, al tanto, novament el Feyenoord dins l'àrea. La rematada li quedarà a Stein. L'intenta baixar i que bé que
9: l'ha baixat. Digue-ho,
5: Chicharro! Gairebé. No. Quina mà de Joan Garcia! La mare de Déu! Quina estirada de Joan Garcia! El revers de Stein era bestial! La punxada, increïblement. La jugada estava invalidada per fora de joc.
10: Ho has fet maquíssim.
5: Però és que és increïble que cada cop que penso a dir aquesta frase,
2: no ho diguis.
5: Passen coses!
2: No ho diguis! No ho diguis!
5: Digue-ho!
4: La torada és descomunal, eh? Ho fa molt bé.
5: La torada és increïble.
11: I el tema de Cancelo, permetre la maniobra i el gir del davanter... És a dir, és que Cancelo arriba un moment en què gira i no tapa porteria. Vull dir, què més has de tapar? Si has de tapar porteria, fill meu, és l'únic.
9: Sí, però avui Flick no marxarà del tot content per aquest gol encaixat. Sí, home,
2: clar,
9: jo me n'alegro.
2: Va. Fas una maneta no, i no marxarà content.
5: Perquè ell és d'aquests. Espera, Cancelo, que pot intentar marcar el sisè. Li ha acabat el control, li ha marxat a Campistraus. L'ha hagut de deixar enrere per Anthony Gordon. Paret de Fermín amb Anthony Gordon. Ha recuperat el Feyenoord, que intenta sortir a la contra, però ha recuperat Koundé. Sembla la final de Copa. La pilota de Koundé la deixa per Anthony Gordon. Si aquest gol el tinc marcadíssim.
10: Gordon tenia per xutar, ha vist que la Min estava sol i ha avançat.
5: I el tonto, la Min, que se'n vol anar de dos amb un túnel. Seguia intentant dins l'àrea, ha hagut de fer falta per recuperar la pilota. Pilota pel Feyenoord.
10: Canta el Camp Nou, gaudint de la que serà la primera victòria de la temporada del Barça en aquesta Champions, en el dia del seu debut, una altra vegada, quart partit del Barça, marcant 5 gols en un sol partit.
4: 7-8 amb Folre i Manilles.
11: I són 3 partits consecutius, amb 5 gols.
4: Sí. És molt bèstia, això.
11: Estic mirant l'últim precedent, perquè no em sona que hi hagi 5 partits, 3 partits seguits amb almenys 5 gols.
2: Què deu pensar, Julián?
5: 5, dos 5 gols, 3 són con acento de Brasil.
4: Molt gran, Rafinha.
5: 2 gols do Rafiki i un golarro do Gabriel Jesus.
9: A mi aquest Barça em recorda molt al Barça de la primera temporada de Flick, que va començar molt fort, amb unes sensacions molt semblants.
4: 7 partits guanyant.
9: I sembla que ha començat igual.
5: Lamine amb Fermín intentant trobar aquesta connexió de la que parlàvem, el que t'hi jugues aquesta setmana. Rep falta Fermín.
10: Doncs és bona,
5: És bona, un pèl escurada a banda dreta. Ara Lamine haurà de xutar més fort si la vol fotre dintre.
10: És l'última aparició pràcticament del partit. Mira el rellotge Hansi Flick, somriu i salutacions per la família que està just darrere la banqueta. I a Lamin.
5: La demana a Lamin i evidentment ja la col·loca i en aquest cas ja ni dissimularem.
10: La provarà o no?
9: Vinga, fem l'escolada.
12: Acompanyeu-me que em deixeu més tirat. Sí, sí. Vinga, va.
5: I va Lamin, dos a la tanca. Bon provada passada. Busca Anthony Gordon. Anthony Gordon des de l'esquerra, però prova la centrada, la rematada, amunt! La rematada de Gabriel Jesús ha acabat marxant alta, a punt de fer el sisè al Barça. Sí, era assajada.
11: Escolta, Gabriel porta dues estones i porta quatre rematades, una porteria, un gol. És a dir, de seguida intenta
2: Gabriel,
11: rematada.
2: Aviam si al final serà bo, aviam si serà bo al final.
11: Ah, és bo, home. Té tant posició a Premier.
5: Bo és. La pregunta no és si és bo, és si és sencer. Sí.
4: Uah, la rematada és bona, eh?
11: I és pal, sí,
4: és molt toca bona, el pal, sí, eh? Molt
9: i no és molt alt, si no és molt alt i remata tot el tio, eh?
5: Sí, és que a més és una bola que venia molt, molt fluixa, per dir-ho així, i li ha donat una força bestial. Al tanto, xiula al final del partit Sven Jablonski i ja estem començant a acostumar-nos a que hi hagi 3-4 petardos per celebrar que el Barça n'ha tornat a fotre 5.
2: Com ha de ser?
5: Barça 5, Feyenoord 1.
10: S'abracen els jugadors del Barça, Mica Mármol, Fermín, ara també Pau Cubarsí, també hi ha anat Gavi, Lamin que marxa en solitari, va directe ara Rodri, amb qui tenen una gran relació, abraçar-se, festa al Camp Nou, la Lluvia ha donat una treva al mig del partit, ha pogut gaudir la gent, el Barça, que és el primer líder europeu després d'aquesta gran golejada per 5-1, Hansi Flick a la gespa per abraçar i felicitar també els seus futbolistes, alguns jugadors del Feyenoord demanen camisetes, primera gran tarda europea de la temporada al Camp Nou amb el Barça 5, Feyenoord 1.
4: Són les 8:40, escolteu el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, fins que la veu aguanti, analitzarem aquesta victòria del Barça a la Champions, escoltarem a protagonistes, el Barça ha guanyat 5-1 al Feyenoord. 5-1 al Feyenoord, amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, ha marcat Lamin amb el braçalet de capità i Gabriel Jesús. Fem pausa i ens centrem en l'anàlisi i escoltem a protagonistes.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
16: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud.
16: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
16: Sí, i una estrella ens agermana.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
22: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
23: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
24: Què t'hi jugues?
25: Barça!
24: Amb Siki Rodríguez.
25: Entesos de papers?
26: Si creus que el Què t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.
4: Ha acabat el Barça 5, Feyenoord 1. L'altre partit que també jugava a les 6:45, amb quin resultat? 3-1. Ha guanyat Stuttgart.
11: Stuttgart 3-1, hat-trick de Demirovic i un resultat que no s'ha mogut des de la primera meitat.
4: A les 9 estarem especialment pendents del Liverpool-Atlético de Madrid amb Julián Álvarez de titular amb Julián Álvarez de titular, especialment pendents del Liverpool Atlético de Madrid. Què més es juga a les 9 de la nit?
11: Mira, a part d'aquest partidàs, que és el que té més cartell, tenim un Napoli-Arsenal a les 9, un PSG-Slovan de Bratislava, que això segurament serà golejada. Slovan, per ser entrenat per Yaya Touré, exjugador del Barça. Oh, i després hi ha un duel en què estan immersos dos dels rivals del Barça en aquesta fase lliga, que és Sporting Club de Portugal-Galatasaray. Juguen junts.
4: Doncs que hem d'estar pendents d'aquest partit.
2: Sí. Mola, mola, mola jugar ara. O sigui, aviam, la Champions ha de ser al vespre, però mola perquè pots veure l'altra.
4: Escoltem Rafinha. Hombre, a Movistar gran. Plus. Parlo Capitao. Al micròfon de Ricardo Sierra, MVP del partit, que ha marcat dos gols. Rafinha en directe.
0: Un perfecto fútbol, un casi perfecto fútbol. Y bueno, con el apoyo de la afición todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que hemos estado muy bien, la verdad, desde el principio del partido, controlamos bien el partido. Y las ocasiones que tuvimos, pudimos marcar los goles. Entonces, empezar así nos da mucha confianza.
1: Explícanos un poco cuál es la clave, porque nos lo estamos preguntando. No es normal ver un equipo tan afinado en tan solo cinco partidos. Y sobre todo, viniendo de un Mundial, con jugadores nuevos, con incorporaciones. Quiero decir, está dando un nivel que se podría ver, por ejemplo, en el top en marzo, en abril, en la recta final de la temporada.
0: Sí, bueno, la verdad es que una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos. Así es lo que queremos.
1: Seguir así supondría, no sé cuántos goles marcaste, porque la temporada pasada fueron 16 en Liga y Champions, llevas 5 partidos, acaba de empezar, ya llevas la mitad.
0: Bueno, estoy trabajando.
1: Más curiosidades, ¿por qué viene Lamine, le has puesto el brazalete de capitán, por qué viene a festejarlo contigo? Porque le habéis dicho que iba a marcar, que tenía una falta, su primera falta, por cierto, con el brazalete.
0: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando bueno, se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él, y seguramente que él también lo necesitaba, este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
1: Decía ayer que estaba feliz, pero tú sabes y le conoces bien que si no marca no sonríe.
0: Sí, bueno, la verdad que sí, también depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
1: La última, el pase del último gol, del segundo, te lo da Pedri, que no es candidato al Balón de Oro, lo marcas tú, que tampoco eres candidato al Balón de Oro.
0: No, yo no hablo de esto. Yo hablo del Barcelona, que estamos haciendo una temporada espectacular.
1: Gracias, enhorabuena.
0: Gracias.
1: Ahí está.
4: Doncs Rafinha, que ha fet un bueno, pues vale, pues adiós. A la seva manera, l'any passat es va emprenyar per no entrar al podi de la pilota d'or. Ha pres la lliçó i ara se centra només en el Barça. És injust que no estiguin dels 30 millors, i avui ho ha reivindicat a la gespa, que és com ho ha de fer un Rafinha que porta ja 8 gols, eh?
11: 8 gols. De 10 rematades a porteria.
4: Sí, no hi ha un davanter centre a Europa, ni Haaland deu tenir tanta efectivitat, no?
11: No, impossible.
4: Per cert, un matís, han dit que havia marcat 16 gols la temporada passada entre Lliga i Champions,
11: gols.
4: Són 21.
11: 21 gols la temporada passada.
4: Són 21
11: Però
4: gols.
11: Vaja, ja porta 8. Ja porta un terç, ja.
4: Brutal, eh? Jordi Martí, què tal, com estàs?
3: Molt bé. Mira, m'he emocionat.
4: Per? Perdona?
11: Amb Lamin.
3: Sí, senyor. L'abraçada que fan Lamin i Rafinha, amb aquest braçalet, amb aquest bíceps que es va fer cada cop, m'ha emocionat, perquè en aquesta abraçada he vist una fusió, i després els nostres companys han explicat que aquesta abraçada, quan ha marcat el gol de falta, té a veure amb que amb Rafinha ho havien assajat. És a dir, és un equip sí que destila connexió, que destila sintonia, que destila que hi ha 20 tios que estan agafant el to, que tots es van connectant, perquè avui si agaféssim el bombo i féssim la relació de bones notícies... Totes. És que tocaríem 12 cops el bombo.
4: Totes.
3: Però quantes bones notícies avui té Hansi Flick? Adeyemi és bona notícia, sí. Gabriel Jesús.
4: Una altra.
3: Sí que bona notícia. Per cert, amb tota la intenció, el tio fa jugar a Bernal i a Rodri. El debat que no poden jugar, a la merda.
2: Mira,
3: el tio fa jugar a Olmo i fa jugar
2: a
3: Pedri. A la merda.
2: Vinga, fora.
3: I va desactivant debats el senyor Hansi Flick.
2: Següent tema, següent tant, problema.
3: Sí, sí que, sincerament, quants partits portem ja marcant 5 gols consecutius?
11: 3.
3: Avui ha dit el Jorge Escorial, i ara ho ha dit el Fermín, que acabem de fotre 24 rematades. Hola, com a València, com a Rayo Vallecano, etc etc. Per tant, jo no em vull il·lusionar més del compte. No. Avui em deien, començant el programa, vostè firma la Lliga i la Copa? No. No la podem firmar en la fotografia d'avui. Ja sé que això pot ser molt agosarat. Sé que això pot ser molt agosarat. Però em temo, Flaqui, que amb aquesta connexió i amb Rodri, amb la presència magnífica de Rodri, que millora tothom, em sembla que la nostra distància del Champions s'ha escurçat. Ho dic sincerament.
2: El millor mig camp del món.
5: Jordi, heu jugat, contra el Feyenoord,
3: Jo cada dia, el que ens toquen... A casa sopem, el que ens posa...
5: Quan venen els rivals importants, després no vull sorpreses com cada any, eh? Ho dic perquè ho sàpigues.
3: Ja, escolta, aquest que jugues Barça ja el farem. Avui ens toca fer aquest cultiu Barça. I avui a la colorada crec que està emocionada, sincerament.
2: I tant.
4: El Jordi Martí està emocionat, suposo que també el Lluís Flaquer. Flaqui, què tal, com estàs?
6: Hola, Sigue, com esteu?
4: El primer, deixa'm felicitar-te perquè els teus flaquicinis has dit que marcaria Gabriel Jesús, clavada. Has dit que el Barça guanyaria fàcil, clavada. Has dit que Lamine Yamal es reivindicaria la pilota d'or, clavada. Has dit que Cancelo i Koundé quedarien retratats, clavada. I només ens queda el dubte de si creus que avui Olmo s'ha reivindicat o no, perquè has dit que sí. Que te la donem per clavada, també?
6: No, anem a ser exigents i deixem-ho un 4 de 5.
4: És molt bèstia, O sigui, de 5 coses que has predit abans del partit, s'han complert sense cap mena de dubte 4. I la cinquena podríem debatre-la. O sigui... Ets Nostraflaquis.
2: Nostraflaquis. Compro. Fes-me la travessa del cap de setmana, Flaqui.
4: No, però Flaqui,
5: la farem.
4: M'ho expliques, això, Flaqui?
6: Vaja, però avui els he encertat i altres dies no. He de dir que Nil Solà m'ha ajudat amb una. M'ha dit que avui guanyaria. M'ha dit, bueno, doncs la posem.
4: Sí, home,
6: clar, no et fot. I la... escolta'm. No, mira, qüestió de preveure coses. No sé,
2: ara...
6: És un joc.
2: No, i el tema la minfla aquí. O sigui, estem veient història del futbol.
4: Sí.
2: És que és història.
4: És que 19 anys i porta el braçalet de capità.
2: És que no som conscients de la dimensió del tema la minya.
4: Sí, és història.
2: Amb el braçalet, el capità més jove de la història del Barça.
4: I a sobre marca un gol de falta, fa l'assistència d'un altre... Sí.
6: Sobretot és història la naturalitat amb què assumeix tots els escenaris i els reptes que es lleven plantant al davant, no? I que va superant etapes, sent encara gairebé abandonant l'etapa adolescent, doncs s'està mostrant amb una maduresa brutal. Avui amb el braçal de capità, que segurament amb ell l'ha impressionat, però és capaç de que aquest nervi que pugui sentir o aquesta emoció que pugui sentir per un jugador com ell, que s'ha format a casa i que és culer, doncs escolta, m'ho transforma en un motiu més de celebració, marcant el gol de falta i després fent una assistència brutal al gol de Gabriel Jesús. Sí, estem em sembla que és això, que és igual que amb Messi havies d'anar activant tota la teva capacitat memorística per anar guardant a la memòria tot el que anava fent Messi dimecres, diumenge, doncs amb Lamine veurem per quants anys, tant de bo siguin els màxims possibles, però estem amb un jugador d'aquestes característiques també, no?
4: I com expliques la dada que donava el Fermín de 3 partits consecutius fent 5 gols?
6: Doncs per la fam de l'equip. Em sembla que si alguna cosa caracteritza el Barça de Flick en aquest inici de temporada és que és un equip de moltíssima fam i que no es conforma amb el primer. Em crida l'atenció dues coses. La primera, com surt els partits. L'altre dia més talla, minut 5, gol de Lamine, minut 7, gol de Lamine, que l'anulen i després l'equip continua, és a dir, no es permet el luxe de fer migdiades d'aquelles tan perilloses que acaba regalant una primera part en camps compromesos i t'acaba complicant un partit. I avui, doncs, més del mateix. Minut 4 i Rafinha ja havia embocat el primer i a partir d'aquí domini pressió per generar ocasions fins que arriba el segon. Em sembla que és un equip que no té aturador, que l'altre dia Hansi Flick deia, home, després del 5-0 parem, però és que tu veies avui amb 5-1 al marcador i Fermín apretava per robar, Lamine apretava per robar, Gabriel Jesús apretava per robar, perquè en volen més i més, i em sembla que ens hem d'acostumar a que aquest equip és l'equip de la fam, no? Són els jocs de la fam transformats en equip de futbol.
5: Blacky, pot ser que l'Atlético Madrid us hagi fet un favor, no deixant-vos comprar a Julián Álvarez, perquè estem veient la millor versió de Rafinha, que potser és inclús millor que del seu prime de fa 2 temporades, i també que molts jugadors estan donant un pas endavant. Potser és una bona notícia, en el fons. El que semblava una mala notícia acaba sent tot el contrari.
6: Doncs tant de bo sigui així, tant de bo sigui així. Jo segueixo pensant que el Barça hi haurà moments de la temporada en què la figura del nou la necessitarà, i veurem si Rafinha és capaç d'estar a l'alçada dels escenaris més exigents, sobretot quan arribin partits importants a Europa que impliquen que el davanter centre s'enfronti als rivals de centrals de moltíssima jerarquia i de moltíssim pes. Tant de bo allà no el trobem a faltar. Jo crec que si poguéssim fitxar Julián seria una excel·lent notícia, ho segueixo pensant. Dit això, xapó pel que ha inventat Hansi Flick. Tots pensàvem que el trànsit cap a la figura de fals nou la faria Lamine Yamal des de la dreta cap al mig, i el que l'ha fet és la Rafinha des de l'esquerra cap a dins. Així que em sembla un encert, i a més la presència d'aquest Rafinha que abandona tant, que no és un nou fixe, doncs provoca que els arribadors que tens doncs també tinguin capacitat golejadora.
5: I la capacitat aquesta que té el Barça de pressionar, d'anar-hi, de córrer,
6: brutal,
5: de perseguir els rivals, de recuperar pilotes.
6: Sí, sí.
3: Mira, ara no sé si tenim en Vaquero, no sé si podem escoltar
5: d'aquí
3: en Vaquero.
5: Estona, sí.
3: Però en Vaquero té un titular que jo crec que és molt bo, Flaqui, que és: el equipo es la plantilla. Em sembla molt encertat. Com a resum, em sembla molt encertat que l'equip és la plantilla. Perquè tu ara deies, sí que, a la qüestió de la pressió, l'anar-hi. Però després hi ha la qüestió de l'eficàcia. I l'eficàcia, la punteria, té molt a veure amb la concentració i amb l'estar ficat i connectat en el partit i en l'equip. No sé, de moment tots són bons indicadors. I esperem que no s'entorci cap.
2: O sigui, ara podem dir allò que a Flaqui, que el Sique ens criticava fa uns anys, quan dèiem el Barça té un equipazo o té una gran plantilla.
5: Home, és que ara la té bastant millor.
2: Ara sí que la té, ara sí que la té, no? Ara ho comprem, no?
5: Dit això, crec que Hansi Flick ha millorat a pràcticament tots els jugadors.
3: Tots, sí,
6: això
3: sí.
6: Ara va dir, la té, però pel potencial que tu estàs exprimint de cada futbolista. I perquè al final aquest any està generant el que Flick volia ja des de la pretemporada. Ell va enarborar la bandera de la competitivitat. Aquesta és la paraula que Flick ha subratllat aquest any per aquesta temporada. La competitivitat. Vol que cada posició, evidentment en tens alguns que són intocables i que saben que són intocables, però tens la parella Gordon Adeyemi, que entre ells es retroalimentaran, tens la parella Fermín Dani Olmo, que avui han conviscut uns minuts però que es retroalimentaran per ser titulars a la posició, tens migcampistes on triar que faran que tots vulguin ser-hi, fins i tot en defensa, tot i que no hi hagi tant noms, doncs també hi haurà garrotades per poder jugar, així que em sembla brutal. I després sobre Pedri, que avui l'estalvies mitja hora, jo comentava Carrusel, crec que aquest any pel gruix de jugadors que tens al mig del camp i per les característiques, sobretot per l'arribada de Rodri, que l'estalvia un munt de quilòmetres, crec que no hi ha excusa. Aquest any Pedri ha d'arribar platòric, físicament parlant, al tram decisiu de la temporada.
5: És que aquesta és la clau, eh? Arribar al tram final de temporada, que és el mes d'abril, abril-maig, i la final seria el juny, pletòrics. Aquesta és una de les claus de la temporada.
6: Absolutament, perquè és quan tu jugaràs tot. Ja hem vist que en passades temporades arribaves doncs amb jugadors lesionats, que això no ho pots controlar tant, però sí que arribaves amb un Pedri molt fos, no tant per la quantitat de partits que també, sinó per la quantitat de quilòmetres que li feia recórrer cada partit, no havia de pujar, baixar, organitzar, recuperar. Ara amb Rodri tot això s'ordena, i aquests quilòmetres que acumulava Pedri, clar.
3: Això que dius, Flaqui, li he sentit dir avui amb en Creixell el que t'hi jugues. El Creixell ha vingut a dir que el Rodri una mica, si convé frenar el cotxe, el frenarà. Si convé donar una mica de pausa, la farà.
5: Tot i que el Fermín comentava el partit que al Barça encara li costa això, eh?
11: Sí.
3: Bueno, però Pedri, jo crec que...
11: A ells no, però la resta sí.
3: El Creixell deia que el Rodri pot ser un futbolista indicat per ajudar això.
11: Sí, sí.
3: Ei, alerta, frenem una mica el cotxe, sí. Una mica més de pausa, una mica
2: clar,
3: més
2: d'equilibri. Com la veu del Sique, no, Flaqui? Està fos,
6: que,
2: o estava fos.
6: Que ha cridat, molt, ha cridat sí. Molt els gols, o què?
2: Sí, però vaja, clar, què t'hi jugues, Bar, tal... I, clar.
11: Bueno...
2: Tu què fas per mantenir la veu, Flaqui? Clar, tu narres els gols al carrusel a fondo, agafes a fondo, què fas tu?
5: Són molts anys d'experiència del Flaqui, ja.
6: Cuidar molt la veu...
5: Però el meu problema és que estic constipat dels aires acondicionats, sí.
3: És que l'aire acondicionat
5: no
3: és carrat,
5: força la veu.
6: Això, l'aire acondicionat és el pitjor, és el nostre pitjor.
7: Nois, apareix Rodri a la zona mixta, farà una única parada a la zona mixta, només davant de les televisions. Un Rodri que en principi vol demanar disculpes, ha volgut demanar ell. L'escoltem a la primera pregunta. Abans de qualsevol pregunta, Rodri parla.
8: Bueno, antes de...
5: Aviam si podem escoltar Rodri.
8: Sí, me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto en un mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, en la que es nuestra, a ser uno de los mejores clubes de la liga. Y nada. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club. Así que nada, ahora ya está y cualquier pregunta que tengáis del partido, por favor.
7: Bueno. Sí, hola. Aquestes són les paraules de Rodri demanar disculpes, diu que entén el català, li pregunta en català Xavi Lemus com han estat aquests primers dies com a jugador blaugrana i si és el començament somiat.
8: Bueno, está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, pues los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva, y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
9: Hola, Rodri, aquí. Buenas noches. Has llegado este verano al Barça, pero ¿notas en este grupo que hay esa espinita clavada con la Champions por lo que ha pasado los últimos años, que pues se ha visto cerca de llegar a la final y no ha podido ser? ¿Tú notas ese hambre, esas ganas? ¿Es el principal objetivo?
8: Bueno, es el pasito que nos queda. Está claro que es un club de los grandes de Europa, que es verdad que hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions, que es lo que queremos todos. Tampoco nos marcamos objetivos muy a largo plazo, vamos a ir poco a poco, lo que he dicho a tu compañero, creciendo en la idea para que cuando lleguen los momentos importantes estemos preparados.
10: Hola, Rodri, aquí. Alberto Hernández, de Televisión Española. Estos días se está hablando mucho del Balón de Oro. Los nominados, Mbappé se ha postulado, Lamine a medias. No sé si tú también te quieres postular, y si tuvieras que votar a alguien, ¿a quién votarías?
8: Bueno, no quiero entrar mucho en ese debate. Al final son, por eso hay 100 periodistas que votan. Al final yo creo que hay que dar la enhorabuena a todos aquellos que han estado nominados, y sobre todo también a muchos otros que no lo están, que también lo merecen, y eso se encargan otros, pero está claro que me encantaría que fuera un español.
7: No s'ha mullat, Rodri, diu que li agradaria que fos un espanyol. Sí,
4: no en queden gaire, si no és ell.
7: O ell o la ment.
4: S'ha mullat molt. Semblava que no es mullava, però s'ha mullat molt al final.
12: Bona nit, Mireia Ruiz per Catalunya Ràdio. Et volia preguntar com has vist el vestidor i si t'ha sorprès aquesta fam, aquesta voracitat, aquestes ganes de voler tenir gols sempre, i que un altre dia son 5 gols, si eso se ha de convertir en norma. Gracias.
8: Bueno, sabemos de la dificultad que entraña cada partido. De los 4 que llevamos, está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco muchos de antes, y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también es esos dos motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre y consigue grandes cosas, y aquí estoy para sumar.
13: Rodri, aquí, ara, Rodregas, l'afició t'adora, ja es va veure com vas arribar, ovacions a cada partit que has jugat. No sé si tu també et dona com un punt més d'aquesta responsabilitat a tot el que esperen de tu. Gràcies.
8: Sí, nota el cariño muy cerca de la afición, evidentemente que contentísimo por eso, porque para un jugador nuevo llegar en estas condiciones es mucho más fácil todo, está claro, sentir el cariño de la gente, y bueno, aquí estoy para demostrar el jugador que soy, darles el nivel que esperan, y sobre todo no solo individualmente, sino hacer que también mis compañeros crezcan.
7: Pero pregunta, Santi.
14: Aquí estoy atrás. Se ha hablado mucho de un debate que hay de si Pedri y tú podéis jugar juntos. No sé qué opinas tú de ese debate, si te hace gracia, si le das bola, si te sientes cómodo jugando con Pedri. ¿Qué opinas?
15: Bueno, yo sinceramente no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador, cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Está claro que evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las mismas maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
16: Alfredo Martínez, Onda Cero. Habéis ganado todo el partido.
7: Tancar a Wipro, Alfredo Martínez le preguntará a Rodri.
16: No es normal empezar tan bien. ¿Tú crees que estáis empezando demasiado bien y que es difícil mantener este nivel?
15: Bueno, si alguien espera que vamos a ganar con 5 goles todos los partidos, está equivocado. No, para nada es nuestra meta. Nuestra meta es ganar cada partido. Está claro que hemos empezado, y no es fácil porque hay muchos jugadores internacionales que venimos tarde y con menos ritmo, y estamos demostrando que competir contra otros clubes que quizás tienen más rodaje o más pretemporada, y esa es la nota positiva que saco. A partir de ahí no pensamos mucho ahora. Queda mucho, es muy largo, y en parte yo vengo también un poco a transmitir esa tranquilidad, de calma, de que esto es muy largo. ¿Vale?
7: Doncs fins aquí les paraules de Rodri. Sí que l'heu escoltat demanant disculpes i també dient que no entén a la gent que no diu que no poden jugar ell i Pedri.
4: L'heu pogut escoltar en directe al Que t'hi jugues, i en breu ja podeu veure'l també a les xarxes socials del programa, en vídeos a X, Instagram i TikTok, perquè el Nil tenia amb una mà el micròfon i a l'altra el telèfon per gravar a Rodri mentre l'escoltàvem en directe al Que t'hi jugues. Flaqui, abans d'alliberar-te i que vagis a descansar, perquè no descartis demà fer tu el bar i el programa de ràdio sol. Espero que la nit serveixi per curar la meva gola, però en tot cas, si no, ho deixarem bé a les teves mans, bàsicament perquè després tenim un anunci per gravar. I una reunió amb Catalunya Ràdio per fer. Demostra tenir molta personalitat, Rodri. Però molta,
6: home, va sobrat de personalitat. Em sembla que és un dels seus grans més enllà de la qualitat futbolística, el que té de personalitat, el que té de lideratge, el que té d'ascendència i el que té de... també de normalitat, et diria, Em sembla que, escolta, mira, qualsevol altre, doncs, davant del que va passar amb les càmeres, hagués pensat que no era cosa seva i que el millor era passar pàgina, sí, i deixar córrer el temps. Doncs ell resulta que no, que la primera que ha tingut oportunitat truca a Gaià primer en privat i després no en té suficient amb això, sinó que surt en públic a demanar disculpes per si algun seguidor o jugador del València s'hagi pogut sentir ofès per unes paraules que ell no pretenia que fossin ofensives, no? Per tant, personalitat, ascendència, crec que el Barça ha fet un tros de fitxatge pel que aportarà Rodri de futbol a la gespa, de lideratge al vestidor i de mestrat.

0: que otros muchos jugadores. Eso ya te dice mucho de lo que Flick ve, siente, porque una cosa, tú fichas a un jugador y luego es lo que tú sientes. Y no tengo ninguna duda que Flick ha sentido clarísimamente que él tiene una trascendencia muy importante en el equipo, psicológicamente y futbolísticamente.
1: Jordi Martí acaba de destacar una frase tuya en Carrusel. Has dicho que el equipo es la plantilla.
0: Sí, mira, lo he apuntado, lo tenía aquí, pero como hemos empezado con lo de Pedri y tal, he dicho, este Barça es plantilla, equipo, equipo, plantilla. Yo lo titularía así. Y ese tiene que ser el reto, ¿eh? Es decir, a partir de aquí, claro que unos van a tener que jugar a otro más. Con Jordi tenemos esta discusión sana, que si Fermín, que si Olmo, que si... Vamos hablando de cosas como tiene que ser, porque cada uno... aparte que tiene que ser así, el fútbol es para esto, también los aficionados. Pero lo que está claro es que este Barça no tiene jugadores absolutamente excepcionales para marcar las diferencias a día de hoy. El éxito está en la plantilla. Yo creo que Flick se ha dado cuenta, tiene un equipo en ataque rapidísimo, en medio campo tiene un medio campo fantástico, y en defensa, pues siempre por el estilo que tenemos, vamos a tener que... Ahora, aquella frase de Agüipa Tirén también,
1: Sí, pero fíjate con los debates que hoy Flick ha puesto a primero a Rodri con Pedri, que si pueden jugar juntos o no los pone a los dos, luego pone a Bernal con Rodri, que si los dos eran medio centros han jugado juntos, y luego lo que decías ahora, el debate de Fermín Olmo, y han terminado los dos juntos también. Parece como que quiera desactivar debates y demostrar que estos también pueden jugar juntos.
0: Pero yo no creo que quiera desactivar, sino que ese es el plan y ese es el análisis deportivo. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo cuáles son las cualidades, vamos a decir, de Fermín. Vamos a decir, pasión, corazón y trabajo. ¿Cuáles son las cualidades de Olmo? Cabeza, frialdad, táctico y juego entre líneas. Claro, entonces a unos les gusta uno, a otros les llama la atención otro, pero el entrenador tiene que jugar con todas estas cosas, y Bernal es un chaval que tú sabes que, por ejemplo, el primer día me dolió que le cambiara, porque dije, joder, sí, qué bien está jugando Bernal, qué pena me da, que tiene... Por decir algo, con cariño lo digo, tiene huevos que me enfade porque entre Pedri. Sí. Y así fue. Pues claro, ahora Pedri está ahí y Bernal, bueno, hay partidos, sí, minutos para todo el mundo. Y es ahí es donde creo que va a estar la diferencia del Barça esta temporada. Y luego a partir
2: es que
0: de ahí...
2: Está clarísimo, está, sí, clarísimo. Sí. Está clarísimo. Tú tienes, por ejemplo, para salir a cazar, tú puedes salir a cazar con el animal que quieras. Y si tú tienes dos animales que son muy buenos cazadores, uno, por ejemplo, ya te digo, como lo decíamos el otro día, un guepardo. Tú tienes un guepardo que puede cazar de maravilla. Y el otro, pues yo qué sé, pues una pantera. Y tienes un guepardo, una pantera. Y un día, pues si quieres cazar, yo qué sé, antílopes, lo decíamos, pues coño, pues igual te va mejor la pantera porque es más inteligente. Y otro día el guepardo porque es más rápido.
1: O sea,
2: y
1: el guepardo sería Olmo y la pantera Fermín.
0: Pero,
2: efectivamente.
0: No,
2: correcto.
0: Pero te digo una cosa.
3: Ay, qué cachondo.
0: No, te digo una cosa. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú haces...
3: ¿Quién es el guepardo?
0: No, haces una cuadrilla de bisontes, de unos 20, 30 bisontes, los pones tipo, como hacen los ciclistas cuando van ahí, ¿sabes? En
1: con pelotón. Viento,
0: en pelotón ahí, pero bien.
2: En pelotón. Claro,
0: los líderes van por delante, los más fuertes en la esquina, y vas contra el cazador Penélope ese que has dicho tú. Penélope, ¿no?
4: Antílope.
0: Penélope.
2: No, no. Penélope. Penélope era la de la Odisea. Que tejía y destejía.
3: Ay. A ver, José Mari, tírame atención porque, claro, yo he entrado a José Mari que estaba tenso y nervioso con un tema Rodri. Hay dos temas, José Mari, que estoy a punto de estallar con ese tema. El primero es Rodri. Rodri, hasta hace dos días, antes de fichar por el Barça, era un emblema, un símbolo, un intocable, el orgullo de la Premier, pero ha sido enfundarse la camiseta del Barça y ya tenemos campañitas de desprestigio. Esa es la primera.
0: ¿Y qué importa esto?
3: Pero tú te has vestido con la camiseta del Barça, tú has sufrido eso es lo que le están haciendo a Rodri ahora, Esta falta de respeto de grabar una conversación fuera de contexto, privada, y ponerlo en el ojo del huracán.
1: Pero Joan Fetzer, bueno, a lo que el ojo no ve.
0: Yo empecé en la Real en los 80, era durísimo, por lo tanto he vivido unas cuantas cosas, no solo con el Barça. Dicho esto, las cosas son como son y tú no las vas a cambiar. Lo más importante es centrarse y olvidarse de lo que dicen de ti, sino estar pendiente de lo que tú haces. Y yo,
2: efectivamente, correcto.
0: Yo voy esta temporada, he dicho, van a venir los puentes aéreos bien cargaditos.
4: Y con Karim Adeyemi, el jugador del fútbol.
1: ¿Perdón? No, sí. termina Vaquero. Sí, sí.
0: Que lo que te quiero decir es que siempre, históricamente, uno de los grandes problemas del Barça ha sido que las cosas externas siempre le han afectado mucho. Tenemos que centrarnos en lo que hace el equipo, en lo que es capaz de hacer y en temas deportivos. Los temas que son extradeportivos y tú no puedes controlar, una de las cosas de cualquier persona que quiere tener éxito, ¿sabes qué es? Es, primero, dar lo mejor que tiene y, segundo, hacer lo que depende de ti. Y hay cosas que no dependen de lo que en Barcelona se hagan.
3: Como lo de France Football, ¿no? Como no tener a Pedri entre los 30 primeros.
2: Cristo.
3: Que es una vergüenza.
2: Tú no puedes cambiar la selva. Tú lo que puedes hacer es esmolar las tebagarras. ¿Sabes lo que te digo? ¿Me entiendes?
1: José Mario Vaquero, nos vemos mañana en el bar y nos escuchamos en el que t'jugues. Un abrazo fuerte.
0: Molt bé, bona nit a tots i, quan guanyes, tot és més fàcil.
1: Exacte, claro. Moltes gràcies. Claro. Ha començat el Liverpool Atlético de Madrid. Fermín, qui domina els 15 primers minuts?
5: El que estic veient és més expansió del Liverpool, més recuperació a últim terç, i al final entre Barcola, entre Birs, entre Szoboszlai, més Isak, té realment molt potencial i a l'Atlètic li està costant sortir del seu camp.
1: El Barça ha guanyat 5-1. Alejandra, hi ha 4 encertants de la porra?
6: Sí, teníem 4 encertants. Albert Gram, Teo Falguera, Juanito i Educat 23, i hem fet un sorteig entre els 4.
1: Els encertants havien encertat el 5-1 i el primer golejador.
6: Sí, exacte, vale. Tot Rafinha. I finalment hem fet un sorteig entre els 4. El guanyador és Albert Gram.
1: Albert Gram.
6: Vaig
3: a un hotel l'altre dia, la portava, i la recepcionista em diu: "Que camiseta tan guapa."
1: És que és molt guapa.
6: És que és molt xula,
1: És molt guapa.
6: És molt guapa.
3: Vacila.
6: Jo l'aconseguiré per la meva germana.
1: L'aconseguiràs, no pateixis, si no te l'aconseguirem nosaltres. Per la teva germana i per la teva dona.
6: I tant, i tant.
1: Que ha participat, també.
6: Ha participat, però no ha guanyat.
1: El concurs ja està a punt de...
6: Tu fa cada dia, Participa sempre.
1: Molt bé. Records.
3: Tongo.
6: No, perquè no ha guanyat.
1: Tongo. Què tal està jugant, Julián?
5: De moment és que estan tocant poqueta pilota, els de dalt. És a dir, no només Julián. Sí, està tirant alguna desmarcada, està bé.
7: Recuperant pilotes, sacrificant-se defensivament, bé.
1: En un moment ens demanen pas el Santi i el Nil amb Adeyemi. Per què rius, Jordi?
8: No sentiu lo que té el xolo de fondo. El xolo de tal.
2: A correr.
1: Patada. Abans de Adeyemi, parla Dani Olmo a la tele. L'escoltem a Movistar Plus.
9: Pero bueno, nos alegramos de que Lamine la haya metido.
10: Yo luego buscar a Rafinha, que nos ha dicho, dices, yo es que le he visto durante el partido porque le conozco, que a veces se va si no marca su gol, que estaba contento, y le he dicho, sigue, que al final el premio llega. Es así Lamine, ¿verdad?
9: Sí, Lamine es ambicioso siempre quiere marcar, contribuir, ayudar al equipo a ganar y siempre lo hace, marque o no, pero bueno, cuando marca pues siempre estás feliz.
10: Y cuéntanos, lleváis 23 goles, 5 partidos, no sé si me baila alguno gol, pero bueno, el ritmo al que lleváis no es normal de un inicio de temporada con tantos jugadores viniendo del Mundial, con algunas incorporaciones nuevas que han llegado, con algunos cambios no estructurales, porque al final lleváis, es el tercer año con Flick, pero no es normal, entiende, que estéis a este nivel tan pronto en los 5 primeros partidos.
9: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ese nivel.
10: Pues cuéntame la clave, porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué, no? ¿Cuál es la clave precisamente de eso?
9: No, trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
10: Hablar de trabajo de calidad, y no sé cuánto también hay de instinto, lo digo porque sois muchos jugadores con mucha movilidad, que ocupáis muchos espacios y que además con muchos cambios, quiero decir, porque hoy te ha tocado a ti, otro día le toca a Fermín, hoy a Adeyemi, otro día a Gordon, y vais cambiando constantemente, y quiero decir, y no parece un equipo en construcción, parece que lo trabajáis como por instinto, parece que lo hacéis como por instinto.
9: No, somos somos un equipo que nos adaptamos a la perfección, somos muy flexibles, somos jugadores que podemos jugar en distintas posiciones y a la vez. Al final es el míster el que decide el 11 que empieza, pero empiece quien empiece, vamos todos a una y se demuestra. Al final todos vamos a ayudar y a contribuir para que el equipo acabe ganando.
10: La parte buena, son 5 partidos, 5 goleadas, el equipo está feliz, estáis marcando muchos goles. La parte menos buena, por decirlo de alguna manera, las expectativas y la ilusión están ahora mismo aquí. Claro, lo que sea bajar un poquito, como decía Rafinha, hay momentos de altos y bajos, lo que sea bajar un poquito va a ser un paso atrás.
9: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
10: Gracias, enhorabuena.
9: Bueno, gracias.
10: Ya lo habéis escuchado las palabras.
1: Les paraules de Dani Olmo, la tele a Movistar Plus, mentre ha marcat l'Atlético.
7: Assistència de Julián Álvarez, per cert.
5: Ha marcat Llorente al minut 17 i l'assistència és de Julián.
1: El Gonzalo té ganes de donar notícies, eh?
5: És voraz.
3: Sí, de tocar el que no sona, també.
2: De Gilo.
3: El Julián, el que no ha venit, el que no ha venit.
2: Què la diu?
7: M'agrada recordar les coses.
1: Sí, però per requadrar i que els oients ho tinguin clar, que d'això es tracta al final. Ha marcat l'Atlético, qui ha marcat?
5: Ha marcat Llorente.
1: Assistència de?
5: De Julián Álvarez. Vale,
1: i ara pots opinar, Gonzalo.
7: Bueno, que al final és un jugador superlatiu que de moment no és vostre. Simplement era
3: de
7: això.
3: Moment.
1: Veus, pim-pam, ha quedat ben requadrat.
5: També ha marcat Dembélé. Paris Saint-Germain 1-0, està guanyant l'Slovan al minut 17 i també que està guanyant la Galatasaray amb gol de Torreira, 0-1, està guanyant l'Sporting Club de Portugal.
1: Recuadrem els resultats que hi ha ara mateix.
5: Liverpool 0, Atlètic de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, Paris Saint-Germain 1-0, està guanyant l'Slovan de Bratislava, gol de Dembélé, i Sporting 0, Galatasaray 1.
7: Dembélé, un altre candidat al Balón d'Or.
3: Un traïdor.
5: Correcte. O sigui, correcte, a candidat a pilota d'or.
7: Sí, bueno...
5: Un tio que recordem... S'ha escoltat a fons el Cristóbal.
3: Dembélé, un tio que no és benvingut aquí a Barcelona.
7: Bueno, serà per tu, hi ha molta gent que l'estima.
3: A més, el Barça li pagava un home despertador, notícia que es va explicar el que t'hi jugues. Sí, bueno, sí, hi havia un senyor que anava a despertar-lo cada dia, perquè aquest tio era... poc professional, mal company...
7: Bueno, això l'estima molt el vestuari, entre ells Gavi, que sempre parla d'ell.
1: Va, que ens demanen pas el Santi i el Nil, que estan a mà de Yemi.
11: Aquí estamos con Karim Adeyemi. Vamos a hacerle un par de preguntas. Karim, how are you? Congratulations for your goal and for being here in Barcelona.
1: Felicitats pel gol i per haver arribat a Barcelona. Que benvingut.
12: Really happy. Unbelievable night. First time Champions League in Camp Nou.
1: La primera nit al Camp Nou. Unbelievable
12: feeling and can't wait
1: increïble feeling
12: to help the team more often and play more games here.
11: ¿Cómo has visto al equipo així? Que lleva 5 partidos? 4 partidos con 5 goles. How did you see your team that in 5 games you scored 5 goals 4 times? What do you think about that?
12: As I said right now, I'm not surprised. We have huge quality
1: and no everybody surprised perquè tenim molta qualitat.
12: And score goals. So the expectations are high of course from us and of course from the coach. But yes, we are just happy to with the results that we win.
1: Que estem molt contents, vaja.
11: Vamos a preguntar cómo es la adaptación. How's your adaptation here in Barcelona? How are you feeling this first month playing as a Barcelona footballer?
12: I think good. As I said, I got my minutes and I try to help the team. I'm happy for every minute I get.
1: Diu que el té els minuts i que intenta ajudar l'equip.
12: Of course, it's not easy to get the minutes always. But
1: que no
12: at the end,
1: és fàcil
12: I'm
1: tenir
12: happy,
1: minuts
12: happy
1: a sempre.
12: And when I can help the team, it's always a pleasure for me.
1: I que és un plaer poder ajudar l'equip.
12: For the next games and can't wait for Sunday.
1: I que vol jugar el diumenge.
13: The main objective for the team this season?
12: I think every competition is main because we want to win everything.
1: Totes les competicions són importants perquè les vol guanyar totes.
12: To win everything. So this is why we are so hungry. You see it in every training, in every match, how we play. We want to win things and of course Champions League is a dream of every big club. So
1: vol guanyar-ho tot i que la Champions és un somni per a tots els clubs.
14: Offensive, fantastic, amazing, no?
1: Les paraules de Adeyemi, escolta'm una pregunta, Jordi, l'han segrestat entre el Santi i el Nil?
7: M'ho crec, podria ser perfectament.
5: Ha estat un tema meva, eh?
1: O sigui, l'han pillat Santi i Nil, ha fet un tema, un tic-taca, el Santi i el Nil.
8: Escolta, aquest paio és esquerrà, no?
5: És esquerrà, i amb la dreta l'ha aconseguit avui.
8: Però ha fotut una castanya amb la dreta, i després ho ha tornat a intentar, eh?
5: Sí, però és que colpeja amb les dues, eh? És prou ambidextre, és a dir, no és nivell Cazorla o Dembélé, però està prou bé.
7: Bon partit, però té que millorar el tema de les pèrdues de pilota.
8: Sí. Però té molta amenaça aquest nano, eh?
7: Sí, no, espurna, i crec que la competitivitat que hi ha entre Gordon i ell beneficia el Barça.
8: Jo crec que Hansi Flick ha encertat amb aquests dos nanos, eh?
7: Tant amb sí. Gordon com... I Deco també ha hagut de veure, no, Jordi?
1: Home, i tant.
8: Bueno, sí, home, però diguem-ne que són indicacions precises i Deco les ha executat abans.
1: Va, són les 9:24, hem escoltat a Dejemi amb el Santi Ovalle i el Nil Solà i ara escoltarem a Hansi Flick amb l'Albert Llimós. Estem a tot arreu, Jordi. Un desplegament de la cadena ser tremendo, eh? Cap al mitjà, fa el mateix.
7: Apagar, apagar.
15: Ha rematat 19 vegades a porteria. Creus que en aquest inici de temporada la diferència entre l'equip titular i els suplents és molt més petita que la temporada passada? Gràcies.
16: This is what I can see in the training. I think we have a huge quality in the training, so it's
1: always. Torna a repetir lo important que és la qualitat dels entrenaments i com l'està veient.
5: Però calat, perquè de Jimmy també ha parlat de training.
1: Sí, sí, sí.
3: A jugar com s'entrena.
1: Sí, senyor. És veritat, és així, però em sorprèn, em crida l'atenció, ara connectem amb Flick, hem perdut el so de la sala de premsa, destaca a cada roda de premsa la qualitat que veu als entrenaments. Continuem escoltant Flick.
17: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Avui hem vist una nova actuació remarcable de Lamine Yamal, acabat amb el braçal de capità, just l'endemà de conèixer la llista dels candidats a la pilota d'or. És un dels grans favorits. Creus que Lamine Yamal hauria de guanyar la pilota d'or?
16: Of course, it's my player. It's a player from Barça, and I think also he deserved it also to win the Ballon d'Or. So for me, it's great. He's an outstanding player. You can see it in every...
1: Diu que, per suposat, que és un jugador seu i que vol que guanyi la pilota d'or, que és un futbolista d'un nivell altíssim.
16: And I think he deserved it.
1: O sigui que...
18: Albert Llimós, per al Carrusel Deportivo i per al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
1: Molt bé, Albert.
18: Has hablado mucho del delantero durante este pasado verano y hoy han jugado tres delanteros diferentes, de tres maneras diferentes, tres jugadores con características diferentes. ¿Qué aporta cada uno de ellos jugando, no? Tienes Rafinha, ha jugado Dani también un rato, también al final Gabriel Jesús.
16: No, I think in every situation, in every moment, we can change. This is a good thing.
1: És el que m'ha explicat que buscava Hansi Flick, mobilitat i possibles variants durant el mateix partit.
16: And Rafinha, you saw it today. His intensity is great. He's also when he attacked the deep, also with the pass from Petri. This is unbelievable. We have a lot of situations.
1: Rafinha's intensitat és top. És molt bo.
5: Increïble com ataca la profunditat.
1: Sí. A la passada de Pedri s'ha vist.
16: Also when we have to keep the ball playing and waiting about situation we create, and then we are in the right moment. We are there, and today, of course, the free kick from Lamine was fantastic.
1: I ha destacat la pausa i la capacitat d'aguantar la pilota que té Olmo, que a més ha forçat la falta que ha transformat Lamine.
5: Falta fantàstica, diu.
1: Sí, una falta fantàstica de Lamine Yamal.
19: Ayer me aburrí yo, y se aburrieron incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1.
1: ¿Cómo?
19: Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy.
1: Madre
19: ¿Qué te
1: mía.
19: Parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
16: I'm really happy that I only can speak about having fun. You know, for me it's like this. I'm the coach of Barça and I'm really happy.
1: Diu que ell està molt content pels aficionats del Barça i que s'ho passin bé veient el seu equip.
16: We did really good, so we scored a lot of goals, but
1: estan marcant molts gols.
16: Most important thing is that we are playing like a team, like
1: però que el més important és que juguin com un equip.
16: Also we control the game, we are dominant and this is fantastic to see.
1: Que quan controlen el partit, quan dominen el joc, és fantàstic.
16: Supporters at the Culés are enjoying our game and I think at the moment they are enjoying it.
1: Són les paraules de Hansi Flick en roda de premsa. Si diu alguna cosa més, la destaquem al que t'hi jugues quan ha estat a punt de marcar el segon l'Atlético de Madrid a Anfield.
5: I era Julián, eh?
7: Fuatada
5: des de fora de l'àrea i sí, sí, a poc a poc s'està entonant, està participant molt, l'assistència ha tingut molt de mèrit, també de mèrit de l'estructura del Liverpool, i és un tros d'aturada, una bona gardela de Julián.
3: Brutal.
1: La rematada és espectacular,
5: molt bé, Alisson.
3: Des de fora de l'àrea, eh?
8: Encara haurem de pagar,
1: Jordi.
8: Haurem de pagar.
5: 2-0 del PSG, ja.
8: Si està a aquest nivell, haurem de pagar.
1: El segon, el PSG.
5: Doblet de Dembélé. 2-0 està guanyant.
1: Doblet de Dembélé,
7: Ojo, Dembélé,
5: Guanyant pas a l'Sporting.
2: Ofereixo 100 milions i mig. Va, 100 milions i mig.
1: Per qui? Per Dembélé?
2: No, per Julián.
1: Ah, per Julián. Vale.
2: 170.000.
1: Ara anem amb les dades del Fermín. D'escollir el millor i el pitjor del partit, també el millor futbolista, però Jordi et deia que veurem com acaba la temporada, però les sensacions en aquest inici són immillorables.
8: Jo crec que són immillorables, i el que és el millor, avui, per exemple, aquesta dada de que a Pedri se li hagi estalviat mitja hora, la trobo fonamental. Que a Pedri avui li hagi estalviat mitja hora, perquè Pedri fos, ens costa arribar a la Champions. Amb un Pedri platòric i amb un Rodri que l'acompanyi, de lloc tinent, s'escurça la distància amb la Champions. Jo crec que aquest home s'ha ficat entre seia i seia aquesta qüestió de la competitivitat. I després, el Jofre, ho tinc clavat, va dir l'altre dia una cosa. Aquest any veurem a Hansi Flick amb la mirada més severa. I si, com diuen en castellà, hay que fruncir el ceño, se fruncirà. Perquè si surt alguna careta, alguna carona, que podria ser normal, algun jugador que no està massa conforme, etc., Hansi Flick s'ha d'imposar. Perquè per tenir 20 tios connectats, sí que... has de portar una mica amb mà de ferro, i és el seu objectiu. Tots connectats, tots amb to i tots amb benzina.
1: Va, anem amb les dades del partit, les que ens aporta el Fermín.
20: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
5: Quatre partits dels 5 que porta el Barça aquesta temporada amb 5 gols. En total, 22. 3 partits seguits marcant 5 gols al Barça. Sabeu l'últim cop que això va succeir?
8: No.
5: Això va ser la temporada 16-17... en aquella concatenació de partits que va acabar amb la remuntada contra el Paris Saint-Germain 6-1. Aquell és l'últim precedent de 3 partits que el Barça ha encadenat amb almenys 5 gols. Rafinha avui doblet, ja porta 8 gols, 8 gols a 10 rematades a porteria. Compte això, Rafinha amb el Barça a la Champions 21 gols, avui empatat amb Neymar i Kluivert, amb el Barça a la Champions.
1: Kluivert, que estava a la lluita avui com a observador de UEFA.
5: Ha superat el Luis Enrique, que tenia 20 gols amb el Barça a la Champions, i Rafinha està a només 2 de Lewandowski, i després tindrà a tir a Luis Suárez, que en duia 25, i Rivaldo 25, i després ja està nostre senyor Messi amb 120. Això a gols a la Champions. És a dir, que aviat, i jo diria aquesta temporada, Rafinha pot acabar sent el segon màxim golejador del Barça a la Champions de la seva història.
1: Això és molt bèstia,
5: I això pot succeir aquesta temporada.
1: Va dient que si el Santi Giménez... No,
7: que
5: pot succeir, home.
1: Home, li queden 2 gols.
5: Però és que pot jugar 11 partits a Champions, Rafinha. Yeah.
8: Perdona, això ho has dit bé? 8 gols amb 10 rematades?
5: 8 sí. gols de 10 rematades a porteria.
1: No hi ha un davanter més eficaç que Rafinha a Europa, ara mateix. Ni Haaland.
5: Lamine Yamal, 5 gols ja. 5 gols en els últims 3 partits.
3: Tu pateix, a
5: primer
3: futbol.
5: De falta en la seva carrera al primer equip. Avui, gol i 2 assistències. Avui, Lamine Yamal empata amb Xavi i Ferran amb gols com a màxim golejador del Barça a la Champions. 12 gols, 12 per Lamine, 12 Xavi Hernández i 12 Ferran. 11 assistències de Lamine Yamal també en 34 partits de Champions. Déu-n'hi-do l'impacte de Lamine Yamal a la Champions. Oh. Per posar alguna màcula, 16 partits consecutius del Barça rebent almenys un gol a Europa, que això s'arrossega des de la 24-25. Avui partit número 50 de Joan García amb el Barça, 45 gols rebuts. Molta pèrdua avui de Cancelo 15, Olmo 13, Adeyemi 12. Això sí, veiem un Barça molt coral, 6 golejadors diferents ja, 9 assistents diferents, perquè Lamine no havia assistit fins a dia d'avui i avui n'ha fet 2. I per últim, Rodri. Des que ha arribat, només ha fallat 8 passades de 217 intentades.
1: Wow. Joder.
3: Wow.
1: Gràcies, Fermín. Ha estat a punt d'empatar el Liverpool, una rematada de Birs, gran intervenció de Oblak. Ara vaig amb tu, Santi Giménez, però abans, per alliberar el Bermu, que pugui anar desmuntant al camp, lo millor i lo pitjor, Bermu.
2: La pluja. Vinga, va, anem-hi. Per què començo? Per què començo?
1: Sempre per lo millor, no?
2: Sempre per lo millor. Vinga, va, un partit de Champions a l'èpica. Jo sóc molt fan de la pluja, m'encanta, i quan jugava a futbol em creixia, perquè a més jugava en gesp artificial, perquè quan jugava en camps de terra i la pilota era una micassa, ja si de cas, ja ens cagàvem una mica més.
1: Una micassa.
2: Però a sobre...
7: No estem perquè ens expliquis la teva vida.
3: Era un arma.
2: Ah, bueno, vale, però a sobre el 5-0 de Mourinho va ser en pluja. Per tant, sempre afirmaré a favor de la pluja.
7: I la Champions contra l'Arsenal en pluja.
1: Sí, senyor.
2: Ah, efectivament. I la pitjor, doncs, que hem anat a dinar avui amb gent de la ràdio a una pizzeria i encara em torna la pizza carbonara. Encara la tinc...
5: Com va?
2: Encara la... encara la tinc a reflujo, diguéssim. Encara la tinc al coll,
4: per
2: a mig baixar.
7: Faràs un estereo. Algun problema més intern que tinguis del teu dia a dia?
4: Demà l'1 per 1 serà sobre...
21: pizzas.
2: Demà l'1 per 1 serà sobre capitans.
4: Sobre capitans.
21: Va.
3: Molt bé. Molt
4: sobre capitans del Barça o en general?
3: Està molt ben triat.
2: No, Han Solo, capità Jack Sparrow. El capità Haddock.
4: Ah, vale.
2: Exacte.
4: Vale. Doncs demà, a partir de les 12, el que t'hi jugues. I podreu escoltar l'1 per 1 del Bermúdez, del Barça 5, Feyenoord 1. Gràcies, Bermúdez.
21: El capità Aranya.
4: I el capità Siam. Espero que surti.
3: Home, el capità Siam.
2: Per exemple.
4: Wow. Sí. Santi, què? Parla tu, perquè jo no puc.
21: Ja et veig, estàs...
7: Està al límit, Santi. Ja no pot més.
21: L'eufòria.
4: Que li poden cridar els gols del Barça. Tant de bo fos la festa.
3: La festa molt mala.
21: Com has dit?
3: No, la festa molt mala.
4: El problema és no sortir de festa, que llavors ja no estàs entrenant.
21: Estem a principis de setembre, i si aquesta temporada segueix igual, et veig al...
4: No, però això és culpa dels aires acondicionats. Tranquil, que a l'octubre ja no passarà.
21: No, el canvi climàtic t'està matant. El cas és que el Barça, com va dir ahir la Minyamal, hi ha dues coses. S'està pagant les vacances de la seva vida i ja no suplica, exigeix. A mi em sembla que jo no sé si això...
4: Ja, és bona aquesta. No suplica, exigeix.
21: Sí, jo no sé si... Si això...
4: Aquesta me l'apunto.
21: Si això... És el titular de la crònica de demà.
4: Ah, vale. Llavors no te l'apuntis. Sí.
3: No, apunta-te-la, vai Santi Jiménez.
21: No cal, te la regalo. El cas és que el... Jo no sé quan durarà això, però fins ara està sent divertidíssim.
3: Festa.
21: Perquè, a més, li sentia les dades ara al Fermín i deia... És que, si això acaba així, això és el Santos de Pelé.
7: Home, sí.
3: La Porta parlava de que vol guanyar tots els títols.
21: No, clar. I tu també. Però sí. És que jo intento...
3: Jo estava mirant
21: intento
3: els bitllets de Madrid.
21: Amb gent seriosa. Sí. No, amb tu.
3: Doncs amb
21: sí.
3: Mi no.
7: No, amb tu no. Mai.
21: Sí, però sí. El que si jo miro i veig el dia a dia... És que... I em sembla que hi ha una frase que va dir el Besa amb el Flegui, és que els partits es fan curts. És allò, diu, ja s'acaben?
7: Passen moltes coses,
3: és cert.
7: Sí.
3: Abans es feien llargs i ara es fan curts.
21: Home, hi havia dies que acabaves i et despertaves, però...
7: També et dic que una mica d'avorriment... Li provaria el Barça.
3: No.
7: Sí, perquè això implicaria menys risc.
21: Ja arribarà.
7: A favor d'avorrir-se una mica.
21: Calma,
7: tot arriba.
21: A veure, tu vols que el Barça el dirigeixi Martin Scorsese i a mi em mola Robert Rodríguez i rock and roll.
7: I primers plans, i dinàmic, i...
21: I Sam Peckinpah. Això és una pel·li de...
4: Quin mite, Sam Peckinpah.
21: Això és una pel·li de tiros de que acaba... Això és Comando. Això...
3: És Comando.
21: Segurament la millor pel·lícula de la història del cinema. Sí. Però això és tremendo. És que... A més, passant facturetes. Vull dir... A Rafinha no l'han nominat a...
3: Un escàndol.
21: No, jo no crec que sigui un escàndol, eh?
4: Home, però entre els 30 podria estar...
21: No, a mi em sembla... Em sembla
3: més escàndol. Sí que Rodríguez, és pels noms.
7: Pedro
3: González, i la gent no sap qui és aquest.
21: A mi escàndol em sembla que nominin a Cucurella o a Bocinha.
7: Això em sembla un escàndol.
21: Que no nominin a Rafinha no em sembla un escàndol.
3: O a Pedri.
7: Però el de Bocinha t'ho compro, però Cucurella ha sigut el millor lateral esquerre de la selecció campiona del món. Jo crec que
21: té mèrit. Si tu havies de triar jugadors, Gonzalo, si havies de triar jugadors de la selecció espanyola, em surten 5 millors que Cucurella. Em surt Pedro Porro, va fer molt millor mundial que Cucurella.
4: 100%.
21: Però quasi Oyarzabal va fer quasi molt baixa. Millor, home, molt millor mundial que Cucurella.
3: Rodri.
21: Dani Olmo va fer molt millor mundial que Cucurella. O sigui, a Cucurella l'han posat perquè fa pàrquings a la ciutat esportiva.
3: Madridisme sociològic.
21: Sí.
3: Està.
21: O sigui, i no va res en contra Cucurella. Magnífic jugador, honrado picapedrero del futbol. Però, vamos, per posar això, posaves a Pedro Porro.
3: Totalment.
21: Ja. Però deixem el tema a part. A mi em sembla que hi ha unes reivindicacions, la de Rafinha, la de Pedri. Adeyemi marca un xicharro que tothom deia, bueno, Adeyemi ve, no sabem de què serà, si és Barge, no, ostres, li dones una titularitat i et fot un gol que no sap.
3: Lamine Yamal als 5 minuts de convertir-se en el capità més jove de la història del Barça, pam, de falta.
21: De falta, i Mica Mármol li paga un sopar per obrir-se la barrera.
1: Per això es va criar la Masia.
3: Per cert, us demano que reconsidereu als diaris una tradició que sembla que s'està perdent, els pòsters. Jo demà...
21: Sí, a l'As farem un pòster del...
3: No, però companys de, també...
8: Estem a favor d'això, Santi. Hauries d'estar a favor d'això.
3: El pòster de la Milla Mal, que els nens, la canalla, s'ho pengen tots un paper en tota l'habitació.
1: Ara has de comprar la Jugón.
21: T'has equivocat de
1: Finestreta. Per cert, Santi.
21: Li dius a l'Ivan Sant Antonio.
3: Ivan Sant Antonio, pòster de la Min.
1: Tens la IA de l'As o l'he d'anar a comprar?
21: Encara no m'ha arribat.
1: Surt avui, no?
21: Surt demà, crec. Bueno, demà.
1: No, pensé que era avui.
21: Demà. Però hauries d'anar a comprar perquè...
1: Però som del mateix grup, tio. Tu creus que he de comprar la guia de l'As cada any?
7: Aquí no hi ha favoritisme. Aquí no hi ha favoritisme.
1: Sempre, les tinc totes.
21: Aquest any no la compris, que te la guardo.
3: Gràcies, Santi.
1: I la tinc reservada aquí.
3: I tu, Santi?
1: No, perquè és la guia de l'As.
7: Actualitzada.
1: A mi m'encanten, sí, perquè és l'única que està tot actualitzada amb els fitxatges d'última hora.
3: Al dia.
1: I tens... totes les dades, o sigui, és una passada.
7: I estèticament sol ser molt maca.
1: I a més, que sigui en paper, que m'encanta.
8: Em sobta molt.
1: En sèrio, sóc un gran fan de la guia de l'As, però clar...
21: La reservo és la millor.
1: La reservo i la compro, i a vegades penso, collons, però si és el diari, que és el mateix grup que el de l'Acer, me la podrien donar.
3: Té pòster, la guia? Té pòster?
7: No, jo crec que no tindrà.
1: Té informació dels equips de primera, té informació dels equips de segona,
7: Liga
1: del futbol femení, de la Lliga de Campions, de l'Europa League, de la... No, és brutal. La feinada que...
21: Tots els àrbitres.
1: Tens tot.
3: Allà pots apuntar,
21: la classificació històrica de la Lliga.
1: Pensava que sortia avui i m'ha estranyat que el quiosque no m'ha avisat. Ah, deu ser perquè surt demà.
21: Te la puc passar en PDF, si vols.
1: No, però avui en paper.
8: No, en paper. Ho volem en paper.
1: No, en PDF
8: de la mateixa forma que tu...
21: Quantes voleu?
1: De les dues maneres.
8: Com a mínim un parell o tres.
1: El Nilo, que també la vol.
0: Jo també la vull, i que surti-ho de segona, també.
3: Sí, el Nilo t'està, perquè sona allò...
1: Estava en Flick. Ha acabat ja la roda de premsa de Flick, no?
0: Ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. El més destacat, crec que, com hem escoltat, ha acabat dient que està encantat de ser l'entrenador d'aquest Barça, que és una situació fantàstica, molt i molt orgullós de la mentalitat que té, i ha repetit en diverses ocasions la importància d'aquests entrenaments, que per cert, un entrenament que demà no hi haurà. Hansi Flick acaba de donar festa a la plantilla. El Barça es tornarà a entrenar divendres a les 11 del matí per preparar el partit de diumenge, 4:45 al Ciutat de València.
1: Sí, gràcies, Nil, que vagi bé.
3: T'han guanyat el
7: descans. Per cert, ha marcat Ferran.
3: Hombre.
7: 3-0 guanya el Paris Saint-Germain a l'Slovan Bratislava. Gol de Ferran, assistència Dembélé.
3: Hem rajat poc de
1: Dembélé, dos gols i una assistència.
7: Correcte.
1: I el tercer de Ferran.
7: Sí.
1: Dele, Gonzalo.
7: Bon inici de Ferran amb el PSG, amb els minuts que ha disputat, perquè ha jugat moltes vegades de suplent i està demostrant que potser tenia...
3: No m'està agradant les coses que
7: més del que la gent espera.
1: Porta tres gols, ja. T'agrada, que Ferran marqui amb el PSG. Mira,
7: és que s'ho mereix. Crec que ens han fet molt feliç a molts aquest estiu.
3: Se'l queden, el PSG.
21: Però si no passa res.
3: No, però va arrancant.
7: Gol del Liverpool.
3: Coses... Mira, ja ho tens.
7: Soboslai.
3: L'empat.
7: Mira, empat al minut 40, Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1. Estava atacant més el Liverpool.
21: Canta els gols amb una alegria.
7: Gol. I sí, gol, i Santi, gol. Soboslai.
21: El húngaro mágico magiar.
3: Más whisky, por favor.
1: Imagineu-vos que ho faig jo ara, això.
7: Jo és que a medida que va la noche, voy per arriba.
21: O sea, ja us lo digo ja. El xicharro és important,
7: però, compte, assistència d'Araujo, estic veient.
8: Què dius?
7: Mira.
1: Expliquem l'assistència d'Araujo.
3: Mira, que ha fet mai aquí.
7: Mira, hi ha una jugada enrevessada dins de l'àrea. Apareix Araujo, que està jugant de lateral dret, i fa un toc d'esperó.
21: Una Araujinha.
7: Delicadíssim per Soboslai.
1: És Araujo o Ronaldinho?
3: És la jugada de la seva vida.
7: Araujo Nazario. No sabeu lo que habéis perdido.
1: Increïble l'assistència d'Araujo.
3: No s'ho creu ni ell.
1: Va, molt ràpidament. El millor jugador del partit d'avui del Barça, Jordi.
8: El millor jugador del Barça avui ha sigut Lamine.
3: Lamine Yamal.
7: Capità i golejador. Lamine.
21: Hòstia, si per no repetir et diria Rafinha.
3: Rafinha,
21: perquè ell té una jugada en el que l'ha posseït Ronaldo Nazario de Lima.
1: Jo també voto Rafinha a palet.
6: Em quedo amb Rafinha, també.
1: Rafinha, ojo, que ja estem empatats. Tu no, 4-3. Víctor. Lamine, 5-3. Josep.
22: El nou capità, Lamine Yamal.
1: I qui més hi ha per allà que no us veig? Ja està? O hi ha algú més?
6: El
9: Miquel, el realitzador.
1: Què diu el Miquel?
21: El realitzador no val.
1: Sí que val, i tant.
9: Diu, uf, difícil.
1: Vale.
21: Rafinha ha dit.
9: Diu que és de l'Espanyol.
10: Ah, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Ara ho entenc, ara,
3: però com ho puc passar el filtre?
21: Ara ho entenc. I què té a veure que sigui per l'Espanyol amb que no pugui opinar de futbol?
7: No, no, no, que pot opinar amb més mèrit que mai.
21: Ja ho entenc.
3: És una malaltia com qualsevol altra.
1: La Minja Mal, i ara saluda tu, si vols, el tio Faja, que ja està sortint del Camp Nou i arribant a casa.
7: Tio Faja, hace falta esto.
3: Tio Faja, aquesta temporada... Ei! Tio Faja!
1: Es tracta primer de saludar i després fot el rotllo.
3: Hola!
22: ¿Os estáis tomando lo que hemos visto a cachondeíto o me
3: os no, no, no, no,
7: no, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Estamos calentos.
22: ¿Sois conscientes de lo que ha pasado esta noche en el Louvre?
3: A ver, que no esté lleno, ¿eh?
21: El Louvre.
22: Bueno, yo os avanzo que iros preparando para que en breve...
7: Vaya, qué pena, se ha ido.
22: La iglesia jesuita Los Gabrieles. Estamos ante un talento. Hola.
3: Sí, sí, sí. Tira, tira.
21: Prosiga, Mosén, prosiga.
22: Estamos ante un talento que si hermanos se descuida, se planta el delantero centro del Fútbol Club Barcelona con dos goles en cuestión de cinco minutos. No sé si ese gol entra, no sé si por estadísticas habría algún delantero centro con dos goles en cuestión de cinco minutos. No somos conscientes de lo que ha fichado Deco.
1: La iglesia jesuita de los Gabrieles.
8: Però escolta, sí que en el que jugues Barça acabi de sortir que hi pot haver una escissió dels jesuïtes amb una branca, que és els Gabrieles, això és extraordinari.
1: No, no,
8: això no podia aparèixer a cap guió que amen, ningú podia preveure.
3: Amen,
1: em sembla, això posa balàs a la propera crònica de Santi Jiménez. Que
21: no, ja m'ho pensaré. Sí, sí.
22: Y luego, una cosita, el hambre. El hambre que tienen esos muchachos.
8: Hungry.
3: Y nosotros.
22: El hambre, si parece la sala de fiesta en La Paloma, eso. Eso es bárbaro.
3: Qué gran el tío Faja y todos los culés que avui, tot i la pluja.
22: Noche de fiesta y sobre todo.
8: Noche de fiesta.
22: Sobre todo, ponerme en valor a la hermandad que se ha puesto de agua hasta el mocho.
1: Ah. Sí, perquè avui s'havia de tenir molta fe en el Barça, sí. Però en el Camp Nou amb el que ha plogut.
3: Tio Faja, t'ha calado todo?
7: És un campo preparado para la lluvia, Javi?
3: Ha calado
22: Cristóbal, todo, estoy viviendo un sueño, te echo mucho de menos, pero soy muy feliz de escucharos a dueto con el Heavy.
3: En breve
22: hacéis
3: vuelvo.
22: Una pareja el extraordinaria, cabrones. Mm.
21: La cuestión, humildad, perfil bajo y que...
3: Nada, Javi, que nos vamos a comprar los billetes a Madrid ya, que nos vamos al Metropolitano. Mira,
5: ya, perfil bajo.
3: 5 de junio.
7: Ya está bien.
1: Venga, tío Faja, que vaya bien.
22: Yo el otro día ya celebré la Liga y en 15 días estoy celebrando la Champions.
3: Claro.
1: Muy luego bien. Ya veremos si se gana.
7: Así te va la vida.
3: Perfil bajo.
7: Venga, gracias.
1: Que vaya bien, tío Faja.
7: Que vaya muy bien. Cuídate mucho.
21: Rey. Siguiente llamada. Jiménez Garral. Venga.
1: Llegim demà el Diàries.
21: Adeu, cariño.
3: Adeu, Santi.
1: Jordi Martí, ens escoltem demà el que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
8: Sí, senyor. Tot això.
1: Gonzalo.
7: Sí, què?
1: No canviïs mai.
7: Gràcies, igualment. I recuperat.
1: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
7: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
1: Demà tens doblete.
7: Factures et dona bé.
1: Bueno, ja, però vaya sou fix aquí.
7: Ah, guai. Segur
1: que s'ho faig o no ho faig.
7: Ja, jo ja no entro ja en coses internes.
1: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
3: Diu que gràcies a tots.
1: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
5: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlético de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
1: El partit que escoltarem a continuació, bàsicament, és la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, que s'ha avançat amb un gol de Marcos Llorente, assistència de Julián Álvarez. Ha empatat el Liverpool amb una assistència d'Araujo.
5: Mireu-la, si us plau.
1: Que te l'assigna el millor Ronaldinho.
7: Araujinho.
1: Gràcies per escoltar-nos. Adéu.
3: Va, calla, relaxa la veu, fiqueu-lo a la càmera hiperbàrica i demà el tornen a treure pel que t'hi jugues. A les 12.
1: Espero poder sortir.
3: Ser Catalunya.
20: Esports i bogeria. A Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
23: Força!
20: Amb Siki Rodríguez.
5: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
24: Doncs sí, narraré jo.
5: Flipant, o sigui, clar.
24: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
25: Hay que valorar lo que tienes.
20: Què t'hi jugues?
23: Força!
20: Amb Siki Rodríguez.
25: Entesos de papers?
11: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
12: El capitán del Liverpool, de momento 1-1.
13: Pues han chutado lo mismo, 6 remates los dos equipos, 3 a portería los dos equipos, la misma posesión, 50%, 3 saques de esquina para el Liverpool, 1 para el Atlético de Madrid, 6 faltas ha cometido el equipo inglés, 3 el Atlético de Madrid, que desde la 2013-2014 es uno de los únicos 6 equipos, junto a Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern y City, que ha estado presentes en todas y cada una de las ediciones de la Champions.
14: Esto es importante, y tú dices que va a cambiar. Esta regla de la discordia, para la gente que no esté viendo el fútbol, que supone que alguien que ha recibido un viaje, en este caso Isaac, por resumirlo, tiene que permanecer fuera un minuto porque el partido sí. Se ha parado. ¿Cómo va a cambiar?
15: Va a tener matices. De momento va a cambiar porque ha pasado ya en partidos de previa de Champions. Que imagina, aquí ha tirado fuera Araujo porque tiene un compañero en el suelo para parar el partido. Aquí va a seguir un minuto. Pero ha habido jugadas donde el que tira fuera es el contrario.
14: Claro, el Atlético coge, lo ve en el suelo, la tiro fuera, pierdo de banda, pero dejo al rival en inferioridad numérica.
15: Eso es. Entonces, si el que tira fuera es el rival, no va a tener que marcharse un minuto porque a no ser que pida asistencia. Sí. Si el jugador
14: o
15: dice
14: que
15: no,
14: sea
15: no,
14: un golpe tremendo, que se vea.
15: Pida asistencia, entonces sí, pero si se levanta, ahí no hay que parar el minuto. En cambio aquí, como el que ha tirado fuera es el mismo, su equipo, aquí sí que tiene que estar un minuto fuera. Y eso es una aclaración que ya tienen todos los árbitros de Europa, que se va a hacer así.
14: O sea, pero se mantiene igual, el que recibe el viaje.
15: Sí, eso sí, eso luego. Claro, eso no puedes cambiar una regla a principio de temporada. Es decir, la tienes que cambiar al final.
14: Que ya es una chapuza, o sea, hay que aguantar la surdez todo el año.
15: Entonces, lo que han hecho es matizar en la regla. Cuando un jugador queda en el suelo y el que tira fuera para parar el partido es el contrario. Ay, no. Es decir, porque tú quieres es una picaresca, a no ser que el jugador siga en el suelo. Tal Entonces cual. Sí, pero si ya se ha levantado, no. En cambio, si mi compañero es el que está en el suelo y yo tiro fuera, ahí sí.
14: Un Liverpool 1, Atlético Madrid 1, buen partido. Resto de descansos, Bruno.
23: Pues está ganando el Paris Saint-Germain, goleando de momento por 3-0 a Slovan, con doblete de Dembélé, un gol de Ferran Torres. No hay goles en San Paolo, aunque ha sido mejor el Arsenal, Nápoles 0, Arsenal 0, y también empate en Lisboa. Se adelantó el Galatasaray con gol de Torreira, lo ha empatado el Sporting con gol de Catamo, Sporting 1, Galata 1.
14: Y antes del larguero vamos a cerrar conexiones también con Barcelona, donde el Barça en el Camp Nou ha ganado 5-1 en un partido de muy poca dificultad, con muy buenos goles, Rafinha, Lamine, en fin, 5-1 al Feyenoord, que han dicho los protagonistas y Flick, Albert Gimós, hola de nuevo.
26: ¿Qué tal? Está hablando todavía Giovan Bronckhorst, el entrenador del Feyenoord. Flick no ha entrado cuando se le ha preguntado sobre el partido del Madrid, se aburren los blancos, muy orgulloso de la mentalidad de su grupo. Dice el alemán que queda mucho camino, pero que el equipo tiene muy buena pinta porque los jugadores tienen mucha hambre y ha mimado y mucho a Lamine. ¿Se merece el Balón de Oro? Por supuesto, es mi jugador, es un jugador del Barça, merece el Balón de Oro, es un jugador excepcional, especial. Cualquiera que vea sus partidos ve que lo merece, dice Flick sobre Lamine, que también ha dicho Lamine que Pedri y Rafinha también se merecen estar en la línea, en la lista del Balón de Oro.
14: Es un grande, un privilegio y un placer reencontrarte en la radio, que sea por mucho tiempo, Albert, hasta ahora, muchas gracias.
26: Un abrazo.
14: Albert Gimós con Hansi Flick. Y atención, porque nos pide paso Santi Valle con protagonista, que además ha marcado un golazo, a Adeyemi.
27: Estamos con Karim Adeyemi.
14: Muy bien.
27: Vamos a hacerle un par de preguntas. Venga, Karim, how are you? Congratulations for your goal and for being here in Barcelona.
28: Thank you, yeah. First of all, of course, really happy.
29: Por supuesto, muy feliz.
28: Unbelievable night. First
29: noche
28: time,
29: increíble.
28: Champions League in Camp Nou.
29: Primera vez en Champions League en Camp Nou.
27: Al equipo que
29: lleva
27: pregunta
29: partidos, Santi, que cómo ha visto al equipo.
27: 4 partidos con 5 goles.
28: As I said right now, I'm not surprised. We have huge quality, and everybody.
29: No me sorprende porque tenemos un equipo con mucha calidad.
28: So,
29: que marca
28: the
29: muchos
28: expectations
29: goles.
28: Are high, of course, from us and of course from the coach. But yes, we are just happy.
29: Estamos felices
28: with the results that we win,
29: con el resultado.
28: And yeah, can't wait for the next game.
29: ¿Cómo y no puedo esperar al próximo partido? Le pregunta por cómo es jugar con Lamine.
28: When he plays, it's always a pleasure. And,
29: siempre es un placer.
28: You can score goals and give assists.
29: Hace
28: just nice
29: asistencias, marca goles.
27: Gracias por estar con nosotros. Thank you
29: y le da las gracias.
28: Thank you very much.
27: Karim Adeyemi, que ha marcado un auténtico
29: sí, sí.
27: golazo.
29: Y explica que Adeyemi
27: en
29: ha marcado
27: el partido de hoy. Titular en su debut en la Champions con el Barcelona y aquí en los micrófonos de la cadena.
14: Claro que sí, Santi. Ahí con Karim Adeyemi, despidiéndose del alemán. Y bueno, Santi, por cerrar también ahí.
29: ya ha presentado sus disculpas Rodri, como ayer contábamos en el ASER. Santi.
0: Sí, sí, sí, lo ha hecho hace, lo escuchábamos sí, antes, sí, sí, como lo ha hecho Rodri en esta zona mixta, que ahora con después de Adeyemi ya cierra. La verdad es que ha sido elegante y ha sido sin que le preguntaran, directamente ha querido salir a aclarar eso, a pedir disculpas y a contar lo que ya habíamos dicho, que había llamado a Gallá, a su amigo Gallá, para disculparse en persona. Le han preguntado por Lamine Yamal y el Balón de Oro, cree que lo tiene que ganar un español, es de perogrullo, y también por el debate, o no debate, diría yo, de si pueden jugar juntos Rodri y Pedri. Dice que evidentemente jugar con Pedri al lado hace mejor a Rodri y hace mejor al equipo.
29: Imagínate, te esperamos en el Larguero. Gracias, Santi, hasta ahora. Carrusel Deportivo. Chao. De momento ganó el Barça 5-1 al Feyenoord, al descanso Anfield, Liverpool 1, Atlético de Madrid 1.
20: Carrusel Deportivo.